considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

Tot el que pots fer al web Tikat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Tikat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Tikat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda.

0: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Ana Alfonso. Avui torna a haver vaga a l'educació a tot Catalunya després que els docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats i el govern en la consulta unitària. La participació a la votació va ser del 60% i dos de cada tres mestres i professors van dir que no accepten el preacord i que es comprometen a continuar amb les protestes. El resultat ha obligat la USTEC a fer autocrítica perquè havien fet campanya pel sí, ho deia la portaveu Yolanda Segura.
2: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies.
1: El sindicat crida a participar en les properes mobilitzacions que coincidiran amb la visita del Papa. La CGT, que no va signar el preacord, demana la dimissió de la consellera Esther Niubó, Laura Jané, secretària del sindicat.
3: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt.
1: Qui sí que ha acceptat el preacord a la seva consulta interna és professors de secundària. Més notícies, Josep Almirall.
4: Els pressupostos de la Generalitat comencen a caminar al Parlament, tot i la crisi amb el sector docent. Esquerra Republicana i els Comuns han permès tombar les esmenes a la totalitat al projecte dels comptes, tot i els retrets que han fet a l'executiu per com ha gestionat aquesta crisi. Des de l'oposició, Junts per Catalunya ha assenyalat la consellera Niubó, mentre que el PP i la CUP han lamentat que els socis del PSC hagin mantingut al marge de la tramitació pressupostària el conflicte a les aules.
1: Els bombers han atès gairebé un centenar d'avisos per l'episodi de pluges que aquesta nit ha afectat diverses comarques. La incidència més destacada ha estat el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a l'R3, a Ripoll. La pluja també ha afectat la Patum de Berga i el Primavera Sound, que ha acabat suspenent els concerts dels caps de cartell.
4: Hezbollah rebutja l'acord d'alto el foc pactat ahir per Israel i el Líban. El líder de la milícia pro-iraniana, Naim Qassem, ha qualificat la treva d'humiliant i diu que acceptar-la equivaldria a una rendició.
5: L'anunci és una guia per l'extermini d'una part del poble libanès i la subjugació de la resta. La via de la seguretat, sota l'aparença d'un alto el foc fictici, interpretat com un alto el foc de Hezbollah i la retirada dels seus combatents del front sud mentre l'agressió continua sota pressió militar, equival a rendició i derrota.
1: La dibuixant franco-iraniana Marianne Satrapi ha mort als 56 anys. Era l'autora de Persepolis, un dels còmics més importants del segle XX, que es va dur al cinema i que va ser guardonat amb el Premi del Jurat al Festival de Cannes el 2007. El rodatge de la pel·lícula Casa en Cendres, la segona part de Casa en Flames, arrencarà aquest hivern.
4: Ho ha anunciat la productora Sábado Time al Festival de Cinema i Sèries Lo que viene a Tenerife. El productor Toni Carrizosa ho explica així.
6: Contaremos con los mismos compañeros que en la primera, esto sí que está confirmado. Volverá a estar Televisió de Catalunya, TV3, volverá a estar A3Media con nosotros y también Netflix. La idea es rodar este próximo invierno y poder estrenar en el invierno siguiente, pues o finales del 27 o principios del 28.
4: La comèdia dramàtica Casa en Flames de Dani de la Orden va ser un gran èxit fa dos anys i va batre rècords de taquilla. Des de la productora Sábado Time també han avançat que l'argument de la seqüela passarà a la neu.
1: Esports, el Barça de bàsquet ha perdut aquest dijous contra l'UQAM Múrcia per 87-90 en el segon enfrontament de la sèrie de quarts de final de la Lliga ACB i s'haurà de jugar la classificació dissabte a Múrcia en el tercer i definitiu partit. També ha jugat Tenerife 83, Madrid 118, que deixa l'eliminatòria empatada.
4: La selecció espanyola de futbol ha disputat el seu primer amistós de preparació de cara al Mundial, que començarà dijous que ve. A la Corunya, el combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 1 contra l'Iraq. Els catalans del Barça, Joan García, Marc Bernal i Dani Olmo han jugat de titulars.
1: I el quadre femení del torneig de tennis del Roland Garros ja tenim definida la final. La jugaran la russa Andreeva i la polonesa Chwalinska, que és la jugadora amb un rànquing mundial més baix, número 114. Arribar a la final en els últims 50 anys.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 5 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest divendres, encara de matinada, hi haurà algun ruixat intens al litoral. Després, el cel quedarà variable a la costa i assolellat a l'interior. A la tarda hi haurà algun ruixat puntual al Pirineu. L'ambient matinal serà fresc i al migdia no farà gens de calor enlloc. Les màximes més altes no passaran dels 28 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Rubí, al Vallès Occidental, el sol sortirà a les 6:21 i aquí el dia durarà exactament 15 hores.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui, 5 de juny, és el Dia Mundial del Medi Ambient i, per tant, un bon dia per recordar aquesta pregunta que es feia la primatòloga i antropòloga anglesa Jane Goodall. Si els humans som l'espècie més intel·ligent que ha existit mai, com és possible que destruïm l'únic planeta que tenim?
0: Doncs mira, quina bona pregunta per començar el matí. El més fotut és que tindríem la resposta. Perquè no som els més intel·ligents. Per cert, déu-n'hi-do, avui les pluges, ho estava comentant l'en Alfonso, no només aquesta matinada, sinó també ahir al vespre i a la nit. A Berga, la Patuma es va haver d'aturar precisament per aquest temporal, i a Barcelona, el Primavera Sound, que va haver de suspendre i endarrerir diversos concerts com els de Bad Gyal i Massive Attack. En tot cas, avui engeguem el programa. Home, ja us aviso que acabem la setmana per la Porta Gran. Ha sortit d'un dels talents televisius més exitosos d'Espanya, convertit en una megaestrella, girant sobre el seu propi eix sense aturador, i a més, avui fa anys. Un divendres se celebra amb el seu nom. David Bisbal.

0: dels artistes més coneguts de la música espanyola. Nascut a Almeria, es va donar a conèixer l'any 2001 gràcies a la seva participació en la primera edició d'Operación Triunfo. La seva veu potent, el seu carisma i la seva energia a l'escenari el van convertir ràpidament en un dels concursants més estimats pel públic. I després del concurs, una carrera musical en ascendència. Corazón Latino, Ave María, Bulería o aquesta, Lloraré las penas. Amb els anys s'ha convertit en una estrella, no només pel seu innegable talent vocal, sinó també per la seva dedicació i esforç constants. Més de dues dècades després dels seus inicis, continua sent una de les veus espanyoles amb més projecció internacional i un referent per molts joves artistes. Avui celebrem el divendres amb ell, amb David Bisbal, perquè avui és el seu aniversari i li tocarà bufar 47 espelmes. Aquí no venim a plorar les penes, sinó a celebrar que arrenquem el cap de setmana i tant si sou fans com si no del Bisbi, no em negareu que heu mogut una mica els malucs quan heu sentit aquest èxit que ens serveix per dir sí, no esteu somiant, comença oficialment el cap de setmana.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, va, que arrenquem el programa d'aquest divendres. 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: T'he vist il·lusionat ballant Lloraré les penes.
2: Sí, és la típica... Bisbal és el típic artista que ni va ni ve, però que en una revetlla sempre entra bé. Et puc demanar un favor? Podries llegir exactament la línia de guió que tens posada? Perquè m'han ensenyat l'Ara García i m'ha fet molt riure.
0: Ah, no, sí, però això perquè no ho vaig canviar. Perquè el peu, com que sempre...
2: No el vas canviar.
0: El teu peu, però vaja, no llegeixo mai.
2: Dóna'm pas.
0: Maiol Roger, què ens espera avui, divendres 5 de juny, als matiners de Catalunya Ràdio?
2: El que diu el guió, perquè ho entenguin els oients, és que ens espera avui dimarts 13 de gener. Imagina't ara, anar a un dimarts 13, però no. Avui és 5 de juny, queden 19 programes dels matiners, només,
0: bueno, 20,
2: amb aquest 20 encara.
0: Veus?
2: Per tant, entrem a la recta final de la temporada de matiners.
0: 19 despertadors, això sí.
2: 19 despertadors, exacte, per nosaltres, comptant que el dia de Sant Joan no hi ha matiners perquè és un dia festiu, però
0: ara,
2: avui hi ha, encara queden molts matins de Catalunya Ràdio i avui tenim teca perquè avui hi ha vaga indefinida dels professors després del no a l'acord entre el departament i els sindicats, i com sempre totes les veus al matí de Catalunya Ràdio tindrem el departament, la consellera Esther Niubó, i tindrem els sindicats, tindrem a USTEC, tindrem el sindicat a CGT, tindrem a la Intersindical, també tindrem a les famílies. La Lara García anirà a l'escola no perquè hagi de recuperar assignatures, sinó per veure com es viu, com es viu l'ambient. També parlarem una mica de la visita del Papa. A partir de les 10 tindrem a la Laura Pedro Albiol, que és supervisora d'efectes visuals i és la primera dona que ha guanyat un Premi Goya als millors efectes especials. Després l'espina de l'actualitat amb l'Oriol Ferrés i la Sílvia Coppolo. El dilema que torna: s'han de deixar diners als amics?
3: Uf! Quin gran tema.
2: I després les recomanacions del cap de setmana, el Gavaldà i el final de festa amb l'humor i el concurs pendent, que et pots endur 200 euros perquè no te'ls hagi de deixar al teu amic o
0: exactament
2: amiga i després tinguis problemes.
0: Tu deixaries diners als amics?
2: Depèn de l'amic i depèn de la quantitat.
0: Lara?
3: No.
0: En Alfonso, bon dia.
4: Depèn dels amics.
0: Depèn dels amics.
3: Depèn de la quantitat.
2: Però bueno, que si necessites 20 eurets te'ls passo ara.
0: Sí, home, sí.
3: Clar,
0: sí.
3: Suposo que no estem parlant de 10 o 20 euros, bueno, no?
0: 3.000 euros.
3: No.
2: Depèn de l'amic.
0: No. Molt bé. Doncs aquest és el dilema i per això fem aquest dilema cada divendres a Catalunya Ràdio. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Fins ara. 3 minuts, un quart de 6 del matí, mentre us esteu rumiant això de si deixaríeu diners o no als vostres amics. Avui també volem saber què ha passat al món mentre dormia, mana.
5: Bon dia.
0: Alfonso, bon dia.
5: Mira, aquesta matina hem tingut un concert sorpresa de Madonna a Times Square. Que estàs passejant per allà i de cop apareix Madonna.
0: Coses que passen a Nova York.
5: Un gran concert. La cantant ha presentat el seu nou àlbum, Confessions 2, davant de centenars de seguidors al cor de Manhattan. Ha aparegut per sorpresa al balcó d'una de les pantalles de Times Square i ha cantat alguns avançaments del seu nou treball, que es presenta demà, i també clàssics de la seva carrera. L'actuació s'ha fet en col·laboració amb l'aplicació de cites Grindr amb motiu de l'inici del mes de l'orgull LGTBIQ+.
0: Ah,
5: de fet, els usuaris de Grindr sí que ho sabien que es faria aquest concert, perquè bueno, ho han sabut uns segons abans, han rebut una notificació.
0: A l'aplicació?
5: Sí, i si no estaven allà a Times Square, podien veure-ho per l'aplicació.
0: Per Grindr podies veure el concert de Madonna?
5: Per Grindr, suposo que si estaves als Estats Units, clar. Confessions 2 és el 15è àlbum d'estudi de la cantant. Es publica el dia 3 de juliol i es presentarà oficialment avui, que pensava que demà era avui, perquè tot això de treballar a la nit és un...
0: És un mareig
5: d'horaris. Sempre és demà.
0: Gràcies, Anna.
5: Fins ara.
0: Doncs ja ho sabeu, usuaris de Grindr, mentre estàveu lligant per l'aplicació, us ha sortit una notificació i mentre estàveu quedant amb algú, possible que també estiguéssiu veient l'actuació de Madonna a Times Square. I mentrestant, per què aquest matí el món serà un lloc una mica millor? Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. El món pot ser una mica millor o, com a mínim, més sorprenent quan excavem sota terra, perquè de vegades episodis històrics que coneixem només a través dels llibres prenen forma. És el que ha passat al Mercat de la Beceria, a Gràcia, a Barcelona, on han descobert un refugi de la Guerra Civil, que ara quedarà protegit. Té capacitat per a 240 persones i una longitud total de gairebé 200 metres. Per ara quedarà tancat de cara al públic, però servirà per poder polir els coneixements que tenim sobre aquest període històric.
0: Bones notícies per arrencar aquest divendres 5 de juny des dels matiners de Catalunya Ràdio. I de què parlarem poc avui?
6: Doncs atenció, d'una nova moda, en aquest cas de llenceria femenina, que utilitza...
0: Oi.
6: Rates reals dissecades.
0: És que de veritat, jo la gent... És a dir, les fotografies són que si les veieu...
6: Uf. Si les veieu, uf. A veure, el debat sobre crear roba amb pells reals d'animals està més que servit, sobre si és ètic o no matar només per fer una peça de roba. De fet, diversos països de la Unió Europea o estats dels Estats Units com Califòrnia està prohibit des de les granges de criança fins a la seva compravenda, per tant, això ja no es pot fer. Ara bé, una dissenyadora australiana ha anat més enllà i en lloc de fer servir només la pell ha utilitzat rates reals dissecades per dissenyar les seves pròpies peces de roba. Ha penjat les fotografies a les xarxes, ha rebut moltíssimes crítiques i ella el que ha fet és sortir en defensa del seu projecte dient que per raons òbvies no estan pensades per ser utilitzades en el dia a dia, sinó que només volia provocar.
0: Doncs el cert és que ho ha aconseguit, perquè les fotografies de les ratetes...
6: Són fastigoses.
0: Sí, la veritat és que quan es posa una rata dissecada per lligar...
6: No.
0: Sí, vols veure la meva rateta?
6: Que en cap cas.
0: És que, per favor. No, a la Lara li ha agradat, per això. A Lara.
6: Com m'ha d'haver agradat, això?
0: Amb per quina favor? Bona notícia ens haguem al matí, rateta.
6: Doncs mira, que Reus recuperarà una joia modernista amagada durant més d'un segle. És Vila Maria, un mas modernista del 1908. Obrirà les portes a la ciutadania a partir del mes d'octubre, després d'una restauració impulsada per l'entitat reusenca Còdul Experiències Culturals. D'aquesta manera, Reus suma un actiu inèdit al patrimoni modernista visitable que complementa grans reclams com la Casa Navàs o l'Institut Pere Mata, que per cert és preciós. Ja heu d'anar si no hi heu anat.
0: Molt bé, apuntat.
6: Sentim ara a Maria Atzarias, que és presidenta de l'entitat, en declaracions al Diari de Tarragona.
7: Un espai privilegiadíssim, un espai doncs, de patrimoni modernista de primer nivell. És aquest espai de Vila Maria, obra de Pere Caselles, la mà dreta de Domènec Montaner a la ciutat. Per tant, des d'aquest passat, des d'allò que era tan important en el modernisme, que era la natura, que ho enveia tot, doncs podem-nos plantejar avui en dia quina és la nostra relació amb la natura, adonar-nos en aquest moment de tants reptes, doncs com podem donar resposta també des d'aquesta reflexió del patrimoni que ens serveix per entendre el present i projectar un millor futur.
0: Doncs boníssima proposta, sens dubte, la de Vila Maria. I avui al matí, quin motiu tenim per saltar del llit? Ot Serra, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és apostar pel teatre alternatiu com fa el projecte de la Sala B d'Amposta. Segons explica el seu director teatral, Joan Guijarro, l'avantatge és que permet més marge de maniobra que els espais públics.
8: Nosaltres podem incidir molt més en propostes que siguin més arriscades, que ens agraden, que interpel·len a la gent, que potser molesten públicament els polítics i a nosaltres no. I ens és igual. I, per tant, aquesta és la llibertat pròpia de tenir la sala, no? De dir, doncs, vull programar certes activitats, certes coses que conten, que diuen i que són interessants i que el públic també vol fer-ho.
2: La Sala B d'Amposta, amb capacitat per unes 140 butaques, celebra el 22 de juny el seu primer any de vida amb 30 activitats que han aplegat uns 2.500 espectadors. La nova temporada obrirà la mirada internacional amb propostes com Qui va matar el meu pare, de Daphne Valduz, i una bellíssima jornada de Kernel Dance Theater.
0: Ui, doncs buongiorno.
6: Buongiorno.
0: A aquestes hores del matí, quan passen 3 minuts d'un quart de 6, és moment de desplegar la revista del cor dels matiners per saber precisament com batega el cor aquest matí.
6: Batega.
0: A veure. Què li ha passat ara a la J-Lo?
6: Doncs mira que en una entrevista al programa de televisió estatunidenc Despierta Amèrica ha reflexionat sobre com canviem quan tenim parella. I ella defensa que quan estem solters som molt més creatius i productius.
9: A vegades les relacions xuclen tanta part de la teva vida que costa ser creatiu, costa estar focalitzat en tu mateix. Penso que quan estàs soltera pots ser més productiu i creatiu. Per això crec que tots volem trobar una parella que et permeti ser així i alhora tenir tot el que porta una relació.
0: Un aplaudiment per la intèrpret Marisa Gil, que sempre és una meravella. Els doblatges de Marisa Gil.
6: Els millors.
0: No hi estic gaire d'acord, depèn de com estiguis amb la teva parella,
6: clar,
0: no?
6: Totalment, això és perquè ella no ha estat gaire bé.
0: Quan estàs bé, estàs enamorat, estàs creatiu, ets feliç, no t'importa treballar una mica més, aguantar la gent...
6: I que ja ho sabem, que ella no ha tingut molt de gaire sort.
0: Sí, aquell puntet estrany, Jennifer López, a vegades penso les entrevistes té un puntet així una mica de...
6: Una mica
0: estranya. Vinga, va, que seguim. El cor també batega amb Maxi Iglesias.
6: Sí, perquè aquests dies està de promoció amb la seva nova pel·lícula Todo lo que nunca fuimos. És l'adaptació a la pantalla de la novel·la romàntica Alice Kellen. Ha reflexionat sobre la història d'amor que viu a la pel·lícula, en què es veu que no tenen ningú a favor, ningú està remant per allò, sinó són ells mateixos qui ho han de fer. I, de fet, el mateix Maxi Iglesias ho comparava amb la vida real, deia això.
10: También tiene ese punto realista que nos enseña que en la sociedad hay muchas maneras de relacionarse y de vivir una historia de amor, tanto si es imposible como si no. Y si es imposible, yo creo que cada vez somos más conscientes de realmente por qué lo es, ¿no? No que sea imposible por algo que está estigmatizado o que está acordado en base a ideas antiguas o a una tradición, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es imposible realmente? Y creo que esta película abre ese debate, ¿no? También de decir realmente qué sucede aquí.
0: Reflexions de Maxi Iglesias, també els matiners de Catalunya Ràdio, 10 minuts, 5:45 del matí. Ahir van tenir una conversa Jordi González, Ricard Ostrell i el convidat Josep Cuní, que us recomano que recupereu a través del web i l'app de Catalunya Ràdio, perquè val la pena escoltar i Cuní una conversa interessantíssima, de la qual vam aprendre moltes coses, Lara.
6: Doncs sí, ens va visitar, com m'explicava Josep Cuní, i ens va deixar reflexions com aquesta.
11: No et cansen les tertúlies?
12: Però és que les tertúlies que vaig posar en marxa no tenien quotes. I les tertúlies es van pervertir el dia que hi van començar a posar-se quotes. I que els professionals vam acceptar que ens imposessin quotes. Diguem-ho tot, i ara són pures quotes. I quan una persona va a una tertúlia per quota, tu saps perfectament què dirà, i si a tu no et diu res, per què li he de dir a l'audiència? Si tu ets el filtre entre qui parla i l'audiència. Si no t'aporta res, què li aportarà l'audiència?

0: I estem escoltant una meravella de cançó per saber què passava tal dia com avui.
1: Doncs un 5 de juny del 2016, ara fa 10 anys, els quatre membres d'ABBA actuaven junts per primera vegada des del 1982. Ho feien en una gala privada per commemorar els 50 anys d'aquella primera trobada entre els dos fundadors d'ABBA a Estocolm. L'actuació va començar de manera molt i molt improvisada amb un dels seus grans èxits del 1980, com és aquest que sentim, Me and I.
0: Jo dic també que el tema d'ABBA és per donar-li de menjar part, perquè van tenir un merder aquests com a banda, sí, que van guanyar molts diners, però no passaven per la porta.
1: Ara. Però bueno, ja deu passar amb aquests grans grups.
0: Sí, però jo crec que ells encara no segueixen sense parlar-se.
1: No, clar.
0: Amb el rotllo segueix. Si al cap el que hauria de fer és escoltar els matiners i sobretot escoltar la gent d'Estrocat. Va, volem saber també quin dia ens espera astrològicament parlant. Ens ho explica com cada matí la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui divendres 5 de juny tenim la lluna transitant per Aquari i això ens pot ajudar a agafar una mica de distància emocional. A vegades va molt bé sortir del drama, mirar les coses des de fora i observar amb més objectivitat. Aquesta lluna afavoreix les idees noves, les solucions creatives i la capacitat de trencar patrons que ja no tenen sentit. Avui, si alguna cosa se't queda petita, potser no cal insistir-hi més. Potser toca mirar-ho d'una altra manera. Bon divendres.
0: Déu-n'hi-do, el missatge per acabar
1: està
0: la setmana,
1: bé,
0: eh?
1: Per ser divendres està molt bé.
0: Sí, calma, que acabem
1: calma
0: de començar
1: i
0: el divendres.
1: Calma, rebaixeu el drama.
0: Ara. Molt bé, l'Anna, molt ben resumit, això.
1: Molt bé,
0: encantats. Vinga, va, que també volem saber qui bufarà espelmes avui, aquest divendres 5 de juny.
1: Vinga, som-hi amb alegria.
0: Oi, ella,
1: què passa? Ep, la lluna.
0: Escolta, però com t'està afectant la lluna?
1: Bueno, he deixat el drama de banda.
0: Molt bé, l'Anna,
1: sí, clar. Només queda l'alegria. Avui fa anys, Ona Carbonell, que entre piscina i piscina arriba als 30 anys. S'ha posat molt tou amb la seva música perquè avui fa 70 el saxofonista Kenny G. Segueix escrivint la seva vida just avui que en 70... No entenc res d'aquesta frase.
0: Que en fa 77.
1: Falta un fa.
0: Per favor.
1: Que en fa 77 l'escriptor Ken Follett.
0: Dic, favor,
1: no sé què estic llegint.
0: Però si t'ho has llegit abans, com que no t'ho llegeixes abans.
1: M'he quedat allò el cervell com a... Bueno, fa 77 anys l'escriptor Ken Follett.
0: Molt bé.
1: I segueix fent voltes al sol i també sobre ell mateix en Bisbi. Bufa 47 espelmes al cantant David Bisbal. Amb un als cors que feia anys sempre és una bona notícia.
3: I tu, per què matines?
4: No, ara mateix no caigo.
3: Explica'ns-ho.
4: A veure, me dame el papel.
3: 93 201 7474.
4: A quina ràdio?
3: Catalunya Ràdio.
4: Molt bé.
0: Per cert, aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio us presentem un nou podcast que ja podeu trobar a la plataforma 3CAT. És un videopodcast, de fet, que es diu I ara què? No marxeu, que I ara què? Més enllà de l'esport. Us ho explicarem d'aquí uns moments als matiners. Abans per això, i abans no arribem a 6:15 del matí... La música de Quini Portet i Manolo García, una d'aquelles cançons que ens serveix per dir-vos bon dia i també per engegar pràcticament el cap de setmana. Han tornat als escenaris, estan de retorn, fan sonar els seus grans èxits. Cançons com aquesta, amb la que us diem bon dia i benvinguts a Catalunya Ràdio. Com un burro amarrado en la puerta del baile, son ells, el último de la fila.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem el rebuig dels docents al nou acord entre els sindicats i el govern. A partir de les 10 del matí parlarem amb Laura Pedro Albiol, primera guanyadora del Goya a millors efectes especials. A la tarda recuperarem pregons de festa major, els més divertits i alguns de fallits. El Catalunya Nit farà un programa especial sobre el Primavera Sound amb el retorn de Paula Jornet als escenaris i abordarà també el fenomen de The Cure amb fans i el grup d'homenatge Obscure. I aquest cap de setmana, al suplement, estarem molt pendents de l'arribada del Papa a l'Estat i en parlarem amb fans de Lleó XIV. També recordarem la figura d'Arcadi Oliveres amb dos dels seus fills i Mònica Terribas. Diumenge, a l'Eclipsi, ens visitarà Gerard Quintana.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Vinga, va, benvinguts, benvingudes. No esteu somiant. Hem arribat al divendres final de setmana. Ana Alfonso, bon dia de nou.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. Ho hem estat comentant també al llarg d'aquesta última hora, perquè avui torna a haver vaga d'educació a tot Catalunya.
3: Això després que els docents hagin rebutjat el preacord entre sindicats i govern a la consulta unitària. La participació a la votació, recordem-ho, va ser del 60%, i dos de cada tres mestres i professors van dir que no accepten el preacord i que es comprometen a continuar les protestes. El resultat ha obligat la USTEC a fer autocrítica perquè havien fet campanya pel sí, ho deia la portaveu Yolanda Segura.
4: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies.
3: El sindicat crida a participar en les pròximes mobilitzacions, que seran la setmana vinent, coincidint amb la visita del Papa.
2: La CGT surt reforçada d'aquesta consulta.
3: No va firmar el preacord i demana la dimissió de la consellera Esther Niubó, Laura Jané, secretària del sindicat.
5: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt.
3: Qui sí que ha acceptat el preacord a la seva consulta interna és professors de secundària, com explica el secretari d'aquest sindicat, Ignasi Fernández.
6: Consolida el que tens, agafa-ho, no ho posis en perill, i aquí sí que he de dir que hem fet un exercici de responsabilitat.
2: Avui mateix la consellera Esther Niubó mantindrà una roda de contactes amb els sindicats que van firmar el text.
3: Sí, perquè tot i el cop de porta dels docents al preacord, el Departament d'Educació assegura que el tirarà endavant. Professors de secundària ja ha confirmat que hi anirà aquesta roda de contactes. La USTEC ha demanat que la trobada sigui la setmana vinent, tenint en compte que avui hi ha vaga. La consellera Niubó demana una reflexió profunda als sindicats.
7: Em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. Convocaré una ronda de contacte amb les diferents organitzacions que van signar aquest preacord la setmana passada, precisament perquè ens traslladin el seu posicionament.
2: Els pressupostos de la Generalitat comencen a caminar al Parlament, tot i la crisi amb el sector docent.
3: Esquerra i els comuns han permès tombar les esmenes a la totalitat al projecte dels comptes, tot i els retrets que han fet a l'executiu per com ha gestionat la crisi. Des de l'oposició, Junts per Catalunya ha assenyalat la consellera Esther Niubó, mentre que el PP i la CUP han lamentat que els socis del PSC s'hagin mantingut al marge de la tramitació pressupostària el conflicte a les aules.
2: El personal de les biblioteques públiques de Catalunya també fa vaga.
3: Comença avui i demà una vaga que s'estendrà de manera indefinida els divendres i dissabtes. El sector demana més recursos, més personal i més inversió pública per poder oferir un servei de qualitat.
2: Els bombers han atès gairebé un centenar d'avisos per l'episodi de pluja que ha afectat diverses comarques.
3: La incidència més destacada va ser el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a l'R3 a Ripoll. Al comboi hi anaven 4 persones que van ser evacuades sense ferides. El telèfon d'emergències ha rebut gairebé 170 avisos, la majoria al Ripollès i al Vallès Oriental.
2: La pluja també ha afectat a la Patum de Berga i al Primavera Sound.
3: Sí, ha obligat a endarrerir un quart d'hora a l'inici de la Patum completa i a fer pauses entre sal i sal. El Primavera Sound ha sortit més perjudicat, es van cancel·lar els principals concerts, no han actuat ni Massive Attack, ni Doja Cat, ni tampoc Bad Gyal. Avui, si tot va bé, The Cure actuarà a l'escenari principal i també serà el torn d'Skrillex.
2: El rodatge de la pel·lícula Casa en Cendres, la segona part de Casa en Flames, arrencarà aquest hivern.
3: Ho ha anunciat la productora Sábado Time al Festival de Cinema i Sèries Lo que Viene a Tenerife. El productor Toni Carrizosa ho explicava així.
8: Contaremos con los mismos compañeros que en la primera. Esto sí que está confirmado. Volverá a estar Televisió de Catalunya, TV3, volverá a estar a 3 Media con nosotros y también Netflix. La idea es rodar este próximo invierno y poder estrenar en el invierno siguiente, pues o finales del 27 o principios del 27.

0: les protestes dels docents, tots vestits, els veiem amb samarreta groga. Alhora, la principal imatge és per un Primavera Sound passat per aigua, en què es veu el parc del Fòrum ple de gent amb paraigües. Al periòdico, la imatge és per la Sagrada Família, amb titular sobreimpressionat, en què es llegeix "Així és l'Espanya que rebrà Lleó 14".
1: Pel que fa a la premsa de Madrid, El País obre edició destacant que hi ha 68 bisbes assenyalats per encobrir casos de pederàstia, i El Mundo titula que el Suprem va frenar el pla contra l'UCO de Mercedes González.
0: Quan a les fotografies, a El País és per al germà de Pedro Sánchez en el judici, amb un titular a sota que destaca que va dir que ell no tenia capacitat per influir en res.
1: I El Mundo, la imatge destacada és del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. El rotatiu destaca que Marlaska ha negat les reunions de la directora de la Guàrdia Civil amb Leire Díez, però que la publicació del sumari ha obligat el govern a canviar de versió.
2: I a les pàgines d'opinió de la premsa, el conflicte educatiu i els casos de presumpta corrupció al voltant de Pedro Sánchez.
0: L'Ara i La Vanguardia dediquen l'editorial al no dels docents a acceptar el preacord en què els sindicats van arribar amb el Departament d'Educació.
1: L'Ara es pregunta com reconduir el desacord educatiu.
0: I exposa que després d'un acord en termes quantitatius, en termes de diners i de mitjans, ara cal obrir un debat qualitatiu i parlar d'educació.
1: La Vanguardia destaca que la crisi de l'educació catalana s'agreuja.
0: El rotatiu de Godó demana que es torni immediatament al diàleg i alerta que no es descarta la vaga indefinida dels docents.
1: Canviant de tema, el periòdico lamenta que els informes de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil sobre el Partit Socialista dibuixen un escenari greu i fa una crida a preservar les institucions.
0: Diu el periòdico que la gravetat dels fets requereix explicacions per part de les institucions afectades i també diu que el govern hi ha de contribuir en aquestes explicacions. A més, considera que s'han d'assumir responsabilitats polítiques.
1: El País també destaca que cal donar explicacions més detallades i convincents sobre el cas Leire Díez i diu que, sobretot, les ha de donar la directora de la Guàrdia Civil.
0: Subratlla que el sumari ha descobert un nivell de connexions de l'exmilitant del PSOE molt superior al que es coneixia.
1: Afegeix que només les respostes veraces i l'assumpció de responsabilitats poden tornar la credibilitat a les intencions de netejar avui en intradit.
0: Per la seva part, El Mundo es fixa en el cas judicial del germà de Pedro Sánchez i diu que la claveguera textualment està al costat, textualment també, del germaníssim.
1: I afegeix que el fet que David Sánchez hagi estat jutjat demostra que l'Estat funciona malgrat aquells que pretenen evitar-ho.
2: Repàs també la premsa digital. Qui va fer una celebració pujada de to?
1: Doncs l'equip juvenil d'un club de futbol de Bonrepòs i Mirambell, això és una petita localitat valenciana de 4.000 habitants, van pujar de categoria després de guanyar la Lliga i per celebrar-ho van organitzar un sopar al poliesportiu municipal. Fins aquí res destacable, però resulta que l'entrenador va contractar un stripper. La majoria de nois de l'equip tenen 18 anys, però també n'hi ha de 16 i 17. Com que aquest striptease va tenir lloc a dependències municipals, l'Ajuntament ha presentat una denúncia a la Fiscalia perquè havia utilitzat el sopar del club privat, però no un espectacle eròtic.
2: Mare meva.
0: Sí, sí.
2: Mare meva. Ai, què investiga la policia de Nova York?
0: Doncs investiga per què hi ha diversos vídeos en què homes surten de les clavegueres en ple carrer com si fossin les tortugues ninjas, no? Que també sí, vivien a les clavegueres de Nova York. Doncs en aquests vídeos, que són captats per les càmeres de vigilància en diversos barris com Brooklyn o Queens, s'han viralitzat a les xarxes. I et preguntaràs, i què hi busquen sota terra aquests individus, no?
2: Què hi deu haver-hi?
0: Doncs la policia creu que miren aviam si hi troben objectes de valor. Això ho llegim a diversos mitjans digitals.
2: Aquí han enxampat infraganti.
1: Doncs un home mentre robava un patinet elèctric al centre d'Oviedo, en plena llum del dia. En un vídeo que s'ha fet viral es veu com aquest home estira un parell de patinets que estan lligats a una tanca del carrer amb una cadena, i a cop d'estira i estira finalment aconsegueix trencar una de les cadenes i tan bon punt allibera el patinet se l'emporta carrer avall. De fons se sent com les persones que graven el vídeo estan avisant la policia que ja no va arribar temps d'evitar el robatori, ho explica el Nació.
2: I qui s'ha endut un bon ensurt?
0: Doncs els banyistes de la platja de Palma, a l'illa de Mallorca, on va aparèixer inesperadament una colobra de ferradura. És una serp completament inofensiva, però es mou molt ràpid i va anar passant entre les tovalloles dels banyistes de manera que s'anaven aixecant, s'anaven espantant i s'anaven apartant ràpidament al seu pas. Això ho explica el Nacional.
2: Passat una nit de pluges, ho hem comentat també a partir de les 5 del matí, només començar el programa, que avui...
0: Sí, a més, la Patum finalment s'ha pogut fer, oi? Però una mica més tard. També el Primavera hem vist com ha plogut moltíssim. Veiem aquestes imatges als diaris de les fotografies, no?, d'aquesta imatge de gent amb paraigües.
2: Sí.
0: El Primavera, és a dir, que ha afectat molt la pluja aquesta nit. Ara ja ha parat,
2: Ha parat una miqueta. Sí. Veurem si al llarg del matí, que és el que es preveu avui, milloren aquesta temperatura, aquesta pluja. De fet, les màximes avui no arribaran als 28
0: graus. De fet, ha baixat la temperatura, es nota.
2: Abrigueu-vos si heu de sortir de casa, per cert. Marta Viana, bon dia de nou.
3: Bon dia.

0: És un dels caps de cartells més esperats d'aquest primavera, també pel primavera d'aquesta nit hi passaran Skrillex, Pink Panthers o Malena.
1: A veure si la pluja, que no ha de ser així, no jugui una mala passada en aquesta nova edició del Primavera Sound, i no s'ha de suspendre cap concert com ahir, que no van poder tocar, entre d'altres, Batguia. Més coses per avui, Marta.
0: Mira, això t'agradarà, perquè són aquests concerts sorpresa que fan alguns dels artistes, i Nati Peluso hi torna a Barcelona.

0: anunciat concert sorpresa, sorpresa i no tan sorpresa, també us he de dir, perquè ja ha dit on serà, serà la Casa Seat, serà avui divendres a 2:15 fins 4:45 de la tarda. Les entrades són gratuïtes, però s'havia de fer una reserva prèvia, evidentment, quan Nati Peluso va anunciar això, de seguida es van acabar. Això sí, si sou dels que creieu que teniu sort a la vida, doncs us podeu apuntar a la llista d'espera i a veure doncs, si acaba sonant la flauta. I et porto una altra novetat. Escolta això i a veure si et sobe. No hi ha plan B, haig d'arriscar. Sé el que em convé, no em puc
1: traicionar. I si no hi ha camí, jo l'hauré de pujar. Home, alguns els tenim molt localitzats, que és la veu de Búhos.
0: I l'altre què?
1: A veure, a veure.

0: estem escoltant, Marta?
1: Doncs la cançó que es diu No hi ha pla B, la nova cançó en debut, com deies, amb col·laboració de Leire Martínez, excantant de La Oreja de Van Gogh, que ha fet aquesta col·laboració. Per mi molt sorpresa, però molt xula. A mi m'agrada molt com sona, molt Buhos i molt La Oreja de Van Gogh.
0: Mira, que m'han enviat per cert una nota de veu la gent de Buhos. A veure si la podem escoltar.
1: A veure.
2: Bon dia, matiners. Aquí Guillem Soler, el que fa les cançons i les canta amb Buhos. Molt feliços perquè estem d'estrena amb una cançó en la que hi canta la Leire Martínez, la que va ser vocalista durant molts anys de La Oreja de Van Gogh. Ens encanta fer-la cantar en català i amb un tema que té un rerefons interessant, que ens parla del camí a la vida i de que si saps el que vols fer t'hi has de tirar de cap per poder ser feliç. Espero que us agradi tant com a nosaltres.
0: Doncs mira, quina meravella, el Guillem de Buhos, amb aquesta nota de veu, que ahir vaig anar a dormir amb aquesta veu.
1: Fantàstica.
0: Mira, quin àudio que tinc. Gràcies, Marta.
1: Fins ara.
0: Avui movem el dial quan falten 2 minuts per arribar a 5:45 del matí fins al maig del 1986, perquè en Pere Calders va ser guardonat amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, i aquell mateix dia Catalunya Ràdio va emetre el programa Ciutadans de Catalunya amb Calders com a protagonista.
3: Us han dit somiar truites algunes vegades, senyor Calders?
4: I m'ho he dit a mi mateix.
3: I com us ho preneu quan us ho diuen o quan us ho dieu?
4: Depèn de la idea que em faig de la truita. Sí, vull dir que de vegades això pot ser pejoratiu o pot no ser-ho, depèn d'aquesta mena de dimensió del somni en el qual vulguis penetrar. A mi no em molesta gens i em llevo somiant truites i em vaig a dormir somiant truites. Això no és sempre bo. De vegades m'ha procurat ensopegades memorables, però...
0: I quan falten 16 minuts per arribar a les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial des de Normandia, al nord de França. Guillem Soler, bon dia.
5: Bon dia, matiners. Fa exactament 82 anys faltaven pocs minuts perquè els primers vaixells del bàndol aliat desembarquessin a les platges de Normandia, un moviment que va capgirar el curs de la Segona Guerra Mundial i que va fer possible el món on vivim actualment. Més de 8 dècades després, l'anomenat Dia D és una data molt important a les costes normandes, on es fan cerimònies oficials, desfilades, recreacions històriques i homenatges als cementiris militars on descansen milers i milers de soldats.

0: A la resta dels països aliats també es fan commemoracions institucionals i es reten homenatges als pocs veterans que segueixen vius avui en dia en una jornada de record i de reconeixement. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de França, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: A partir de les 6 del matí acabem la setmana amb el matí de Catalunya Ràdio, sí, Maiol.
2: Perdó, Guillem Soler ha fet una cançó amb la Leire i alhora ha anat a Normandia.
1: No, el nostre Guillem Soler no és el Guillem Soler cantant de gust,
2: que a més
1: tenen un to de veu que no té res a veure.
2: Bueno, però a vegades amb la ràdio, escolta'm, el matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 6, molt pendents de la vaga d'educació, recordem, avui hi ha vaga a tot Catalunya dels professors, després que ahir a USTEC, els professors afiliats a USTEC, ja ho diré bé, votessin que no a la consulta sobre el preacord amb el Departament d'Educació. Avui hi ha nova jornada de vaga i avui tindrem tots els protagonistes al matí de Catalunya Ràdio, començant per la consellera Esther Niubó, la portaveu d'USTEC, també tindrem a les famílies, estarem a les escoles, per tant, molt atents a veure què pot passar a partir d'ara, perquè és la pregunta que es fa una mica a tothom. Després també farem una mica més de la visita del Papa, que demà ja arriba a Espanya. Després parlarem amb la primera guanyadora del Goya Efectes Especials a partir de les 10. Avui el dilema serà sobre si hem de deixar diners als amics o no.
1: Déu-n'hi-do aquest dilema, també t'ho dic.
2: Exactament. I la taula de recomanacions del cap de setmana, com sempre, abans del final de festa, amb el Gavaldà i el millor humor.
1: Doncs mira, res, d'aquí pràcticament 13 minuts engega aquesta nova edició del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Abans, per això, moment de posar-vos a prova, i sobretot posar a prova també la vostra intuïció. He de dir que tinc una setmana fantàstica, la de Maiol. Juntament amb Sara Llobet.
2: Ah, Sara Llobet, que li hem donat un micròfon perquè parli ella mateixa, però
1: diu que no vol.
2: Va, avui que són les eleccions
1: Sara,
2: del Madrid.
1: Sara, escolta.
2: Dades sobre Florentino Pérez.
1: Ai, patrino Florentino.
2: I en concret, quina és la seva fortuna estimada i quina posició ocupa entre els milionaris del món? Va, que en són dues. Fortuna estimada Florentino Pérez, ràpid.
1: Jo diria 1.000 milions.
2: 1.000 milions de què, d'euros o de dòlars?
1: D'euros.
2: D'euros, 1.000 milions d'euros.
1: Va.
3: 85.
2: 85 què, milions?
1: 85.000 o 85?
3: 85 milions.
2: 85 milions?
1: Només?
3: No, 1.200 milions.
2: 1.200, diu la nostra redactora d'Economia. Florentino Pérez té una fortuna de 6.900 milions de dòlars, que al canvi serien 5.940 milions d'euros. I això el situa en el lloc número...
1: Què sé, del món?
2: Del món. De l'1 al 1.000, va.
1: No, doncs jo què sé, Maiol, no ho sé, no tinc ni idea.
3: 27.
4: 84.
1: 40.
2: 568.
3: Mare meva, que malament.
2: A Espanya, segons el càlcul del 2010, era el desè més ric, però jo crec que quan Forbes actualitzi la llista estarà al top 5 bastant probablement.
1: Déu-n'hi-do, per això la fortuna, eh?
2: Home, sí.
1: Tu vas allà a actualitzar targeta.
2: És que, de fet, ha tingut un gran creixement en l'últim any, que tu dius, a tu, Florentino Pérez, et sembla igual de fastigosament ric que l'any passat,
1: sí, sí.
2: Doncs ell ha augmentat bastant la seva fortuna l'últim any.
3: Que bé.
1: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
1: D'aquí uns moments, per ser al programa, no parlarem de diners, sinó d'esports, perquè ja podeu trobar la plataforma 3CAT. I ara què més enllà de l'esport? Us expliquem què és d'aquí uns moments.
5: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
6: El nivell de violacions, no només del 36 al 39, sinó de manera posterior, va ser alt.
5: Aquest diumenge, Anna Miñarro, psicòloga i psicoanalista, especialista en el trauma generacional provocat pel franquisme.
6: Kei Podellano se l'encarregava de dir: alerta, les catalanes, canvieu-vos les calces perquè arribem demà i sabreu de veritat què és un home.
5: El divan, el valor de la conversa.
6: El franquisme va induir el silenci, però el silenci important és un silenci provocat per les famílies, perquè la por feia que les famílies diguessin als nens: d'això no en pots parlar.
5: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
7: Senyores i senyors, bon dia.
5: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
7: Leire Díaz, bon dia.
8: Bon dia. No sé nada, no sé nada, sinceramente.
7: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
8: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
9: Si aquest acord realment sortís que no, no veig massa altra opció que anar a un escenari de caos i debilitament absolut del sistema educatiu.
10: Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
7: Català, penya! Què passa?
11: Quina il·lusió!
7: Ah, m'he engreixat una mica.
11: No, estàs boníssim, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
7: Sí.
5: De dilluns a divendres de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
12: Un món on tothom està de vacances.
13: En creure un món
4: i sempre hi sonen les teves cançons preferides. Potser el seu nom no et sona, però segurament que has vist dibuixos seus, ja siguin de cuina o de botànica. Ens visita la il·lustradora Gala Pont.
12: O tinc la sensació que és que quan va passant la vida tornem a reescriure les coses que ens han passat.
13: L'altre barri, amb Blai Mercè.
5: Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
14: Jo tinc 79 anys i des dels 25 estic entrant i sortint dels hospitals. El menjar està bé.
15: Cal anar millorant tot el que és l'alimentació als hospitals. L'alimentació en si acaba sent una part del tractament.
16: Els del restaurant Caníbal entrem a la cuina d'un hospital per conversar amb pacients, nutricionistes i cuiners.
17: Jo sóc conscient de la fama que té la cuina hospitalària. Som client captiu, ningú vol ser ingressat a un hospital. Difícilment podrà apreciar la cuina i la gastronomia que li donem.
13: Un restaurant Caníbal a Berlín, aquest diumenge a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
5: Els més matiners.
1: Com minuts arribem a les 6 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio. I alerta perquè, us estàvem dient fa uns minuts, ja teniu disponible a la plataforma 3CAT tots els capítols d'un nou videopodcast que es diu I ara què? Més enllà de l'esport.
18: I després, quan guanyes, què més hi ha?
19: Quan jo comentava tennis, m'encantava.
5: Què passa quan un esportista d'elit deixa la competició?
19: I el moment de retirar-se va ser complicat?
5: Miren Morros, exjugador internacional d'handbol, i un grup de nens i nenes que fan esport pregunten a esportistes d'èxit com encaren el seu futur personal i professional més enllà de l'esport.
20: Jo crec que és una cosa que hem d'estar preparats.
21: Quan eres petita jugaves sempre amb nois?
5: Àlex Corretja, Laia Palau, Tiago Alcántara, Felipe Perrone i Andrea Fuentes expliquen a Miren Morros i a nens i nenes esportistes com deixen de guanyar medalles, copes i tornejos, però sempre queden els valors de l'esport.
19: Va ser l'empenta que necessitava per dir adéu.
16: Són 5 capítols en què l'exjugador d'handbol Miren Morros conversa amb esportistes retirats sobre els valors que l'esport ha deixat a les seves vides. El propi Miren ens ho explica.
22: Un podcast on parlarem amb grans esportistes ja retirats i els faré la pregunta que em vaig fer jo quan em vaig retirar. I ara què? Però no ho faré sol. M'ajudaran els esportistes del futur.
16: Hi han passat esportistes coneguts per tots com Tiago Alcántara, Àlex Corretja, Laia Palau, Felipe Perrone o l'estrella de natació artística Andrea Fuentes, que comentava això sobre l'èxit esportiu.
18: És que l'èxit què és, no? O sigui, el medim amb medalles o el medim amb que quan arriba el moment de que ja he acabat estic orgullosa del meu camí i m'ho he passat bé. Per mi és aquest l'èxit. I quan aconsegueixes això, les medalles acaben venint. Sí.
16: Durant la conversa els acompanyen les preguntes de nens i nenes que comencen a practicar esport i que tenen l'oportunitat de rebre consell dels millors.
23: Tu passaves millor de nedadora o d'entrenadora?
18: És molt difícil aquesta pregunta.
19: Va ser l'empenta que necessitava per dir adéu.
21: Quan eres petita jugaves sempre amb nois o amb noies?
18: I després, quan guanyes, què més hi ha?
1: Doncs ja ho heu sentit, almenys un petit tastet d'aquest nou vídeo podcast. I ara què? Més enllà de l'esport. Una nova estrena a la plataforma 3CAT que ja podeu escoltar, ja podeu veure, perquè els 5 capítols sencers els podeu trobar a la plataforma. 7 minuts, les 6 del matí. 9-3-2-0-7-4-7-4 per acabar la setmana. Deixeu-me que saludi aquest matí de divendres amb Pau. Pau, molt bon dia.
24: Hola, bon dia.
1: Ui, quina veu de despert, Pau. Això vol dir que ja fa estona que estàs despert.
24: Sí.
1: A quina hora ens hem despertat, Pau?
24: Jo em llevo a les 3 del migdia.
1: A les 3 del migdia? O sigui que ara pràcticament te'n vas a dormir ja.
24: Sí, aquí una estona. Ara quan acabi de treballar ja me'n vaig a dormir.
1: Quin canvi d'horari més complicat, eh? Aquest. A veure, per què et lleves, Pau, a les 3 del migdia?
24: Perquè sóc forner i m'hi poso cap a les 8 de la tarda, més o menys.
1: Ah, val, és a dir, et lleves a les 3, és a dir, el teu dia comença a les 3 i la teva jornada laboral a partir de les 8, eh?
24: Ah, exacte.
16: Treballes tota la nit?
24: Sí. Treballo normalment de 8 a 7, però hi ha dies que a vegades vinc abans, perquè al final de portar un negoci et fa estar-hi i has de fer moltes hores.
16: Clar.
1: Pau, treballes sol o acompanyat?
24: No, acompanyat. Som 2 ara a la nit, però durant el matí també acaben sent més gent. Ara quan marxin la lleven les meves companyes i al final som colla.
1: Perquè estava pensant, dues persones treballant de nit us heu de portar bé, perquè si hi ha mal rotllo, allà ha d'haver una tensió al forn de pa.
24: Ja fa uns quants anys que ens coneixem i al final tenim bona relació. I va, ja, al final et coneixes i ja saps com portar-ho.
1: I escolta'm, Pau, com es diu el forn, per cert?
24: Es diu fet de farina.
1: Fet de farina?
24: Sí, a l'Instagram o per internet. Estem aquí a Sant Fruitós de Bages i és un forn que portem la meva parella i jo.
1: Molt bé, perfecte. Doncs escolta'm, Pau, gràcies també per passar pels matiners de Catalunya Ràdio, que tinguis un molt bon cap de setmana.
24: Moltes gràcies, igualment.
1: Que vagi bé. Adéu. No marxeu, que ara hem de parlar amb l'Eloi Cordomí.
16: Ai!
1: Que ens ha d'explicar no només les pluges d'aquesta matinada, també d'ahir la tarda, sinó també a veure si ens explica alguna de les coses que ha passat a la muntanya. Mentrestant, la música de Bet i Gossos. Segur que recordeu aquesta col·laboració que porta per títol No és nou.

0: Aquí, gossos, en aquesta col·laboració que es diu No és nou. A veure, Eloi, aquesta cançó t'agrada o no t'agrada? Bon dia.
1: Sí, m'encanta. De fet, m'ha recordat, dic això. Això fa molt temps que ho vaig escoltar.
0: Quan eres jove.
1: Sí. Bet i gossos, no?
0: Bet i gossos, deu tenir ja... De tot fa molt, però... Uns quants anys,
1: no és nou,
0: uns quants
1: anys. No és nou.
0: Aquí ens movem entre novetats
1: però
0: i entre clàssics
1: molt.
0: De la música.
1: Ens agrada molt.
0: Escolta'm, anem pel que anem. Digue'm. O no?
1: Sí, farem el que podem, eh? Però sí.
0: Sempre ben fet, Eloi, sempre ben fet.
2: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: I amb l'Eloi Cordomí van arribar a les 6 del matí. Doncs això, ens explica alguna anècdota que li ha passat a un home del temps que viu a la muntanya. Què t'ha passat, Eloi?
1: A veure, la història no va molt més enllà, eh? però el que va ploure ahir aquí no està escrit.
0: És que és una, una borrada,
1: estar... Però una animalada, és a dir, ahir vaig estar comentant no, podran caure de 50, 100 litres potser puntualment a algun lloc, doncs pam, puntualment va ser casa meva, 105 litres per metre quadrat.
0: Déu-n'hi-do.
1: A casa, una barbaritat, o sigui, raja aigua per tot arreu, on tenia l'hort, ara mateix i, bueno, ara no, ara ja s'ha acabat, però ahir va passar un riu per sobre.
3: Ostres!
1: Després aniré a mirar a veure què ha passat. Les cabres estan molles, els gossos estan molls, les gallines estan molles.
0: I ara què vas, amb el secador secant animal a animal?
1: No, ara espero que surti el sol i vaig a fer un reconeixement de que tots estiguin bé, no ho sé.
0: Ara també et dic una cosa, eh? Quina meravella aquests temporals quan ets a casa i els veus des de dins.
1: Sí. Ahir, al fons, provocava una mica d'angoixa perquè rajava tanta aigua a tot arreu. Sí. És a dir, qualsevol paret rajava un raig d'aigua. Llavors, angoixava una miqueta, bé, pensa, això s'esllavissarà o caurà o fotrà mal.
0: Escolta, però a dins de casa també...
1: Sembla que està tot a lloc. No, dins a casa.
0: Ah, li pensava dir que has de fer obres. Eloi, per favor,
3: però clar, deu pensar en les cabres, no. Saps?
1: A dins de casa no, però al mur que hi ha aquí al garatge, sí.
0: Bé.
1: I rajava aigua, també.
0: Déu-n'hi-do.
1: I les cabres, mira, ara n'hi ha una que em surt que està com apartada de les altres. Dic, hosti, que no s'hagi anat a allunyar. Les tinc geolocalitzades, n'hi ha una que em surt que està...
0: Ves-la a buscar.
1: Que està lluny, no sé, què li passa.
3: Ai.
0: En tot cas, Marta Viana, Lara García, moltes gràcies, noia.
3: Adéu, bon cap de setmana.
0: Adéu. Eloi, fes-m'ho rapidet, adéu, això, va.
1: No, a veure, cap de setmana, que no serà esplèndid, anirem passant cosetes, però molt millor. O sigui, surt el sol, es puja la temperatura. Avui encara amb algun ruixadet, aquest matí entre la costa de Tarragona i de Barcelona, alguns núvols també al nord-est del país. Demà dissabte també algun ruixadet a l'interior de Girona, nord de Barcelona, alguns núvols també cap al sud, i diumenge serà més sol, però al matí també passaran alguns núvols, així que una mica...
2: La xarxa de comunicació local.

0: Mar Negre. Capítol 5. Lletra ferit.
1: Comissari, jo ja entenc el que vostè m'està dient. Però és que per vostè tot és una prioritat i, en canvi, aquí no tenim efectius. Escolti, hem desmantellat una drassana il·legal que fabricava narcollanxes i que en tenia dues d'allestes amb motors de 2.500 cavalls. Tenim dues plantacions enormes de marihuana a Santa Coloma de Farners, que també hem desmantellat i on, a més, feien servir caimans com a trampa per possibles intrusos. Tres casos de violència domèstica. Una cèl·lula jihadista a punt d'actuar, que també hem desmantellat. Una infinitat de robatoris i furts i petits delictes, per no parlar del trànsit, amb fins a tres ciclistes atropellats i un conductor que encara no hem trobat. I vostè només es preocupa per l'assassí d'escriptors. En tots els aspectes, em sembla una mica injust. Tinc dos dels meus millors homes investigant, però vostè ja sap com va això. És un tipus d'assassí molt poc freqüent. I malauradament haurem d'esperar un error seu per poder caçar-lo. O això, o que les 20 pistes que anem trobant tinguin una bona resolució. Sí, ja ho sé, que tenim tota la premsa al darrere, perquè aquest fill de puta no ens ho ha posat gens fàcil amb els seus missatges. Cada tot Déu vol tenir els seus 5 minuts de fama i miri que aquest fa mèrits per aparèixer d'aquí uns anys al Crims, amb allò d'en Carles Porta, dient que ha vingut a posar llum a la foscor. Eh? Que vostè no el mira? Però miri, jo mirar-lo no. Però a la ràdio sí que en té ben enganxat el punyeter. Però és que a mi m'agraden molt també les novel·les negres. I vostè pensarà, un altre xalat que s'emporta la feina a casa i no pot desconnectar. Però és tan divertit veure com se les empesquen els novel·listes, que sovint no n'encerten ni una, de com treballem. Estaria molt bé que hi hagués un podcast basat en una ficció criminal i no en tant de crim real com a les radionovel·les d'aquell temps. En fi, comissari, tornem-nos a centrar en el cas, que ja veu que tinc ganes d'anar-me'n per les bardisses, però és que aquestes coses em posen negre. Sí, i ja sé, i em puc imaginar que vostè el pressiona al conseller, i encara més, ara que tots deuen tenir el culet que els fa xup-xup amb les eleccions a tocar d'aquí 4 dies. Però a nosaltres aquestes pressions no ens van gens bé. I el que hauria de fer vostè, si em permet el suggeriment, és defensar-nos una mica més, sobretot dels mitjans, que són uns veritables taurons i ens estan complicant força la vida. No li demano gaire cosa més, comissari. Només que ens ajudi a parar una mica el cop i si pot fer alguna cosa per tranquil·litzar tota aquesta gent que només vol carnassa, ens anirà molt bé. El com no en tinc ni idea. Però si vostè els va explicant tot això que jo li he dit, segur que tenen notícies per parar un carro. Aquí, el qui més em fot, i fan una feina periodística ben interessant, el mèrit no es pot negar, són els del Caso, que ara en versió digital no paren de treure bones notícies, però que ens tenen ben enfilats. Si a aquests vostè els pogués donar alguna de les altres notícies, això dels caimans, per exemple, estic segur que ens deixarien 2 dies tranquils per treballar una mica més. I sí, és clar. Ara no ens quedarà més remei que esbrinar quantes fires literàries es fan al país i blindar-les. Si no, no pateixi, no pateixi. D'això ens encarregarem nosaltres i ho coordinarem amb les àrees bàsiques i comissaries dels indrets afectats. No pateixi. Vostè tregui pit dels seus èxits policials que hem tingut a la contrada en les darreres 2 setmanes, distregui una mica l'atenció de tothom qui ens vol mal i guanyi temps perquè la sergent Siquier i el caporal Vaireda puguin continuar investigant. Si fa això, li estarem ben agraïts i no pateixi
2: caimans?
1: Que qualsevol
2: mínima... Caimans? Has sentit això dels caimans?
3: Sí, i m'ha deixat ben intrigat.
1: Gràcies, comissari. Els tinc aquí al davant, així que ara mateix els ho diré de part seva i no pateixi. Però tregui'ns una mica els gossos de la pretza de sobre i calmi el conseller. Li agrairem molt. Bé, sergent, caporal, bona tarda. Ja han vist que jo he fet la meva feina i estic fent tot el possible per donar-los més temps i perquè els treguin una mica la pressió de sobre. Però no serà fàcil. Tenim un assassí que mata escriptors. Es dedica a enviar missatges a la premsa i juga una mica amb nosaltres. Heu de reconèixer que és una història ben llaminera pels mitjans. Que això no passa cada dia.
3: És per culpa de la globalització, inspector.
1: Què collons vol dir, caporal?
3: En els darrers 10 anys, els crims d'aquí han deixat de ser estrictament locals. Que n'hi ha... i molts encara, no es pensi. Homicidis per un fam de terra, per un tu fa 20 anys que em mires malament, o per deutes de joc, coses més o menys terrenals, per passar a ser globals. La penya ara es mata per defensar una plantació de marihuana, o per robar-la a una banda rival, per disputes territorials que venen des de Sud-amèrica i ens arriben aquí i s'enquisten amb els problemes locals que ja teníem amb el tema de les drogues. O bé per reptes virals que es fan a internet. Tot això ens ho complica tot molt. De sobte juguem a la Champions de la criminalitat. I vostè ho sap tan bé com nosaltres.
1: Sí, noi. En això no et falta gens de raó.
2: No me'n puc estar de preguntar-ho, inspector. Què collons és això dels caimans?
1: Uns paios molt bèsties han ocupat un bosc de percaçà de la selva per fer una plantació de marihuana a l'engròs. Però quan dic a l'engròs, dic a l'engròs, poca conya. Els molt animals fins i tot han desviat la riera per poder tenir aigua per regar i en alguns indrets hi tenien caimans per protegir la plantació.
2: Cago en l'hòstia puta!
1: Ja ho pots ben dir. Es van arribar veus per tres bandes que això passava. Primer van ser uns quants pagesos de Riera Vall que s'havien queixat als agents rurals que cada vegada baixava menys aigua. Però, esclar, en època de sequera ho havien atribuït a causes naturals. Però en veure que realment no en baixava gens, van anar remuntant el curs fins trobar la desviació que havien fet, carregant-se una part ben important de l'ecosistema i vés a saber quantes gorgues, basses i aqüífers subterranis a banda de l'aigua de reg dels pagesos. Van ser ells qui van alertar de la plantació. Després va ser l'escriptor Jordi Dausà, que a més és mestre, qui va alertar Serveis Socials i la DGAIA en veure uns nens petits del poble uns quants dies seguits sense escolaritzar. I tibant una mica el fil, es va saber que eren fills d'uns nouvinguts que treballaven suposadament de pagesos. Els nanos no parlaven cap idioma comprensible, perquè es veu que els paios de la plantació són un grup serbi. I, és clar, no els havien escolaritzat ni res. Però després va ser quan vam trobar dos joves del poble que havien estat agredits per les bèsties i que sort en tenen de poder-ho explicar. És clar, havien vist la plantació i havien pensat en assaltar-la per emportar-se alguna planta i fer negoci pel seu compte, o autoconsum, vés a saber. Sigui com sigui, el cas és que van saltar les tanques, van entrar dins la plantació i a un d'ells, un dels caimans, el va mossegar en una cama. L'altre el va ajudar així com va poder i van escapar i arribar malferits fins a l'hospital comarcal. Al noi li han hagut d'amputar el peu i part de la cama per les mossegades patides i així va ser com vam saber no només que hi havia la plantació, sinó que feien servir els caimans. La setmana passada la vam desmantellar i vam detenir 11 persones.
3: Això en els bons temps dels Nege no passava. Ningú no es podia posar a plantar marihuana pel seu compte si no volia acabar al mig d'un piló de formigó o donant de menjar els peixos al mig de la badia de Roses. Eren uns mètodes brutals i gairebé mai no els podíem enxampar. Però com a mínim hi havia només un gall al galliner. En canvi ara ho tenim tot esvalotat i a cada dia que passa pitjor.
1: Faré que no he sentit el que has dit, caporal. No sigui cosa que algú pugui entendre com a connivència amb l'enemic o, encara pitjor, complicitat de les forces policíaques amb un clan mafiós que no et vull dir que no hagués existit en el seu moment. Però he de reconèixer que, com a mínim, els Neja tenien i tenen estil i han sabut complir el somni de Michael Corleone. Avui tothom sap que la família té un origen tèrbol i que segurament continuen manejant una part important dels negocis bruts del país. Però s'han transformat en grans empresaris, polítics, tenen un eurodiputat a la família i fins i tot un dels nebots és un capellà cada vegada més influent a la Curia Vaticana, el sobi de qualsevol família mafiosa. A banda de ser propietaris d'un munt d'hotels, restaurants, discoteques i altres negocis de tota la Costa Brava i, per tant, un dels màxims empresaris i grans de lloc de feina de tota la contrada. Gent amb estil, no com aquells aficionats de pèl en cinc d'avui en dia que per protegir les plantes són capaços de muntar un exèrcit armat amb Kalashnikov. Ara, això dels caïmans és l'hòstia. No sé on anirem a parar. Però bé, deixem-nos d'hòsties i anem al gra. Com tenim el nostre assassí en sèrie?
2: Doncs de moment se'n fot del mort i d'aquí el vetlla. Porta dos cadàvers i amenaça a matar-ne els següents esdeveniments literaris. Amb una mica de sort, podrem tenir alguna cosa de les càmeres de seguretat de dues botigues i un banc proper a l'establiment, on va comprar el punyal de submarinisme que va fer servir a Cabrils. I potser els informàtics ens podran dir alguna cosa dels ordinadors que vàrem capturar al locutori del Raval, des d'on va programar l'enviament dels mails als mitjans. L'únic que hem tret de positiu fins al moment és haver desmantellat aquest cau de rates de claveguera. Però això no és res, i el problema el continuem tenint.
1: Bé, no us preocupeu. Heu fet molt bona feina i he passat tot el que teníem als equips de perfilació per si poden tenir alguna idea del tipus d'home en què ens enfrontem. Crec que el millor que podeu fer és anar a casa, descansar una mica i demà ens hi tornem a posar. De moment, i a falta de res millor, haurem de mirar de protegir al màxim les fires literàries i esdeveniments. Demà a les 10 del matí hauríeu de ser aquí. He quedat amb un periodista cultural per analitzar aquests esdeveniments i intentar preveure quins poden ser els més interessants pel nostre home. Us sembla bé?
3: Sí, perquè ara mateix tornem a estar parats. Aviam si al llarg del dia ens poden arribar imatges o alguna cosa que ens permeti seguir alguna línia d'investigació. Perquè ara mateix estem del tot parats. Podem continuar tibant una mica del fil editorial i de les relacions entre associacions d'escriptors. Però molt em temo que és una espècie de via morta.
1: El que he dit, caporal. Gràcies per la feina i a descansar, que demà serà un altre dia.
3: Crec que ens hem sortit prou bé. M'agrada l'inspector. No ha dubtat en defensar-nos davant del comissari i la veritat és que la numeració de coses que han passat aquesta setmana fa feredat. Caïmans en una plantació de marihuana. No sé què haurem de veure encara en aquest país.
2: De tot. Les coses estan molt malament. Tots els nanos es volen fer narcos o futbolistes. I ara ja comencen a tenir més clar que potser es guanya més pasta fent-se narco que jugant amb la piloteta dels collons. Que has de ser molt bo per poder aconseguir alguna cosa. Això acabarà malament. Cada cop hi ha més morts i més violència al carrer. I nosaltres al mig, amb poques eines per poder parar el cop. Els nanos de robatoris estan cada vegada més desesperats. Mai no havíem vist tantes armes blanques com ara. Hi ha molta inseguretat, molta gana i molta por. Però això no ho podem dir. No sigui que projectem una mala imatge del país. O ens posem a fer molta feina a les escoles, als instituts, amb els pares i amb els nouvinguts, o anirem pel pedregà. Aquest país se'n va a la merda. I després encara hi ha gent que se sorprèn de l'ascens de l'extrema dreta. Jo estic ben preocupada i cada cop em torno més pessimista. Serà que dormo massa poc darrerament o que com a mare estic ben cagada del món que estem construint.
3: O una mica de cada cosa. Sí que és veritat que fas farai. Jo ja tinc dos companys que han decidit deixar-ho. Estaven destinats a Barcelona, però en els darrers dos anys han vist que la cosa s'embrutava molt i la sensació de perill és cada vegada més gran, així com la impotència i el fet que no et valorin la feina. I han dit que fins aquí n'hi ha prou.
2: I ara a què es dediquen? Eren grans o joves?
3: Un tenia 40 anys i se n'ha anat a treballar amb el seu sogre en un taller mecànic de la família. I ara, sempre que ens veiem, diu que fa 10 anys que hauria d'haver fet casa al sogre i anar a treballar amb ell molt abans. Que n'està encantat. L'altre és jove. En té 28 i ara es dedica a treballar en coses de logística al port de Barcelona. Està ben avorrit, però acaba de ser pare, té un horari fix, una feina que no ha de pensar gaire i, a més, també es dedica a escriure i ara publicarà la seva primera novel·la.
2: Que vagi en compte, que això d'escriure ara és una professió de risc.
3: Ja ho pots ben dir. Antònia, bon dia. Has vist el caso?
4: Collons, Estanislau, que són només les 8 del matí. Fa un quart d'hora que m'he llevat i estic donant el pit a la nena.
3: Doncs deixa de donar-li, que potser se't fa agre de cop.
4: Tan greu és?
3: T'ho llegeixo jo mateix perquè te'n facis a la idea.
4: Va, dispara.
3: El lletraferit, l'assassí d'escriptors, afirma que continuarà matant escriptors. El caso rep una carta en exclusiva de l'home que es bateja així a si mateix i assegura que tots els seus crims obeeixen a un pla que anirà desvetllant properament.
4: La puta d'Horus!
3: Espera, espera, que llegeixo. El caso ha tingut accés a una comunicació esfereïdora. Un home que es fa dir a si mateix el lletra ferit i que s'atribueix als assassinats de l'escriptor Joan Daniel Bessonov i de l'escriptora Ada Castells a la Vila del Llibre de l'Escala i de Cabril, respectivament, assegura que continuarà matant escriptors i que a partir de la tercera mort ens explicarà els motius que té per fer-ho i si ha pogut comprovar la teoria que l'impulsa a cometre els seus homicidis. El fet que a la carta rebuda s'hagin esmentat algunes informacions concretes que no han aparegut a la premsa i que no publiquem per no entorpir les investigacions atorguen una gran validesa a aquest missatge i per això el nostre consell editorial, després de sospesar-ho molt, ha decidit publicar la missiva i avisar al mateix temps al Departament dels Mossos d'Esquadra de les nostres intencions. Esperem que avui els investigadors es posin en contacte amb nosaltres per esbrinar més coses sobre el missatge rebut. De moment, el que sí que podem afirmar és que l'home, com a mínim es refereix a ell mateix en masculí, ha demanat que a partir d'ara l'anomenem el lletra ferit i que la posteritat els seus crims es coneguin com els crims del lletra ferit. Afirma que és algú que coneix molt bé la indústria editorial i el món de la literatura catalana i que tots els seus crims obeeixen a un pla que anirà desvetllant posteriorment. Afirma que pensa continuar matant autors en diferents indrets del país coincidint amb esdeveniments literaris, que es diu quan els escriptors surten de les seves infames llodrigueres, en paraules textuals. També afirma que no dubtarà en refinar els seus mètodes d'assassinat i que fins ara ha estat molt compassiu amb les seves víctimes i que, si cal, pot endurir els seus mètodes tot el que calgui. També assegura que els Mossos d'Esquadra estan ben perduts, per això els dono peixet i algunes pistes, perquè si no tens un rival això no és gens divertit. Moriarty no seria res sense Sherlock Holmes i a la inversa. I ja us adverteixo, investigadors de pèl amb cinc, que Sherlock no us servirà de res. Això no es resol tocant el violí i pensant en el sexe dels àngels. Això només ho resoldreu amb sang i baixant a l'arena. I quan us penseu que em teniu, quan hagi acabat amb el meu pla, tocaré el dos i mai ningú no sabrà res del lletra ferit. Però la literatura m'ho agrairà eternament.
4: Collons! Segurament sí que se'n farà la lletagra. Tros de fill de puta! On ets ara?
3: En un bar, a 10 minuts de la comissaria. El que hi ha allà a prop està massa ple de policies i mala gent. Passo de trobar-me segons qui.
4: Dóna'm mitja hora i ens veiem al despatx. Vés esbrinant qui són aquests del Caso, que em sembla que els haurem de fer una visiteta. I, si pots, demana'm un entrepà de llom amb formatge. Aquest cabró m'ha obert la gana i aquí només tinc magdalenes de bossa i cafè de càpsules. Porta'm això i t'ho pago en arribar, d'acord?
3: D'acord. També buscaré totes les fires i festes literàries que hi hagi aviat. Haurem de començar a pensar si fem algun dispositiu especial o què, no?
4: Ben pensat.
2: Estic fins al que no sona del puto fil musical d'aquesta casa.
3: Sí, no porta gaire varietat. Té, Carpanta, el teu esborzar.
2: Oh, mil gràcies. Què et dec?
3: 6 euros tot plegat.
2: Hòstia, no és gens car el lloc aquest. Si a sobre és bo i el cafè és d'aquests de veritat, m'hauràs d'ensenyar on és.
3: Ja hi anirem, ja. He descobert que fan uns menús al migdia que tothom recomana i que no són pas cars.
2: Ets un pou de sorpreses. No sé què faríem sense tu. Digues, què has descobert?
3: Que això del món del llibre és molt més complex i complicat del que mai no hagués imaginat. Saps que hi ha una barbaritat de fires i actes literaris abans i després de Sant Jordi i que no tenia ni idea que existien?
2: Doncs l'inspector es posarà negre en saber-ho i haver de pensar tot de dispositius per cobrir-los. Anem a veure'l. Hem quedat alguna hora amb els del Caso?
3: Els he trucat. El director ens espera quan vulguem i estan disposats que hi vagin els companys informàtics de Barcelona ara mateix per anar avançant feina.
5: He demanat als companys d'homicidis d'allà que ens facilitessin la gestió i ara mateix ja hi ha un equip que ha anat a la redacció. Nosaltres hi podem anar quan ens vagi millor. Per això no hi ha problema.
2: Perfecte. Anem a veure l'inspector. Crec que el nostre assassí no sap quin vesper ha anat a picar.
5: Per què ho dius?
2: Perquè si fossis una mica intel·ligent no tocaries els collons a un inspector dels Mossos que es diu Ares, el déu grec de la guerra.
6: Bon dia. Heu pogut descansar una mica? Ja heu vist que el nostre fill de puta té ganes de passar la posteritat i se li ha pujat l'ego fins més enllà del que és suportable. Li haurem de fotre un bon gec d'hòsties perquè es deixi de creure una estrella del rock americà i baixi a la puta realitat. Però de moment, això no fa res més que afegir nova pressió.
5: Doncs molt em temo, inspector, que el que li diré ara no li agradarà gens. Hi ha un munt de fires i actes literaris previstos en breu en els quals podria tornar a actuar. Tenim la fira literària Joan Cid i Mulet, que es fa a Jesús, a Tortosa, el 14 i 15 d'abril. Tenim Sant Jordi, que es fa arreu del país, però ell mateix, en el missatge que ha enviat als del Caso, ho ha descartat. Diu que no vol que els escriptors se sentin cohibits i que no vol deixar ningú sense la seva signatura, que ens dona una treva. Llavors ja arribaríem a la Fira del Llibre Vell de Figueres el 3 de maig. El 7 de maig és la Fira del Conte de Palamós. I el 13 de maig a Vilanova i la Geltrú fan el Firabà, va de contes. El 14 de maig és el Mercat del Llibre Vell de Poesia de Folgueroles. I del 14 al 21 de maig la Fira Literal d'Idees i Llibres Radicals es fa a Barcelona. El 21 de maig a la Fira del Conte de Medinyà i del 2 al 4 d'abril la Fira del Llibre Ebrenc i el Literarum a Mora d'Ebre. Tot això és el que ens ve a sobre.
6: Quina barbaritat. Si el nostre home segueix el patró d'un mort per mes, el mes de maig té múltiples oportunitats, però no podem descartar res. Podria ser en qualsevol moment, o actuar abans d'hora, o fins i tot atacar durant Sant Jordi, encara que ens hagi dit que no ho faria, potser perquè ens relaxem i no estiguem tan previnguts. Intentaré reforçar la seguretat en totes, però serà complicat. Aviam si avui arriben les imatges de les càmeres de Cabrils i podem tenir una cosa més sòlida, o si els informàtics esbrinen res del caso, que no ho crec. Quan heu quedat amb el director?
2: Ens ha dit que hi podem passar quan vulguem. Però crec que el millor per a tots, i així vostè també hi pot ser present, és que el citem en una videotrucada. Ja tenim els informàtics allà, no cal perdre temps tenint tants de fronts per anar investigant. No sé com ho veu.
6: A l'hora que quedeu amb ells, jo em connecto, sense problema.
2: Doncs ara mateix l'avisem, a veure si és possible.
7: Mirin, nosaltres estem disposats a col·laborar amb vostès amb el que calgui, però ens dediquem al periodisme de Crònica Negra i, com poden comprendre, una notícia així no la podem desaprofitar. Ja entenem que potser és una complicació per a vostès, però això és un negoci on hi ha moltes coses en joc. I el periodisme del segle XXI es basa sobretot en la immediatesa. Ser els primers en saber una història i ser els primers en publicar-la. I si pot ser una exclusiva, molt millor.
6: Jo ja l'entenc, però es podria haver avisat d'una altra manera. Vostè sap perfectament que enviar un correu a una bústia general dels Mossos a les 5 de la matinada, abans de publicar vostès la notícia, és com no avisar. Vostè sabia que difícilment ho veuria algú amb capacitat de decisió abans que vostès publiquessin la carta del lletraferit. Però ara la cosa ja està feta. Li deixaré el meu telèfon personal perquè en futures ocasions em pugui trucar directament.
7: No dubti que així ho faré i no dubti que sempre hem estat disposats a col·laborar en el que calgui.
2: D'acord. Ens podria fer una seqüència dels fets, si us plau?
7: Sí, és molt senzill. Cap a les 10 de la nit, el redactor de Guàrdia va rebre un missatge a la bústia. Una carta del suposat assassí d'escriptors. Va veure que el remitent era el mateix, perquè tota la redacció estava ben avisada que això podia passar. I de seguida va contactar amb mi. Vaig trucar alguns consellers editorials i vàrem estar analitzant la carta del dret i del revés. I vàrem veure que hi havia algunes informacions noves, que no eren les publicades fins al moment. I això ens va fer pensar que el remitent era en veritat qui deia ser. En aquell moment vàrem reenviar el correu a la seva bústia i explicàvem que a primera hora del matí ho publicaríem si ningú no ens donava cap indicació en contra. I així ho hem fet.
2: I vostè, com a periodista especialitzat en crims, què n'opina de tot plegat?
7: Mirin, jo fa només 10 anys que em dedico a la crònica negra. Però a la redacció tenim algun periodista veterà que fa més de 30 anys que s'hi dedica i n'hem estat parlant. Tots estem convençuts que es tracta d'algun escriptor frustrat que vol donar alguna lliçó especial. Ell mateix ha explicat que comunicarà més endavant. Algú que amb aquests assassinats vol cridar l'atenció. Potser sobre la seva pròpia obra. El que sí tenim clar és que és una personalitat amb un gran ego. Un narcisista de manual, amb un elevat grau de satisfacció personal, de veure que allò que ha planificat està sortint bé. I vostès estan ben perduts. I em sembla que estan començant a planejar això com un joc, com un repte. I em sembla que ara, a més, voldrà començar a demostrar que en sap molt de literatura. Fins ara només ha començat a marcar terreny. Però ara ja començarà a complicar la cosa.
5: Què vol dir?
7: Que crec que vostès estan perseguint una espècie de monstre que creu que pot fer a la vida real el que ha vist a les pel·lícules o als llibres. Algú que no distingeix entre realitat i ficció. Algú molt intel·ligent, però a la vegada molt perillós, perquè té una visió distorsionada de la realitat. Una espècie de Don Quixot que viu dins la seva pròpia ficció. Només que la seva pròpia ficció no són les novel·les de cavalleries, sinó les pel·lícules de sèrie B i la novel·la negra. Però em sembla que, a més, vol mesclar-ho amb una alta literatura i que és quan tot es comença a complicar.
2: Per què? Què voleu dir?
7: Que no hi ha res més perillós que un lletre ferit ofès, sense límits i amb ganes de matar. Ara mateix no voldria per res del món ser cap de vostès i haver d'enfrontar-m'hi. Ell no té res a perdre i tots els altres hi tenim massa coses en joc. Em sembla que ell és algú que ja ho ha perdut tot i que només té una sortida. El salt cap endavant fins a complir els seus objectius. Com un ciclista que no només vol guanyar el Tour, sinó també emportar-se totes les etapes. I ara mateix no sabem quantes seran. Però jo crec que n'hi haurà moltes i que el lletre ferit no es conformarà amb dos assassinats. Ha vingut per carregar-se un munt de gent i ho farà si vostès no el paren.
8: Heu escoltat El lletre ferit, capítol 5 de Mar Negra, de Sebastià Benassà. Una coproducció de Ràdio L'Escala i La Xarxa, dirigida per Anna Casas, amb muntatge sonor d'Àlex Seriol, amb les veus d'Enric Frigola, Cristina Cantal, Abel Font i Josep Martinoi. I al capítol següent, els poemes de Jacint Verdaguer seran utilitzats pel lletre ferit per complir la seva amenaça. Ens trobarem a la Fira del Llibre Vell de Poesia de Folgueroles, amb una bona parafernàlia medieval. Serà el capítol 6 de Mar Negra. El poeta és mort.

0: t'ha agradat?
1: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
2: L'assassinat de Juli César es va endur moltes coses, entre elles el projecte de la primera biblioteca pública de Roma. Però la idea ja hi era present i continuaria el seu camí, que es faria realitat l'any 39 abans de Crist, quan Gai Asini Napoleó obria la primera biblioteca a l'Atrium Libertatis, finançada amb els botins de les seves campanyes militars a Il·líria. La primera que acolliria la ciutat, que n'arribaria a tenir 28, tal com ens explica Enric Sarit, director del grup de recreació històrica Projecte Fènix i l'encarregat de dirigir l'activitat Entrem en una biblioteca romana.
3: És d'època de Dioclecià, perquè a lo que diu hi ha monuments que es van fer en època de Dioclecià. Segurament això és segle IV, finals del IV, començament del V. Però lo que la relació del regionàrium aquest s'adona molt, hi ha molts elements, per exemple, de Trajà, tots els fòrums augustos, o sigui que moltes coses ja venien de 4 segles enrere. O sigui que hi havia coses noves com el Septiceu, que era Septimi Sever, que va fer una font raríssima, una cosa, una raresa, que això és molt posterior, no? Però això és del segle IV, segurament del segle IV, del 380, 390. I aquesta relació és importantíssima perquè ens parla del que hi havia a Roma. Aqueductes, termes, fonts, serveis de prostitució, públiques i privades, nombre de cases, nombre de viles, tot això ens ho diu aquest document i, clar, és d'una importància tremenda.
2: Un espai públic amb unes normes que marcaven el seu dret d'ús.
3: Com els arxius nostres actuals, no va tothom, són públics. Tu tens que demostrar una miqueta, no tens que demostrar que ets no sé qui, no sé quants, però sí que tens que demostrar que estàs fent un treball sobre aquella recerca, sobre aquell tema, i les biblioteques també funcionaven així. A veure, la gent pobra, no teníem temps, teníem preocupats per menjar, no teníem temps, home, millor hi havia algú. Alguns esclaus o lliberts grecs, que sí que eren erudits, que hi havia gent que donaven classes, que eren professors, que els interessava temes literàries, també. O sigui, tenien que tenir una miqueta d'excusa per poder accedir. Tot això que estic dient és una mica hipotètic. Pel tema de com eren els romans, de com gestionaven el tema de les classes, molt classistes, no? Però sabem que molt més oberts que en base als grecs, molt més, i bueno, ara, no entrava qualsevol, no? Aquesta és una idea bastant generalitzada entre els historiadors que estaven estudiant aquests temes de les biblioteques.
2: Una de les biblioteques que l'Enric destaca és la Trajana, fundada per l'emperador Trajà l'any 114 després de Crist i que envoltava la famosa columna. Dividida en dues seccions que separaven les obres llatines de les gregues, en el seu moment fou l'arxiu principal de l'Imperi Romà. I s'hi poden trobar des d'obres literàries fins a documents oficials. És l'única gran biblioteca que va sobreviure fins a la caiguda de Roma.
1: Calaix Actiu, secció de El Calaix.

0: pulmó de pedra.
1: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Ramó de Pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
1: Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'associació mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca. El capítol d'avui ens parla dels ponts i per fer-ho ens acompanyaran en Pep Saragossa, investigador local, en Pere Sant Romà, saurí, i Zascun Mejías, guia de l'associació mediambiental La Sínia, en Joan Boronat, periodista i fill de pares moliners, i l'Héctor Hernández, coordinador de l'associació mediambiental La Sínia.
2: Pont, del llatí, pons, pontis. Un pont és una construcció per mitjà de la qual una via pot passar-hi pel damunt. Aquesta via de circulació pot ser una carretera, un camí, una via ferroviària o bé un canal d'aigua. Així, poden travessar un obstacle sense interferir-lo.
0: Ramó de Pedra.
2: Ramó de Pedra.
0: Ramó de Pedra.
2: Ramó de Pedra.
0: Un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Avui posem la mirada als ponts i passejarem pel riu Gaià tot fent un recorregut per la història d'aquestes construccions i per la força

0: pilars petits, però el cost elevat va fer que quedessin desplaçats pels ponts de ferro de diversos tipus des del principi del segle XIX. Els sistemes de construir ponts han anat variant molt al llarg del temps. Els més primitius eren d'un tronc sobre un obstacle o un pont de lianes penjat d'una riba a l'altra. Aquests van ser superats pels ponts d'arcs o de voltes. Però l'aparició de nous materials de construcció, com l'acer, el formigó armat i els cables de gran resistència, han revitalitzat els sistemes antics, que han estat perfeccionats gràcies a aquests nous materials que han fet possible la construcció de ponts de bigues de gran longitud i de ponts penjants de tramades llarguíssimes.
1: La gallanada, com comentem al capítol dels jups i basses, és el mot que utilitzen els habitants de la zona per definir les avingudes del riu Gaià. En el citat capítol parlàvem de la de l'any 2015, però la que en recorda en Pep Saragossa i que ha estat la més gran documentada succeí la nit del 17 d'agost de 1921. La forta tempesta va fer confluir la gran avinguda d'aigua del torrent de Salomó amb la crescuda del riu Gaià, desencadenant un desastre de gran magnitud. Se la recorda com la riuada de Sant Cinto. En Joan Boronat ens n'explica més detalls.
2: De la riuada de Sant Cinto, que va ser l'any 1921, i hi ha diferents versions, però podríem que per establir una mitjana es calcula que van arribar a baixar 1.200-1.300 metres cúbics per segon, que això és el cabal de l'Ebre, no? Què va passar? Doncs que es van anegar totes les hortes properes a la llera del riu, va arrencar avellaners, va arrencar arbres, van embussar el pont de la carretera que condueix a la riera de Gaià. No és l'actual, perquè evidentment va haver de ser reconstruït, perquè l'aigua se'l va endur literalment, i en el cas del nostre molí, doncs els molins, les edificacions, tenen un desnivell, perquè és el salt del salt de l'aigua, de les basses, els edificis, la casa del moliner té un desnivell, no? Llavors, doncs, la part baixa va quedar també inundada, i el meu pare i el meu oncle van haver de sortir per la part alta de la casa i marxar, perquè allò va ser de nit, encara més tràgic, no? Més tràgic. Van avisar, tirant poble amunt, perquè aquest molí està als afores, de que baixava una gran riuada i, bueno, va malmetre totes les hortes, inclús, doncs, a Altafulla i a Tamarit i tot, i va ser una cosa espectacular, no? Que no s'ha tornat a produir més una gallanada d'aquesta envergadura.
1: Camps de conreu, el pont de la Riera, cases i casetes de camp, l'aigua s'ho va endur tot, i molt de bestiar va morir ofegat. Per a memòria de tothom, el molí de la Torre, d'on és fill en Joan Boronat, es va gravar la marca d'on havia arribat l'aigua en una llosa de pedra. D'efecte devastador, la gallanada del 1921, tal com ens comenta el saurí Pere Sant Romà, fou la veu de la natura.
3: El Gaià en si era un riu pobre, baixaven les gallanades que deuen, que feien més mal que bé, però bueno, era una cosa de la naturalesa també. Estem parlant de la naturalesa.
4: Esteu escoltant Remó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Deixant enrere les gallanades, continuem amb en Pep Saragossa, ubicats al castell del Catllar, tot fent un repàs històric d'aquesta construcció i del seu pont. Un castell amb una història intensa, amb un pont llevadís i un fossar que han estat recuperats i que parlen de l'evolució de la protecció al llarg dels segles.
5: Quin hi ha més vell? Doncs el que després veurem quan sortim del castell. Hi ha un pont que és del 16, perquè anteriorment hi havia hagut un pont llevadís, hi ha un fossat, el pont llevadís són aquelles portes que per unes cadenes baixen. L'any 1521, el senyor vol l'accés, la manera de defensar els castells ha canviat, doncs diu, fem un pont. El document diu que fem un vell pont de pedra picada.

0: aquest pont, a la guerra dels segadors, el castell del Catllà és assetjat per les tropes castellanes i franceses, i els ocupants, per oferir una mica de més de resistència, l'enderroquen, perquè no sigui fàcil entrar al castell. Després de la guerra, ja no el refan, perquè entre la runa que treuen de la destrucció del castell, del setge, i el pont que havia caigut, doncs fan un terraplè i passen, que és de la manera que ho vam excavar, que ho vam trobar, i ho vam excavar, esclar, trobar els documentació que hi havia un pont, doncs va ser quan vam decidir excavar el fossat del castell, perquè en aquell moment el castell encara no era municipal, però l'exterior sí. Llavors va ser quan vam decidir excavar, perquè clar, si hi havia un pont, tenim de trobar, i sí, vam trobar les arrencades, i vam trobar l'enderroc, que pel material associat a l'enderroc vam saber que era això, de mitjans del segle XVII, pel tipus de ceràmica que surt, no? Surt una ceràmica que és blau, de l'editada, i sabem molt concretament quan es fabrica aquella ceràmica, doncs, i llavors, esclar, dius, i llavors, esclar, això tenia de ser un fet luctuós, clar, que va ser la guerra aquesta. Això té de ser aquesta, són aquestes conclusions que tens d'arribar a les excavacions, diguéssim, no? I ja abans que el castell fos municipal, doncs el pont ja es restaura. Es restaura el pont i, bueno, i ara quan sortim és el que hem tingut accés. Doncs, clar, aquest pont és d'això, és de mitjans, té més o menys la mateixa cronologia que té el de Santes Creu.
1: Ramó de Pedra.
2: Comentàvem a l'inici del capítol que els ponts han estat un punt important per a l'economia i el comerç, i ha estat així degut a la importància del transport. Ens n'anem a l'any 1883. S'inaugurava la línia fèrria de Barcelona a Lleida. Escoltem en Pep Saragossa com ens fa una breu crònica de com en podem observar el seu pas per la conca del riu Gaià, on hi trobem un espectacular viaducte que salva el riu, els Set Ponts. Ens explica les seves característiques, la seva construcció i els materials emprats.
0: Després, els ponts que es comencen a fer al Gaià són els del ferrocarril. Són els dos. El de la Via de Valls, que és la línia, una línia que patrocina el Francesc Gomà, que era un fabricant de Vilanova, un fabricant tèxtil de Vilanova, i és el que va a la Vilavella, entre Vilavella i Salomó, i diuen els Set Ponts. És un pont molt característic perquè té una passarel·la intermitja per passar-hi els vianants. Vull dir, esclar, ells, allà en un lloc que hi havia molt de trànsit, diu, farem un pou, esclar, la gent passarà per la via, és un perill, llavors doncs van fer un pou a mitja alçada, i un pou de vianants que travessa els pilars, és un pou molt... No n'hi ha masses, per exemple, dues aigües també hi és, això, i bueno, es fa aquest pou. Aquesta línia s'inaugura, el primer tren arriba a Valls el 1881, vull dir que abans. I llavors, quins fa? Es fa l'altra, la via de Valls, la via que té en via Roda, no? La que passa per la Riera, el Catllà. Aquí, aquest s'inaugura en 1883. Hi ha dos ponts, un que salva el torrent de Salomó, que és el de la Riera, que també n'hi diuen un pont dels Noulls, dels Noulls, no? Aquell té una característica... El no ser tan alt, l'arc és un arc rebaixat, i té una característica que està inscrita en una gran corba i és un pont curt. Vull dir, si tu vas al pont i te'l mires d'un costat, veuràs que fa tomb. Vull dir, és molt poc, però no és un pont recte. La planta és corba. I després hi ha el Catllà, que també té nou arcs. Els arcs són de mig punt, perquè d'aquesta manera guanyaven alçada, ja només amb l'arc ja guanyaven alçada. I llavors, més de la meitat està fet enmig de parets, no? I al final hi ha un altre pont, que hi ha el camí dels Horts i passava la Síquia. Vull dir que era una construcció... Ara aquests dos ponts estan en desús, no? Però són obres d'enginyeria importants i maques, no?
3: Clar,
0: sí, bueno, la base és de pedra, les cantoneres, i llavors després estan fetes de maó, sí. Per exemple, el pont del Catllà, doncs encara... Els vinyets encara quedaven restes del forç de fer els totxos. Vull dir que ells buscaven el material, la pedra, tota la pedra, tant del pont de la Riera com el del Catllà, la van portar d'una pedrera que hi havia a l'estació de Roda. A l'estació de Roda hi havia una gran pedrera, i, esclar, el tenia al costat dels trens, on ja de la Pedrera pujaven els trens, i van treballar molts anys d'aquella pedra. Vull dir, el tipus de pedra és aquella.
2: Si parlem de transport, no podem oblidar les carreteres. En Pep Saragossa ens parla de la seva construcció, dels models que feia l'Estat i com s'adaptaven al territori. Ens apropem ja a la nostra actualitat amb ponts de nova construcció com els dels trens d'alta velocitat.
0: Després, els altres ja és quan construeixen, diguéssim, les carreteres, no? Aquí al Catllà, quan hi va haver la riuada de l'any 21, hi havia els picapedrers que estaven fent les pedres per fer el pont, per anar, doncs, diguéssim, cap a la Riera i cap a Torredembarra. L'Aiguat pren tot el material que hi ha, pren el pont de la Riera que ja estava construït, i llavors què fan? Decideixen, doncs, fer uns ponts, doncs, més alts, aixequen el nivell de la carretera, i l'any 25, doncs, construeixen el pou, encara que hi ha actual, i el que hi ha a la Riera, que ja són de formigó, són ponts de formigó. El pont de la Riera, per les restes que hi ha, unes fotografies que hi ha una vegada enderrocat, és molt semblant com el que encara hi ha amb la carretera que del Catllà cap a Tarragona, Mas de la Creu, allí on hi ha el camp de golf. Aquell pont, clar, això ho van fer la Diputació, aquestes entitats, com l'Estat, ells feien un model de pont i llavors l'adaptaven. Doncs, vull dir, si el tram era massa llarg, feien tres ulls, si eren, doncs n'anaven fent dues. I és molt semblant com el que hi havia a la Riera. Vull dir, el model, jo diria que és el mateix, no? Però aquest està sencer, ara, amb les obres que fan de carretera, amplien la plataforma. El pont queda baix, és un pont molt, també molt gapo, tot fet de pedra, i després els últims que s'han construït són els del tren d'alta velocitat, no? Que també torna a ser igual. N'hi ha un entre la quadra del Catllà i la Nou, el torrent de Salomó, i després el que salva el Gaià, aquí el Catllà, que també té aquesta característica com el vell de la Riera, que també està inscrit dins d'una gran corba. Vull dir, tu, quan passes per la carretera de la presa i et mires els pilans, veus que els pilans van sortint, diguéssim, no? Que estan inscrits. Clar, ara no n'hi ha cap de dificultat. Vull dir, els constructors, ja els topògrafs, però abans, segurament, quan van fer el de la Riera, doncs va ser una mica complicat fer aquell pont.
1: Quan es va generalitzar la utilització de l'acer, es van construir ponts d'arcs i ponts de bigues. Els ponts penjants acostumen a tenir tres trams i els ponts de formigó armat són de bigues o d'arcs. A partir dels anys 60 del segle XX, es va generalitzar la construcció de ponts amb bigues pretesades que permeten la construcció en voladís i estalvien la necessitat de fer una bastida damunt del riu.
3: Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
2: Hem arribat fins a l'actualitat, però també es té informació sobre ponts més antics, els d'època romana. Can Jordi López Vilar, doctor en prehistòria, història antiga i arqueologia de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, ja citava i explicava el capítol dels aqueductes. En Pep Saragossa ens en fa 5 cèntims.
0: Mal anomenats, dels anomenats romans, doncs diguéssim, no? Que, és clar, dels romans queden restes, dels romans, perquè, doncs, esclar, els ponts, sencer, sembla ser que el d'Alcàntara, segons diuen, és l'únic que queda, els altres, doncs, s'han tingut d'anar refent, doncs, diguéssim. Aquí, clar, no tenim un pont, bueno, esclar, és un pont, tenim el pont de les Ferreres, no?, l'aqueducte romà de Tarragona, que aquest està intacte, doncs, no?, és un pont, és un aqueducte, però és l'únic que està intacte, que està sencer, doncs, diguéssim, no? Però, esclar, aquell, doncs, n'hi passava un torrentet per dintre que no li va fer mai mal, doncs, no? Els altres, esclar, tard o d'hora, els rius, era com el de Martorell, doncs el de Martorell ja només les bases del, diguéssim, de l'arrencada de l'arc, no? L'altre tot era... I llavors, esclar, que hi ha aquestes gravats del 18-19, que hi posa molta imaginació, doncs, diguéssim, no? Però bueno, n'hi ha que se sap, doncs, que eren molt antics. Sí, sí.
2: Hem parlat de les característiques, els materials, la seva evolució, però qui estava al capdavant de la construcció dels ponts? L'economia i la protecció eren els seus únics objectius? Escolteu algunes curiositats de la veu d'en Pep Saragossa sobre aquests punts.
0: Històricament, a l'edat mitjana, a Catalunya, els que fan els ponts són els bisbes, que per això n'hi diuen pontífecs, doncs, no? Perquè feien ponts, diguéssim, no? Eren els amos. Clar, ells el que els interessava és que la gent anés a missa, doncs, diguéssim, no? I volien fer, doncs, que la gent tingués accés, perquè hi havia moltes excuses, no? Per exemple, al segle XVI, a Ardenya, a la Riera, es queixen, volen que se'ls hi faci, perquè és la parròquia, és parròquia de Tamarit, el qual volia dir que tremien de passar el riu. I ells, doncs, clar, posen l'excusa que quan baixa el riu no poden anar. Què diuen? Donen aquesta excusa, que no tenen, clar, no tenen cap pont, que no tenen, i llavors, doncs, passa això, no? Que els mossens, els capellans, el que volien era que la gent anés i que aportés el que tenia de portar, doncs.
2: És inevitable recordar altres capítols de la història local. La seva importància per al comerç era sempre lícita? En Pep Saragossa ens relata alguns fets curiosos.
0: Aquí el Catllà, quasi tot el camp de Tarragona, era el senyor, era el que bisbe de Tarragona, era religiós, però la vorera del Catllà era laica, no tenia res a veure. I llavors, a dalt aquí, al Coll de Tapioles, que és tocant la carretera de Pont d'Armentera, allí hi havia un portatge. Vull dir, allí, quan arribaves allí, el servidor de l'arquebisbe et feia pagar, doncs, no? Llavors, al Catllà, hi havia un grup patrocinat pel senyor, que aquests passaven de contraban. Per altres llocs passaven de contraban. Llavors, esclar, els perseguien. Fins i tot havien vingut, la gent de l'arcabisbe havien vingut a assetjar el castell, perquè llavors ells se refugiaven al castell. Això ho explica molt bé el Blanc, amb un canonge que hi havia, que al segle XVII, quan s'és del XVII, fa la història de tots els arcabisbes de Tarragona, i ho explica. I quan surt el Catllà sempre són dolents, són malvats, perquè, esclar, eren... Perquè, clar, tot el que es portava tant al port de Tamarit com a la Torre d'Embarra, doncs, esclar, si no et pagaves aquestes petites coses que tenies de pagar, passaven més, clar, i el Catllà es dedicaven a això.
3: Això és Remor de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
2: L'Izaskun Mejías ens fa diverses propostes, Santes Creus entre elles, per poder gaudir de tot aquest patrimoni cultural. Són rutes que ens descobreixen també la natura.
4: Del pont d'Armentera a Santes Creus és el punt mig, no? Aquí trobem també vinyes, cirerers o ametllers. A Santes Creus hi ha un monestir que a la part esquerra del riu, a la riba esquerra, nosaltres el riu, per saber qual és la part esquerra o dreta, doncs sempre ens hem de posar riu a baix, no? Mirant cap a baix i dient a la riba esquerra, doncs serà aquesta part d'aquí, no? Doncs a la riba esquerra, que ara trobem una albereda molt bonica, no? Amb taules, i és un espai, un merendero, doncs abans els monjos el feien servir per cultivar les seves plantes aromàtiques i també com un espai de meditació. Així que és un espai molt tranquil i per anar amb la canalla està molt bé. Abans, que no havia explicat, a Querol, ara que ho veig aquí, també hi ha una ruta d'un quilòmetre que baixa cap al riu, que és un espai molt xulo de visitar. I a qui li agradi caminar, també hi ha una ruta circular d'uns 6 quilòmetres i mig, que passes també per diferents passarel·les i que és molt, molt interessant.
2: L'Izaskun parlava d'alberedes i nosaltres de natura. Escoltem de la veu d'Héctor Hernández la importància de protegir el bosc de Ribera, les alberedes i com s'ha vist afectat per la canya. En recomana també gaudir de les que tenim a les terres del Gaià.
5: Sí, exacte. La canya, doncs, era una eina molt útil per la pagesia, per la construcció, i es van expandint. Van expandint perquè l'home la va anar plantant, però sobretot és una conseqüència directa de la pèrdua de boscos de ribera. al costat dels nostres rius, a costat i costat, hi ha una vegetació que és diferent a la que viu a la muntanya, que són uns arbres que estan ja preparats per viure al costat del riu, que a més són moltes funcions. Les seves arrels ens ajuden, per exemple, a frenar la velocitat de l'aigua del riu, a infiltrar l'aigua cap als aqüífers. O sigui, hem de fer una bandera importantíssima de la funció que fan els boscos de ribera. La desaparició d'aquest bosc de ribera, doncs, va provocar que la canya, que és d'origen asiàtic, es pogués escampar arreu, no? I què passa amb la canya? Doncs, bueno, allò que explicàvem abans, té sempre afectacions, en primer lloc sobre la flora, perquè li costa a les plantes que són d'aquí créixer al mig d'un canyar, però després té afectacions directes, com, per exemple, tots aquells ocells que fan el seu niu, ja sigui en una branca de l'arbre o en un forat de l'arbre, quan arriben a un canyar, a on fan el forat? Al lloc. Per tant, la canya no només afecta la flora, sinó que té unes afectacions importantíssims sobre la fauna. Llavors, en aquest sentit, ens vam inventar fa... Bueno, ja fa molts anys que treballem per anar eliminant la canya o controlant-la i recuperar el bosc de ribera. Ja des de fa uns anys hi vam posar nom. I això és un projecte que es diu Alvaredes del Gaià, i en el qual, doncs, intentem fer treballs de millora arreu de la conca per afavorir la presència de l'àlber. Que l'àlber és l'arbre, aquell arbre de color blanc, allò que li diem els xops blancs, i aquest és l'arbre característic dels rius. Recomanació per la gent, si voleu veure una bona alvareda al Gaià, i de fet una de les alvaredes més importants que trobem per tota aquesta zona del sud de Catalunya, aneu a Vilarrodona, entre Vilarrodona i Aiguamúrcia, allà hi ha l'itinerari de les Terres del Gaià i passa precisament per tota una sèrie d'alvaredes. Hi ha l'alvareda de la Font Cervellona, que és un espai on hem recuperat la font, però també hem recuperat l'alvareda. És un lloc fantàstic. Vull dir que des d'aquí, amb el respecte que sempre cal tenir quan ens aproximem a la natura, sisplau, però sí que és un passeig molt maco i allà veurem la dimensió i la necessitat d'aquests boscos de ribera al costat dels nostres rius.
2: Els ponts són patrimoni cultural i en aquest capítol els hem volgut compartir des de diverses vessants. Són economia, protecció, disputes, però també supervivència i connexió. Han anat evolucionant i integrant-se en el nostre paisatge i els podem gaudir amb les rutes proposades per l'Izaskun i l'Héctor, que a més ens conscienciava de la importància de la natura per als ocells, que també ens han visitat en aquest capítol. Els heu reconegut?
3: En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
1: Cadernera. Carduelis carduelis.
3: Au resident tot l'any als camps i zones de conreu.
1: Garça. Pica pica.
3: Au molt comuna a les zones de conreu de tot el curs del riu.
1: Gaig, Garrulus glandarius.
3: El trobem durant tot l'any a les zones boscoses. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la...

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí Ràdio Molins de Rei i el seu programa matinal, La Tenora, programa que dediquem a la sardana i a la música per a cobla. En tots vostès, Pere Païssa. Avui farem un recull de sardanes enregistrades durant l'any 2000. I ara escoltem Melangia, de Josep Maria Tarrides, amb la cobla Marinada. I després escoltarem en Josep Coll, sardana de Ricard Viladesau, també amb la cobla Marinada.

Avui hem començat escoltant Melangia, sardana de Josep Maria Tarrides, i després en Josep Coll, de Ricard Viladesau, les dues, amb la cobla Marinada. Bé, i ara escoltarem una molt bonica sardana. Es diu La gota d'aigua, és de Pere Mercader. I després escoltarem Amics de Caçà, de Francesc Mas i Ros, les dues, interpretades per la cobla Salvatana.

La Cobla Salvatana ens ha interpretat dues sardanes dintre d'aquest recull que hem fet de sardanes enregistrades durant l'any 2000. La Gota d'aigua de Pere Mercader i després Amics de Caçà de Francesc Mas i Ros. Bé, ara escoltarem una sardana cantada. Es diu Nit d'Argent, és d'Antoni Mas i Bou, amb la Cobla també salvatana, acompanyada de la coral Vell Ressò. I després escoltarem també una bonica i balladora sardana de Ramon Vilà. Es diu La meva estimada i és interpretada per la Cobla, la principal del Llobregat.

Acabem d'escoltar la sardana cantada Nit d'Argent d'Antoni Mas i Bou amb la Cobla Salvatana i la Coral Vell Ressò i després La meva estimada de Ramon Vilà amb la Cobla La Principal de Llobregat. Bé, i d'aquí un moment escoltarem 100 anys de Sants a Barcelona de Xavier Forcada amb la Cobla Sant Jordi i després Berga, Ciutat Pobilla de Francesc Mas i Ros amb la Cobla Marinada.

Acabem d'escoltar per la Cobla Sant Jordi, 100 anys de Sants a Barcelona, de Xavier Forcada, després a la Cobla Marinada, amb aquesta sardana de Francesc Mas i Ros, Berga, Ciutat Pobilla. Bé, i ara escoltarem la Plec de Cornellà, una bonica sardana de Jaume Vilà i Mèlic, amb la Cobla La Principal del Llobregat, i després la Garriga, sardana de Francesc Mas i Ros, amb la Cobla Marinada.

Bé, i ara continuem i escoltarem la sardana La Garriga de Francesc Mas i Ros amb la Cobla Marinada i després 50è Aplec de Manlleu de Miquel Tudela, sardana interpretada per la Cobla La Principal del Llobregat.

Acabem d'escoltar la Garriga de Francesc Mas i Ros amb la cobla Marinada i 50è aplec de Manlleu de Miquel Tudela amb la cobla La Principal de la Bisbal. Bé, i avui ja per acabar, escoltarem una darrera sardana. Ripollet sardanista de Francesc Mas i Ros amb la cobla Sant Jordi. Amigues i amics, fins demà. Bon dia i bona hora.

les 8 del matí. Aquí comença el matí de Ràdio Molins de Rei. Bon dia i bona hora, amb Oriol Romeu.

Molt bon dia, Molins de Rei. Què tal, com esteu? És divendres 5 de juny de 2026. Comencem aquesta nova edició, la darrera ja d'aquesta setmana. Al capdavant del bon dia i bona hora, la sintonia de Ràdio Molins de Rei. Contents de saludar-vos un matí més. Matí força agradable pel que fa a la temperatura. 16 graus i mig ara mateix a l'exterior de la ràdio després de aquesta pluja que hem tingut en aquestes darreres hores. Ara ens actualitzarem pel que fa a la informació de servei, per tant, també, entre altres coses, amb la previsió meteorològica per avui divendres i aquest cap de setmana que tenim a tocar. Mireu, aquesta primera hora, com bé sabeu, la dediquem a actualitzar tota la part més informativa. A banda de la informació de servei, repassarem l'actualitat local, l'agenda d'activitats i els titulars de la premsa escrita i la premsa digital, i ens aturarem a 8:45 a parlar-vos d'una altra activitat que tenim aquest cap de setmana, i és que el grup de timbalers del Camell organitzen la segona trobada de percussió que porta per nom Tremolinada. Serà a la plaça de la Llibertat, al centre de la plaça de la Llibertat, a partir d'un 7:15 de la tarda, tot i que faran doncs diverses coses que volem repassar d'aquí una estona, parlant amb el Dani Santos, que és membre dels timbalers del Camell. Ja ho van fer l'any passat, si ho recordeu, aquesta iniciativa, però la van fer en un altre context, en aquest cas era la tardor, i ara doncs han decidit fer-la el mes de juny. En parlarem de tot plegat doncs d'aquí una estona. Aquesta primera hora, que aprofitarem també per escoltar les reflexions de l'Àngel Ruti amb el seu apunt del dia, i evidentment també repassarem la programació de la ràdio nostra i de la televisió per acabar aquesta primera hora del programa parlant d'efemèrides de videojocs. Tal dia com avui, un videojoc amb el Xavi PSX, el Xavi Planes, que ens acompanya tots els divendres a aquesta hora. Després de les notícies de les 9, la Sandra Tangerina amb la cançó del dia, i immediatament després la tertúlia, avui divendres, amb els Miquels. Si ve l'equip al complet, esperem doncs el Miquel Canut, el Miquel Casas, el Miquel Vinyes, el Miquel País, el Miquel Díaz i el Miquel Vallès. Tot això fins a les 10 del matí, aquesta tertúlia, com és habitual, de 9 i 11, 9 i 12 minuts, fins les 10 del matí, que arribarem doncs just al punt de l'equador del programa, i seguirem, evidentment, amb el Ramon Sánchez i les preguntes a Ara Molins, el regidor portaveu d'aquesta formació, que ens acompanya tots els divendres després de les notícies de les 10. Farem l'esplai Fragments amb la Mònica Mas Rubió i repassarem dues dones més de les grans dones de la història amb la Judit Herrera, partint d'aquest llibre, com sempre us diem, de la Maria Àngels Cabré, 100 grans dones de la història, editat per l'editorial Cossetània. També tindrem a la darrera hora del programa el Xavi García amb el seu espai Te'n Recordes. Anirem cap al Berguedà, cavall del Berguedà i el Solsonès, amb l'Héctor Zacarias a l'espai Camins, amb una ruta, com sempre, interessant, que després us explicarem, serà la recta final del programa, i encara intentarem encabir dues coses més. Tenim aquest cap de setmana la 8a trobada modelística especial Itàlia als Baixos del Molí, que organitza a Camp, com ja és habitual també. Hi haurà taller infantil, hi haurà campus, exposició, concurs, i hem demanat també a la gent de la Camp que ens ho vingui a explicar. Serà a partir de 11:45, i el Pierre també, si tot va bé, ens acompanyarà uns minuts, el cantant local Pere Bergoñón, en Pierre, perquè comença demà la proposta del Racó del dissabte. Ja sabeu que ofereix concerts cada dissabte a l'espai o al pati de casa seva, al barri de la Granja, i això ha anat creixent, eh? I per tant doncs coneixerem com ha de funcionar a partir de demà aquests concerts. Farem una pinzellada amb ell. També a partir de les 11, abans d'arribar a 11:45, el tindrem aquí perquè ens ho expliqui. I amb tot això arribarem a les 12, posarem punt i final al programa. Ja veieu que tenim doncs forces coses per explicar-vos, i després tindrem l'informatiu Molins de Rei al dia, en aquest cas avui fins a 12:45, per tant amb l'actualitat del dia, però també fent-nos ressò del que ha donat de si aquesta setmana. Després tenim la cita amb el Pau Moratalla, el Pau que ens presenta el programa Parlem de Còmics cada divendres de 12:45 a la 1, inicialment acompanyant-nos amb una secció al programa, i després ja emancipat i amb molt bon programa el Parlem de Còmics de 12:45 a la 1, aquesta mitjoreta els divendres. I després tenim més cultura, en aquest cas teatre, la remissió del programa Tot Teatre
el programa que condueix el Dani Pascual, que el podeu escoltar entre la una i les dues del migdia. I a partir de les dues, connexió amb les notícies en xarxa i la resta de programació que repassarem també d'aquí una estona. És divendres 5 de juny de 2026. Comencem el bon dia i bona hora. Benvingudes, benvinguts. Bé, passen pràcticament ja 7 minuts de les 8 del matí.

0: Anem a actualitzar la informació de servei. El primer que farem és conèixer com tenim en aquests moments la xarxa viària, el dia que tenim convocada de nou vaga de docents a tot Catalunya amb manifestació Barcelona inclosa. Anem a veure com tenim la situació a les 8 i 7 minuts. El Ferran Aràndiga ens ho explica. Què tal, Ferran? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres destacant algunes incidències. Tenim fa una estona un accident a l'AP7 a l'altura de Barberà del Vallès, que en sentit nord, doncs, tot i la retirada dels vehicles que fa una estona que segueix en marxa, doncs, deixa fins a 4 quilòmetres i mig de retencions ja des de Sant Cugat en sentit nord. També tenim una avaria d'ahir a mitja tarda, que a hores d'ara doncs, encara continua tallant un carril de circulació a l'AP7 entre Cambrils i Vilaseca en sentit nord cap a Barcelona. Per altra banda, ja parlem de retencions habituals, alguns punts freqüents també, amb cues, per exemple, en tot el nus de la Trinitat, que de retruc doncs, afecta els primers trams de les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès, congestió a la AP7, a Barberà, també en direcció Tarragona, i a la C58 des de Sant Quirze cap al nus de la Trinitat. Al Llobregat també destaquem retencions habituals, tot i que a hores d'ara en aquest vessant es circula amb força fluidesa. La lentitud habitual la trobaríem sobretot a la A2, des del punt de Sant Feliu de Llobregat en direcció Barcelona fins a Cornellà. També fa una estona circulava amb força retencions, tot i que a hores d'ara també amb menys intensitat al punt de Molins de Rei per l'AP23. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Molt bé, moltes gràcies i molt bon dia a Ferran. Avui, com dèiem, convocada vaga de docents a tot Catalunya amb aquesta notícia, doncs, que els docents han refusat el preacord entre el Departament d'Educació i, en aquest cas, els sindicats USTEC i professors de secundària. Ho coneixíem ahir al migdia. Anem a veure, doncs, com va la jornada i aquesta reivindicació, aquesta vaga reivindicativa de nou d'aquest divendres. Però anem a seguir parlant de la mobilitat, en aquest cas del transport públic, perquè, segons informa el Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat, a veure, tenim diverses incidències. Per exemple, a la R3, parlem de Rodalies, la línia que ens connecta amb el Vallès, Osona i la Cerdanya. En aquest cas, la circulació ferroviària entre la Garriga i Torelló, doncs la tenim... Bé, no funciona. I tenim servei alternatiu per carretera a tota la línia. Això és el que explica des de fa una hora el Centre de Gestió de la Mobilitat. Circulació interrompuda entre la Garriga i Torelló i hi ha servei alternatiu per carretera. Això és a la R3. Parlem dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Notícia de fa aproximadament 50 minuts. Hi ha una incidència a la línia Llobregat-Anoia. Fixeu-vos, però, retards de fins a 6 minuts a les línies R6 i R60. En aquest cas, les línies que van cap a Igualada per una incidència operativa. Aquí el retard són de 6 minuts a la línia Llobregat-Anoia i concretament a les línies R6 i R60 direcció a Igualada. I pel que fa al tram, doncs, tornem a tenir incidència a la línia T5, freqüències de pas alterades per causes operacionals. Aquestes són les tres incidències que hi ha en aquests moments. Rodalies, la R3, aquesta incidència entre la Garriga i Torelló, aquesta incidència a ferrocarrils de la Generalitat a la línia Llobregat-Anoia amb retards de fins a 6 minuts, els trens que de la R6 i R60 i les freqüències de pas alterades a la línia T5 del tram per causes operacionals. En principi, la resta de la xarxa de transport públic de l'àrea integrada de Barcelona tenim normalitat, tret d'aquests matisos que us hem explicat. I ara anem a conèixer la previsió meteorològica per aquest divendres. Tenim una temperatura lleugerament inferior a la que hem tingut aquests darrers matins, 16 graus i mig, s'està força bé, cel força tapat a aquesta hora, i anem a veure, doncs, com ha d'evolucionar el divendres i sobretot també el cap de setmana. Jordi Miralles, bon dia i bona hora.
2: Hola, Oriol, bon dia. Comencem la jornada més fresca, jo hem notat tot. Avui ens hem d'abrigar una mica més, tot i que al centre del dia tindrem un ambient agradable, temperatures al voltant dels 24 graus de màxima, unes temperatures molt normals per l'època de l'any. i enrere queden les pluges que entre ahir i aquesta matinada han deixat 16 litres d'aigua per metre quadrat a Molins de Rei. Unes precipitacions que ja són història i durant el dia d'avui hem de parlar de nuvolositat variable durant tot el dia. Estones amb núvols, estones amb clarianes, però sense pluges en principi. Aquest matí encara s'escapaven algunes gotes cap al litoral de Tarragona, però això no ha de pujar fins a nosaltres i, per tant, no esperem que arribi a ploure. De cara a aquesta tarda, doncs, també nuvolositat variable sense cap mena de precipitació. De cara al cap de setmana es recuperen les temperatures. Al matí farà una mica de fresca, però de dia una mica més de calor. Demà les temperatures pujaran 1 o 2 graus respecte a les d'avui i poden pujar també una mica més de cara a diumenge, que serà un dia variable, un dia amb estones de sol, estones amb núvols, i si viatgeu cap al nord, cap al Pirineu, a les tardes, tant de dissabte com de diumenge, hi haurà ruixats i alguna tronada.
0: Molt bé, doncs gràcies, Jordi, per la informació. I seguim. Anem a escoltar el Francesc Rueda amb l'oferta de feina d'avui. Com sempre, el Francesc ens comenta aquestes ofertes des de l'àrea de desenvolupament econòmic, és a dir, a la primera planta de l'edifici del Molí. Escoltem-lo, doncs. Francesc, bon dia.
3: Hola, bon dia. Avui comentarem una oferta que ens arriba del Papiol. Ens demanen un mosso de magatzem, mosso mossa de magatzem. Es busca una persona per treballar de mosso de magatzem en una empresa ubicada al Papiol, amb horari de matí, 40 hores setmanals, de dilluns a divendres, de 7 a 3, amb un contracte de 3 mesos, prorrogable i després indefinit, i un salari d'uns 1.600 euros bruts mensuals. Les tasques, les pròpies d'un mosso de magatzem. Càrrega i descàrrega de mercaderies, manual o amb carretó elevador, ubicació, organització i control d'estocs, preparació de comandes i embalatge, etiquetatge i verificació del balanç i manteniment i neteja de les instal·lacions. Es busca una persona amb experiència mínima d'un any, en feina similar, català i castellà, coneixements bàsics d'ofimàtica, a nivell d'estudis un graduat escolar o l'ESO, i molt important, valorable carnet de carretó elevador en vigor i també tenir el carnet de cotxe, el bé i vehicle propi per poder anar i tornar de la feina, que està al Papiol.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Francesc, per la informació que trobareu penjada al web clicfeina.cat. A aquesta hora del matí us hem d'informar que no tenim constància de cap defunció, de manera que completem la informació de servei recordant-vos la farmàcia de guàrdia per avui divendres i aquest cap de setmana. Avui divendres la farmàcia de guàrdia és la Soler, que es troba a l'Avinguda Barcelona 51-53, a la carretera tocada de plaça de la Bàscula. Demà dissabte és la farmàcia Edgar Oriol del carrer Santiago Rusiñol, números 8-10. I el diumenge, com és habitual, és la farmàcia Espinet del carrer Menéndez Pelayo, número 36, al barri del Canal. En tots els casos, l'horari del servei de guàrdia és des d'ara 8:45 del matí fins les 10 de la nit. Quinze segons i seran 8:45 del matí.

0: Anem a fer un repàs a l'actualitat local. Ahir teníem l'espai de preguntes a l'alcalde, que no ens va acompanyar l'alcalde excepcionalment, sinó el regidor Miguel Zaragoza. Vam tenir també diverses observacions d'oients, de veïns i veïnes de Molins de Rei, com unes usuàries de la clínica que reclamen una zona de parc a la granja i rebutgen l'espai d'esbarjo per gossos que s'ha creat just darrere de l'equipament. Ara ho expliquem. Sílvia, molt bon dia.
1: Bon dia. El tema és que amb l'inici de les obres de la residència s'ha hagut de traslladar a una altra ubicació l'espai de lleure o de joc per gossos, un correcant, que se li diu també, que hi havia a la zona on ara s'estan fent els treballs per la residència. S'ha habilitat una nova zona, s'ha perimetrat i s'està preparant aquesta zona, que hi ha just darrere la clínica, entre la clínica i l'autopista, per entendre'ns. A Ràdio Molins de Rei hem rebut aquestes queixes i demandes de dues usuàries de la clínica i una de les treballadores del centre de dia. Aquesta treballadora ha explicat que, per exemple, fa ja uns 10 anys que van presentar una recollida de firmes a l'Ajuntament per demanar que es fes una zona verda o un espai de parc just en aquest espai, però que no s'ha tirat endavant, i ara s'està preparant aquesta zona de lleure per gossos. El que reclamen és tenir un espai de parc, zona verda, per poder sortir a prendre l'aire o a passejar. Escoltem a una de les usuàries de la clínica que concreta aquestes demandes.
2: Que s'hauria de fer un parc perquè la gent gran pogués sortir fins i tot a prendre el sol o, bueno, el que sigui necessari. I en canvi fan un pipicant que, bueno, que no creiem que sigui massa oportú.
1: El regidor d'Urbanismes, Obres i Llicències, Miguel Zaragoza, ha dit que aquest no és l'espai ideal per la ubicació que té i també ha recordat que la granja està ben dotada amb diverses zones de parc.
3: D'entrada, que aquell no és el lloc per ficar un parc, perquè si algú considera que ficar un parc amb les condicions que pot tenir la sèquia del Molí o la Rambla de la Granja o l'interior que tenim al mateix barri de la Granja, és que està ple de parcs i de zones infantils a un minut de la clínica. És un espai d'esbarjo de gossos que té una limitació horària i que té el mateix dret d'utilització que tenen altres espais. Hem tingut que fer aquesta reubicació que estava just darrere de l'actual CAP, que no hem tingut queixes, que ha funcionat bé i que està en una zona, creiem que és l'òptima per poder ubicar aquest espai. La resta del barri té molts equipaments.
1: Aquestes usuàries també demanaven una zona de gimnàs. El regidor, com sentíeu, ha contestat dient que la granja té prou zones verdes, tres parcs infantils i també una zona amb aparells de gimnàstica a la Rambla de la Granja i considera que el barri està ben dotat en aquest sentit.
0: I ahir també ens fèiem ressò del canvi a la presidència que hi ha hagut a l'entitat de Quodlibet Grup Coral.
1: Jordi Castells és el nou director en substitució de Núria Garriga, que de fet ja feia temps que havia dit que volia plegar i el relleu es va fer efectiu ja el passat mes de gener. Garriga, que ha estat al capdavant de la Coral durant 10 anys, període en què hi ha hagut dos directors, Xavier García Cardona i l'actual Albert Santiago, van viure la pandèmia. Durant aquest decenni han celebrat també el 40è aniversari amb concerts a la vila i a fora, concerts com la missa de la coronació de Mozart, el Rèquiem de Fauré o la flauta màgica, han fet concerts al Palau de la Música. Avui justament en tenen un altre i també en destaquen el muntatge de la novena de Beethoven, un concert de gran format que els ha portat de gira per tot Catalunya, menys aquí a Molins de Rei. El nou president, que serà continuista, destaca el bon moment que està passant la coral amb aquesta dinàmica d'anar més enllà de les tradicionals actuacions a la vila. Jordi Castells.
4: La nostra idea és la continuïtat, perquè amb l'Albert Santiago, amb el nou director, diguem, hem tingut un impuls que ens ha portat fora de Molins i que també potser ja ens agradava també, no? Perquè, esclar, som una coral del poble i, per tant, doncs, a dins del poble ja hi participem. Però potser ens faltava una mica aquest impuls fora del poble, perquè llavors el reconeixement també es fa més extensiu, no? I per nosaltres és un orgull, diguem, poder estar hores i hores assajant, i que després allò tingui un resultat.
1: És Jordi Castells, el nou president de Quodlibet Grup Coral, que ha substituït a Núria Garriga.
0: Passen 5 minuts d'un quart de 9 del matí.

0: Anem a fer un repàs a l'actualitat local. A veure, parlant-vos de l'Ateneu Molei, perquè torna a organitzar el Joc de Molins, que torna amb la seva 16a edició i expliquen que reforça el seu format de misteri i exploració del municipi.
1: Doncs l'Ateneu Molei presenta aquesta nova edició del Joc de Molins, un concurs de preguntes que combina enginy, observació i coneixement del municipi i que s'ha consolidat com una de les activitats participatives més singulars o peculiars de la vila. El joc es durà a terme del 10 al 20 de juny, per tant comença el dimecres de la setmana que ve i constarà d'una seqüència de reptes diaris que posen a prova tant la capacitat de deducció com el coneixement de la vila. El conjunt culminarà amb una prova final presencial que decidirà la persona guanyadora d'aquesta edició. Per tant, a partir de dimecres que ve comença aquest concurs, des de dimecres fins al 20 de juny. Hi haurà 12 preguntes en 10 dies, tindreu 24 hores per respondre a cada pregunta. Com a màxim, els participants poden fallar a dues preguntes i el guanyador, la persona guanyadora, s'anunciarà durant la revetlla de Sant Joan i s'hi pot jugar en parella. Per participar i per inscriure-us hi heu d'enviar un correu al joc@molei.cat amb la resposta a la primera pregunta i ja hi estareu participant. I la primera pregunta d'aquest joc és: en quin edifici es troba la biblioteca municipal? Fàcil, no? Doncs vinga, a participar.
0: Molt bé, i ara tornem ja a l'agenda d'aquest cap de setmana, d'avui mateix, perquè avui arrenca la quarta edició de les Nits Musicals del Botànic al pati de Can Ametller.
1: I es farà amb un concert de Namina and the Barbarians. Obertura de portes a les 8 del vespre. Podeu dur-vos el sopar de Carmanyola, si voleu. Instal·laran taules i cadires i el concert comença a un quart de 10. L'entrada val 17 euros, 12 pels socis del SEM, i és gratuïta fins als 12 anys d'edat.
0: Demà dissabte ens arriba una nova edició de la Tremolinada. Ara en parlarem.
1: Sí, organitzen els timbalers del Camell, són 9 colles convidades, faran un cercavila a un quart de 7 i després l'activitat a la plaça de la Llibertat amb lluïments de les colles, bingo musical, hi haurà barra també de bar amb entrepans i a partir de les 11 de la nit música amb un discjòquei.
0: I els matussers de Molins de Rei que conviden la canalla de la vila una tarda demà d'inflables i berenar gratuït.
1: A l'escola al Palau, entre les 6 i les 8, una activitat gratuïta, entrada lliure per tots els infants que vulguin participar-hi, hi haurà aquests inflables i berenar gratuït pels infants i servei de bar per les famílies que els acompanyin. L'activitat, que ja s'ha dut a terme altres anys, té la intenció de donar a conèixer més a la colla, obrir-se a la vila, fer activitats socials, intentar dinamitzar doncs, més propostes socials i que hi hagi més gent que s'afegeixi a la colla, que recordem fa els assajos a la FEDE els dimecres i els divendres, per tant avui a 7:45 del vespre, si voleu anar a la FEDE i acostar-vos-hi per conèixer-los, doncs estan sempre oberts a noves incorporacions.
0: Durant tot el cap de setmana tindrem als baixos de l'edifici del Molí la trobada, 8a trobada modelística de Catalunya.
1: Amb una especial mirada a Itàlia, hi haurà taller infantil, campus, exposició i concurs. Des d'avui, demà dissabte i diumenge, a la planta baixa del Molí.
0: I també tenim ballada de sardanes proposada per la grupa aquest diumenge a la plaça de la Creu.
1: Com sempre, a les 7 de la tarda i en aquest cas amb la Copla Mediterrània.
0: Tenim també una exposició que us recomanem des d'aquí, relacionada amb el Tour de França, del pintor de Xàtiva, Miguel Soro.
1: Són quadres de gran format, una trentena, amb imatges del Tour de França, de ciclistes. És una exposició marcada en els actes previs al pas del Tour per la vila, el 5 de juliol, pas ràpid per la carretera. L'exposició la podeu veure encara fins al 5 de juliol, de dimecres a dissabtes a les tardes i diumenges al matí.
0: I a nivell de comarca, ja sabeu, aquest cap de setmana tenim la 44a Festa de la Cirera i la Gastronomia del Papiol i la 46a Festa de la Cirera de Torrelles de Llobregat.

0: Anem a fer un repàs als titulars de la premsa escrita, 5 minuts i mig i dos quarts de 9. Roger Tosset, bon dia.
1: Bon dia, Oriol. El periòdico llegim que Educació aplicarà el preacord malgrat el no dels professors. Els docents tornen avui a la vaga després que un 65% hagi rebutjat a la consulta el pacte entre el govern i els sindicats. L'UCO demana als moviments bancaris del PSOE i el PSC en l'etapa de l'Eire. Els agents dedueixen que Sánchez coneixia l'activitat de la trama. I també parlen d'Israel i el Líban, que pactant un alto el foc que no atura els atacs. La treva està condicionada al fet que Hezbollah posi fi a les seves operacions. I parlen també en un d'aquests articles, així és l'Espanya que rebrà Lleó 14. El nombre de catòlics ha baixat 20 punts des de la visita de Benet XVI al 2011, però creix l'espiritualitat entre els joves. El germà de Sánchez evita aclarir com va aconseguir el lloc a la Diputació. I els Mossos creuen que Jonathan Andic va anar fins al lloc de la caiguda 4 dies abans. Això se sabia des de la setmana passada. També Francisco Javier Sánchez Segura, president d'Airbus Espanya, diu que Espanya necessita més empreses tractores en defensa. I la intensa pluja ofega la primera jornada del Primavera Sound. A La Vanguardia, els docents tomben el pacte amb el govern i tornen a les protestes. El 65% dels professors rebutgen el preacord sindical que suposava una pujada salarial de 400 euros i reprendran avui les mobilitzacions. El jutge demana als moviments bancaris del PSOE i el PSC del 2024 i 25 i Elon Musk pel camí de convertir-se en bilionari. També Illa salva el primer tràmit per aprovar els pressupostos. Parlant de la mort per tristesa de Margent Satrapi a Persepolis i el temporal i Roma al Primavera Sound. Passem al diari ara. Els docents rebutgen l'acord i continuaran amb les vagues. La mateixa informació que la resta de diaris, la consellera Niubó anuncia que el govern tirarà endavant igualment les mesures pactades. També parlen d'aquest Primavera Sound passat per aigua i del jutge que reclama informació bancària i tributària del PSOE i del PSC des del 2024. Omella confirma que el papa parlarà català a la benedicció i protestes a Albània contra un resort del gendre de Donald Trump. En cultura, mort de tristesa, Marjan Satrapi, autora de Persepolis. I articles també de Natza Ferrer, periodista, i de Gregorio Luri, filòsof, pedagog i assagista. I per últim repassem la portada del Punt Avui, que parla dels Stones, mite monumental. El longeu grup britànic publica nou disc quan se celebren 50 anys del seu debut a Barcelona. Ana Serrano diu que el pressupost s'encarrila al Parlament i el preacord amb els mestres d'Escarrila, i Marc Ferrando, els docents no en tenen prou, amb una crònica, també ho fa Aina Vives, amics de Castro, clients de Trump. A l'esportiu, el Barça de bàsquet torna a perdre al Palau 87-90.
0: 2 minuts i mig i seran 2:15 del matí. Diaris digitals.
2: Vinga, comencem pel Nacional. La Primavera Sauna ahir que va haver de suspendre els caps de cartell per la pluja, amb Massifataco Batguiel. La Patum de Berga sembla que es va salvar, però destaquem els crits que hi va haver contra Sílvia Orriols. La també alcaldessa de Ripoll i presidenta d'Aliança Catalana es va trobar amb una estesa de cartells i crits antifeixista que la van rebre al primer salt de la Patum, amb crits a fora feixistes de la Patum. No al racisme o Catalunya antifeixista. Alguns patumaires van mostrar el seu rebuig a la presència de la líder, que estava a l'Ajuntament, al balcó de l'Ajuntament de Berga. L'havia convidat la candidata d'Aliança a la ciutat. Anem al 3CAT, que parla de la vaga de biblioteques que s'estén per tot Catalunya just abans de la selectivitat. Ho ha convocat el sindicat CGT. Arrosseguen mancances estructurals històriques que es tradueixen en condicions insuficients en drets en matèria de conciliació, jornades interminables, encadenament de 6 i fins i tot 7 dies de treball consecutius, manca de flexibilitat, salaris baixos i pèrdua de poder adquisitiu. Primer va haver-hi la vaga de les biblioteques de Barcelona i ara s'extén a tot Catalunya. Avui hi ha convocada a Barcelona una manifestació del personal de biblioteques que coincidirà amb la protesta dels docents en la tercera aturada general que faran menys d'un mes. La situació afecta de rebot als estudiants que es prepara la selectivitat de Catalunya, que es farà entre el 9 i l'11 de juny. Ja sabeu que la biblioteca és un espai on es va estudiar. Vaga general de biblioteques a Catalunya. Una vaga, però, que no afecta a la biblioteca de Molins de Rei. I acabarem amb la premsa del Baix. La Guàrdia Civil desmantella una xarxa de tràfic de drogues en base a Sant Andreu de la Barca. S'han desmantellat una organització criminal dedicada al tràfic de haixix i cocaïna. El dispositiu, que ha finalitzat amb 8 persones detingudes, ha permès intervenir a diversos quilos de haixix, un dispositiu que va començar el desembre del 25 i ha anat evolucionant fins a arribar doncs, a aquestes detencions. El balanç de l'operació permès en total confiscar gairebé 8 quilos de haixís i 1.600 quilos de cocaïna, a més de 8.000 euros en efectiu. Un dels detinguts ja està a la presó i els altres han passat a disposició judicial.

0: Els timbalers del Camell organitzen aquest cap de setmana, per demà, de fet, la segona edició, la segona trobada de percussió, que anomenen la Tremolinada. Serà demà a partir d'un quart de set de la tarda amb el centre neuràlgic de la plaça de la Llibertat, però també amb Cercavila i moltes coses més que volem repassar tot seguit. Ho fem acompanyats del Dani Santos, que és membre dels timbalers del Camell. Què tal, Dani? Com estàs? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
1: Una mica constipat, però...
0: No pateixis, que això ja ens ha passat qui més qui menja a tothom. Escolta'm, d'entrada, canvi que heu fet, no?, pel que fa a l'estació, diguem, de l'any que programàveu la Tremolinada, perquè l'any passat recordo que en vam parlar més aviat cap a la tardor, no?, i ara heu decidit fer-ho al juny. A què ho veig, aquest canvi de, diguem, de data?
1: Sí. Doncs l'any passat ens vam trobar que el 8 de novembre era una data on no hi havia cap esdeveniment i era, en aquest sentit, era bona, però d'altra banda el que vam patir una mica de fred aquells dies, perquè durant la nit, el bingo i després la festa va fer massa fred i vam dir, ostres, això potser ho hem de plantejar en una altra època.
0: I a partir d'aquí doncs, heu decidit fer-ho el mes de juny, que sí. Avui potser no és el millor dia, però demà segur que tornarà a lluir el sol. Explica'm les colles convidades que tindreu aquest any.
1: Sí, doncs bé, l'any passat vam tenir 12. Sí. Aquest any hem mirat de reduir una miqueta, perquè se'ns va fer una miqueta massa llarga el recorregut. Llavors, aquest any tenim 9 colles. D'aquí Molins tenim el Teatre de Grupa, altra vegada, i hem afegit a percussió, la percussió de Cuc. I després, a l'altra banda del riu, venen de Paella Ruachamba, que també repeteixen, Maisky Samba, que són de Corbera i també els van tenir l'any passat, Batucats de l'Ara, que són de Sant Boi, Cervatuca, de Cervelló, Batuca Vallirana, la percussió d'allà a Vallirana, Tucats de Gelida, i... i Cabum de Barcelona, de Gràcia.
0: Molt bé, aquestes són les colles convidades d'aquest any. Doncs ara m'expliques què és el que ha de passar a partir d'un quart de set de la tarda, doncs, amb aquest punt d'inici a la plaça de la Llibertat. Dani?
1: Sí, començarem a un quart de set allà a la biblioteca del Molí i tirarem pel terraplè per la cera i arribarem fins al carrer Miquel Tort. Sí. L'any passat vam anar pel Rubió Llors, però que allà al pas del Palau hi haurà un acte de matussers, per no xocar, anirem cap al centre pel carrer Miquel Tort, i d'allà fins a la Creu. De la Creu tirarem pel carrer Major fins a la plaça de l'Ajuntament, després carrer Molí, i arribarem allà a l'escenari a la plaça de la Llibertat.
0: Molt bé. A partir d'aquí, a la plaça de la Llibertat, teniu previst fer moltes més activitats, no?
1: Sí, allà a la Llibertat, quan arribin totes les colles, farem una rebuda i sí, començaran els lluïments, que venen a ser uns estàtics, no?, on cada colla fa com els seus millors ritmes, i això durarà aproximadament una hora, però a dos quarts de nou començarem, muntarem taules, començarem un bingo, hi haurà barra d'entrepans i tindrem beguda. I els bingos intentarem fer tres. L'any passat vam fer un massa llarg i la gent es volia apuntar i després no podia. I ho intentarem fer més àgil. I fins a les 10 hi haurà el nostre company DJ Palo, que farà posar bona música per començar la festa. I a les 11 DJ Chibi, que... el tindrem fent les seves mescles impossibles.
0: Molt bé. Això serà, per tant, aquesta segona trobada de percussió. Perdoneu que, Dani, això venia també a través de la proposta que vau presentar als pressupostos participatius per joves, oi?
1: Sí, això ho vam engegar l'any passat a través del MOU, els sí, pressupostos de joves de l'Ajuntament. La idea aquest any era tornar-ho a intentar presentar, el que passa que, de moment, encara no s'ha fet aquests pressupostos. Se m'escapa el motiu, tot és millor. I, de totes maneres, el presentarem igual. I, sí. Bé, la idea és com estabilitzar aquesta trobada, veure aquestes dates, i anar-la fent cada any, i i ja sense l'ajuda de l'Ajuntament més endavant.
0: Molt bé. Perquè d'aquestes trobades, vosaltres en participeu també en altres llocs a fer doncs, aquests lluïments que faran altres colles aquí a la vila?
1: Sí, el que passa després també és que a vegades ens conviden des d'altres pobles,
0: sí.
1: I igual que nosaltres, igual que ells venen aquí, nosaltres anem allà, i sempre ens agrada fer aquestes sortides, i enriqueix veure altres grups, altres, les seves maneres de com toquen, i al final doncs, també la festa que ja ve bé.
0: Molt bé. Alguna recomanació, Dani, per la gent que us vulgui venir a veure en el transcurs de la cercavila?

0: Sí, en aquesta època pensem que ens encaixarà millor aquest format de la trobada.
1: Sí.
0: I és veritat que, d'altra banda, el que sol passar és que tothom vol fer actes en aquestes
1: sí.
0: dates, no?
1: Mm-hmm.
0: I és difícil a vegades trobar un forat. I ja ens ha passat, no?, que el dissabte doncs, també, bueno, a la mateixa hora estaran els matrossers a passar el Palau, però bueno, sempre intentarem intentar no coincidir amb altres actes.
1: Molt bé.
0: Serà possible.
1: Bé, doncs ja ho sabeu, segona trobada de percussió Tremolinada, aquest dissabte a partir d'un quart de set de la tarda, amb totes aquestes activitats que ens ha comentat el Dani Santos, amb el Centre Neuràlgic de la Plaça de la Llibertat, però també amb Cercavila pel Centre Vila. Doncs, Dani, gràcies per acompanyar-nos i que us vagi molt bé demà totes aquestes activitats, eh?
0: D'acord. Molt bé, moltes
1: fins
0: gràcies.
1: Aviat, bon cap de setmana.
0: Aviat.
1: Adéu-siau. Per cert, que ens arribava també, que això no ho havíem dit, però tenim l'Esbart Dansaire, que celebra el final de curs aquest diumenge, també, aquest diumenge 7 de juny, a 6:45 de la tarda, al Teatre de la Penny. L'Escola Balla és el final de curs, actuació de l'Escola de Dansa de l'Esbart. L'entrada és, són 2 euros, 2 euros a taquilla, i això serà, com deia, diumenge 6:45 al Teatre de la Penny, final de curs. Ara aquests dies no pararem de finals de cursos, doncs en aquest cas és el de l'Esbart. Diumenge a 6:45 al Teatre de la Penny. Dit això, fem una petita pausa i de seguida tornem.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: Els divendres, faves tendres.

0: demana la teva cançó. Els divendres Faves Tendres
1: te la busca, te la troba i te la posa.
0: Els divendres Faves Tendres amb Judit Terrera.
2: Això m'agrada, eh?
0: Cada divendres de 5 de la tarda a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
4: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
3: Un kit d'emergències?
4: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
5: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
6: El mundo ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Y la música también.
7: Estereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
0: Estereo Pop, amb Christian Vela. Els dissabtes, de 10 del matí a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
8: Bon dia i bona hora. Escolta'ns al 91.2 FM i a radiomolinsderei.cat.
9: Seguim, queden 4 minuts per arribar a 3 quarts de 9 del matí. És el moment d'escoltar les reflexions de l'Àngel Ruti amb el seu apunt del dia. Hola, Àngel, bon dia.
10: Bon dia, Oriol, bon dia, Oriens, què tal?
9: Bon dia, bé, i tu?
10: Doncs mira, aquí esperam-vos.
9: Fantàstic. Per reflexionar d'un dels temes d'actualitat d'aquesta setmana, que és la propera visita del Papa a Barcelona.
10: Exacte.
9: I algunes... Sí, correcte, sí. Rebombori, algunes derivades fruit d'aquesta visita, efectivament.
10: Exacte, perquè nosaltres d'això ja havíem parlat, Oriol, fa qüestió d'un mes,
9: sí.
10: Que vindria, que el rebarien d'aquesta manera, que faria aquesta feina, etc. No? Però bueno, escolta'm, d'un mes d'ençà que el tema ja està damunt de la taula, que sembla que s'hagi complicat. Si vols en parlem una mica.
9: Endavant, doncs.
10: Per conèixer l'opinió.
9: Com vulguis.
10: La visita del Sant Pare s'escalfa. Fa un mes parlàvem de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona per venir la Torre de Jesús, de la Sagrada Família, i d'alguna manera...

0: era reconèixer la qualitat humana i espiritual, a la vegada que tècnica i artística, del gran Gaudí. Vam parlar del recorregut que inclou la visita a Montserrat, punt neuràlgic del catalanisme històric, encara que avui, en hores de baixa intensitat. Algú ha criticat l'import econòmic que el govern destinarà a despeses amb motiu de la visita. Seguretat, desplaçaments i logística i organització general. Diuen que som un estat laic i, per tant, no toca. Sincerament, no em sap greu. En tantes coses es gasten diners que acceptem sense protestar. Per exemple, les rues del Barça triomfant. Els que no són culers no les volen ni veure i, evidentment, pagar. Patrocinar la Fórmula 1, la Copa Amèrica de vela i tantes historietes sense sol tenir volta. Que el Sant Pare vingui a Barcelona amb tot el que representa per la humanitat, creients i no creients, en quant a compartir valors universal, és colossal. Fins i tot per la imatge que es projectarà a tot el món de Barcelona i Montserrat. Però és evident que organitzar un viatge del Papa d'aquesta importància té una feinada feixuga i complicada, i assolir l'èxit no serà fàcil. Per això m'ha dolgut molt que persones pròximes a ell, implicades directament en l'organització de la visita, de moment no han estat al nivell òptim que s'esperava d'ells. El bisbe Omella no ha estat mai adequat, ni explicant les coses. Sembla que no s'adoni d'on viu. Ha enganyat greument el Papa. Li ha escamotejat que som Catalunya. Qui és Gaudí i l'idioma català? Darrere hi ha hagut moviments per explicar al Vaticà qui som. Un bisbe mal professional que menysten l'Església, el Papa i els seus feligresos d'aquí. Quan li pregunten si s'adreçarà al Papa en català, ho acaba dient que alguna coseta dirà. Immediatament, col·legues d'ell, bisbes catalans com ell, l'han avisat que per alguna qüestió més seriosa a prop de la visita i l'idioma. I quan Omella ha sortit a explicar-ho, encara ho ha complicat més. Quina relliscada amb una qüestió tan sensible pels catalans com és la llengua. L'espanyol l'entén tot el món, ha dit. Home, senyor bisbe, i on viu vostè? El Papa, si em permeten el llenguatge col·loquial, el convidem nosaltres perquè ens faci un treball espiritual pels nostres feligresos. Per tant, ell ho té clar. Toca català. Veiem, doncs, si l'entorn contaminant i poc destre que té al costat deixa d'embolicar la troca. Si els deixem fer, els escolanets de Montserrat hauran de cantar el Virolai en castellà. Fins aquí l'apunt d'avui, Oriol.
1: Molt bé, Àngel. Ara tenia aquí davant aquesta carta, aquesta pàgina a La Vanguardia i em sembla que molts altres diaris. Benvingut al Papa Lleó XIV a Catalunya, que signen molts expresidents de la Generalitat, del Parlament i altres entitats com l'ANC, l'Òmnium Cultural, el Barça. Doncs donant la benvinguda al Papa Lleó XIV i fent algunes reflexions al respecte també en aquesta línia que deies,
0: Sí, sí, jo penso que tocava i evidentment que jo hi estic completament d'acord. Home, els primers que s'hi van oposar són els col·legues d'ells, que són els de la Tarraconense, que diguéssim, és una miqueta l'àrea catalana, catalanista del... Bueno, escolta'm, que no és cap història estranya, estem a Catalunya, però tant, el que seria lògic és el que han dit els seus col·legues, no? Escolti'm, si ve aquí, doncs que ho faci en català i punt, que és l'idioma de sempre, no? Sí, però l'Omella té l'habilitat de que sempre posa bastons a les rodes amb aquestes coses. No és la primera vegada ni serà l'última,
1: Molt bé, Àngel, doncs gràcies per les reflexions i que tinguis un bon cap de setmana,
0: Igualment, igual que per tots vosaltres. Una abraçada.
1: Una abraçada, que vagi molt bé.
0: Adéu-siau.
1: Adéu-siau, bon dia i bona hora. Passa un minut de 3:15.

tornarem a fer un repàs a la programació de la ràdio nostra. Quan acabem el Bon Dia i Bona Hora seran les 12 del migdia. Podreu escoltar l'informatiu Molins de Rei el dia avui fins a 1:15. A 1:15 tenim el programa Parlem de Còmics amb el Pau Moratalla i a 1:00 la remissió del programa Tot Teatre d'aquesta casa, el programa del Dani Pasqual. Notícies en xarxa de 2 a 3, la migdiada de 3 a 4, i aquesta tarda tenim l'Arnau Santero i la Joana Forner parlant d'esports, de futbol, l'última volta de 4 a 5. De 5 a 9 els divendres fa Bastendes amb la Judit Herrera i el company David Rius i la vostra participació. A les 9 l'Alt Voltatge amb l'Isaac Arriaza, i a partir d'aquí tenim a les 10 la remissió del Rebombori amb el Pau Batista i tot el seu equip. Tenim també el Zona Metall amb els Metal Defenders a partir de les 11 i la remissió de la tertúlia de Bon Dia i Bona Hora de mitjanit fins la 1 de la matinada. En primera audició demà dissabte el Christian Bell amb el seu Estereopop de 10 del matí a 1 del migdia. Tenim també en primera audició el Highway 61 amb el Jordi Corrales i la Vivi Sallent de 5 a 7 de la tarda. I el diumenge, en directe també, el reobrim els diumenges amb el Xavi García i tot el seu equip de 11 a 2 i de 4 a 5 de la tarda la Margarida Casadesús amb el programa El Concert. La resta de programes que podreu escoltar en el transcurs del cap de setmana són remissions de programes que ja han fet durant la setmana. Passen 3 minuts de 3:15 del matí.

0: I abans de saludar el Xavi Pessic, el Xavi Planes, anem a fer un repàs a la programació televisiva. Roger, quan vulguis.
1: Com sempre us recomanem algunes de les pel·lícules que fan a la televisió en obert. A les 10 de la nit, a Vimat, tenim la pel·lícula Sequestro en directe de Romuald Boulanger amb Mel Gibson i Kevin Dillon, una pel·lícula americana del 2022. És un thriller que dura 1 hora i 40. Una nit, mentre presenta el seu programa de ràdio, l'Elvis Cooney rep una trucada d'un home misteriós que amenaça de matar la seva dona i també la seva filla. També a les 10, a 4, la pel·lícula basada en el videojoc Uncharted de Ruben Fleischer amb Tom Holland i Mark Wahlberg, acompanyats d'Antonio Banderas i Tati Gabriel. Una pel·lícula d'acció i aventures americana que dura 2 hores i és del 2022. Nathan Drake, un jove astut i carismàtic, s'enfronta a la seva primera aventura com a caça tresors amb el seu enginyós company Victor Sullivan, el qual tots coneixen com a Sully. En una èpica aventura que s'estén per tot el món, tots dos s'embarquen en una perillosa recerca del major tresor mai abans trobat, el temps que rastregen les claus que els podrien conduir al germà de Nathan, desaparegut des de fa molt de temps. També a les 10, a Televisió de Catalunya, una duríssima pel·lícula anomenada El fill, de Florian Zeller, amb Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby. És una pel·lícula anglesa i francesa del 2022, un drama que dura 2 hores. La vida ocupada de Peter amb la seva nova parella Beth i el seu nadó es trenca quan la seva exdona Kate apareix amb el seu problemàtic i esmunyadís fill adolescent, que és el Nicholas. Jo us dic, una pel·lícula molt dura. També tenim a 3:15 a Clan TV, a Clan Televisió, la pel·lícula Novio del Killer, de Glenn Gordon Cairon, amb Jennifer Aniston i Kevin Bacon com a protagonistes, una comèdia de l'any 97 americana que dura 1 hora i 40. El somni de la Kate és ser executiva i tenir el seu company de feina, el Sam, als seus peus. Per aconseguir totes aquestes coses ha d'estar compromesa, ja que el seu cap no refia d'una noia soltera. L'última proposta seria 3:15 a la 1, Juego de Patriotas, aquest clàssic ja de Philip Noyce amb Harrison Ford, Ann Archer, Patrick Bergin, Sean Bean i altres actors i actrius. És una pel·lícula, un thriller policíac de l'any 92 americà que dura 2 hores. Els dies de Jack Ryan com a agent dels serveis secrets d'intel·ligència s'han acabat, ara és de vacances a Londres on es veu implicat en un atac terrorista. Posada sobre la taula de les pel·lícules, ens queden els programes. No n'hi ha gaires avui, avui és divendres i la majoria de cadenes programen pel·lícules. Tenim, per una banda, això sí, a 9:15 a la 1, la FIFA Women's World Cup amb Espanya-Anglaterra, fase de classificació des de l'estadi de Mallorca, Son Moix, en directe. Això serà a 9:15. A les 9, aquest microespai del 33, Talent Creatiu, estem a la segona temporada. Ingrid Ayala és una de les creadores de contingut més interessants del país. Ha participat en tots els vídeos del seu germà Eric, conegut com el Pizzaiolo Català. Això serà a les 9, a 9:15, i amb això acabarem, perquè ja no tenim més programes avui, tots són pel·lícules. No, perdoneu, sí que tenim a les 10, perdoneu, que se m'havia oblidat, Antena 3, El tocar a més suena, a la 8a gala, Maria Parrado imita juntament amb el Kenneth, la Megan Trainor i el John Legend. Martin Savi, per la seva banda, s'enfronta al repte de convertir-se en Survivor, mentre que Sole Jiménez es transforma en Rosana. I Aníbal Gómez actua amb Natàlia Ferviu com a Parxís. Paula Cubs interpreta Raye i Leonor Lavado es converteix en Patricia Manterola. Que el ritmo no pare. I a 9:15, ara sí, tenim el Cruïlla Comèdia. El 33, el còmic argentí establert a Catalunya, presenta el seu primer especial de comèdia en català. Grosso modo, és una versió força definitiva de l'humor d'Andrés Fagengol, una mirada irònica i curiosa sobre la vida, la fama i la família. Serà un espectacle ple de tendresa, proximitat i silencis incòmodes d'un dels millors còmics stand-up del país. És d'aquells còmics que o t'agrada molt o no t'agrada gens. En tot cas, Oriol, això seria el que podem recomanar avui, tant de pel·lícules com de programes de la televisió.
0: Molt bé. Doncs moltes gràcies, Roger, i fins ara mateix. Ens queden en aquests moments 7 minuts i mig per arribar a les 9 del matí.

0: Tal dia com avui, un videojoc. És l'espai que compartim els divendres abans de tancar aquesta primera hora del programa, com és habitual, amb el Xavi Planas, amb el Xavi PSX, per repassar efemèrides relacionades amb el món dels videojocs. Hola, Xavi, bon dia i bona hora.
1: Hola, Oriol. I molt bon dia i bona hora a tot Molins de Rei. Avui és dia 5 de juny, i tal dia com avui, però de 1992, s'estrenava Indiana Jones and the Fate of Atlantis.

0: Doncs sí, sí.
1: Parlem d'un videojoc de Gran Herbei, d'Indiana Jones. I no estava basat en una pel·lícula. Les seves pel·lícules tenien videojocs. Però aquest va ser un dels videojocs que el guió estava fet expressament per fer-lo només com a videojoc. És més, tan bo és aquest guió que tota la comunitat està d'acord en que hauria d'haver estat, s'hauria d'haver convertit en la quarta entrega de la saga de pel·lícules d'Indiana Jones. Bé, anem per parts. Qui va fer aquest videojoc? Doncs LucasArts. Sí, sí, la companyia, es veu que el George Lucas, no?, el que havia fet Star Wars, doncs la seva companyia, havia creat una ramificació que es deia LucasArts i que feia videojocs. I havia fet videojocs bons, bons, eh? Ja molt coneguts són el Monkey Island, que segurament que per poc que heu jugat us sonarà, o també el Dia del Tentacle, The Day of the Tentacle. Molt conegut. I tots molt coneguts, perquè tant aquests dos que hem mencionat com el mateix Indiana Jones, eren d'un gènere molt popular als 80 i als 90, que eren els point and click, que li deien en anglès, aquí en català vindria a ser clica i arrossega. Què significa aquest tipus de joc? Doncs diguem-ne que a la pantalla la veuríem dividida en dos. A la part superior es veuria l'escenari i el personatge que portem. A la part inferior es veurien diferents opcions i objectes que porta aquest personatge. I nosaltres doncs clicaríem, per exemple, una de les accions i a on volem que la faci. Per exemple, diríem agafar. Clicaríem l'opció agafar i clicaríem a dins de l'escenari què és el que volem agafar. I el nostre personatge aniria allà a on hem clicat. O, per exemple, parlar, i clicaríem a un personatge amb qui volem parlar. Doncs faríem exactament el que estem dient ara. Bé, els point and clicks, els clicar i agafar i atient, eren molt populars, i aquest gènere, amb aquest videojoc, li anava com en ell el dit. Però a veure, de què anava? Què era? Què és aquest guió tan bo del que estem parlant ara sobre Indiana Jones? Doncs bé, al principi de l'aventura, com en totes les aventures d'Indiana Jones, el nostre heroi aconsegueix recuperar un artefacte misteriós. Aquest artefacte misteriós és una pista que ens porta cap a la ciutat llegendària, mítica, desapareguda, la ciutat d'Atlantis. Bé, aquí, a mesura que vagi avançant l'aventura, sabrem que els Atlantis tenien una tecnologia molt avançada, que a més funcionava amb un combustible molt especial que se li deia Orichalcum. Clar, què passa? Aquest artefacte que al principi de l'aventura hem descobert, ens el roba qui? Doncs un nazi, perquè ja sabeu com seria una història d'Indiana Jones sense nazis. Doncs bé, tota la travessia per aconseguir arribar abans que els nazis a la ciutat d'Atlantis i que no s'apoderin de tota aquesta tecnologia avançada i del seu combustible serà el que mourà aquesta aventura. Aquí viatjarem amb cotxe, amb camell, amb avió, inclús amb un submarí. La veritat és que és tot molt emocionant. I a més, com a gran novetat en aquest tipus de videojoc, hi havia tres maneres diferents de poder completar-lo. Un, bé, bastant reconegut en altres tipus de videojoc, que és l'acció. Tot i ser un joc de clica i agafa, el que podíem fer era barallar-nos, no? Cada cop que havia una situació en la que era una mica complicada, doncs barallar-nos amb el vigilant, barallar-nos amb el militar, amb el nazi, o amb el personatge de torn. O podem fer servir l'enginy. Això ja es convertia, no?, la gràcia dels videojocs de clic i d'arrossega, que seria com un escape room, no?, amb els objectes que tenim, hauríem de trobar quina manera colar-nos en una sala, de quina manera obrir el cofre o de quina manera aconseguir una peça clau que està en una casa concreta. A mi aquestes són les que més m'agradaven. O també la versió equip, ja que tenim a una companya d'aventures una experta arqueòloga en la vida atlante amb la que podíem fer combinacions fins a trobar la resolució a cada enigma. Bé, aquí ja et dic, aquest videojoc hauria d'haver estat una de les pel·lícules de la saga Indiana Jones. Jo formo part d'aquesta comunitat que també ho diu. I si vosaltres teniu l'oportunitat de provar-lo, ni ho dubteu, perquè us puc assegurar sense cap por equivocar-me que és un videojoc que segur que us encantarà. Així que citant les mateixes paraules del nostre arqueòleg preferit, Indiana Jones and the Fate of Atlantis hauria d'estar en un museu. Família, passeu molt bon cap de setmana. Però sobretot, sobretot, jugueu molt.
0: Molt bé, Xavi PSX, moltes gràcies. Com sempre, 55 segons i seran les 9 del matí. Ens aturem uns minuts per escoltar les notícies d'aquesta hora, però de seguida tornem. La Sandra Tangerina ja ens ha seleccionat la cançó del dia. Farem la tertúlia dels Miquels i la resta de continguts del Bon Dia i Bona Hora d'aquest divendres 5 de juny, que acabarem, com sempre, a les 12 del migdia. Una pausa i tornem de seguida. Fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a l'AP7 a Barberà, deixa vehicles al voral i provoca circulació intensa en aquest punt. També una avaria a l'AP7, però en aquest cas a Vilaseca, direcció Barcelona, deixa un carril tallat. A banda, retencions habituals als accessos de Barcelona, la 2 a Cornellà i també a la B23 a Sant Feliu de Llobregat. Pel que fa al servei ferroviari, retards també a l'R11 per caiguda d'arbres a la via. I avui, nova jornada de vaga general a les aules, després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. El resultat de la consulta organitzada per USTEC ha estat aclaparador i 2 de cada 3 professionals han optat per tombar les millores pactades, mentre que la consulta feta per professors de secundària sí que avalava aquest preacord. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, ha recordat a la xarxa que aquest acord no és definitiu i no deixa de ser un punt de partida per tal de revertir la situació educativa.
2: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades, que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar i, per tant, la nostra obligació és arreglar aquesta situació com a govern, poder-hi donar resposta i, per tant, anar implementant totes aquestes mesures.
1: Pel que fa a les afectacions, avui un centenar de docents han entrat a l'edifici dels serveis territorials al barcelonès i han tallat també la Nacional 150 a Barberà del Vallès. També s'han convocat 3 columnes que partiran de diversos punts de la ciutat a partir de les 10 del matí i que confluiran al migdia a l'Arc de Triomf, des d'on començarà la manifestació unitària. Les negociacions es reprendran, si tot va bé, de cara a la setmana vinent. I les fortes pluges d'ahir van obligar a tallar la línia R3 entre Manlleu i Ripoll després que un tren xoqués amb un arbre caigut a la via. No hi va haver ferits i els 6 passatgers van ser evacuats. De fet, encara no s'ha reprès la circulació en aquest punt i, de fet, s'ha habilitat servei per carretera. També va provocar afectacions a la C-17 i diverses incidències al Ripollès i Osona. Els bombers van atendre un total de 212 avisos i el telèfon 112 va rebre 193 trucades relacionades amb la pluja. De fet, el temporal també ha marcat la primera jornada del Primavera Sound i ha obligat a cancel·lar les actuacions de Massive Attack, Doja Cat i Batial. Els concerts dels escenaris principals es van suspendre cap a les 9 del vespre per motius de seguretat, tot i els instants de reprogramació. Per exemple, l'actuació de Massive Attack també es va acabar anul·lant a la matinada. I això és tot. Fins aquí a les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Passen 3 minuts a les 9.
4: Informació local.
3: El SEM comença avui el nou cicle de nits musicals del Botànic. En aquest cas, enguany al pati de Can Ametller es faran els concerts. 2 aquest mes de juny i 2 al juliol. El primer, avui, amb Namina and the Barbarians, obertura de portes al pati de Can Ametller a les 8 del vespre. Podeu dur-vos al sopar de Carmanyola, hi haurà taules i cadires. I a 9:15 de la nit comença el concert. El preu de l'entrada és de 17 euros, 12 per socis del SEM, i és gratuïta fins als 12 anys d'edat. L'Esbar d'en Saire fa la festa de final de curs el diumenge a la tarda, l'Escola Balla, al Teatre de la Penny, diumenge a 6:45 de la tarda. L'entrada val 2 euros i la podreu retirar a la taquilla del teatre. A partir de 6:45, aquesta festa, espectacle de ball de final de curs. I a Can Ametller acull l'exposició amb quadres a Miguel Soro, una exposició sobre el Tour de França. Són 30 quadres de gran format que ha fet diferents tècniques, on hi apareixen diferents ciclistes i imatges del Tour de França. Forma part dels actes previs al pas del Tour per la Vila el proper 5 de juliol. L'exposició es pot veure justament fins al 5 de juliol, de dimecres a dissabtes a la tarda i els diumenges al matí a Can Ametller. I durant tot el cap de setmana, des d'avui i fins diumenge, la planta baixa del Molí acull la 8a trobada modelística de Catalunya, amb un taller infantil, campus, exposició, concurs, amb una mirada especial a Itàlia, aquest cap de setmana a la planta baixa del Molí. I també recordem que diumenge torna a haver-hi sardanes, que organitza la grupa, la ballada, el diumenge a les 7 de la tarda a la plaça de la Creu amb la Copla Mediterrània. La farmàcia de guàrdia avui divendres és la Soler, de l'Avinguda Barcelona 51-53, a la carretera.

0: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
1: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretssocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb una edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga, americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats. Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nouè art.
3: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres, a 1:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
4: Cal Molí Jove, ja tenim una nova assessoria sobre sexualitat i afectivitat.
5: Ah, sí? El primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8 de la tarda. I serem nosaltres, l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
4: Un espai còmode i confidencial per parlar de tot allò que et preocupa o et genera curiositat sobre sexualitat i relacions.
5: Vine, xerrem. I si vols, apunta't al taller obert que farem cada mes.
4: T'esperem al Molí Jove.
6: Garcia.
7: Què?
6: Diumenge fem programa.
7: Clar, com tots.
6: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
7: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
6: Ah, sí?
7: Sí.
6: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
7: Ai, Follet.
6: Ai, Garcia.
7: Mare de Déu,
6: senyor.
3: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.

0: La cançó del dia, amb Sandra Tangerina.
1: Bon dia i bona hora, família. Aquí Sandra Tangerina a la cançó del dia. La meva recomanació d'avui és It's a Man's Man's World, una de les cançons més icòniques de l'artista estadounidens James Brown, una obra mestra del soul i l'R&B que es va publicar el 1966. El missatge va generar molt de debat, ja que parla d'un món construït per l'home. Però el seu missatge central és una crítica social que reivindica el valor de la dona. Un temazo que després van interpretar un munt d'artistes. Així que et recomano música a tope i bon cap de setmana!

0: La tertúlia del bon dia i bona hora d'aquest divendres 5 de juny la compartim amb Miquel Casas.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Hola, bon dia, Miquel Vinyas.
2: Molt bon dia.
0: Miquel Pallissa, bon dia.
3: Bon dia, bona hora.
0: Miquel Díaz, bon dia.
4: Molt bon dia.
0: Miquel Vallès, bon dia.
5: Bon dia, família.
0: I records al Miquel Canut, que avui no ens pot acompanyar. Som-hi. Molt bé. Esteu bé?
4: Molt bé.
1: El Miquel Canut no es pot acompanyar, però segur que ens escolta.
0: Sí, per tant, endavant.
1: I un altre que possiblement també ens estigui escoltant,
0: sí,
1: i avui és el seu cumpleanys, és el Miquel de l'any 2021, el Miquel Puig. Avui.
0: Ah, que molt bé. Felicitats, Miquel.
3: Felicitats, Puig.
2: Ja m'estranyava a mi que no sortís la música.
0: Sí, oi?
1: I espera, xaval.
0: I espera't, eh?
2: El Miquel Canut no patiu per ell, perquè mala herba mai no es mor. O sigui, no.
0: Ah, aquí, sisplau.
2: No patiu per ell.
5: Ja comença a tocar.
0: Quins companys, quins companys de colla.
1: A més a més, al barri del Canal hi ha un microclima que és molt bo per la salut.
0: Clar. I en canvi el Miquel Vinyas no ho entén, perquè ell viu als barris alts.
1: Ell viu a Falcon Crest, i els que vivim per allà baix ho entenem.
2: Falcon Crest és allà a la piscina. Sí, una mica allà al cementiri.
0: Ui, sí, al cementiri, sí.
1: A Hollywood.
0: Tu vius
1: a Beverly Hills.
2: Bueno, i com ho tenim, això?
5: No, avui hem d'anar al tanto, perquè el senyor Vinyas ha vingut amb un pan bèl·lic.
0: Sí,
5: i tant. Que avui ha matat tots, vull dir, ja estava tots morts.
0: Bé, és barat, avui.
5: Morts, sí, és barat.
0: I ens trobarà més esbarats a nosaltres.
5: Sí, està molt esbarat.
0: El Vinyas se l'ha de combatre.
5: Tranquil, eh? Vinyas, és que, avui, tranquil.
2: És que després de la Patum...
0: Sí, oi? Sí,
5: la Patum va funcionar, eh?
4: I el Parisien.
2: també.
1: La Patum, que va anar la Sílvia Orriols...
0: No, sí, que hi va anar.
1: No, em va semblar sentir algú per les poques notícies que veig. Aquesta la vaig enganxar una mica a l'aire.
0: Sí.
1: Que la van xiular.
2: Però a veure...
0: No és que ara li serveixis en safat amb el Vinyas, que té el problema. No pateixis.
2: Jo no és que sigui fan d'aquesta mossa, però...
0: Sí que ho ets, no passa res.
2: No ho soc fan, el que passa que em cau més bé que altres. Però el que tampoc no veig lògic és que, a passar de quan convidi la representant d'aquell poble amb ella... que vaig xiuir amb ella i no xiuir a altra gent. Vull dir, no és normal. Si som demòcrates hem d'aguantar-nos una mica. Que fa coses que no ens agraden, bueno, però també em fa que ens agraden, això és el que jo vull dir. Llavors tot això que fa contra aquesta gent...
1: S'ha posat sèrio, eh?
2: Sí.
1: S'ha posat molt sèrio.
2: És que vosaltres fèieu broma, però jo he estat 3 dies a París, i vaig venir
0: ahir.
2: Vaig venir ahir.
0: Què feies a París? Buscar cigonyes?
2: De juerga. I m'hi vaig fixar que en els hotels aquells que teníem allà, a cap donaven porc. I dius, ostres...
0: No comencem.
2: Per una gent...
0: No comencem, vinya, sisplau.
2: Per una gent que són uns quants... Hem d'aguantar-nos a tots els altres.
0: De veritat, no... Vinyas, tu no parles en fonament de causa. No ho saps, no, perquè no et servien porc.
2: Jo vinc allà i no hi havia porc.
0: I tu vas preguntar a cada lloc, no? Perquè no et servien.
2: No, en els hotels sempre hi ha porc per esmorzar. I allà no en teníem.
0: Bé, doncs obeix potser altres coses, potser més saludables.
5: Ja ens hi m'has equivocat, hotel.
2: Un salmó que aquí és caríssim i ja ens el donaven a dojo.
0: Sí.
1: Mira, una cosa
2: per l'altre. Sí.
0: Doncs et quedes amb això i ja està.
2: Sí.
0: Però no atribueixis altres coses.
5: No comenci a tocar vora viu.
0: Perquè no, perquè és d'un bastó bastant important.
5: Aviam si vindran els de parella d'alt.
2: Bueno, però també vindran les eleccions. És igual.
5: Això també.
0: I què?
2: No sé, ja veurem, quan siguin...
0: Sí,
4: de totes maneres, veure, ell té una mica de raó.
0: Ep.
4: Perquè, és veritat, per què no es pot posar porc amb els restaurants o com sigui, en els hotels? Per què? Hem d'estar supeditats a un...
0: Però és que vosaltres ho atribuïu això i potser no era per això.
4: A una determinada religió. No, fotem.
0: Però és que tu no saps per què em posaven. És que tu ja ho estàs atribuint a una cosa.
2: Una altra cosa no em podreu dir, però he viatjat més que tots vosaltres. Vull dir, no hi ha problema, no?
0: Sí, perquè has tingut més recursos econòmics que la resta de...
2: Sí,
0: no vinguis.
2: Ara no vinguis
0: amb...
2: No, em ve d'una altra cosa. Em ve d'una altra cosa, me'ls dic estat amb això.
0: Molt bé.
2: Però quan vaig por ahí, inclús a països musulmans, hi ha porc, i llavors hi ha un lletreret que diu ben clar porc,
4: sí,
2: i podem menjar-ne.
4: Sí,
2: i aquí són tan papistes, sí, que aquí el traiem del tot, ja no el posem. Home, no el fotem, tu.
0: I això però tu no saps per què no el posen?
2: No.
0: Doncs
2: no sé
0: llavors
2: què.
0: No ho pots atribuir.
2: Però sí que sé que a països musulmans n'hi he menjat, i aquí no ho puc menjar. O sigui, és el que no entenc gaire, això.
5: Aviam si és per la... peste porcina.
2: Sí,
0: exacte.
5: Podria ser.
4: Però, a fet, això és un punt que té molta polèmica i es pot discutir de moltes coses, sí, de moltes maneres. I depèn de la interpretació que facis. Però jo sé que últimament a França hi han hotels més al centre de les grans ciutats que en, redueixen la, el consum del porc. Sí. Això és un fet. Per què es fa? Potser perquè la quantitat de gent, de musulmans, que també visiten París, que són molts, i per això els hi tenen una deferència, crec jo. Que no hauria de ser així, perquè si tu vas a països musulmans, com ell, jo també hi he estat, posen allà el plat on tu agafes el menjar, si tens un bufet lliure, et posen una etiqueta que diu porc, perquè el que és musulmà no mengi d'allò.
2: No s'equivoqui.
4: No s'equivoqui. I els demés, el que vulgui, ho pugui menjar. Això és d'entrada.
1: De tota manera...
0: De tota manera, no. Miquel Casas venia de la Patum i de...
4: De la Patum.
0: Que has vist la notícia. Sí. Mira, ve d'això.
1: És, és. Bueno, no, no, em refereixo que igual era a l'hotel que estava el Miquel Vinyes.
4: No.
0: Exacte.
4: No.
0: És que no ho sabem.
1: Sí, jo, jo dubto moltíssim. Jo el mes que vaig a Lyon, m'entenc que estem amb el mateix estat, no?
4: Sí.
1: Al final hi ha una cosa que es diu oferta i demanda. I a mi si em demanen peix, poso peix. I si em demanen bé, poso bé. I si em demanen porc, poso porc.
4: No, però,
2: llavors, però els hotels de Disney deuen tenir ja per norma... Hi ha molt de mocador.
4: Sí.
2: Llavors deuen tenir per norma no tenir problemes, doncs treure-ho.
1: Em sembla molt estrany. Em sembla molt estrany, perquè al final, hòstia, no. El que podem fer és reduir a la carta o reduir l'oferta de menjar al porc perquè hi ha poca demanda, i l'altra cosa és treure-la. A mi em sembla, no sé...
2: Tinguem la festa en pau, va. Com estàveu de Berga, doncs?
0: No ho sap, perquè li ha sortit una notícia.
1: Jo vaig anar per la tele, jo vaig fotre un zapping entre...
5: Que vam poder fer la Patum. Que
2: sí, perquè no, va viure, que... no hi va haver prou aigua.
5: L'aigua va marxar i sí. Es va poder fer la festa grossa, que no sé com se diu, té un nom, l'última, sí. I
4: va començar més tard, no?
5: Va ser més tard, i va sortir perfecte, home.
0: A veure, valoració de la nit de comerç del passat cap de setmana. Comencem a ordenar-ho tot, perquè va, és que...
5: Comencem.
0: Això és un desordre, sí.
4: Molt bé, molt bé.
0: Molt bé, Miquel Paisa.
4: Jo crec que anava molt bé.
5: Jo vaig començar...
0: Miquel Díaz, molt bé.
5: Sí, jo a les 8 vaig sortir.
0: Tu a les 8 vas sortir.
5: Vaig sortir tranquil·lament, vaig passejar-me pel carrer Major, pel carrer de baix i després pel carrer Major, sí. Tornar cap a casa.
0: Val, l'Amèlia.
5: Em vaig parar dintre de la plaça del mercat.
0: Sí.
5: Vaig comprar 4 donderies, 4 coses. Me'ls vaig emportar a casa perquè teníem d'una altra història i me'ls vaig emportar a casa, i però jo vaig veure un bon ambient, eh? Un bon ambient.
4: Hi ha molta gent.
3: Sí, molta gent. El mercat és...
5: Que, a propòsit, sí. No sé si feia més calor o no menys calor, però la plaça del mercat feia calor també dintre, eh?
2: S'aguantava millor altres anys, ha sigut molt pitjor, eh?
5: Ja.
3: La plaça de mercat estava plena, no trobaves lloc
4: a
3: taules.
4: No hi havia lloc a taula, eh? Nosaltres vam baixar amb la meva dona per anar a sopar, i hi havia encalla, menjarem aquí tapes aquí a la plaça i vam buscar lloc per seure.
5: Rodones, hi havia molt poc, estava rodones.
4: No, i a fora, a l'exterior, tota la plaça del mercat, sí. Estava planíssim.
5: Sí, sí.
4: Per tant, vam fer pam-pam cap a cal pitxa i a dins estàvem fresquets perquè fotia molta calor fora, a dins va aire condicionat.
5: Sí, senyor.
4: Vam menjar una pizza.
5: El tema
3: hostaleria, molt bé. Tot va rebentar, no? Referent a les botigues, hi havia botigues que sí, que hi havia moltíssima activitat, sabateries, això a tope, i alguna que no tant, no? Però, bueno, la gent aprofitava per... Molta gent aprofitava per comprar, no? Els descomptes no eren gaire importants, però, bueno, era un 10%, així, aprofitava, si necessitaves alguna cosa i tal, doncs entraves i ja està.
2: A mi el que em va cridar l'atenció va ser que, potser és la meva manera de veure-ho, eh?
5: Sí, que les botigues,
2: per exemple, de sabates, que vaig entrar a 4 o 5, el 90% estava dedicat a la dona.
3: Sí.
2: O sigui, jo buscava una sabata allò de dir, ja que estem aquí... Per home, hi trobaves 4 sabates, 4.
1: Estaries
2: la dona, un 90%.
3: Sí. Jo...
2: Però no cal un neu o a batre o a batre, no. Sí. Totes les que vaig entrar, sí. Estava quasi tot Suposo que són les que gasten més.
3: Això, com
2: i
3: que
2: tal.
3: Es trobaven alguns veïns i veïnes i parlaven, i molt sí, interessant, molt interessant, ho van comentar. Em vas trobar amb el senyor Vinyes.
5: Així no fotis.
3: Sí. Sí.
1: I van estar... Quina putada, tio.
3: Van estar xerrant una estona i tal. I és veritat que l'oferta, diguéssim, d'articles, tant de sabates com de, diguéssim, de vestits i tal, perdona, no té a veure amb l'oferta per home. Tu entres a la sabateria, si hi havia... És un exemple, no? Si hi havia 1.000 models de sabates, vale? 1.900 models eren de dona i 100...
4: Sí, però això vol dir que les dones compren més. Això és
0: així, sí.
4: Vol dir que les dones compren més que els homes.
2: Això té una... La part de dona és molt gran, i la d'home ens posen allà, però en 10 minuts acabem.
4: Sí.
2: I és més...
0: Digues, digues, país. Ai, cases...
2: No tenim tant de gust i tant de...
0: Té una explicació, això?
1: Jo...
0: Compte, eh?
1: Hòstia, el que passa que és complex dir-ho, perquè a vegades es pot prendre malament.
0: I t'escolta la teva dona.
1: Bueno, em poden escoltar moltes dones, però
0: és
1: evident que amb moltes coses... La vida de dones som iguals, però moltes coses són molt diferents.
4: I tant.
1: Correcte. Clar. És a dir, jo he explicat sempre, jo he vingut a aquest món a vendre i la meva dona a comprar.
4: Clar.
1: O sigui... Jo no sé què, jo no sé comprar. Jo no tinc el valor de les coses. No sé què valen.
0: No et saps comprar uns texans?
1: Jo vaig anar una vegada a comprar ous. A comprar ous.
0: Ai, mare.
1: I em van demanar 200 pessetes. I vaig pensar, doncs no està malament. 200 pessetes per un ou, no. Era la dotzena. Jo pensava que era el valia un ou. I jo ho hauria pagat, perquè és que no tinc... Vaig anar amb el meu fillol a mirar una mona que pel dia dalt d'allò. I vam anar a la pastissa i a Roca. Dic, quina t'agrada, Pol? Diu, aquesta, què val? 35.000 pessetes. Diu, bueno, doncs prepara'm la cala, vinga a buscar. I dic, em diu la Rosa Maria, aquella, sí, hem trobat una molt xula, què val? Tant, diu, tu estàs boig o què? Si una mona val 1.000 pessetes. I la vam anar anul·lar de seguida. Jo la que era pagat, llavors entenc que... Llavors, què passa? És normal que si el públic femení, en general, és més comprador, que tingui més oferta, carai. Sí, jo trobo normalíssim. No vull que ningú em malentengui, però això és cert. Generalment, evidentment, hi ha 1.000 excepcions, però jo... records de comprar, només tinc records de comprar discos. Deixa'm acabar, dir-ho més. Jo gasto des que soc jovenet el Levi 501.
0: Sí.
1: I sé quina talla tinc. Jo vaig a una botiga i dic, posa'm aquests i ni me'ls provo perquè són els que jo vull. Per què me'ls tinc que provar? O les Converse. Tinc un 40 o un 41 de peu. Unes Converse. Aquestes. L'última compra que vaig fer a l'Outlet de Viladecans, vaig estar exactament 10 minuts a la botiga. El temps de fer un vistazo, aquestes. I al final, mira, també m'agrada aquella camisa. Què val? Tant. Pagar i ja està.
0: Però també vas a buscar el pa i altres elements més quotidians, no?
1: El tema, podríem dir que el tema menjar
0: sí?
1: Podria ser una altra història. Al final entres a un lloc i, aquí sí que et diria que la cosa potser estaria més igualada. Però normalment, insisteixo, a casa meva, jo puntualment puc anar a comprar el pa i quatre coses més, però sí, no sé ni què val.
4: Sí, sí. No, sí. És molt diferent, és molt diferent. Tu vas a comprar el pa i vas amb un forn, amb una fleca, i ja saps el que et duraran, i no has de triar. No has d'escollir, sí, sinó que la barra de pa, una barra d'aquesta...
1: No té
4: cap secret.
3: Sí. Ahir anava jo. No estàvem parlant de, diguéssim, que si compren més les dones o els homes. Estàvem parlant de la varietat de l'oferta. La varietat de l'oferta, l'oferta que hi ha per el sector, per la dona, és molt més àmplia que l'oferta que...
0: Parlant en clau local, ara,
2: Sí, però té lògica perquè les dones triguen molt a decidir-se i a fer...
0: Avui fas amics de tots els col·lectius.
2: No m'enfado jo com ell. Jo dic que triguen més... Jo vaig a comprar una camisa i entro...
1: Aquella.
2: I si em va bé, ja està. I en canvi, les dones, per agafar una camisa, se'n proven 10.
1: Bueno, però per això és totalment acceptable,
2: Sí, però vull dir que és normal.
1: Mira, perdona un segon, amb el meu cas, jo em dedico a muntar festes d'aniversari, no? I normalment la més majoritària és la dels 18 anys, i venen al matrimoni. ben el matrimoni.
0: Els pares.
1: Els pares de la criatura. Sí. Jo els hi explico tal i qual, i veus que la mare et pregunta, s'interessa, va fer la cara del pare, va mirar amb una cara i va dir, acaba ja, xaval, que t'estàs enrotllant molt. I canvi, la dona, i això és fantàstic, és curiosa, vol saber, pregunta, i podem fer això, podem fer l'altre. I al final el pare diu, va, no t'enrotllis tant i digue'm què em costarà.
0: Correcte.
1: I això és així, sí. Ja, almenys ha sigut així els últims 26 anys a casa meva. No sé si una altra banda la cosa canvia, però és general. Llavors, per aquest motiu, suposo que quan hi ha una història de comerç, està més enfocat a la dona que l'home. Suposo que és l'única explicació.
5: Això teniu tota la raó del món mundial. Jo, quan vaig a comprar-me alguna cosa, de les poques que em compro, perquè a vegades me les compren, quan vaig a comprar una cosa, mira, aquest, home, mira un altre d'allò. Mira, aquest color i això ja m'està bé. Me'n provo i si està... Pum, pum. És veritat el que dieu.
2: Els pares són més passats.
5: Evidentment.
2: Mira, l'altre dia ens vam trobar el pare... Ai, pare no. El Vilaseca, amb el Miquel, ens el vam trobar...
0: Anar fent amics.
2: El vam trobar i ens va dir... És que tu...
0: El Joan Vilaseca, eh?
2: Joan Vilaseca. Era el professor de les meves filles, de jove. I em deia, és que tu no et veia mai a cap reunió i no sé què, i no sé quantos. I deia, bueno, és que jo estava treballant. Jo treballava...
0: Ah, mira. I això ho justifica tot.
2: No. Llavors, hi anava la meva dona i era la que tractaven amb tot això. I reconec que els homes són més passotes, però, bueno, mentre no et falti almenys el... El menjar a casa és una mica la feina del mascle.
0: Ah, Déu meu. Ara, sortim d'aquí perquè...
5: Anem molt bé, anem molt bé.
1: Amb la paraula mascle ho ha deixat ja.
0: Ja en tinc prou, ja, de... Un bastó.
1: És un macho alfa.
0: Jo, avui hi... molt malament, eh?
5: Jo quan he arribat aquí i el primer que he dit, anem al tàndo amb el Vinyes, sí. Perquè avui ve... bueno, avui...
0: Avui ve...
5: Ja matava a tothom, eh? Vull dir, quan he entrat aquí ha matat a tothom. Vull dir, així és de
0: cop. Digues.
3: No... Tornant una mica...
1: Fent una mica de serenor,
3: sí, serenitat,
1: calma,
3: sosiego... Posen un punt a part i ara s'introduirem una mica en la música. Val? Ahir a l'aula d'Estació Universitària de Molins de Rei va haver una masterclass de l'òpera que va tractar sobre la vida i l'obra del Giacomo Puccini.
1: Puccini.
3: Vale? Jo no estic gaire introduït en el món de l'òpera, però he de reconèixer que ahir va pujar molts enteros el meu interès per introduir-me en aquest món. La classe magistral del professor de música i músic, el Joan Vives, uh-huh. ¿vale? I, professor d'història de la música, va ser magistral. Va introduir, va explicant la història de Puccini, la història de Puccini a través de les seves obres, introduint també part de molt interessant de parts de fragments de musicals de la seva obra. Era una cosa que t'arribava, de veritat, t'arribava dintre. I per això vull felicitar a l'aula de Estació Universitària per despertar, diguéssim, l'interès en coses que, bueno, que fins que tu no l'escoltes, ho veus, no...
5: Sentiments.
2: Ell ve a dir que l'home explicava que fragments d'òperes de fa 150 anys, fragments, després van inspirar la música doncs, de la Guerra de les Galàxies, sí. De no sé què, d'aquella de les princeses de Disney, hi ha uns rinocerontes que van per allà, vull dir, coses així que tu no haguessis dit mai, i clar, quan tancaves els ulls i senties la tonada, deies, ostres, però si és veritat, és aquesta o és aquella.
3: Sí, molt interessant. Molt interessant, sí.
1: Però això és així en general, eh?
2: Sí. A veure, està tot inventat, diguéssim.
4: Moltes vegades... Pensem una cosa, aquests mestres, com estem ja amb Puccini, amb Wagner, amb tota aquesta gent, són els mestres de la composició. La composició, l'harmonització, etcètera, etcètera. Els altres que han anat venint, inclús músics moderns copien acords que es feien aquests grans músics. Sí. I això és una cosa que...
1: De tota manera, com que nosaltres no hi serem i no ho veurem, nosaltres no sabrem d'aquí 100 anys el món quina música seguirà escoltant o deixarà d'escoltar. Sí. No ho sabem. Si hi haurà música, perquè al final aquí no és un tema de música clàssica o música pop. El concepte és música culta, música culta per la complexitat de, la, de les obres i música popular. Jo vull pensar que d'aquí 150 anys hi haurà una orquestra al Liceu tocant temes de Pink Floyd, per exemple. No diré dels Sex Pistols o de Los Diablos. Sí, però ja he de pensar-ho, això. No? Llavors, jo estic d'acord amb el Díaz pel fet que jo la música culta no l'he seguit, ho sento molt, no l'he seguit. Reconec que he escoltat coses molt espectaculars i he estat en algun concert i... Sí, però em costa, però en canvi el que sí és cert és que jo escolto música actual i et puc dir quines influències té dels últims 20, 25, 30, 40
5: anys. Menys del reggaeton.
3: Al final...
1: També té influències.
5: Sí, però no. Sí, però ja, sí, té influències.
3: Al final jo ho veig el tema molt més fàcil. Jo entenc que la música culta, com dius tu, has d'entendre una mica i tal, però al final el més important és que t'arribi, que t'arribi.
1: Això és la clau. Sí. Que t'expliqui el que vulguis. Sí,
3: que t'arribi a tu.
1: Hi ha un contra no sé quants, una nota ficada aquí, o t'arriba o no
3: t'arriba.
1: O t'arriba o no t'arriba. T'emociona o no t'emociona. No hi ha més.
5: Perdoneu, això que esteu dient ara, ho he dit jo aquest dematí a la meva senyora. He vist una obra de teatre per la teva que fan, jo he dit, perdoneu, això és una obra de teatre? Un tio que salta, l'altre que brinca, l'altre que no sé què, l'altre que cau, l'altre que se tira per terra, dic, perdoneu, això és una obra de teatre? Això és un espectacle del que vulgueu, però l'obra de teatre, no sé per qui, perquè jo no hi entenc d'aquestes coses.
2: Aquest home que
5: a
2: diu
5: mi
2: ell...
5: No, és el que diu ell, no m'arriba això a mi, no m'arriba.
1: L'art és un concepte molt abstracte,
5: claro.
1: Que una cosa que per tu serà un bodrio, per un altre dia, això hòstia, és una meravella, exacte. I dic que vol
2: esmarrir.
1: Disculpa, jo, al Guggenheim, m'hi tenen que tornar a portar lligat. Lligat, jo dic, hòstia, és que vaig allà, foto una cagada, poso cagada del Miquel i Orián Jabos fent-li fotos, o sigui, és igual.
2: Bueno, aquest home de llibre que deia és que abans es feia la lletra per aquella música i adaptaven la lletra i el tros que durava aquella lletra a l'harmonia de la música. I en canvi, avui dia, els músics moderns d'ara, com que són autocompositors i no han estudiat gaire música, volen introduir tot aquell...
1: Una bajanada de les grosses col·legues.
2: És el que va dir el senyor.
1: El senyor que digui el que vulgui,
2: el senyor,
1: tio.
2: Bueno, pues el senyor és un estudiós d'això, jo no. Va bé, però va dir que...
1: No ho va explicar així, o no ho vas entendre.
2: Que actualment volen introduir aquest tros de lletra que ja han dibuixat, que diu te quiero mucho i no sé què, amb un trosset que potser no els hi cap i és d'aquella manera que diuen... Entens el que vull dir?
4: No, totes les maneres que es fan, la majoria, són a través d'una poesia o a través d'un escrit. Llavors, el músic posa la música, s'inspira
1: per quadrar
4: amb el sentiment que vols donar de l'escrit aquell. Val? Això és molt diferent. La música moderna, jo no ho sé, crec que el que toca música, sigui el que vulgui, ha d'haver estudiat música i sap música.
2: Per fer una òpera intervenien tres persones, una que és la que diu tu del llibreto, l'altra la que havia fet el llibre de la història primera, que el segon la deduïa, i el tercer que és el que posava la música. Però que moltes vegades, quan el músic era tan bo com ell, feien primer una música i adaptaven el tros de lletres aquella música.
4: Es pot fer així, sí. Però és molt més difícil.
2: Però vaig dir que aquest home és de Catalunya Música, es parla cada matí, només diu la música,
4: sí.
2: I va dir això. Jo sí que no tinc ni punyeteria.
4: No, això es pot fer. Tu pots posar una música i després, més tard, li pots posar una lletra.
1: Hòstia, a mi sí que segurament algunes lletres d'algunes cançons actuals haurien d'estar prohibides, però ostres, hi han lletres de músics dels últims 50-60 anys, hi ha lletres espectaculars, aviam, hòstia, no sé, el Serrat, saps, té unes lletres que dius, joder, aquest tio el que ha fotut, sí. Jo no sé si escrivia ell la lletra i després la música o li feia, no tinc ni idea. A mi el Serrat m'emociona molt i a lo millor Puccini no, però això és un tema de

0: Tens, això és la percepció de tu. Ara, estic content perquè després del que hem parlat de la nit del comerç, ha anat a espetegar, ha anat a espetegar amb tot aquest cristo.
1: De la casita de l'abuelo, eh?
0: Sí, ha anat a espetegar amb tot això.
2: Sí. Un parèntesi per acabar. Em vas cridar l'atenció molt.
0: Què és el que em va cridar l'atenció ara?
2: Sí. El tema de les partitures.
0: A veure.
2: Sí, sabem que ara n'hi ha els drets d'autor, no?
0: Ja sí. Drets d'autor.
2: Drets d'autor.
3: Amb aquest...
2: Els drets d'autor.
4: Sí, sí, hi ha drets d'autor i
3: drets de
4: reproducció.
2: Bueno, l'òpera es va introduir a final del segle XVI, a Itàlia, a la Toscana, concretament a Florència.
0: Estic en una cultura.
4: Va anar-hi abans d'ahir. No és cultura, és memòria.
2: Havia una mena d'empresa, ara no recordo el nom, que, diguéssim, tenia la patent, per dir-ho d'alguna manera, de lo que són les partitures. Llavors, el músic, quan va allà i té la partitura seva per interpretar l'obra i tots els músics han de pagar, diguéssim, un cànon per la partitura. S'ha de pagar, no?
0: Per l'utilització.
2: Sí, i actualment, i fins i tot que facis una fotocòpia, has de pagar. Has de pagar... La partitura. Jo això no ho sabia. Ho veig molt correcte.
0: La gent desconeix el que és el dret d'autor. Sí. És a dir, vosaltres, si se'n recordeu, quan compreu un vinil, a la galeta, al sello de dintre, posava en castellano, prohibida la difusió reproducció pública d'aquest exemplar excepto permiso de l'autor. Què volia dir això? Que tu et compraves un vinil per escoltar-lo a casa teva amb la teva família numerosa i prou. El moment en què tu aquest vinil o aquest caset el reproduïes a un lloc públic, digue-li autobús, digue-li restaurant, digue-li el que tu vulguis, ja tenies que pagar un dret d'autor. I això segueix igual. El que passa és que els drets d'autor prescriuen amb 100 anys o amb 3 generacions. Vol dir que els besnets de Lennon McCartney seran multimilionaris del que hauran heredat, però no cobraran no drets d'autor.
3: Molt bé. Alguna cosa més de la xerrada?
0: Ara he entès perquè de la patent i de la patum. Ara ho he entès. Ha vingut de la patent i la patent.
4: Va haver una polèmica molts anys enrere perquè les emissores de ràdio no pagaven drets d'autor, perquè les emissores de ràdio, les grans, la cadena SER, per exemple, per dir una de les grans, deia, aviam, no és normal que les discogràfiques vinguin aquí a dir-me, posa les meves cançons i fes-hi promoció i que sol jo tingui que pagar. Però el discogràfic deia, escolta, jo vull vendre discos i faig una campanya publicitària o el que sigui, a mi no m'atabalis. I al final va haver un moment que ho van tallar i ni TV3 ni els 40 principals les discogràfiques els hi portaven discos. I al final, no sé quina classe de regla van fer, però que parlàvem de milions de milions. Perquè es feu una idea, la Macarena de los del Río és una cançó que per la venda haurà generat X milions, però el fet de que el Clinton la posés en un mítin electoral amb una audiència estimada de, no sé, 40, 50 o 60 milions de persones, només en aquell moment allò va generar uns drets d'autor que els del Rio es van poder comprar cada una casa. ¿Vale? Michael Jackson amb el videoclip Thriller, que són 15 minuts posats a tot el món occidental després de les 12 campanades d'aquell any 83-84, només amb el que va recaudar amb aquella audició al món va generar tants diners que va poder multiplicar per dos el que li havia costat la producció, que eren 100 milions de pessetes. Veieu com està el món del... I els dels putxiris aquests ja no cobren, com no cobraran els Lennon McCartney.
2: Sí, aquests en el seu temps eren monstruos, diguéssim, de generar diners, eh? Fins que va, ho va explicar, fins que va començar a emetre una cosa que es diu la ràdio, vale? Va començar a Ràdio Barcelona.
1: A veure, perquè va dir...
2: A 1924.
1: El 24 es va morir ell, i el 24 va començar la ràdio.
2: El 24 va començar la primera emissió de la ràdio aquí a Espanya, que va ser a Ràdio Barcelona. I llavors va ser un punt d'inflexió, diguéssim, de generar els diners que generava l'òpera. Però aquests homes eren multimilionaris.
4: També és que aquesta música culta... Sí.
0: era, anava completament paral·lela a el que seria la música pop, la música popular. Música popular n'hi ha hagut tots els segles. La música popular ha sigut pel

0: poble, i la música culta ha sigut per rics.
1: Afortunadament, al segle XXI, al segle XX, al final del XX, ja arriba tot el públic, però tu ves a mirar el concert d'any nou, aviam qui veus allà, aviam si veus algun hippie. Clar, al final...
2: Però Miquel, jo
1: defenso la música popular, que és la música del poble.
2: Sí, però mira, jo tinc molts discos de pedra i quasi tots són òpera. No hi ha discos sí, de...
3: Clar,
2: sí.
3: Perquè tu perquè formes part...
1: Perquè els discos de pedra, perquè llavors el ho compraven comprar, els rics...
2: El que es podia comprar un disco... Tenia que haver...
1: El poble va començar a tindre poder per comprar discos quan li van oferir un producte que l'entengués. I això va ser a partir, bàsicament, del blues i del rock and roll. I llavors la gent es va poder comprar tocar discos i la gent del poble, la gent normal, els obrers, la gent treballadora, comprava discos perquè li agradava aquella música. I la gent rica seguia comprant, ja no de pedra, discos de... Us diré més... El gran negoci discogràfic de les multinacionals més importants, la Philips, Phonogram, era la música clàssica. Tenien el bon garatge, tenien els millors segells discogràfics. I el gran negoci, que no moria mai, perquè un artista pop ven durant 4, 5, 6 mesos i llavors ningú se n'en recorda. La clàssica es ven sempre. La companyia Philips es va vendre el 49% de la seva empresa per investigar, en fer un format on la clàssica sonés més bé, que es va dir CD. El disc compacte, l'idea del disc compacte era només per arribar a tot aquell públic que havia gastat fortunes comprant òperes de Wagner o de Bach en vinils per poder tindre en un format que no hi hagués soroll. Pues el CD va anar tan bé que es va ampliar tot l'altre. O sigui, realment la clàssica era un negoci pensant per la gent rica.
3: Bé, parlant de diners, aquesta setmana s'ha presentat un estudi econòmic que diu que la Fira de la Candelera té un impacte de 12,3 milions d'euros.
4: Com?
3: 12,3. L'últim estudi, recordeu, ho vam explicar, és de l'any 2013 i en aquesta ocasió doncs, s'ha realitzat amb motiu de la 175a edició de la Fira de la Candelera. 12,3 és l'impacte, diu, que ha tingut la darrera edició de la fira als expositors i al comerç local. Això vol dir que durant els 3 dies de fira es va generar una xifra de negoci d'aquesta quantitat. L'empresa encarregada de l'estudi, que ho explica doncs, en roda de premsa, va ser a la fira des de divendres fins diumenge i va fer entrevistes a passejants i a firaires, i a partir d'aquí doncs, s'ha fet aquesta estimació econòmica de la fira. Tots els espais firals, els expositors, excepte l'automoció, han generat 5 milions d'euros. I a banda s'ha quantificat el sector de l'automòbil, i en aquest cas són 2 milions d'euros, per tant el recinte firal d'impacte és de 7. Però també té impacte al comerç local, amb les xifres que han donat els encastats, extrapolables o extrapolades al total de persones que han vingut a la fira, el resultat és que gasten uns 4 milions d'euros al comerç local, botigues, bars i restaurants. I també s'ha destacat que cada euro del pressupost de l'Ajuntament que inverteix es multiplica per 10 i en bona part es recupera. Per tant, es considera una fira rentable. L'últim estudi és del 2013. Ja s'ha explicat que era un altre context perquè s'ha de tenir en compte la inflació, la diferència, i també el context de crisi econòmica d'aleshores, però es va xifrar l'impacte amb uns 7,5 milions d'euros aleshores. I ara és de 12,3. I s'explica que a la darrera edició hi va haver 230.000 persones que van entrar al recinte firal. Divendres a la tarda és el dia de menys afluència. Dissabte és el dia de màxima afluència amb 120.000 persones, dades d'aquest any, i diumenge disminueix i van ser unes 87.000. La meitat de les persones són de Molins de Rei, l'altra meitat de visitants són de fora, sobretot de poblacions del voltant de la comarca, Sant Feliu, Papiol, Sant Vicenç, Sant Boi, l'Hospitalet, etc. I un 13% venen de municipis que no són de la rodalia. Al mitjà de transport, més de la meitat venen a peu, perquè són de Molins de Rei, i la resta venen primer en vehicle privat, un 33%, i la resta en transport públic, que aquí també va afectar, sí, recordeu, va afectar la crisi de rodalies aquest any. Però, en principi, aquestes són les dades que es van donar, i en total hi van haver 644 parades, si encara segueix havent-hi llista d'espera. Sí. Però una mica s'ha quantificat i s'ha actualitzat aquestes dades.
1: Que és de les més importants de Catalunya, és evident, és molt evident. De fet, nosaltres hem tingut botigues i hem muntat fires a poblacions com Vilafranca, Vilanova, Sant Joan d'Espí, Sant Feliu de Llobregat, Cambrils, Lleida
3: i no, eh?
1: I no, eh?
4: No,
1: eh? No, eh?
4: No, no. O sigui,
3: de Molins, no ha sigut tant d'impacte com la de Molins, eh?
1: La de Molins és...
4: Ja és una fira molt, molt gran.
1: Jo, com arriben a aquestes xifres, ho descobré, perquè és un tema de, és un tema que jo descobré, però realment, si em diuen 10, em diuen 15, jo m'ho crec, perquè realment és una fira molt, molt, molt, molt important. Sí,
5: sí. Hi ha aquest... hi ha un que ven... productes de Menorca, que venen aquí cada any,
4: sí,
5: i diu, només venim a tres fires, que són les tres... Que...
3: El Principat.
5: Exacte. Venen de Menorca, venen cap aquí, diu, només venim a tres fires, perquè les de més no fas calés per poder...
4: Que jo vaig dir-ho també, el divendres següent de la fira, vaig dir que els de Vall d'en Bas em van dir exactament igual que el que m'estàs dient tu ara.
5: Però aquests són
4: de...
5: Aquests,
4: de Vall d'en Bas. De Vall d'en Bas.
1: Els gallegos... Jo aquesta llei vaig comentar per curiositat. Sí, pensava, bueno, productor gallec, aquests són d'aquí de Cornellà, o són d'aquí de Sant Joan d'Espí. Que no, no, que venia, dic, però veniu, i aprofitava per fer diverses fires, diu, no, no, venim a fer aquesta fira i ens tornem cap a Galícia.
4: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: O sigui, imagina't tu el que han de vendre aquesta tio, sí, que a no, més, no, és, són dos o tres parades.
4: Cases, perdona, és que el de Vall d'en Bas em va dir que aquesta fira és... venien aquesta fira, que venien, eh?
1: Hòstia,
4: que...
1: de Vall d'en Bas, m'acago on era, estàs a mitja hora.
3: Bona hora.
1: Aquesta, parlo, sí, parlo de Galícia. Ja. Són 900 quilòmetres.
4: Ja ho sé, quilòmetres, però que et diguin d'aquesta manera, que t'ho diguin tan clar, passa que som amics, eh? Però que t'ho diguin tan clar, diu Miquel, aquesta fira venim i venem. Les altres fires anem i no venem. Vull dir que així és de clar.
3: La diferència és que aquí venim i venem.
4: Exacte, sí senyor. Sí, senyor. I ara, parlant de la fira, sempre vull destacar el passeig del Terraplè, el famós passeig del Terraplè, ara vaig per aquí, que quan nosaltres posàvem els cotxes, tots alineados i ben posats, vam demanar permís per posar les rodes de darrere, ja ho he dit més d'una vegada.
3: Ja ho has dit moltes vegades.
4: Moltes vegades, però ara encara més.
3: Ara, perquè, no... sí.
4: Ara encara més, perquè si vull passar pel passeig del Terraplè, veureu que hi ha camions, camionetes, furgonetes a sobre el Terraplè. Val? I a nosaltres, pobrets, que no ens deixaven posar les dues rodes darrere sobre el bordillo, bordillo es diu? O com ho diré?
5: La vorera.
4: La vorera, vale? Sobre la vorera, pena de muerte. Això no podia ser. Doncs pues aneu passeig, avui pels passeig de Terraplè.
1: Estàs
4: voleu...
1: fent un Vinyes. Estàs fent un Vinyes.
4: No, estic fent...
3: Vols dir que el criteri no és el mateix?
4: El criteri no és el mateix.
3: I tu vols el criteri igual per tothom?
4: Sí, senyor. O sopem tots o no sopa ningú, val?
2: A mi em deia l'altre dia un senyor d'allà de França que vindria a Espanya a treballar perquè va veure com tracten els policies dels manifestants. Diu, i allà no et passa res. Diu, aquí a França els hem de tractar amb molt de cuidado. Demanen 1,80 m, que ja ho tinc, deia l'home. Demanen poca cultura, que ja la tinc. I tot això, diu, potser m'aniré a treballar a Espanya. I jo vaig dir, home, si fos més jove, hasta jo m'hi posaria, perquè jo també reuneixo totes les condicions. Poca cultura, alçada, mala llet, jo ho tinc tot. Podria ser perfectament,
4: raro, tu,
2: perfectament un antidisturbis, que diuen. Ja.
3: Per tant, la persona que vas parlar era un policia.
2: Era un policia d'allà, sí. És que hi ha molts policies que parlen espanyol, eh?
4: I que no, els que vagis, els puestos que vagis, parlen molts espanyols. I en català també, eh? I a París, més encara. Català, nosaltres, com català, vam anar a Botomuix... Com
3: vam anar a Botomuix.
4: A Botomuix, no?
5: Bató.
4: Exacte, Bató-Muix. Ens van sentir parlar, evidentment, nosaltres un grupet de 4 o 5 persones i parlàvem en català, i ens van donar tot en català.
2: Veus?
4: Tot, els fullets i tot en català. Sense demanar-ho, eh? Ens van dir, aquí ho teniu, volguem dir. I quan vam anar a un restaurant, sense dir res, també ens van donar en català la carta.
2: Si ja està el papa, però ara en català, ara.
4: No sé, ja merdem, eh? Cuidado que ja merdem això, eh? No, toquem no, ja no toquis a vora viu, eh?
2: Ja està a punt de parlar, eh? Ja està,
4: està, bueno, ja.
2: Està practicant, ja.
4: Bueno, però, perquè ja merdem pressionant amb això, eh?
2: No, no, però se'n sortirà, eh?
4: Sí.
3: Per tant, es confirma, tancant temes, perquè és que si no anem d'un tema i l'altre, que l'impacte de la fira, doncs, sí, és important.
5: Oh, sí,
3: tot i que aquest any, doncs, per les raons que hem explicat del tren, doncs, potser no va venir tanta gent com altres vegades.
5: Sí, és veritat, això, eh?
3: Però tot i així... doncs té un bon impacte.
5: Més va ser la gent de Barcelona. La gent de Barcelona, que acostumaven a venir amb tren, perquè és molt més fàcil per ells haver-hi aquests problemes de la Renfe,
3: sí,
5: o de la DIF, que diuen ara, doncs van decidir no venir.
4: Sí, no, van fallar molt, van fallar molta gent, sí. Ara, tot i amb això, impacte, i has vist quin impacte hi ha.
3: Sí, sí. I el sector d'automoció, 2 milions d'euros, eh?
4: El sector d'automoció, sí, sí, sí.
1: Ostres, jo no em compraria mai un cotxe a la fira.
3: Tu a la fira no t'han
1: comprat? Mai de la vida.
2: No, però mirar-ho. Portugal, gust.
1: De fet, suposo que avalues que vas pel carrer i no hi comptaves o sigui, tens el concessionari al carrer.
4: Ara no.
1: Tens els concessionaris.
5: Tens un cas a l'altre.
4: Abans,
1: sentar-me al despatx.
4: Con la iglesia.
1: Que m'expliquin, no?
4: Més que... Cases, con la iglesia hemos tocado. Abans, el tema de l'automoció, podeu comprendre que ja en tinc una mica.
3: Sí, i tant.
4: Després de les fires que han fet.
3: Veu autoritzada.
4: Abans, com fèiem les fires, per exemple, a la plaça del mercat, anàvem a un taonari i a fer comandes. Amb aquest plan, eh? Ara, més cap aquí, tot això que dius tu, ja ha variat. Tot això ha variat.
1: Venen
4: a veure...
1: La setmana que ve vindrem a veure...
4: Clar, exacte.
5: Per informar-se. S'informen.
4: Exacte.
5: I després, si després surt bé, van al concessionari...
4: Sí, senyor, i bim-bam, i mira...
5: I fa l'operació.
2: Un dia normal vas al concessionari i et demanen el número de la sabata. Vull dir, tot. I en canvi hi ha tanta gent que pots entrar al cotxe, mirar-te'l, tal, em mires 10 marques... i al final tu vas de la setmana que ve en el que vols.
4: Sí.
2: I en canvi, quan entres en un concessionari normal, sí, et demanen de tot.
3: Atenció, perquè ens queden 6 minuts de programa, però el senyor Vallès s'ha de marxar.
4: Sí, vaig marxar, que tinc de fer una gestió.
3: Ha de fer una gestió a les 10 en punt.
4: A les 10 en punt. Què vull dir? I com sempre, ja que ho estic a vosaltres, que tinguem tots molta salut i molta sort. Vosaltres ja despediu el programa, val?
2: Tots menys tu.
4: Ens veiem després.
3: Va bé. Ui, perill.
4: Sí, no, ens veiem després.
3: D'acord, amb un altre evento.
4: Sí, no, eventos no.
2: Marxa ja.
3: Sí, aviam, fuig més.
6: Fem una petita reunió.
3: Sí, que estem en directe. Que estem en directe aquí, Vallès, ja l'estàs parlant fora de micro.
1: Et passarà el torn de l'ambulatori.
2: Jo no sé on te vol dret aquest.
3: No, jo també em pregunto d'altres també on te n'han sortit. Passes a Vallès?
4: Sí.
3: Gràcies, Díaz, per facilitar la sortida. Bé, ara va sortir a tot. És que, de veritat... En casa s'has agafat la portada de Punt Avui, no sé per què.
1: Hòstia, va, el Rollins, tu.
3: Hòstia, més música.
1: No, ja està. Ja, val. Ja ho comentaré dilluns.
2: Quina creu, eh?
1: Ho comentaré dilluns a la màquina de la pena.
3: Ara em fa la falca, perquè ell és bon venedor.
1: Avui el tema música ja l'hem tocat prou bé.
3: Però què feia? Què deia el titular, que ara no me'n recordo?
1: Bueno, el Rollins, que fa 50 anys d'aquell concert mític a la plaça, al Monumental, el dilluns.
3: Sí.
1: A més, és dilluns, parlem dels Rollins, també.
5: 50 anys només.
3: Només diu.
4: Ja fa 50 anys.
3: Del 76, per tant.
1: Sí, senyor.
3: Sí, bones efemèrides.
2: És un any important, em vaig casar jo.
3: Tu et vas casar al 76?
2: Sí, clar. Per això ara vaig fer 50 anys.
1: Per compensar una bona i una dolenta.
5: El Boris es casa
1: al 20.
5: No, realment, és que són efemèrides aquestes que penses i ja ha passat tant de temps, perquè em sembla que realment hagi sigut ahir, per dir alguna cosa, no? Perquè avui he sentit també que fa 45 anys que es va estrenar la primera pel·lícula d'Indiana Jones. I
1: sembla que sigui de sempre.
2: Sembla que sigui ahir, ja, sí.
5: No sembla, 45 anys.
2: L'altre dia es va morir el capellà que em va casar. I li vaig dir jo a la meva dona, mira, el que la fa la paga.
3: Déu meu senyor, disculpin, oients... perquè això és ingovernable.
4: El que la fa la paga, diu.
1: El favor que em va fer. El favor que em va fer.
3: És ingovernable, vinga. És com un nen petit.
4: I la teva dona què va dir? Em va fotre dues bufetades.
2: Aquest puny d'aquí.
1: Aquell capellà li va fotre una putada a la teva dona. Diu, favor a tu.
4: Pobre.
3: Us agraden les cireres? A vosaltres us agraden les cireres?
4: Sí,
1: i tant.
3: Sí?
2: Demà anirem a Papiol.
4: És la fira de les cireres.
3: Sí, a Papiol i a Torrelles.
2: Més de la vora, Papiol.
1: I a Sant Climent, suposo.
3: Ja va ser.
1: Allà va ser Sant Climent.
3: Sí, ja ho han fet.
5: Passada, crec que va ser a Santa Coloma, també.
3: Santa Coloma i Sant Climent ja l'han fet.
5: Però a Torrelles no se pot anar per estar així de ple de gent.
3: Sí, és veritat.
5: Alguna vegada he anat i no pots deixar el cotxe enlloc. Al Baix tenim de tot. Tenim de tot.
4: Cireres. O Baix Llobregat.
3: Però en aquest cas, bastants pobles que celebren la festa.
4: De les cireres.
3: Tu aniràs a Papiol, doncs, a Vinyes?
2: Bueno, per proximitat i perquè tinc el gendre de Papiol.
3: Tens el gendre.
2: I els consogres i tal, doncs, bueno.
4: Clar.
2: Hem de fer país.
3: Sí.
2: No és el més maca, segurament, però... però bueno...
5: És més petiteta.
3: És petitona.
2: Sí, jo obro el castell i... Bueno,
3: sí, també. Això està bé, el castell, sí, sí. Castell de Papiola és interessant.
5: Jo no he estat mai a dins.
3: No?
1: Jo amb una boda.
3: Ep!
5: Sí, veus? Una boda, sí, sí. Jo no he dins, no he estat mai.
1: Es va casar un hereu d'allà.
2: I hem matat el capellà també.
3: Sisplau.
1: Ja està amb una boda, ja.
3: Sí. Doncs, situació privilegiada, molt bé.
1: Sí, sí, a més, és, bueno, és un castell, sí, sí, sí. Tampoc tinc masses records, massa concrets, perquè a més...
2: La veritat és que quan vens per l'autopista veus el castell, sí, sí, i dius, ostres, fa patxoca,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, sí.
3: Molt
1: sí,
3: bé.
1: Allà dalt, sí.
3: Molt bé, doncs bueno, ens queden 2 minutets i mig. Alguna cosa més que vulgueu afegir?
5: No, què?
3: Res més? Sí,
5: hem parlat. Ha parat el Mercuri.
6: El Mercuri ja ens hem quedat sense. Que sembla que tindrem millor temps ja, no? De cara al cap de setmana.
1: Hòstia, això és molt, sí, molt clàssic, sí, el temps.
6: Bueno, però per a mi, no, per a mi no. És molt important, això.
1: A mi no m'ha preguntat, no m'ha preguntat què tal la nit del shopping night.
3: Home, ho hem preguntat a tothom.
2: Sí,
3: no?
2: Sí.
1: No, que, no, hem arribat aquí al Villas, que és fa l'estòping, sí. canvia la torna i se'n torna.
3: Doncs torna,
1: i
3: vinga, torna. Endavant.
6: Nit de comerç.
1: Nit de comerç. A mi m'agrada molt shopping night.
6: Nit de comerç. Jo que
3: t'agrada l'anglicisme?
1: Sí, no l'anglicisme, el donar-li noms a les coses que diguin, no sé, un punt de màrqueting. A mi no em desa, així com hi ha expressions angleses, totes aquests finals de frase a la venda de cotxes, Amazing USP, i amb les colònies, Our Scrolls, amb aquest Bilbao, però Gabby Shopping Night em dona...
3: Bé, bon rotllo. Hem fet aquesta introducció en mig minut.
1: Shopping Night és... És que tinc el rellotge aquí i ho hem de quadrar.
2: Tu parles anglès, Josep?
1: No,
3: sisplau.
1: Jo parlo l'anglès dels discos.
5: Canta.
3: Però, més enllà d'això...
1: Aglomeracions tipus Candelera, jo hi volia anar-hi, us ho juro que hi volia anar-hi, però aquell dissabte vaig tindre una sortida motera.
3: Per tant, no hi ha hagut. No cal la valoració.
2: Jo perquè volies que preguntessis.
1: Vaig arribar a cap per dir que no vaig estar-hi.
3: Una sortida motera?
1: Sí, una sortida
3: motera. Encara ho feu, això?
1: Sí, tant. Vam anar a dinar a un lloc espectacular, que recomano, que és Cala Morisca, a les costes de la Garraf, i vaig arribar a casa a les 6 de la tarda.
2: Vas anar amb pilotes?
3: No.
1: Jo vaig anar, vaig anar amb moto, amb pilotes no, vaig anar amb moto, és diferent. I llavors, a les... Dic, va, doncs sortiré a fer una volta i em va fotre una mandra d'aquelles de Caldeu, i dic, sí, bueno, ja m'ho explicaran els Miquels el divendres.
3: Molt bé, i així ho han fet. Ara sí, eh?
1: Apoio, per descomptat, faltaria més.
3: Fantàstic, molt bé. Bon cap de setmana. Gràcies, punt final. Gràcies. Adéu-siau.
7: Notícies en xarxa.
8: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Hem mobilitat una avaria a la P7 a Vilaseca. Continua deixant un carril tallat en aquest punt. També congestió a la P7, a Parets del Vallès, a la C33, a Mollet del Vallès, i també està tallada la C33 a Parets del Vallès amb desviaments que es fan per la P7 i es recomana, en aquest cas, la C17. A la B10, també la retirada d'un vehicle deixa un carril tallat en aquest punt i dificulta encara més les retencions habituals. I avui, nova jornada de vaga general a les aules, després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. El resultat de la consulta organitzada per USTEC ha estat aclaparador i 2 de cada 3 professionals han optat per tombar les millores pactades, mentre que la consulta feta per professors de secundària sí que avalava aquest preacord. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, ha recordat avui a la xarxa que aquest acord no és definitiu i no deixa de ser un punt de partida per tal de revertir la situació educativa, i ha instat als sindicats a avalar-lo per tal de començar a treballar.
9: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar, i per tant la nostra obligació és arreglar aquesta situació com a govern, poder-hi donar resposta i per tant anar implementant totes aquestes mesures.
8: Pel que fa a les afectacions per les mobilitzacions d'avui, un centenar de docents han entrat a l'edifici dels serveis territorials al barcelonès. També s'ha tallat la Nacional 150 Barberà del Vallès i també han provocat retencions a la P7 des de Granollers a causa d'una bicicletada. També s'han convocat tres columnes, algunes, com dèiem, en bicicleta, que partiran de diversos punts de la ciutat. Ara les d'avui que confluiran al migdia a l'Arc de Triomf, des d'on començarà la manifestació unitària. Les negociacions es reprendran, si tot va bé, de cara a la setmana vinent. I les fortes pluges d'ahir van obligar a tallar la línia R3 entre Manlleu i Ripoll després que un tren xoqués amb un arbre caigut a la via. De fet, encara ara no s'ha reprès la circulació i s'ha habilitat servei alternatiu per carretera. Els bombers van atendre 212 avisos i el telèfon 112 va rebre 193 trucades relacionades amb la pluja. De fet, també el temporal ha marcat la primera jornada del Primavera Sound i ha obligat a cancel·lar les actuacions de Massive Attack, Dojacat i també Batllal. Els concerts dels escenaris principals es van suspendre cap a les 9 del vespre per motius de seguretat. I la Policia Nacional ha detingut dues persones a Maçanet de la Selva acusades de formar part d'una organització criminal dedicada al tràfic de drogues que operava en diversos centres de cultiu.
7: Notícies en xarxa. Passen 3 minuts a les 10.
10: Informació local.
7: Els timbalers del Camell organitzen la tremolinada, la segona trobada de percussió. Es farà demà a la tarda. Començaran amb un cercavila pel centre del municipi, en 6:45. Els timbalers i les 9 colles convidades. Hi haurà després a la plaça de la Llibertat la resta de l'activitat. Primer hi haurà lluïment de les diferents colles a partir de 8:45. A 9:15 comença un bingo musical. També hi haurà barra amb entrepans i beguda. I a partir de les 11, música amb DJ. Demà, tremolinada amb activitat central a la plaça de la Llibertat. I els matossers, que també organitzen per demà dissabte a la tarda, una activitat d'inflables pels infants de la vila. Es farà al pati de l'escola al Palau demà entre les 6 i les 8. És una activitat gratuïta. Oferiran berenar gratuït també pels infants i instal·laran una barra de bar per les famílies acompanyants. Demà a la tarda, proposta dels matossers. I el Joc de Molins, que torna amb la seva 7a edició amb el format d'exploració del municipi. L'Ateneu Moleia presenta aquesta nova edició d'aquest concurs de preguntes que combina enginy, observació i coneixement del municipi. El joc es farà entre el 10 i el 20 de juny i constarà d'una seqüència de reptes diaris que posen a prova la capacitat de deducció i el coneixement del municipi. Doncs comença dimecres de la setmana que ve, fins al 20 de juny. Hi haurà 12 preguntes en 10 dies i hi haurà 24 hores per respondre cada una de les preguntes. Es pot fallar només dues preguntes i la persona guanyadora s'anunciarà durant la revetlla de Sant Joan. I el joc s'hi pot jugar en parella. Si voleu participar, hi heu d'enviar un correu a eljoc@molei.cat amb la resposta a la primera pregunta i ja sereu participants. I la primera pregunta és: en quin edifici es troba la biblioteca municipal? Per participar, heu d'enviar la resposta a eljoc@molei.cat. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la farmàcia Soler. Està a l'Avinguda Barcelona 51-53, a la carretera.

0: Liderar no és només ser els primers. És saber on anem i no deixar ningú enrere. És renovar energies i posar en marxa el que fa massa que espera. Tenir infraestructures que ens connectin entre nosaltres i amb el món. Liderar és protegir el teixit productiu i crear llocs de treball de qualitat. Amb innovació, estabilitat i feina ben feta. Per una Catalunya més forta, amb un futur per a tothom. Catalunya lidera. Un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't de les 200 mesures a gent.cat/CatalunyaLidera. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Els divendres, faves tendres.

0: demanen la teva cançó. Els divendres fa les tendres.
1: Te la busca, te la troba i te la posa.
0: Els divendres fa les tendres, amb Judit Herrera.
2: Això m'agrada, eh?
0: Cada divendres de 5 de la tarda a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
4: El mundo ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Y la música también.
5: Però Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
0: Stereo Pop, amb Christian Vela. Els dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
6: Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra. Ràdio Molins de Rei.
7: A Ràdio Molins de Rei, bon dia i bona hora.

0: Les 10 del matí i 10 minuts ens setem aquesta tercera hora del Bon Dia i Bona Hora d'aquest divendres 5 de juny. D'aquí una estona saludarem la Judit Herrera amb les grans dones de la història. Farem dos perfils biogràfics més. Avui no podem tenir la Mònica Mas amb el seu espai Fragments. El que farem és una reposició de l'espai Astrologia Quotidiana que fem un cop al mes amb la Meritxell Díaz de la Càmera. Avui parlarem dels bessons, que és un espai que vam fer ara fa pocs dies i que reposarem doncs, a aquesta hora, a 11:15. I ara, l'espai polític del dia, preguntes ara a Molins amb el regidor portaveu d'aquesta formació, que és el Ramon Sánchez. Què tal, Ramon? Bon dia i bona hora.
1: Molt bon dia.
0: Benvingut.
1: Moltes gràcies, home.
0: A veure, sé que us ho van presentar ja fa alguns dies, però ho hem conegut a través de la presentació oficial ja a la premsa aquesta setmana, i és l'estudi de l'impacte econòmic de la Fira de la Candelera, aquesta última Fira de la Candelera, després d'anys, des del 2013, de fet, que no es feia, d'actualitzar, diguem, les xifres, que ja hem explicat ara fa una estona i ho hem explicat aquesta setmana, amb aquest titular llaminer que té la Fira un impacte econòmic de 12,3 milions d'euros. Aquest seria el gran titular, després doncs, de que l'empresa ha fet un exhaustiu estudi a través també de entrevistes als expositors, al comerç local, això sumant, evidentment, els expositors amb el comerç local, i com us hem explicat, els espais firals dels expositors, excepte automoció, han generat 5 milions d'euros. El sector de l'automòbil, de fet, ara ho dèiem, en aquest cas són 2 milions d'euros, i per tant el recinte firal, l'impacte és de 7 milions d'euros, però també es té en compte el comerç local, restauració, botigues, que aquí sumarien 4 milions d'euros més. Es destacava que per cada euro del pressupost de l'Ajuntament que inverteix es multiplica per 10, i entre altres coses, doncs també destacava els visitants, que és una xifra interessant, que han estat en aquesta darrera edició, s'ha xifrat amb 230.000 visitants, divendres a la tarda el dia de menys afluència, dissabte el que més, 120.000 persones, i diumenge 87.000 persones, i la meitat de les persones són de Molins de Rei, segons aquest estudi, l'altra meitat de visitants de poblacions veïnes, comarca, Hospitalet, Barcelona, i una altra ja de 13% que venen de municipis que no són de la Rodalia, entre altres titulars. Què et sembla, doncs, aquest estudi? Amb què et quedaries de les xifres que es donen?
1: Home, doncs, primer de tot, que la fira continua estant molt viva i que la fira continua sent un pol d'atracció comercial, no només pel nostre municipi, sinó també per la nostra comarca, no? I per tant, entenem que això és un impuls més del que és aquest gran actiu que és la Fira de la Candelera, que, com dèiem, i vam estar fent l'anàlisi una miqueta de l'estudi aquell que es va presentar el 2013, que l'impacte em sembla que eren al voltant d'uns 8 milions d'euros,
0: sí.
1: I que si anéssim fent l'actualització de l'IPC, perdó, de l'IPC, la dada ens situaria al voltant dels 10 milions. Per tant, això vol dir que tots aquests anys que han passat, tota la feina que s'ha fet de transformació de la Candelera han donat els seus fruits. I això per mi és gratificant, perquè demostra que l'empresa precisament que ha fet aquest estudi, que és la mateixa que vam agafar per poder fer el pla estratègic de la Candelera, doncs s'ha demostrat que totes aquelles accions que vam treballar en aquell pla estratègic i tot el que hem acabat desenvolupant després també de la pandèmia, doncs han revertit de forma positiva. I aquí hi ha una dada que jo també vaig posar sobre la taula, i és que aquest important augment del que és el nivell de facturació de la Fira de la Candelera arriba quan tenim al voltant de 300 expositors menys. Recordeu que abans teníem, entre expositors i paradistes, al voltant d'uns 950-960 expositors i paradistes, i ara estem en el voltant dels 650 o alguna xifra així, més o menys. Per tant, la pandèmia ens va demostrar diverses coses. Una, sobretot, és que posar parades a banda i banda dels carrers disminuïa l'atenció del públic present i, per tant, feia menys atractiva de cara a les paradistes la possibilitat de poder fer negoci, poder situar només en una parada, en un cantó dels carrers, només les parades significa que l'atenció va molt més enfocada a tots els expositors que hi ha. Per tant, això va ser una de les parts molt, molt positives que vam valorar. I això ens va permetre endreçar la Candelera. Endreçar-la també des del punt de vista no només dels àmbits, de situar cada àmbit en un color diferenciat i cada àmbit en un espai diferent, sinó també el fet de que la gent podia veure que la fira estava molt més endreçada. I això ens va donar, jo crec, un punt molt, molt positiu, i que el fet és el que s'ha demostrat en aquest estudi d'impacte econòmic, no? Que al final la Candelera continua sent molt viva, que continua havent-hi llista d'espera per poder venir a la Candelera, que tothom repeteix. I vaig posar un exemple d'un que l'any 23, me'n recordo que era la primera vegada que el que va venir, que ja intentava assistir a la Candelera des de feia molt i molt de temps, que vam poder ubicar-lo en un lloc que no era ben bé el que tenia, hauria d'estar assignat, i no li va anar bé. I me'n recordo, va ser una conversa que vaig tenir, perquè m'havia arribat que s'havia queixat en l'any 23, i aquest any aquest senyor és un dels que ha puntuat millor la fila de la Candelera, no? I per tant hem vist aquesta transformació de que quan ubiquem a la gent en el seu sector, en el seu àmbit, els resultats surten, i això crec que és importantíssim, no? Amb una Candelera que aquest any ha de prendre una de les decisions més importants i més transcendentals d'aquests darrers anys, i és on ubica la Fira de Vins. Amb les obres que començaran per el bloc de pisos que ha d'aparèixer a la plaça Llibertat, és evident que la Fira de Vins desapareix de l'àmbit de la plaça Llibertat, i per tant l'haurem d'ubicar en un altre àmbit. Aquí veurem quina és la decisió que s'acaba prenent i quines repercussions pot tenir en l'àmbit, en el sector i també en la pròpia fila de la Candelera.
0: Pren força l'àmbit de la zona del Molí, no sé què et semblaria, i l'alcalde deia que veia més complicat traslladar-ho al barri de la Granja.
1: Quan dius el barri del Molí?
0: No, la zona del Molí, diguem, a l'entorn de la plaça de l'1 d'octubre, diguem.
1: No ho acabo de veure, però bueno, en tot cas...
0: És una de les que s'apuntava.
1: És el... En tot cas és la...
0: On t'ho veuries, per exemple?
1: Nosaltres enteníem que havia de ser la continuïtat del barri de la Granja.
0: O sigui, que traslladar-ho al barri de la Granja i no quedaria com molt...
1: És una manera també de dinamitzar, sí, el trànsit de persones cap a aquell barri. O sigui, jo crec que el Terraplè ja té una potencialitat molt gran en tot l'àmbit gastronòmic, i per tant aquí jo crec que des del punt de vista d'alimentació hi ha un àmbit molt gran. El sector del cotxe també trasllada moltíssima gent, i per tant diferenciar en diferents àmbits i donar importància també a altres espais crec que seria el adient. Jo aquell entorn no sé si és el millor entorn per poder ubicar aquest espai. En tot cas, no hi ha hagut aquesta discussió dintre encara del comitè executiu de fira, i en tot cas quan es vagi treballant en aquestes properes reunions que haurem d'anar tenint, valorarem quina és la millor opció, no?
0: Bé,
1: hi ha una cosa que també que és veritat que m'he oblidat, no? El fet de les dades a les persones.
0: Sí.
1: O sigui, al final jo crec que aquest estudi crec que ens acaba situant més en una realitat més palpable, no? Jo crec que amb aquell estudi que me'n recordo que sempre dèiem que entre 250 i 500.000 persones ens venien i ens visitaven depenent de l'estat climàtic, perquè això és una de les coses que també influencia molt a l'hora que hi hagin visitants, jo crec que eren dades que potser eren massa grans, no? Massa grans. I per tant, situar-me en aquestes dades més comptabilitzades, perquè això sí que hem fet un comptatge real i exhaustiu en cada moment, crec que ens permet tenir unes dades més acurades i que jo crec que enfoquen millor també a l'hora de vendre la fila Candelera, no?
0: Aquesta setmana també ha sigut notícia perquè ha vingut el conseller de Política Lingüística Francesc Xavier Vila a visitar Molins de Rei per formalitzar ja l'adhesió de la vila amb la llengua catalana, amb el Pacte Nacional per la Llengua, És una iniciativa impulsada pel govern de la Generalitat que té com a objectiu reforçar l'ús social del català i garantir-ne la vitalitat en tots els àmbits de la societat. I l'adhesió referma la voluntat del consistori, expliquen, de continuar desenvolupant polítiques actives de promoció lingüística i de treballar conjuntament amb el teixit associatiu, educatiu, cultural i econòmic de la vila per fomentar l'ús habitual del català. Què us sembla des d'ara, Molins?
1: I més enllà d'aquestes quatre ratlles, què? Què han fet? Quines propostes han desenvolupat? Quantes reunions han fet? Sí, des de que es va anunciar això ja portem bastant de temps. I jo que jo sàpiga, no hem fet cap reunió. No ens han informat de que s'hagi evolucionat amb el món educatiu. I, per tant, ens sembla molt bé l'adhesió, és evident. Però més enllà d'aquest text i d'aquesta nota de premsa, i de la roda de premsa i de totes les premses que vulguis, què més hi ha? Quins continguts acabaran treballant? Com desenvoluparan el món educatiu aquestes noves propostes per influenciar des de l'àmbit municipal el sistema educatiu? Quines reunions s'han fet amb el comerç local? Qui les impulsarà? Hi haurà sancions amb aquelles, amb aquells comerços que no tinguin rotulat els seus comerços en català? Bueno, esperarem atents i amatents a que doncs, ens convoquin a diferents reunions, o una primera reunió, comencem per la primera, o una primera reunió perquè se'n pugui parlar de quina serà la línia de treballar. Perquè més enllà d'aquestes paraules no veig concreció.
0: Bé, i ahir també Ramon parlàvem d'una qüestió a través d'uns missatges que ens arribaven d'usuàries de la clínica a l'espai de preguntes a l'alcalde que ens va visitar el regidor Miguel Zaragoza amb l'inici de les obres de la residència ha hagut de traslladar la zona o espai d'esbarjo per gossos s'ha traslladat just a darrere la clínica a l'espai que queda entre la clínica i l'autopista i
1: C-14-13
0: millor, sí, efectivament, abans de l'autopista de la C-14-13, hem rebut doncs això, unes reflexions queixes i demandes de dues usuàries de la clínica i també parlava una treballadora del centre de dia que ens explicava en un àudio que ja fa 10 anys que vam presentar una recollida de firmes a l'Ajuntament per demanar que es fes una zona verda just en aquest espai. Però que no s'ha tirat endavant i ara doncs, hi ha aquesta zona de lleure per gossos. Reclamen, de fet, aquest espai de parc verd per poder doncs, tenir aquest entorn per passejar i prendre l'aire i també fins i tot per fer alguna pràctica els que puguin, diguem, d'exercici. I això li responia directament al mateix regidor Miguel Zaragoza, que ha dit que aquest no és l'espai ideal per crear doncs, aquesta zona que es proposava per la ubicació que té i sobretot explicava que el barri de la Granja ja està molt ben dotada amb diverses zones de parc, fins i tot també a la Rambla de la Granja amb equipament també per fer exercici i que doncs, està ben a prop de la clínica, per tant doncs, que ja hi havia prous espais per fer aquesta pràctica o per tenir doncs, aquests parcs. No sé com ho veus.
1: Mira, quan se'ns va comentar precisament que feia aquest canvi d'ubicació,
0: sí.
1: A mi em va precisament venir al cap això que comenten aquestes dues usuàries, no? Que és el millor lloc per posar aquesta socialització canina al costat de la clínica. Aquell espai no el podíem dotar d'alguna altra infraestructura que donés potser més servei a la clínica? I a mi aquesta reflexió també em va venir al cap, de dir, home, no sé si és el més maco tenir aquest espai en aquell àmbit, no? Clar, aquí ara a mi se'm presenta un dubte. En tot el que es vol desenvolupar a la Gravera, i quan hi ha Protecció Civil, doncs, ha donat permís perquè es pugui desenvolupar fins i tot una pista d'atletisme, som capaços de dir que no podem desenvolupar algun altre àmbit en aquell espai? Perquè jo crec que aquesta decisió que ha donat Protecció Civil, o que pren Protecció Civil, jo crec que potser ens ha de replantejar certes actituds o certes activitats que es poden acabar desenvolupant d'una manera tova, diguem-ho així. Però és evident que si som capaços de que hi hagi un espai on pugui haver-hi gent fent la pràctica d'un esport, no pot haver-hi un altre espai on la gent gran, i a més a prop de la clínica, i amb una, diguem, amb una sortida directa, eh? Vull dir que jo crec que això encara ho facilitaria més, no? Que no s'hagin de desplaçar. Jo crec que hi ha certes persones que possiblement una certa intimitat els hi permetria fer un desenvolupament de la seva malaltia doncs d'una manera millor, no? I per tant, bueno, s'hauria de valorar des de l'àmbit urbanístic si és possible o no és possible, però és evident que jo crec que la decisió també de Protecció Civil bueno, ens hauria de permetre potser prendre altres decisions. I en tot cas, ja et dic, aquesta mateixa reflexió la vaig fer quan ens van comunicar que aquesta socialització canina aniria en aquell àmbit, no? Que dius, crec que tenim altres oportunitats, no? De fet, és veritat que molta gent ja s'ha pres aquell espai com un espai de socialització canina sense estar tancat i sense estar arreglat.
0: Ara està tancat. I una part, del parc aquest.
1: Vale, i per tant, doncs, poder desenvolupar alguna altra acció jo crec que estaria força bé de cara sobretot a la nostra gent gran. Donaria també més contingut a la clínica i, per tant, seria un àmbit que de cara a la gent que està a la clínica, que no està per voluntat, sinó que està per necessitat, doncs que pogués tenir un espai més reservat, més a prop, i que no significés aquest passeig pel municipi, crec que podria estar molt i molt bé, sobretot tractant a les persones grans amb respecte, amb empatia i atenent a les dificultats que moltes d'elles pateixen, no? I una clínica que veus que ja fa una feina molt i molt bona, que li poguéssim acabar dotant d'un equipament així, o d'un espai, no d'equipament, que això no ho podem dir, d'un espai d'aquest estil, crec que estaria molt i molt bé.
0: De totes maneres, com que l'espai és gran, et sembla bé, però que de moment hi hagi doncs, aquest espai de lleure per gossos?
1: En algun lloc s'havia d'ubicar. Però és evident que potser s'hagués pogut buscar algun altre espai. No ho sé, a mi em va sorprendre. És veritat que tampoc no ens van ensenyar ben bé quin era l'àmbit. No he pogut passar encara per veure quin és l'àmbit. I quan ho hagi valorat de manera més eficient, doncs podré fer una valoració més acurada. Vull dir, no ens van ensenyar un plano que diguéssim això anirà en aquesta línia i ara no he tingut temps encara de passar-hi.
0: També, per cert, rebíem observacions de veïns de la Riera Nova, la Pau Riera Nova. No sé si us ha informat també del canvi que hi haurà en aquesta zona, sobretot al carrer Ramon Llull, a l'entorn del nou equipament municipal, l'antiga Loto, perquè passarà al carrer Ramon Llull a tenir només un únic sentit, que serà sentit Molins de Rei. S'elimina el sentit d'entrada, per entendre'ns, que també el que es farà és millorar la vorera d'aquest punt, perquè ara hi ha molt més moviment de vianants, i per tant aquesta zona quedarà, diguem, lleugerament modificada precisament per aquest tema. Ramon Llull serà només de baixada cap a la vila, per entendre's, cap al centre vila. Veig que es posa les mans al cap en Ramon. Diu, per poder encabir les noves voreres amples, aquest tram del carrer Ramon Llull passarà a ser un únic sentit de circulació, s'elimina doncs el sentit d'entrada per aquells vehicles que provenen del passeig de la Pau i Francesc Samaranch. A partir de l'execució de l'obra, els vehicles que circulin en aquesta direcció hauran de continuar obligatòriament la seva marxa pel carrer Catalunya, per tant amunt, i això es produirà a partir de la setmana que ve, que començaran les obres. No sé si us havia comunicat alguna qüestió.
1: No, ja saps que l'oposició som els darrers en enterar-nos, en assabentar-nos de moltes de les qüestions que decideix el govern, no? Entenc que aquesta decisió ha estat informada dins de l'acord marc dels polígons industrials que hi havia, que va haver-hi fa, crec que, dues setmanes.
0: Sí.
1: I, per tant, entenc que se'ls haurà explicat. Bueno, ja ho valorarem.
0: Sí.
1: Però... És a dir, ara hem de dignificar aquell espai perquè l'empresa pública i treballadors de la casa estan allà. Durant 50 anys no hi hem fet cap actuació perquè resulta que era un espai dels polígons industrials. O sigui, ara prenem les decisions perquè a territori i l'Ajuntament està a l'espai de la Lodó? Bueno. Anem una miqueta a la babalà i no ens plantegem, crec jo, les coses d'una manera seriosa, però bueno.
0: Bé, senyals horaris de 11:45, per cert, ara ja mirant cap al cap de setmana, avui tenim un acte que aquest matí ens hem assabentat doncs, que es produïa gràcies al Ramon i ja ens han facilitat la informació, que és el clàssic pan, boli solidari de Càritas Interparroquial.
1: Sí, home.
0: Disculpeu, perquè és que no teníem notícia, i és avui aquesta nit.
1: Aquesta nit, aquest vespre.
0: En benefici del projecte Ajuda a l'Església Necessitada, que treballa en territoris afectats per guerres, a Líban, Ucraïna, Gaza, la persecució religiosa a Nigèria o situacions de pobresa a Haití.
1: Crec que fan una feina molt interessant, que sempre es presenta en un projecte encoratjador, que veus la capacitat que té la gent d'involucrar-se en projectes per la gent més desfavorida. I en aquest sentit, nosaltres sempre hi som, des de que soc regidor i tenia coneixença d'aquests sopars, doncs, en la mesura del possible, he intentat ser-hi sempre, perquè val la pena fer aquesta petita aportació per tal d'ajudar a aquests projectes que són absolutament necessaris, que ho tiren endavant doncs, gent de diferents col·lectius treballant de manera desinteressada per la ciutadania i pel benefici comunitari. I en tot cas, doncs, crec que val molt la pena ser-hi, escoltar els projectes que es desenvolupen, que molts són d'un nivell humà realment increïble, i veus les necessitats que hi ha en aquest món, que és dispers, i un món on, malament, les desigualtats queden realment paleses en molts àmbits, no? I, per tant, veure que hi ha aquests col·lectius de persones que s'hi dediquen, que hi treballen i que es preocupen per aquestes persones, doncs, és encoratjador.
0: Ho deixarem aquí, doncs, Ramon.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Al contrari, vosaltres, bon cap de setmana.
0: I bon cap de setmana pel Ramon Sánchez, també.
1: Gràcies.
0: Que vagi molt bé. Passant 11:45, avui, com dèiem, no tenim l'espai Fragments, anem a recuperar l'espai d'astrologia quotidiana amb la nostra companya Meritxell Díaz, astròloga, parlant dels bessons. Som-hi.

0: Astrologia quotidiana és aquest espai que compartim un cop al mes amb la Meritxell Díaz La Càmera. I encetem aquest mes de juny. Què tal, Meritxell? Bon dia i bona hora.
1: Molt bé, molt contenta de ser aquí,
0: contents
1: novament.
0: Contents de rebre't en aquesta recta final ja de la temporada.
1: Sí, senyor, s'acaba això.
0: On a cada mes hem anat repassant un signe del zodíac i què implica, no?
1: Exacte.
0: A nivell físic, a nivell de trets de personalitat...
1: A nivell de què està passant en aquest moment.
0: Què està passant en aquests moments, efectivament. I avui, com ja hem avançat, és temps de bessons.
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí. Temps
0: doncs,
1: de bessons.
0: Comencem i entrarem en matèria amb aquesta cançó.
2: Love is a many splendid thing. Love lifts us up where we belong. All you need is love.
3: Please don't start that again.
2: All you need is love.
3: A girl has got to eat.
2: All you need is love.
3: She'll end up on the street.
2: All you need is love.
3: Love is

0: Em sap greu tallar aquest medley tan bonic.
1: És que és preciós,
0: Però ens portes el musical, a la pel·lícula musical de Moulin Rouge. Per què això?
1: Doncs perquè és un mix. Podia haver agafat algun mix d'aquests més antics dels 80, però sí, amb aquest ja n'hi ha prou. Doncs perquè aquestes persones, els bessons, ells i elles, són moltes persones en una. Normalment es parla de la dicotomia de bessons, que són, tenen dues personalitats. Jo m'he trobat trigèmins també. I això, són persones amb moltes personalitats a dins, per tant, un mix ho representa molt bé.
0: Molt bé, Nicole Kidman i Ewan McGregor cantant aquestes cançons boniques.
1: Guapos.
0: Escolta, anem a analitzar, diguem, en quin moment ens trobem, perquè ahir vàrem tenir lluna plena, no?
1: Sí, ahir vam tenir la lluna plena, dins del mes bessons, la lluna plena és a Sagitari. Sempre expliquem, no?, quan hi ha una lluna plena vol dir que el sol i la lluna estan oposats 180 graus un davant de l'altre. Aquesta lluna, sí, aquesta lluna que encara la podem notar avui, ens pot mostrar camí per créixer filosòficament, a buscar la veritat i despertar-nos una miqueta a les ganes de viatjar. T'agrada viatjar, tu?
0: Sí, sí, m'agrada, sí. Enriqueix molt.
1: Bueno, depèn, A vegades et canses tant.
0: Bé.
1: Hi ha tanta gent a tot arreu.
0: Però és un bon cansament, en general.
1: Bueno, jo com sempre em toca, per la meva feina, em toca viatjar a èpoques que
0: sí,
1: tothom viatja.
0: Sí, t'entenc perfectament.
1: Oi que sí? Doncs sí, prefereixo no viatjar, perquè hi ha molta gent a tot arreu.
0: Bé, el període de bessons, quins dies abarca?
1: Del 21 de maig
0: sí?
1: fins al 20 de juny.
0: Molt
1: fins
0: bé.
1: Al solstici.
0: Fantàstic. I tots podem notar la seva influència?
1: Sí, sí, a banda de que maig i juny són els dos mesos més bonics de l'any, la primavera, home, no? La primavera esclatada... A veure, jo sóc team tardor, però entenc que maig i juny, amb tantes hores de llum, la primavera esclatada, podem notar moltes ganes de bellugar-nos, de fer coses, la curiositat augmentada, buscarem oportunitats per aprendre coses, és un moment per socialitzar, més hores de llum, per trobar persones amb les que compartir, amb les que fer més coses... Durant aquestes quatre setmanes que dura la temporada de bessons ens podem notar més flexibles, adaptables i al mateix temps també podem estar una mica més dispersos perquè bessons és una mica dispers, perquè hi ha molts interessos i aleshores no es pot estar profundament a tot arreu. Ens interessaran moltes coses durant aquests dies i a vegades ens pot costar concentrar. És un bon moment.

0: llegia a triple velocitat que una persona estàndard. I els bessons també moltes vegades la curiositat els mata i comencen els llibres per la última pàgina. T'has trobat amb persones d'aquestes que...
1: Jo ho faig amb el diari, això, soc àries, i ho faig amb el diari, però amb els llibres...
0: Què hi ha al final del diari, els esports?
1: Depèn del diari.
0: Depèn del diari. Bueno. Bessons és el signe que acaba la primavera i en el jeroglífic és la primera figura humana. Recordem que Àries és una cabra, Taure és un toro i Bessons és una figura humana. Per tant, aquí ja ens parla de persones més refinades, més racionals i no tan subordinades als instints o les passions com els dos primers signes. Vale? El jeroglífic són dos bessons i en conseqüència ens parla clarament d'aquesta dualitat que tothom reconeix com a bessó. Tothom és la característica que la gent més recorda. Vale? Què ens parla d'això? Ens parla de les polaritats, de les tendències que cal integrar. Igual que el cervell humà, que també té dues parts o hemisferis, l'esquerra on domina el pensament racional i la dreta on domina el pensament intuïtiu, bessons té aquestes dues parts, no?, que s'han de junta. És un signe racional, amb la ment, el pensament, a tope. I a la roda zodiacal ens parlaria de la adolescència, no? De quan naixem, Àries és el nadó, Taure és aquest nen que comença a tocar coses i el bessó ja és l'adolescència. Els bessons del jeroglífic, si el podem buscar o tenir-lo al cap, estan representats per dos adolescents. També el déu Hermes, que és d'on neix Bessons, se'l representa per la seva primera joventut. Saps? No sé si tens al cap Hermes que es veu allà amb les seves sabatilles alades. És una persona molt, molt jove. Vale? Bessons també es relaciona a l'època que ens obrim al món i tenim inestabilitat emocional. Quan arribem a l'adolescència, què fem? Ens obrim al món i ens separem del papa i la mama. I Bessons representa molt bé tota aquesta energia perquè són com una mica desenganxats. No sé que tinguin algun ascendent una mica més emocional. Quin altre tret característic té Bessons? El seu cap no para, poden tenir un flux constant de pensaments i d'idees que no tenen temps per materialitzar. Ells pensen, però no fan. I hi ha en ells i en elles un gran desig de saber, d'aprendre i de comunicar-se. Són persones amb una gran mobilitat i dinamisme, tant físic com intel·lectual. Literalment no paren, amunt i avall, avall i amunt. El seu punt fort és la intel·ligència. No he conegut ni un sol bessó de metxa curta, Oriol, ni un. Algun que és tan llest que es fa que no ho és.
1: Caram!
0: Perquè són una mica, alguns una miqueta rebuscadillos. Són persones molt llestes, molt hàbils, tenen la ment molt clara i són molt, molt astuts. Són com els gats, sempre cauen de peu dret i es poden adaptar gairebé a tot. La seva diplomàcia i encant els protegeix de més d'un problema. Ells es obren jardins estupendos i després doncs, surten bé, doncs, són persones encantadores i poden donar-li la volta a tot i portar-te a vendre tot el que vulguis. Estan dotats d'una magnífica capacitat d'expressió verbal i escrita, tot i que a vegades no volen escriure perquè no volen deixar res escrit per si canvien de parer, perquè ells són conscients d'aquest canvi de parer. En una batalla dialèctica sempre, sempre guanyaran. Bueno, alguna persona amb un Mart a bessons o que tingui molt bessons també els podria guanyar, però sempre quedaran ben parats en un debat dialèctic. Seria interessant amb els tertulians que feu aquí de veure quins, sí. Si tens algun bessó per aquí.
1: Estic intentant fer memòria i no em sona gaires amics propers bessons.
0: No.
1: Estic Taure, això sobretot.
0: Sí, pots confiar en ells.
1: Cranc, etcètera, etcètera, però bessons no ho sé.
0: Bueno.
1: Seguim.
0: Són una mica que rellisquen una mica, Vull dir que a vegades costa com de retenir-los al teu costat. Vull dir que són coneguts, però igual no acaben de ser amics.
1: Val.
0: Vale. Recordem que és un signe mutable i dual, té dues parts. Això ens porta al seu defecte més conegut, la inestabilitat, la tendència a la dispersió i el canvi d'opinió. Tendeixen a tenir també una vida de canvis, tant en l'àmbit professional com en el personal i el social. La seva ment no para i és complicada. Sovint tenen ansietat i nerviosisme que no saben d'on els ve perquè no els para el cap. Són molt, molt polifacètics, multitasking i sovint aborden diferents temes alhora. Tots aquests trets han fet construir la llegenda de la doble personalitat. Això... Això no és ben bé de cert del tot. Es tracta del seu superpoder de veure les coses des de diferents punts de vista.

0: tu li ensenyes una cosa en aquest jersei a un persona bessó i et diu, ai, doncs és groc, i li ensenyes d'aquí 10 minuts i et diu, és que és beix, i no t'estava mentint ni aleshores ni t'està mentint ara, sinó que ràpidament ell té aquesta capacitat de canviar. Aquesta capacitat els dona flexibilitat mental, capacitat d'adaptació, tant a situacions noves com a persones noves. A vegades tenen una gran necessitat d'independència que els fa ser lliures i nòmades, i no volen lligar-se ni a rutines, ni a feina, ni a parella, i a vegades es prenen la vida de manera alegre i superficial, i va, ells van fent. Són persones sociables, extrovertides, normalment no estan mai soles, però rere aquesta espectacular capacitat de comunicar-se amaguen un caràcter fred i calculador. No oblidem que és un signe d'aire. Podem dir que no cacen sense gos, que vol dir no dan puntades sin hilo. Ells van... És que ho he hagut de buscar, això, eh? Ells van maquinant i van fent perquè tots anem al seu compàs. Al cap sempre els predomina la raó, però són tan hàbils que et poden fer creure justament el contrari. Bàsicament, són persones impuntuals que arribaran tard, tu arribaràs d'hora i tu t'hauràs de disculpar per haver arribat a l'hora. Seran capaços de donar-te la volta a tot aquest discurs. Regits per Mercuri, el déu Hermes, que regeix el comerç i les mentides. I Bessons mostra la seva pitjor part justament aquí, emulant la xerrameca dels comerciants, ocultant informació, mentint si cal. Seria la típica persona que podria vendre sorra al desert. En els pitjors dels casos poden agafar la mentida com a estil de vida i estafar i robar amb molta gràcia i intel·ligència, i no els agafaran mai. Els meus dos millors amics, homes, són Bessons, ascendent Bessons, i tenen quatre o més personalitats. És així, jo.
1: Com t'hi adaptes tu amb això?
0: Jo sóc aquari, aleshores els aquari i els Bessons s'entenen molt bé. Uh-huh. Ells tots dos són Bessons, ascendent Bessó, i tenen, és com una assemblea. Vull dir, si els ajuntes a ells dos, bueno, és espectacular. Són persones molt, molt llestes, molt, molt resolutives, poden veure les coses des de 200 punts de vista, guapíssims, intel·ligentíssims, professionals brillants. Un d'ells mai ha arribat a l'hora i fa 15 anys que el conec.
1: I creus que influeix molt que sigui Bessons?
0: Jo, sí, molt, perquè és Bessó, Bessó.
1: Sí.
0: Bessó, Bessó. I ara faltaria la part física.
1: La part física.
0: La part física. Són persones llargues i primes, són persones amb els braços i les mans molt llargues.
1: Sí.
0: Són persones que es mouen molt, molt, molt de pressa. Són persones que sobretot els nois poden tenir entrades a qualsevol edat, i la front molt ampla, que és el que marca molta intel·ligència. Verge també, els nois verge també tenen aquestes entrades i també la front alta, perquè també estan regits per Mercuri, són persones molt intel·ligents. Són persones que, tot i que tenen la pell bastant blanqueta, es broncegen amb força facilitat, i són persones que tenen uns ulls molt inquisidors, amb moltes espurnes, i que sempre estan parlant. I amb llumeta, amb força llumeta, tot i que siguin una mica, siguin foscos, tenen aquelles llumetes a dins. Són persones que sempre, sempre, sempre semblen més joves, sempre. És, vull dir, no m'he trobat ni un sol Bessó o persona ascendent Bessó que no sembli més jove del que és, i els costa molt engreixar, cosa que és una bona notícia quan arribem a aquesta edat, que tots, menys tu, ens engreixem,
1: no.
0: Perquè tu ets un afortunat de la vida.
1: No diguis això, és no, perquè perdo les energies, ja ho saps, durant tot el dia.
0: Tot el dia.
1: Movent-nos amunt i avall.
0: Sí. Bueno, doncs els Bessons...
1: Pros i contres, digues, digues.
0: No, Bessons, això. Molts nois Bessons, sobretot les noies no tant, però m'he trobat que tenen justament els Bessons molt fins, els finals de les extremitats molt fins. I les mans de pianista, no tant de treballador, sinó com de pianista o de fer alguna cosa poc manual, dits molt, molt llargs, i això no els agradarà, però és totalment cert. A vegades agafen les coses amb les mans com si fossin... com es diuen, les potes dels ocells, com es diu? Bueno, agafen les coses així com si fossin una àguila o,
1: sí,
0: o alguna cosa així. Fan un gesto raro amb les mans a partir d'ara, fixa-t'hi. Els meus amics Bessons s'enfadaran, però bueno, això, les mans, això, molt llargues de pianistes i de fer cosetes. Així que fins aquí.
1: Temps de Bessons.
0: Temps de Bessons.
1: Amb la Meritxell Díaz a la càmera, que la podreu seguir a Instagram, com sempre, astròloga de guàrdia.
0: Sí, tinc la lluna Bessons, per això parlo així. Tinc la lluna Bessons i Marta Bessons, per això parlo com una metralladora. M'ho havia de confessar.
1: Meritxell, gràcies.
0: Gràcies a tu.
1: Bona setmana, eh?
0: Bona setmana, que vagi bé.

0: 3 minuts per sobre 3 quarts d'11 del matí. Seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora. Estem contents avui. Vinga, tinc la Judit Herrera aquí ja amb nosaltres. Per tant, anem amb les grans dones de la història, seguint aquest llibre de 100 grans dones de la història de la Maria Àngels Cabré. Dues biografies més. Què tal, Judit? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia, Oriol. Com cada setmana, avui us porto una mini biografia de dues dones molt importants, com totes les que figuren en aquest llibre de la Maria Àngels Cabré. Avui parlarem principalment de la Maria Casares. Molts pensen que Maria Casares era francesa, i no, era gallega. Filla del polític Santiago Casares Quiroga, que havia ocupat els càrrecs en el govern de la República i havia estat amic personal de Manuel Azaña. Va arribar aquesta noia d'adolescent a París. Era l'any 1936 i després d'ella vindrien molts exiliats, més, milers. Alguns es quedaren a França, mentre que molts altres anaren a parar a l'altra banda de l'Atlàntic, a les Amèriques. A París, la jove va alimentar el desig de llibertat que ja havia germinat en ella abans. Perquè abans de travessar la frontera, Maria Casares havia passat la infantesa a La Corunya i havia estudiat a Madrid a l'Instituto Escuela de la Institución Libre de Enseñanza. També havia coquetejat amb el teatre amateur. Ja a la capital francesa, gràcies al fet que va anar a parar a casa d'un matrimoni d'actors amics dels seus pares, va experimentar definitivament l'atracció per l'art dramàtic. La seva especialitat va ser la tragèdia i arribar a ser membre de la Comédie Française. Casares també va ser una de les impulsores d'un dels festivals teatrals més ben considerats de l'escena europea, el Festival d'Avinyó. Considerada una de les muses de l'existencialisme francès, durant tres lustres va mantenir una relació sentimental amb l'escriptor Albert Camus, tot i que mai es van casar perquè ell ja era casat, de manera que va ser la seva amant i prou. Sí que va protagonitzar algunes de les seves obres teatrals i ens ha llegat el seu sucós epistolari. Així mateix va participar en peces teatrals d'alguns dels seus contemporanis més rellevants, com Sastre, Cocteau o Genet. El cinema també la va estimar i tant el teatre com el cinema va fer parella amb el gran Gerard Philippe. Pel que fa a la seva vida privada, curada de la seva relació amb Camus, es va casar amb el cantant d'origen gitano André Schlesser. Als anys 50 la trobem fent gires per Hispanoamèrica, Montevideo, Buenos Aires, Lima. Allà per primer cop pogué fer teatre en espanyol. La van dirigir els millors, com Jean Vilar, i va gaudir de gran fama i prestigi. Va ser una altra Margarida Xirgu, també com ella, ambaixadora dels valors republicans. I justament als anys 60 va poder interpretar Yerma a Argentina sota la direcció de la Xirgu. Triomfava al país veí, triomfava pel món i Espanya no se la podia ni mencionar, perquè era un vestigi de la República, una taca per esborrar. A les seves memòries, residente privilegiada, aquesta gran actriu recollí la seva història de permanent superació. Després d'un exili de 40 anys i encara conservant l'accent gallec, va trepitjar Espanya l'any 1976. Venia a interpretar El Adefesio, de Rafael Alberti. Va tornar, doncs, en qualitat de gran actriu, i a la pregunta de si se sentia espanyola o francesa, responia que la seva pàtria era l'exili. Continuem ara amb Montserrat Roig. Gairebé segur que la inductora del feminisme de Montserrat Roig va ser la seva mare, Albina Franci Torra, aspirant a periodista en temps de la Segona República. Però devem a la seva mestra, Maria Aurèlia Campmany, el compromís de Roig amb la seva lluita feminista. Un compromís que queda palès en un munt d'articles seus, alguns a la revista Vindicación Femenina, i els seus llibres, majoritàriament consagrats a donar veu a les dones. Criada a l'Eixample barceloní i filla d'un advocat, també escriptor, que es deia Tomàs Roig i Llop, la petita Montserrat no li agradava anar a l'escola de monges de davant de casa seva perquè obeir preceptes no era sant de la seva devoció. Per això, on es va trobar a gust va ser a partir dels 15 anys a l'Escola del Teatre Adrià Gual, fundada justament per Campmany. Ella tenia un somni de ser actriu, però la literatura acabà sent el seu destí. Ni havia tingut temps de sortir de la universitat on havia estudiat filologia romànica quan va rebre el Premi Víctor Català pels contes reunits a molta roba i poc sabó. Era l'any 1970 i començava una carrera ascendent que feu d'ella una de les veus més reconegudes del panorama català. 5 novel·les i un altre llibre de relats constitueixen el seu corpus narratiu, tot i que va escriure molts altres llibres que van de l'assaig al periodisme d'investigació. Montserrat Roig és també molt coneguda per la seva faceta com a periodista i va excel·lir tant per escrit en diverses publicacions com a La Pantalla Petita, on als anys 70 va presentar a Televisió Espanyola el programa Personajes. Allà va entrevistar el bo i millor de la cultura catalana i gairebé tothom que era algú va passar pel seu plató. Li van tancar el programa perquè ella parlava amb massa llibertat i encara que suposadament el franquisme s'havia acabat, sembla que no s'havia mort del tot. Qui llegeixi novel·les seves com Ramona, Adeu o La Hora Violeta sabrà entendre fins a quin punt la ficció és un instrument molt valuós per donar espai i veu a aquells que no han tingut, en aquest cas, les dones. Roig ho va fer, les inventa i les fa parlar i crea un univers femení que té com a escenari la seva estimada ciutat Barcelona. La seva és, doncs, una literatura molt femenina i també molt barcelonina. D'altra banda, a una dona tan compromesa com ella, la política no li podia resultar aliena. I encara que en els seus anys universitaris va coquetejar amb el marxisme i en van sortir força escaldada, va presentar-se com a candidata a diputada pel PSUC a les eleccions del 1977, les primeres de la democràcia. Aquell mateix any va publicar Els catalans als camps nazis, un llibre impactant en el qual recollia el testimoni d'alguns supervivents, entre els quals estava Neus Català. Un càncer de pit li va cegar la vida quan encara li quedava moltíssim per fer, moltíssim per escriure i moltes lluites per encetar. O potser no calia encetar res, perquè ja n'hauria tingut prou de continuar amb el que ja havia començat. Temps enrere, Josep Pla li havia preguntat per què escrivia si tenia unes cames tan maques. Ara sabem que valia la pena que escrivís.

0: La música dels The Cure, Friday I Am Love, I Am In Love, que doncs segurament sonarà avui, a veure si el temps els hi permet, al Primavera Sound. Nosaltres, però, seguim amb l'actualitat de Molins de Rei. Després de les notícies de les 11, parlarem un moment amb el Pere, el bon amic Pierre, que comença demà el cicle de aquests concerts que fa a l'entorn de casa seva. Ara ho explicarem. Tenim la 8a trobada modelística a Catalunya organitzada per la CAM. En parlarem. Xavi García amb l'Espai Te'n Recordes i l'Héctor Zacarías amb l'Espai Camins. Fins ara.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Avui nova jornada de vaga general a les aules després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. Pel que fa a les mobilitzacions, avui hi ha hagut i encara hi ha afectacions a les carreteres, com a la B10, també hi ha hagut afectacions a la Nacional 150 a Barberà, a l'AP7 i també a la C33 a Granollers. S'han convocat diferents columnes, algunes en bicicleta, que han sortit de diversos punts de la ciutat i que confluiran ara al migdia a Arc de Triomf, des d'on començarà la manifestació unitària. Anem fins a una d'aquestes columnes, concretament anem fins plaça Espanya, on està la nostra companya l'Esther Minguell, que està seguint precisament una d'aquestes columnes. Esther, quin és l'ambient? Bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs centenars de docents aquí encara a plaça Espanya, perquè aquesta columna està engegant amb una mica de retard, perquè estan esperant autocars que venen del Penedès i de Lleida, i de seguida engegarà per la Gran Via i aniran fins a Arc de Triomf, on començarà aquesta manifestació, una proposta, una protesta que des d'aquí preveuen massiva després del rebuig al preacord amb el govern i que, segons professors i mestres, ens han explicat aquí que demostra que calen moltes millores al sistema educatiu i que van molt més enllà del salari dels docents. Des de la CGT i USTEC, també des de la COS i la Intersindical, reclamen a Educació que reobri les converses amb el comitè de vaga i que la negociació de les millores ha de deixar de banda l'acord del mes de març. Anuncien una escalada de les protestes que han de concretar encara i han de consensuar, però sí que han anunciat convocatòria de vaga pel dia 9 de juny, coincidint amb la visita del Papa, la selectivitat i també la discussió en comissió al Parlament dels pressupostos d'educació.
2: Gràcies, Esther. Estarem pendents. Bon dia.
3: Adéu, bon dia.
2: I amb els pressupostos encarrilats, el president de la Generalitat, Salvador Illa, demana al seu govern que posi la directa per executar tots els projectes durant els 2 anys que queden de legislatura. Illa s'ha fixat d'objectius que aconseguir la condonació del FLA, també el finançament autonòmic i que l'efectivitat real de la llei d'amnistia. L'escoltem.
4: Algunes coses haurien de passar en mesos. El FLA, el finançament i l'efectivitat de l'amnistia, en mesos. El posava directa, hem de posar i no treure-la fins que s'acabi la legislatura.
2: I ja ha assegurat que tot plegat s'ha de fer amb confiança. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'A7 a Cambrils deixa un carril tallat direcció Tarragona. També hi ha una avaria a hores d'ara al Bruc amb un carril tallat direcció Barcelona. A banda, també afectacions habituals als accessos de la ciutat, a la C58 i finalment a l'AP7 a Barberà. I l'Audiència de Lleida ha condemnat a una multa de 5.400 euros la conductora que va causar la mort de 3 motoristes a la C12 al FES el 22 de setembre del 2022. El tribunal assenyala que la dona es va distraure mentre prenia un cafè al volant.
1: Notícies en xarxa. Passen 3 minuts a les 11. Informació local.
5: El SEM comença avui el nou cicle de nits musicals del Botànic. En aquest cas, enguany al Pati de Can Ametller es faran els concerts. 2 aquest mes de juny i 2 al juliol. El primer, avui, amb Namina and the Barbarians, obertura de portes al Pati de Can Ametller a les 8 del vespre. Podeu dur-vos al sopar de Carmanyola, hi haurà taules i cadires. I a 9:15 de la nit comença el concert. El preu de l'entrada és de 17 euros, 12 pels socis del SEM, i és gratuïta fins als 12 anys d'edat. L'Esbart d'en Saire fa la festa de final de curs el diumenge a la tarda, l'Escola Balla, al Teatre de la Penny, diumenge a 6:45 de la tarda. L'entrada val 2 euros i la podreu retirar a la taquilla del teatre. A partir de 6:45, aquesta festa, espectacle de ball de final de curs. I a Can Ametller acull l'exposició amb quadres a Miguel Soro, una exposició sobre el Tour de França. Són 30 quadres de gran format que ha fet diferents tècniques, on hi apareixen diferents corrents ciclistes i imatges del Tour de França. Forma part dels actes previs al pas del Tour per la Vila el proper 5 de juliol. L'exposició es pot veure justament fins al 5 de juliol, de dimecres a dissabtes a la tarda i els diumenges al matí a Can Ametller. I durant tot el cap de setmana, des d'avui i fins diumenge, la planta baixa del Molí acull la 8a trobada modelística de Catalunya, amb un taller infantil, campus, exposició, concurs, amb una mirada especial a Itàlia, aquest cap de setmana a la planta baixa del Molí. I també recordem que diumenge torna a haver-hi sardanes, que organitza la grupa, la ballada, el diumenge a les 7 de la tarda a la plaça de la Creu amb la Copla Mediterrània. La farmàcia de guàrdia avui divendres és la Soler de l'Avinguda Barcelona 51-53 a la carretera. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra. Ràdio Molins de Rei. A Ràdio Molins de Rei, bon dia i bona hora.
0: Són les 11 del matí i 5 minuts. Encetem aquesta última hora del programa, que encara us hem d'explicar moltes coses. D'entrada, anem a parlar de la 8a edició, la 8a trobada modelística IPMS. Ara us explicarem què volen dir aquestes sigles. A nivell de Catalunya, enguany especial Itàlia, que organitza l'Associació Catalana d'Amics del Modelisme. Això passarà a partir d'avui i fins al diumenge a la planta baixa de l'edifici del Molí. I en parlem com vam fer l'any passat també amb el Cisco. Què tal, Cisco? Bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
0: Benvinguts.
6: Tornem a estar aquí.
0: Molt bé. Secretari de la CAM. Sí, i vens amb dos vocals, o socis, perdó.
6: Sí, no, la A i la E.
0: Que són el Jaume. Què tal, Jaume?
7: Jaume.
0: Bon dia.
7: Bon dia.
0: Bon dia, bona hora. I l'Ignasi. Bon dia, bona hora,
8: bon dia, encantat.
0: Igualment que sigueu aquí per explicar-nos... Aviam, què vol dir IPMS, primer?
6: Bé, IPMS... és International Plastic Modelers Society.
0: Molt bé.
6: Societat internacional que nosaltres representem a Catalunya.
0: Sí.
6: Dins aquesta associació.
0: Correcte. Aviam, m'expliqueu què trobarem a partir d'avui si venim a la planta baixa del Molí?
6: Doncs mira, ara, bueno, tenim els companys allà treballant.
0: Sí.
6: Que treballin.
0: Heu delegat.
6: Sí, sí, sí, sí. I, bueno, aquesta tarda, a partir de les 5, ja es poden fer entrega de les maquetes.
0: Sí.
6: De l'exposició, exposició i concurs... que estem tenint més de 400 maquetes i 100 inscrits, més de 100 inscrits. Sembla que anàvem pels 105 ja.
0: Uh-huh.
6: I bé, el que farem és això, el que farem és apuntar una exposició perquè tota la gent pugui veure els treballs que fem tots nosaltres, tant en tema de modelisme militar, civil, vaixells, ciència-ficció, figures, molta figura de fantasia i històrica... I a part de muntar el concurs, el que també fem és unes xerrades. Demà al matí tenim una xerrada, el Ramir Durà farà una xerrada sobre com fer el mar. Per la tarda, Mís Jiménez, que és una persona molt, molt coneguda en aquest món, té una empresa molt gran, la d'Amo, i vindrà a fer una xerrada sobre l'Àfrica Corps. Per la tarda tenim un noi que ens ve d'Els, perquè també és que ens ve gent de...
0: Sí, ve gent de fora, eh?
6: Sí, sí. I farà una xerrada sobre figures. I el diumenge al dematí, l'última xerrada sobre pintar pells humanes.
0: Expliqueu-me, especial Itàlia que poseu aquest any. Sí. Què vol dir això?
6: Cada any fem un, diguem, un especial...
0: Una temàtica diferent.
6: Tenim un foro.
0: Sí.
6: L'any passat va ser Japó. Aquest any es vota entre tots i surt un tema. Per tant, fa dos anys, que el vam presentar l'any passat aquí a l'exposició. I aquest any passat ha sigut Itàlia i el presentem aquest any. Totes les que han fet i tota la gent que es vol apuntar a l'especial Itàlia. No només pels socis que ho fem, sinó això està obert per tothom. I... Que I això, quan deia, que sí. ve gent de Madrid, de Terol, València, d'Els, ve gent de França, ve gent de Suïssa... O sigui, està bé. És un cap de setmana per disfrutar. Fem també un campus. És a dir, que el que s'ha apuntat al campus té el seu lloc per passar els dos dies i mig fent maquetes.
0: Uh-huh.
6: Allà pots sentar, pots fer el que vulguis. Bueno, ho tenim tot allà per fer. Després, també, el que tenim és que el diumenge al dematí fem un taller per nens.
0: Molt bé.
6: Fem un tallet per sí. Més, el que vulgui
0: apuntar. La gent s'ha d'apuntar o
6: no,
0: si venen directament?
6: Sí, passa que les places són limitades, però a les 10 del matí comença fins a les 12 un taller de construeix el teu robot. Uh-huh. Agafes, el construeix i te l'emportes. Fantàstic.
0: Tan senzill com això, eh?
6: Sí. Així de fàcil, sí senyor, sí.
0: Molt bé. I has dit concurs també?
6: Sí, a veure, però és un concurs un tant especial.
0: A veure.
6: És un concurs que no hi ha cap jutge. Collons.
0: No, eh?
6: Vota la mateixa gent que presenta les maquetes, uh-huh. Vota tot el que veu. I amb les seves votacions després es fa l'entrega de premis, que Déu-n'hi-do, n'hi ha bastants per entregar.
0: 400 maquetes en total, aproximadament?
6: Aproximadament unes sí. 400, sí.
0: Molt bé. N'hi hauran de vostres?
6: Sí.
0: Aviam, Jaume, sí. Què fas tu?
7: Jo, el que puc.
0: El que pots. Això és important?
7: No,
0: exacte.
7: Jo, en principi, quan vaig començar amb l'associació,
0: sí?
7: Fèiem una mica de tot, vale? Maquetes de cotxes, turismes, escenes de la Segona Guerra Mundial, etcètera, etcètera. Ara, farà una qüestió de 3 anys, em dedico a figures. O sigui, històriques, fantasia, uh-huh. O bé, en fi, de diferent escala, no? I, bueno, és una cosa molt interessant en el sentit de que ens agrada, a mi m'agrada molt fer-ho, perquè, no sé, et trobes molt identificat amb el que fas. Uh-huh. I, vulguis o no, nosaltres també anem a concursos, vale? Ens presentem a concursos, vale? I, mira, disfrutem d'aquesta manera els caps de setmana quan podem.
0: Molt bé,
7: vale?
0: Molt bé. Digues.
7: L'associació, com a associació, abans, quan jo vaig entrar fa 9 anys, era petiteta, éramos como l'abeja de flor en flor, no teníem un local definit, i a partir de fa 3 anys, no?
6: Sí, Aquí el problema és que l'any passat, per exemple, hem crescut amb 20 socis més. Després de la trobada, clar, sí? Hi ha molta gent que ens ha conegut i, carai, i ha vist com som, més que res, més que el tema maquetes, és com som i ho bé que ens ho passem.
7: Exacte.
6: De veritat. Cada 15 dies fem una trobada, tenim un local, a l'antic institut Lluís de Requesens,
0: sí, sí.
6: Ja tenim un local, que, esclar, se'ns ha quedat
0: petites.
6: Hi ha 28 cadires i som 62 socis. I ara, però, bueno, tenim el problema aquest que el dia que anem tots tenim que ocupar el passillo també.
7: Anem a dir que l'associació ha crescut, vale? I et dic una cosa, molt bé, vale? Degut als encontres que hem fet aquí a Molins de Rei.
0: Sí.
7: Vale? I és veritat que el local se'ns ha quedat petitet. Això és una cosa molt bona per nosaltres, però xoca en que ens agradaria expandir-nos una miqueta més, perquè això pot tindre repercussions inclús per inclús col·legis, etc, etc. Podríem fer més coses, vale? Inclús, no sé, tallers, etc, etc.
0: Ah, perdó, que no ho hem precisat, quin horari tindreu a...
6: Sí. L'horari és el dia...
0: Avui, divendres...
6: De 17 a 20, sí? Seria per entregar ja les maquetes, el que pugui venir, tot això sí? Que ens salviem de feina per demà.
0: Clar, demà, o sigui, avui és més de logística, eh?
6: Sí. Avui ara estan muntant, ja...
0: I de 5 avui perquè portin les maquetes.
6: Ja perquè començar a entregar maquetes.
0: Sí.
6: Dissabte, de 9:45 fins a les 8, i diumenge, de 9:45 fins a les 3 de la tarda.
0: D'acord. Dissabte ja... ininterromput tot el dia.
6: Sí, tot el dia, i el diumenge, ja dic, fins a les 3... Si vulgui venir, està, evidentment, està convidadíssim, totalment gratuït, que pugui vindre, vegi la nostra feina i, si li agrada, provar-ho. Per què no?
0: Mm-hmm.
6: Hi ha molta gent que no sap el que és perquè no ho ha provat.
0: Clar.
6: Però tot és començar i ara, dues setmanes, va vindre un noi amb 13 anys, mm-hmm. Que li veia alguna cosa, li feia el què, però no tenia... Vine i veus com ho fem. I n'aprem. I nosaltres el que tenim molt clar... Nosaltres tenim la nostra pàgina d'ACAM i ho tenim molt clar, que tothom que pregunta se li contesta. Estem per ensenyar.
0: Molt bé.
6: Ningú té coses allò, això ho faig jo.
0: Clar.
6: No.
0: Hi ha la vocació pedagògica.
6: Exacte. Sí, és que és més maco, la veritat.
0: Sí, molt bé.
6: I després, bueno, la veritat és que som molt bona molt ben conjuntats.
0: Molt ben avinguts.
6: Molt, molt, molt, molt. Sí, sí, ens ho passem, sí. Veritat, que ens ho passem molt bé.
0: Ja me deies abans, no sé si volies afegir.
7: Ah, no, el secretari és...
0: El secre. Sí, sí.
7: No, vull dir, el que diu Cisco és veritat, som molt units en aquest sentit i volem que també, doncs, el que s'interessi, també, doncs, li donem l'avantatge de dir, mira, això es fa així, o es fa xans, etcètera, etcètera, no? És una mica didàctic, i d'ensenyar, no? Nosaltres també tenim una edat que la cosa està, m'enteneu? I llavors sempre va bé que hagi sang nova en aquest sentit, no?
0: Hagi relleu.
7: Exacte, sí, sí, perquè... el relleu és genèric, per dir-ho d'aquesta manera, no? Sí, sí. I ens faria molta il·lusió que aquesta joventut que tenim, que almenys pues, poguessin entrar i veure el que fem, vale? Home, ja et dic, l'únic que problema que tenim és el local, que és molt petitet. Mm-hmm. Se'ns ha quedat petitet, vale? Això cara al futur seria interessant, perquè ja no seríem 60, podrien ser més encara.
0: Què us trobeu, un cop a la setmana?
6: Cada
0: 15 dies.
7: Sí, cada 15, dos cops al mes.
0: Val,
6: i aprofitem també perquè algun dels socis faci alguna xerrada del, diguem, del tema que domina.
7: Per exemple.
0: Molt bé.
7: Per exemple.
0: 62 socis sou?
6: Sí, 62. Bueno, però també s'ha de tenir en compte que hi ha socis de Madrid,
0: sí.
6: De Guadalajara...
7: Exacte.
6: Tenim gent...
0: Ara aquí, per moure tot el que suposa aquesta trobada, suposo que us heu de mobilitzar tots.
6: No. Sí. No, si allà n'hi ha uns quants treballadors.
0: Uns quants, sí.
6: Deixa'ls.
0: Ha quedat clar. I tu quines maquetes fas?
6: Jo vaig començar... Bueno, jo, el meu era els avions de la Primera Guerra Mundial.
0: Sí.
6: Tot el que sigui cables i... M'encantava. I ara... vaig fer un cotxe i m'he enganxat als cotxes civils.
7: Això va a temporades.
0: A temporades.
6: Sí. Ara, bueno, a casa, com més o menys tothom, tinc un petit magatzem, sembla que en tinc 185 maquetes per fer. Però, bueno, és que això va a temporades.
0: Clar, perquè és dedicar-hi molt de temps, no? A...
7: Home.
0: Estonetes. No,
6: sí.
7: Sempre, estàs, diguéssim, a disposició de lo que tu vulguis fer.
0: Sí.
7: I el temps que vulguis tu.
0: Sí. Vale?
7: Pots estar 2 hores, o pots estar 4 dies, o 8 sí. hores, el que vulguis. Mm. Vale? Això és el que és.
0: Molt bé.
6: El don més o menys té el seu taller, entre cometes. Exacte. I el fet de dur. Quan, com jo me'n vaig al búnquer. Vaig al meu racó i pom-pom-pom, me vas fent.
7: Teniu en compte una cosa. Quan el tema de la pandèmia, que no podíem sortir, els que teníem aquest hobby van tindre una vàlvula d'escape increïble. Jo vaig fer més maquetes que tota la meva vida. Mm-hmm. M'entens? I els meus companys suposo que opinaran el mateix, no? Cisco?
6: Sí.
0: I l'Ignasi, tu també fas maquetes?
8: Sí.
0: Ja m'explica'ns.
8: Sí. M'agrada fer, exceptuant el que són avions,
0: sí,
8: perquè són més delicats, doncs intento fer una mica de tot.
0: Molt bé.
8: I ara, doncs, últimament m'ha donat per el que més m'agrada, que és el maquetisme en fusta. Jo abans feia modelisme naval retallant bolló, modelant-m'ho, doblegant les traques, etc. Vaig canviar de pis, no tinc espai, i vaig trobar una pàgina que fan unes maquetes aquestes per tallades,
0: mm-hmm.
8: I mira, doncs, està molt bé, perquè simplement l'acabes de retallar, que les muntes i les vas pintant, com t'agradi, i n'hi ha moltíssima varietat. I inclús últimament he vist també que fan unes metàl·liques, el que passa que són molt primer les xapes i has d'anar molt en compte perquè inclús pot arribar d'allà. Però són molt maques aquestes metàl·liques que he vist. I ja dic, i és un món molt, molt obert. Pots fer tot el que vulguis.
0: Molt bé.
6: Sí, bueno, i és que ja la gent potser es pensa que el que és modelisme són les maquetes de plàstic. I nosaltres estem oberts a tot. No som estricte de plàstic, no, aquí ho abarquem tot. Tu que fas punt de creu, vine. A més, ens estem plantejant obrir la secció femenina, ja tenim mitja dotzena, però la meva dona, la seva,
7: exacte,
6: que per venen quan fem la trobada i ajunten allà per anar fent les seves coses, creativitat.
0: Molt
6: bé. Això?
0: Molt bé. De la trobada, doncs, alguna altra qüestió que vulgueu destacar? Havíem de 5 a 8 avui doncs, l'entrega de maquetes.
7: Sí, sí, sí. L'entrega de maquetes és avui, sí? De 5 a 8,
0: sí.
7: I demà de 9 i mitja a 1.
0: Val.
7: Vale? I llavors ja és qüestió de... dintre del que és el concurs i tot això, s'estableix un horari per votar, vale?
0: Sí.
7: I després, el diumenge, no, Cisco, es fa l'entrega de premis...
0: D'acord, diumenge hi haurà l'entrega de premis.
7: Etcètera, vale? Sí, va. I, bueno, esperem, i espero, almenys tindrà el mateix èxit que van tindre
0: l'any passat, eh?
7: L'any passat.
0: Molt bé. També. Home, està bé, no?, el lloc, als baixos d'aquí.
7: Sí, sí,
0: és espaiós.
8: I la gent...
6: És curt.
0: És curt.
8: Sí, s'està fent curt, petit.
7: S'està fent
0: curt. Clar, perquè porteu tantes coses.
6: Sí, no, i a més que nosaltres ho voltem, també.
8: No, a part d'això, cada vegada... Com diu,
7: aquest concurs que tenim nosaltres,
0: sí?
7: És molt particular, no? Establem el que ha dit Cisco. És un campus que ens posem a treballar les nostres coses. La gent que ve ho veu, vale? I és una manera de demostrar el que fem. I com ho fem, d'acord? A part de les xarres que hi ha dintre de lo que és l'encontre, doncs, també disposem d'aquest detall, no?
0: Uh-huh.
7: La gent, amb altres concursos no funciona així, funciona completament diferent. Hi ha un jutge, etc, etc. Aquí no. Aquí el que jutja és el mateix que fa la seva maqueta.
0: Correcte.
7: Vale?
0: Molt
7: això
0: bé.
7: Està molt bé.
0: Molt interessant el mateix.
6: Sí, no és un concurs. La veritat és que el que vingui a guanyar una medalla no
0: és la finalitat, eh?
6: No.
0: Val.
6: Vens a passar-ho bé, trobar-te amb tots els companys i, bueno, i a més, que, a veure, no sé si ho he dit abans, però evidentment tota l'entrada és totalment gratuïta.
0: Mm-hmm. Sí. Bé, entrada lliure.
6: Tothom que vulgui pot entrar, mirar, preguntar, dir la seva, estem oberts de tot.
7: A més, dintre del que és el concurs hi ha companys que estan per allà per si pregunten i tal.
0: Sí.
7: Escolta, això, escolta'm, és fantàstic.
0: Molt bé.
6: Estem per resoldre tot el que puguem.
8: Si t'has adonat, diem companys,
0: sí.
8: No socis. Companys és el principal. Som amics.
0: Molt bé.
8: I sobretot, de la broma.
0: Això és important.
8: Exactament.
0: Sí,
7: el sentit
8: bé.
7: De l'humor per sobre de tot.
0: Bàsic, estem molt a favor. Doncs recordeu, de 5 a 8 avui, demà de 9:45 a les 8 del vespre i el diumenge fins a les 3, eh?
6: Fins a
0: les 3 de la tarda. Molt bé. Cisco, Jaume, Ignasi, moltes gràcies.
6: Us passarem a veure.
0: Que vagi molt bé.
6: Molt bé, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies.
6: Vinga, adéu, bon dia.
0: Adéu-siau. Seguim 6 minuts per sobre 12:15. Més coses d'aquest cap de setmana.

0: Ahir el fre de mà que li posarà el Pere Bergoñón en Pierre, que demà, atenció, comença aquesta proposta que ja ens té acostumats cada primavera-estiu, que és el racó del dissabte, al pati de casa seva, al barri de la Granja, en principi de les 9 de la nit fins a les 12, mitjanit. Hola, Pere.
1: Hola, molt bon dia.
0: Bon dia. Ai, ai, ai.
1: Tu ja saps el que m'agrada. Ai, ai, ai, això que a mi tant m'engresca. Ai, ai, ai, el que em treu de polleguera. Quasi em buida la cartera, ja no faig res més de bo.
0: Com es diu aquesta cançó?
1: Ai, ai, ai.
0: Ai, ai, ai, no té pèrdua. això està bé. A veure, Pere, explica'm com serà la dinàmica, què passarà, doncs, aquest dissabte, demà, a partir de les 9 del vespre, al carrer en Sant Claver.
1: Passarà que començarem, si el temps ho permet, perquè fa dues setmanes o tres feia tanta calor que deies, això ja ho podríem fer ara. I bé, dèiem de broma, a veure si a l'hora de fer-ho refrescarà el temps, i així és. La pluja d'ahir, demà no ho sé.
0: No, demà ho podràs fer, jo crec.
1: Llavors començarem.
0: Va, però, 9 de la nit. La gent ve a casa, al pati de casa teva?
1: Sí, que la gent ve, els que ja ho coneixen, cap problema, però hi ha qui no ha entrat mai, al veure aquell barri, aquella reixa tancada, sembla que entris en una casa particular que és veritat, però que estan fent una festa particular
0: i no.
1: Que no ho és del tot. No, però, bé, tothom que ve allà ja els coneixem, i els que no els coneixíem hem fet amistat ara, no? I llavors, obrir aquella porta sembla... Però no està tancada, està només ajustada. Llavors, només apretar una mica... Entres, ja, jo mateix, si estic cantant, encara que sigui... Passeu, no, hi ha problema, seieu... Ja està.
0: Primera instrucció, val. He llegit, hi haurà música ambiental, cançons del Pierre i música ballable.
1: Sí, això he posat perquè... Música ambiental perquè no tot hora estaré cantant ni tot hora estarem posant música bailonga, com es diu normalment. Una música una mica més suau i que també permet doncs, que jo pugui estar més parlant amb els públics i els coneguts que han vingut.
0: Perquè quin aforament tu més o menys calcules sempre?
1: El dia que va venir molta gent i que havíem bé eren 39 persones. Normalment 23-30 hi caben bé.
0: Són quan gent fidel?
1: Quan hem tingut poca gent, hi ha hagut 16 o 17, ha sigut els dies que he estat més trist. Sí, però cantava les mateixes cançons.
0: Sí,
1: Què em anaves a dir, perdona?
0: Dic que tens públic molt fidel, és a dir, que et repeteix habitualment?
1: Sí, que això està bé.
0: Sí.
1: Està bé, però de vegades penso ara els hi torno a cantar la mateixa cançó, però si els hi canvio el tema, a la millor trobaran a faltar, si venen perquè els agrada aquest tipus de cançons, com El reloj, Adoro, No pide más perdón, Lágrimas negras, aquestes cançons sempre, Contigo aprendí, sempre agraden.
0: I quatre paraules?
1: No la canto mai.
0: No?
1: Quatre paraules d'amor i tornar-hi... Perquè aquesta cançó la vaig gravar fa molts anys, molts.
0: Molts?
1: Molts, 30 i uns quants, en italià. I va ser una gravació molt guapa. La música que vaig utilitzar llavors amb el temps s'ha perdut. La vam variar. La vaig fer en català, però vam fer el tom... No la canto tant. Però havia estat bé, sí. Però aquí la tenim, en italià, em sembla.
0: A veure, això vol dir que tu fas un concert de dissabte, però que no estàs cantant tota l'estona, sinó que poses una mica música ambiental, fas el concert...
1: I després música de ball.
0: I música
1: que
0: de ball.
1: Que no és el meu fort, però tu saps que... Bé, sí que ho és, o ho era un temps, quan jo feia cant amb Maller, anys rere anys, jo cantava cançons, pas doble, un tipus de cançons ballables.
0: I la gent et ballava allà.
1: Però la gent ara s'ha convertit en aquest tipus de ball, des d'aquí al ball en línia, s'ha convertit en una especialitat, que aquesta jo no la tinc, de cantar sempre els temes que es fan a les escoles de ball per aprendre a ballar ball de línia, i llavors les mateixes cançons que s'utilitzen per anar a classe, a estudiar-les, a aprendre-les, després es canten. I això jo no ho faig. Llavors jo canto així cançons més ballables. Cúmbies, per exemple.
0: D'acord. Llegia també que hi haurà aperitiu, reposteria, mojitos i altres begudes.
1: Vol dir que el començament era només el mojito.
0: Sí.
1: Però en un moment que hi ha gent, ai, a mi no, no m'hi posis alcohol, i llavors ja queda com més suau un altre. És que a mi m'agradaria més, que no passa gaire, eh? Tothom prefereix el mojito amb la seva menta, el seu gel, el seu sucre, el ron i l'aigua, que és com una gasosa que s'utilitza. Però si algú, jo mateix, m'estimo més ginebra amb Coca-Cola i una altra rona amb Coca-Cola, i això també hi és, o qui només vol alguna tronjada o una llimonada.
0: Molt bé. L'entrada és lliure, és a dir, no es cobra entrada, però sí que a canvi es demana un donatiu. Expliques.
1: Sí, aviam. Sí, l'entrada és lliure. I només entrar ja t'oferiran aquest mojito i veuràs allà que hi ha aperitiu d'olives, patates, uns petits canapés, tot això ho tindràs allà, no? I llavors no cobrem entrada, crec que no podríem cobrar-la, a més que no la cobrem, no s'ha cobrat
0: ja
1: mai.
0: Ja està, no es cobra.
1: I llavors hi ha una capseta, que és com una guardiola, i s'hi posa allà un donatiu. A l'inici hi havia gent, venia tanta gent, t'explicaré per què, que potser algú es passava, no? Que venia en una colla i a la millor posava un i ningú... Però bé, això és un punt que m'estimo més a tocar-ho, perquè si va passar jo ni ho vaig veure, m'ho vaig imaginar, i és igual.
0: Per què venia tanta gent?
1: Venia tanta gent perquè això va començar arrel de que jo havia vist a Cuba un lloc, un cantant que es diu Rafael Araujo, Raúl Araujo, que feia, no era un pati, ell vivia en una casa colonial, nada menys, mig en ruïnes, però hi havia un... amb la roca, molt malament, però hi havia un espai de la sala gran, ell, aquelles cases, com aquí podria ser Can Ametller, perquè et digui, però tot, que no s'aguantava, però hi havia una zona, i ell vivia, allà hi havia trossets d'aquesta mansió que s'aprofitaven per viure en quartets, i ell vivia en un quartet d'aquests, però la sala gran feia el que li deien el sopón de Araujo. El sopón, imagina't amb la color que fa, i feia com una escudella. El sopón és com un brou que es diu, qui feia això? Amb la calor que feia, però la gent hi anava. I jo vaig pensar a fer aquí el pati, que sortíem. Començàvem a sortir del Covid, llavors a Molins de Rei no es feia res a cap lloc tancat. S'havia d'anar amb la mascareta i es podia treure ja pel carrer, però no en un lloc tancat. I al carrer no es feia res, que jo sàpiga, no es feia a Can Ametller ni cinemes a la fresca i tot això. I allà podíem venir, escoltar música, tot el que he explicat abans, i no calia portar la mascareta i estaven a l'aire lliure. Hi va molta gent aquell any, no sé si era el 22 o ja el 23, i ara es va mantenint igual. Però ara hi ha molta competència, la gent ja no cal que vagi amb mascareta, es fan actes a llocs tancats, oberts, cines, sardanes, balls fins i tot, i llavors ens fa una mica, no la competència, sinó que ens pren una mica del públic que normalment ve.
0: Això ho faràs ara cada dissabte?
1: Ho intentaré. Val. Demà comencem. Pensa que jo m'agafo les coses molt seriosament, molt a pit, més del compte, i pensar que haig de començar a fer-ho i que potser quedi massa repetitiu, que no sé, sempre tinc la part que penso que no anirà bé. Però quan ja havia engrescat, quan veig ja que la gent escolta, que venen, que jo ja m'he pres aquest cuba libre que t'he dit.
0: Aquest cuba libre, eh?
1: Llavors jo ja estic com una mica més content. I llavors penso, tot el mal rotllo que he passat abans de començar, ara això ja no s'hauria d'acabar.
0: El cuba libre.
1: Però acabem a punt. Ara ja no es diu cuba libre, sí, no?
0: Sí, m'ha fet gràcia ara. I a mitjanit acabes, eh? Això sí.
1: En punt.
0: En punt.
1: Que ningú em pugui dir res.
0: Però escolta, el donatiu és per Cuba, entenc, eh? El que
1: sí,
0: dèiem
1: sí,
0: abans.
1: Sí. Una vegada s'ha pagat, perquè el noi que posa la música, o la noia, o qui sigui,
0: sí,
1: m'ho farà un dia, però cada setmana. Després les coses s'han de comprar, i el que la gent consumeix, no?
0: Sí.
1: Però sempre queda una part per Cuba que es guarda, i ara mateix, quan he anat allà, jo he pogut distribuir-ho. He pogut distribuir-ho a gent que és tan poc el que pots aportar amb tota la magnitud de la tragèdia que hi ha allà, però els que tu coneixes, que saps que no tenen parents a fora que no hi ha fills o nebots o cosins que estiguin a Miami o a Espanya, a Barcelona, on sigui, que enviïn alguns diners que de vegades jo l'he portat per algú d'aquí d'allà, que és gent que saps que no tenen això, doncs portant amb aquests diners, portant el que permet i pagant una mica d'extra a l'avió, pots portar coses, alimentació, que és el que fa falta més allà, no cal roba, d'això en tenen i en venen de segona mà i de primera, i més barata que aquí, vull dir que això no, però l'alimentació és caríssima, més car que es ven aquí. Llavors se pot portar allà unes de tu, tot això. Bé, i si no, comprar-ho allà als llocs on es pot adquirir.
0: El racó del dissabte del Pere Bergoñón d'en Pier, a partir de demà, a les 9 del vespre,
1: sí,
0: amb entrada lliure, però amb aquesta aportació d'aquest donatiu Procuba, al carrer en Sant Clavé, al pati de casa seva, i a partir d'aquí tots els dissabtes, en principi, eh?
1: Sí, mirarem, a veure.
0: Molt
1: sí.
0: Bé. Que estiguin atents a les xarxes socials, sobretot al Facebook del Pere, que és on també ho vas posant.
1: Ho vaig posant, i també el programa de Tu a Tu dels dissabtes, i també haig de fer menció i agraïment al programa del divendres Faves Tendres.
0: Sí, la Judit.
1: I a vosaltres, que sempre ho recordeu. I
0: molt bé.
1: I fins ara.
0: Doncs, Pere, que vagi molt bé la primera sessió de demà, eh?
1: Gràcies.
0: Com es diu això, no tanqueu la porta?
1: Ah, sí, aquesta l'heu escollit vosaltres.
0: Sí. L'ha escollit l'Eli,
1: sí. És curiosa, si escolteu la lletra, és d'un home que se'n va perquè la dona li diu que n'hi ha un altre que li agrada més, més o menys.
0: Mare meva.
1: I ella diu, et deixo marxar,
0: sí,
1: i quan tornis la porta la trobaràs tancada, però atenció, potser no estaré sol. Més o menys diu
0: estarà
1: això.
0: Estarà amb un Cuba Libre. Gràcies, espera'm.

0: A veure, que és que avui tenim una agenda tan apretada. Què tal, Xavi García, bon dia?
1: Això és bo, eh?
0: És bo, oi?
1: Sí, home, semblem... una agenda buida és molt depriment.
0: No
1: volem,
0: però
1: és
0: sembla, molt ara semblàvem una mica Radio Cincinnati.
1: La... Era bona aquella sèrie, eh?
0: Sí, home.
1: Mare de Déu.
0: Bé, que dius que ens vens a parlar...
1: Sí, avui venim a fer memòria de...
0: De memòria...
1: Perquè de vegades...
0: Vols posar el nodo, diu...
1: Sí, perquè el que farem avui té una mica de polsim,
0: eh? D'acord,
1: pues... I crec que ambientarà una mica el tema que toquem.
0: Val.

0: veure.
1: A veure, no parlarem del nudo, perquè el nudo és una cosa que era un pamflet visual franquista total, que donava, feia propaganda del govern,

recordem de les coses que ens han passat, bé perquè no ens les volen deixar estudiar, bé perquè s'oculten, bé pel que sigui, hi ha llocs a la història, a la nostra memòria, que només se'n recorda la gent que ho va viure, però no la gent que no ho va viure. Per això la història és bona, perquè les èpoques que tu no has viscut, si hi ha historiadors, aprens i saps què passava. La gent que ho va passar, ho va patir, ho va disfrutar, digue-li com vulguis, perquè a l'època franquista hi havia de tot. Allò que diuen ara de com Franco se vivia mejor, home, jo no diré que no directament, perquè hi havia gent que vivia molt bé. Tots els franquistes i tots els connectats i tots els enxufats i endollats i tot això vivien de conya, per això l'enyoren tant. Però la gent del poble no vivia tan bé. Fins al 92 hi havia barraques a Barcelona, per exemple, no? I gent que no tenia cap mitjà per treballar, i gent empresonada, és a dir, cuidao, perquè diuen, no, és que Franco va reconstruir Espanya, lògicament la va destruir, doncs algú la tenia que reconstruir, no? Bombardejos a gent civil, és a dir, tota aquesta part que queda com, no vull dir oculta, però que ningú se'n volen recordar, jo crec que la gent que ho va viure se'n recorda molt i amb molt de disgust. Desafortunadament tenim un segle vital i aquella gent que va viure tot això queden poquets, ja. Vale? Sí, queda gent de la postguerra, però de la guerra queden molt, molt, molt pocs. I fins i tot els que eren molt petitons, que ara poden seguir estant vius per una llei de vida, de longevitat, pues, potser no se'n recorden tant. Però jo vull fer la memòria, amb això que diu com Franco se vivia mejor, i ara precisament que estem en un moment on la dona comença, o per fi lluitem i entenem, i ha tingut té un lloc a la societat que l'havia tingut que tindrà sempre, els drets, no? Per això farem una memòria una mica nostàlgica, no hi ha tant d'humor, sinó que hi ha una mica de mal humor, i no vull emprenyar ningú, però és així, no? La dona durant el franquisme, que va ser des del 1979 fins al 1975, hem de recordar que va ser l'únic dictador d'Europa de la part feixista, Mussolini, Hitler i Franco. Mussolini i Franco i Hitler van perdre la guerra, Franco la va guanyar i se'n va estar aquí molts anys, Bueno, la dona va patir un retrocés amb els seus drets d'una forma absolutament, i va ser una societat tutelada pel masclisme, A la dona la van reclinar, bueno, arraconar, o digue-li com vulguis, en l'àmbit domèstic. No tinc res contra les ames de casa, cadascú és voluntari. El que passa que si tu t'obliguen a estar a la casa, a cuidar els nens, a fer tot això, que em sembla molt bé, jo sóc un tio molt familiar, però ha de ser una cosa més voluntària, una cosa més pròpia, no una cosa obligada i d'això. Ho dic perquè el règim estava guiat bàsicament per l'Església Catòlica, una Església Catòlica bastant del règim, Bueno, ara mateix hi ha alguns que diuen que no podem treure ni les senyeres, no? Però bueno, ha canviat molt el temps, Abans treies una senyera i anaves a la garjola. Ara treus la senyera, el màxim que et pot passar és que algú et digui alguna cosa. Va anul·lar, el Franco va anul·lar tots els avanços, anem a dir, de drets civils o de drets d'això, de la república. O sigui, la república era molt més avançada en drets que no el Franco. El Franco el que va fer és retallar absolutament els drets, no? Va fer dues repressions al Franco. Una a nivell polític i l'altra a nivell de gènere. És curiós, no? És a dir, si eres una dona, els que eren una dona en aquella època, doncs ho tenien una mica magre, no? Per tant, això que els Francos vivia millor, bueno, ara pues, farem una mica de coses que tenien les senyores i bueno, que la gent opini si es vivia millor o no. La legislació franquista va subordinar totalment a la dona mitjançant l'establiment del Codi Civil de 1889. O sigui, un còdic molt més antic que la Segona República, és a dir, se'n va anar cap allà enrere, no? Per exemple, la llicència marital, no? Les dones casades necessitaven el permís per escrit del seu marit o tutor per treballar, viatjar, obrir una compte bancària o realitzar qualsevol tràmit legal. O sigui, com a ciutadans no eren res. Necessitaven que el mascle, en aquest sentit, no sé si en aquell temps es vivia millor o no. El Còdic Penal, per exemple, era discriminatori. L'adulteri era un crim tipificat amb penes de presó. Però, atenció, només per les dones. Un adúlter, un home adúlter, no li passava res. Una dona era adúltera i l'engarjolaven.
hi havia una manca

0: de drets. No podien, per exemple, exercir la pàtria potestat dels seus fills. No podien ser tutores sense el consentiment del baró, anem a dir. I el divorci va quedar absolutament prohibit. Per tant, es permetia que l'home tingués amants, fins i tot estava bé, la gent de diners tindre amants era com un luxe, eh? Però les dones no podien ni tindre la tutela dels fills. En fi, un desastre, no? El rol que li donava el franquisme a la dona era, com podíem dir, l'àngel de la llar. La propaganda oficial va promoure un ideal basat en el nacional catolicisme. I la dona devia ser la perfecta companya, dedicada exclusivament a la llar, criar els fills. Es van fomentar els premis de les famílies nombroses, fins i tot. I es va entregar, o es va estigmatitzar, molt crudament, qualsevol independència femenina, com per exemple la maternitat en solitari. O sigui, una mare soltera era
1: mal vist,
0: una desgràcia per la societat i pel franquisme, no? Per compensar això... Sí, perquè es diu te'n recordes, no? I jo crec que ens hem de recordar això. I les persones que ho van patir, les dones que ho van patir, doncs crec que necessita algú que refresqui. Com Franco se vive mejor. Ja dic, uns molt bé i uns altres molt malament, no? I no parlo d'homes i dones, eh? Parlo d'homes, dones, rics, pobres, etc. No? Bueno, les dones tenien una... Si els homes tenien la mili obligatòria, les dones tenien el servei social obligatori. Totes les dones solteres, entre 17 i 35 anys, estaven obligades a realitzar aquest servei, no? On s'ensenyaven feines de la llar, per exemple, pues, valors morals del règim, és a dir, era un adoctrinament bastant fort, eh? Sense aquest requisit era impossible obtenir un títol universitari o un empleo formal. I era molt difícil anar a la universitat, perquè les deixaven molt a la casa, però alguna que tenia l'aspiració, o podia, bàsicament gent rica, eh? Perquè a les universitats la gent pobra no anava. Les dones riques que volien tindre una carrera, doncs obligatòriament tenien que fer això del servei social, eh? La repressió va ser molt alta per les senyores, especialment a la postguerra. Moltes dones van patir presó, tortures, els hi rapaven el cabell, els deixaven al zero, d'alguna manera. La ingestió d'oli de ricino, que era una cosa horrible, que era com un escarni públic, van estar castigades per la seva pròpia militància política o per ser famílies o familiars d'homes republicans. Només amb això ja estaven mal vistes o prescrites, no? Independentment de la censura i la vigilància que diverses feministes i dissidents van mantindre el moviment viu a la clandestinitat, prepararan el camí per les reformes democràtiques i la transició. Hi havia una part de les dones, una resistència, evidentment, com és lògic, no? Bueno, podríem dir que el marc jurídic en aquella època oprimia la dona i va començar a desmantelar-se cap a finals de la dictadura, ja era una cosa més tova, i per exemple, els canvis claus que van haver va ser l'abolició de la llicència material per obrir comptes bancàries, no podia... Me'n recordo una campanya del Banco del BBVA, que era el Banco de la Mujer, i deien, com el Banco de la Mujer? És que ja pot vindre una dona a obrir una compte, semblava allò, bueno, mare de Déu, no? Després, el fet de poder treballar, és a dir, de poder... Ojo, les dones podien anar a les fàbriques i tot el que era obrer, però una dona volia obrir un negoci i no podia, per exemple, no? Si poguéssim fer una revisió cronològica dels drets de les dones durant el franquisme, home, hem d'agrair molt amb la transició. És evident que en Franco jo crec que les senyores i molta gent no vivien millor, eh? I després, aquelles coses que tens que fer memòria, perquè s'han de deixar clares en aquest sentit. Hi ha coses que se li atribueixen al franquisme, vale, que no són veritat, però s'han dit tantes vegades, s'han repetit tantes vegades que la gent pensa que són certes, no? Per exemple, el Franco no va inventar la seguretat social. I tothom ho pensa. Oh, és com el Franco es va fer la seguretat social. No, aquest sistema va néixer l'any 1908, sota el regnat de l'Alfons XIII, que era un institut nacional de previsió. O sigui que el Franco no va inventar la seguretat social. Després, durant la Segona República, es va ampliar i es van expandir els segurs públics laborals. El seguro laboral també era de la República. El que va fer el règim va ser unificar aquests seguros, l'obligatori, el de malaltia i tot això, però la sanitat universal i pública no va arribar fins a l'arribada de la democràcia. Per tant, aquests que diuen no, és que el Franco va inventar la seguretat social. No, ja hi era. Diuen, oh, és que amb el Franco hi havia les vacances pagades, també ho va fer ell. No és veritat. Les vacances pagades, que tant se li veien amb ell, van estar aprovades legalment a Espanya a l'any 1931, mitjans la llei de contractes de treball de la Segona República. Bueno, què va fer el Franco, el franquisme? Simplement el va mantindre dins del fuero del trabajo tras la Guerra Civil. Però no la va inventar. Després, no sé.
1: Sí, haurem d'anar
0: molt ràpid.
1: Mig minutet,
0: bueno,
1: sí.
0: Avui potser no és tan divertit, però jo crec que cal fer memòria d'aquest
1: sí,
0: tipus
1: sí,
0: de
1: tant.
0: Coses, no? I hi ha el famós dels pantanos i els embalsaments i tot això.
1: Sí.
0: Doncs la realitat és que els grans embalsos d'Espanya, els embalsaments, van formar part dels plans nacionals anteriors. És a dir, el primer plan hidrològic nacional va ser del 1902, que es deia el Plan Gasset. I posteriorment va ser impulsat el 33 per al ministre republicà Indalecio Prieto. Què vol dir? El règim que va fer continuar materialitzant moltes d'aquestes obres, projectades i fent una gran mesura, una gran propaganda, perquè no hi havia nodo que no sortís el senyor Francisco Franco inaugurant. I després les pensions de jubilacions, que també pensen que les va inventar Franco, no és veritat, perquè ell va regular, però van néixer el 1919, que era el seguro de desempleu, i que es va implementar el 1931. Durant les primeres dècades del franquisme, aquestes cobertures eren mínimes, precàries, i fins i tot, clar, no hi havia calés, a ser un país arrasat, no? I, evidentment, tot aquest tipus... I podríem fer moltes coses més. És a dir, per què dic això? Perquè de vegades fer memòria, hem recordat personatges, hem recordat, cantants, hem recordat productes, hem recordat costums, hem recordat oficis. Bueno, jo l'altre dia quan vaig veure gent molt, molt, molt excitada, que com Franco se vivia millor, gent jove que no saben ni s'imaginen lo que era, m'ha semblat que avui el Te'n Recordes podríem fer un petit recordatori d'això, fer memòria de lo que tenia la dona, lo que era el franquisme. Per què? Perquè si tenim coneixements del que va passar, sempre podem tractar de canviar o millorar. Si no coneixem el passat, si no ens en recordem, podem caure amb molts errors. I a mi el que em sembla és que, com a societat i com a gent, tenim dret a saber sempre la veritat.
1: Xavi García, moltes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Bon cap de setmana.
0: Igualment.
1: Que vagi bé.
0: Adéu, adéu.

0: Amb l'Héctor Zacarías anem a proposar-vos una nova excursió per fer quan vulgueu. Què tal, Héctor? Bon dia, bona hora.
1: Bon dia, com estàs?
0: Molt bé, en aquest espai que anomenem Camins. I avui ens vols parlar del pont, atenció, Cabredís.
1: Pont Cabredís, sí.
0: On l'hem de situar, aquest
1: Això pont? És una cosa que està a mig camí, bueno, a meitat entre el Berguedà i el Solsonès.
0: Que és una comarca que t'agrada bastant.
1: Totes dues. Sí, el Solsonès m'agrada molt, molt. Sí. I això, de fet, és el pont Cabredís, us explicaré què és, però és un riu que ve de Gósol i acaba desembocant al pantà de l'Arosa del Cavall, és a dir, allà al Solsonès.
0: Aquests dies, doncs, ja segur que molts molinencs s'acosten a Berga, ja ho saps.
1: Sí, perquè hi ha la Betum.
0: Hi ha molta passió per la Betum. No sé si anant allà i tenen temps, poden fer la...
1: Home, el que passa és que la Betum, si un la viu amb intensitat, acaba una mica, no sé, una mica sí, deteriorat, de vegades. Pel cansament, em refereixo.
0: Correcte.
1: També és veritat que la barreja aquella de Betum és molt perillosa, perquè aquella barreja d'anís i moscatell, fred, ostres... És...
0: A què obeeix el nom del pont Cabredís?
1: Mira, ho he estat mirant, justament.
0: Sí, t'has documentat sobre el tema.
1: Home, i tant. He anat a l'onomàsticon de Coromines, perquè pensava, sí, això de Cabredís a mi em sembla com del llatí crepare, que seria trencat, no? I com que és un pas estret entre muntanyes, he pensat, potser sí que va per aquí, però no. Diu, de fet, Coromines, que és un pas tan estret que només hi va passar una cabra i d'aquí un pont Cabredís.
0: És apte per tothom, per tant, aquesta ruta o no?
1: És apte per tothom... Aviam, hi ha alguns passos una mica complicats. Si és veritat que aquests passos una mica complicats doncs tenen algun passamà de corda, alguns graons, hi ha un tros que hi ha una escala, és a dir, que aquells trossos que poden ser una mica més complicats, doncs bé, t'ho pots arreglar.
0: I a l'època en què ens trobem és una bona...
1: En l'època...
0: Època per anar-hi?
1: Sí. Aviam, és veritat que està fent molta calor, però també és veritat que el lloc on anem és molt ombrívol. O sigui, pas per uns trossos de boixos, també, és a dir, que pas pel costat del riu, per tant, és un tros molt, molt frescal, i per tant, sí, tot i que ara faci calor, és un lloc adequat. Però també et diré, mira, després t'explicaré una cosa que fa que sigui molt bonic d'anar-hi també a l'hivern.
0: Perquè em deies que allà dels rius en diuen...
1: Aigües. Sí, mira, hi ha l'aigua de Valls, hi ha l'aigua de Llinars, que després, bueno, allà diuen aigua, que l'aigua de Llinars es converteix en l'aigua d'Ora, hi ha l'aigua de la Corba, hi ha aigua. Per què aigua? Bé, doncs són els rius, aquests rius de la muntanya d'allà, de les que baixen de la Serra d'Ensija, de la Serra d'Albert, allà en diuen aigua.
0: Molt bé. T'estem fent moltes preguntes, però clar, no ens hem situat encara en què consistirà aquesta excursió, no?
1: Sí, el pont Cabredís, com et deia, el riu baixa de Gósol i hi ha un moment que passa per un pas molt, molt estret, un engorjat, tan estret que hi ha un moment que aquest engorjat es converteix en un túnel. O sigui, l'aigua passa per un túnel, que és el pont Cabredís, que fa 50 metres de llarg, i és aquí on anirem nosaltres.
0: Portem lot, doncs?
1: Portem lot, sí. Què et sembla? Al Solsonès o no?
0: Sí,
1: doncs
0: som-hi.

0: I com sempre que anem cap a aquest entorn, sí, doncs associes amb Roger Mas.
1: Sí, aviam, he fet una mica de trampa perquè en Roger Mas és de Solsona, sí, i aquesta cançó diu que ell està fart de Barcelona i se'n puja a Solsona a casa. I en realitat on anem nosaltres seria més aviat cap a la Vall de l'Hort, és a dir, la zona de Guixers. Guixers, Aiguadora, Llinars de l'Aiguadora, bueno, és un lloc preciós. Mira, jo era molt de Patum, molt.
0: Sí.
1: Ara, bé, la vida se complica, la vida t'arrossega, però jo havia fet aquesta carretera entre Sant Llorenç i Berga únicament per anar a veure els salts de Patum i tornar el mateix dia. I són quilòmetres i molts revolts.
0: Bé, i de nit.
1: I de matinada, quan tornes.
0: Sí.
1: Aquesta carretera, em sembla que un dia t'ho vaig explicar.
0: Digues.
1: Els U2, mm-hmm, sí, aquell grup irlandès,
0: sí, home,
1: uns anys enrere,
0: en Bono,
1: sí, van fer una mena de, com de pel·lícula que durava exactament el mateix que el seu disc. Ara no me'n recordo quin disc era. És llàstima, eh? I aleshores aquesta pel·lícula era un itinerari amb moto, i un bon tros d'aquest itinerari era la carretera primer, la que va de Solsona cap al Port del Comte, que passa per allà per Cap del Pla i tot allò, i després aquest tros, que clar, jo no sóc motero, però és una carretera que agrada molt als motoristes perquè hi ha revolts, és molt salvatge, el paisatge és molt bonic, que és la que va de Sant Llorenç a Berga. I bé, doncs aquí és on començarem nosaltres.
0: Ens situem aquí, doncs.
1: Sí,
0: eh?
1: Ens situem, de fet, entre el quilòmetre 20 i 21 de la carretera aquesta que va de Sant Llorenç a Berga. L'excursió també es podria fer des de dalt, des de Gósol, però com que jo, mira, sóc així tan fan del Solsonès, començarem per baix, eh?
0: D'acord.
1: Sortint de Sant Llorenç, entre el 20 i el 21, hi ha un trencall a mà esquerra de la carretera, si anem en direcció Berga, que va cap a Sisquer i Montcaub. El nom oficial és Montcalb, però allà es diu Montcaub. Per què Montcaub? Doncs perquè no té vegetació, i per tant és calb. Caup. Anem seguint cap a Sisquer, ja passem Sisquer, i aleshores al cap de res, 5-6 quilòmetres, a mà esquerra de Sisquer, hi ha una pista que està assenyalat, sí. Bueno,
0: no,
1: mira,
0: ha quedat claríssim.
1: M'ha sortit així.
0: Sí, sí.
1: També m'ha sortit un bueno, esborreu-lo. Eli, sisplau, esborra el bueno, que no està bé. Bé, sí, com vulgui. El fet és que hi ha un senyal que posa Pont Cabradís i baixes, i aquí és on deixarem el cotxe. És un lloc que li diuen la Balma de les Pintes, la Balma de les Pintes, que hi ha una resclosa també. I aquí, al costat de la Balma de les Pintes, que hi ha un trosset per poder aparcar, és on començarem a caminar.
0: Molt bé.
1: Aviam,
0: a veure.
1: El riu que tenim aquí, al costat de la Bauma, hi ha una resclosa, una antiga resclosa d'aquestes de fer electricitat. Ja saps que, de fet, tots aquests rius estan plens de rescloses petites que feien electricitat al poble del costat, a les masies del costat. Al final, la majoria d'aquestes rescloses ja no funcionen per fer electricitat, i tenim pantans més grans, una mica més avall. De fet, aquí tenim el pantà de la Llosa del Cavall. Bé, sí, el que deia. Arribem aquí, en aquesta balma, i aquí podríem anar directament cap al Pont Cabradís. Des d'aquí, el Pont Cabradís ens queda a 2,5 quilòmetres, més o menys. No és... 2,5 quilòmetres, diries, home, res, en 3/4 d'hora hi som. Es fa una mica més llarg perquè és això que et deia. Hi ha algun tram... Està ben indicat, eh? Si anessin directament, hi ha algun tram que hi ha una escala metàl·lica, has de passar per unes passarel·les, de vegades un passamà... És entretingut. No és perillós. De vegades heu de vigilar que no hagi plogut, perquè llavors la roca està relliscosa. Però vaja, que ja la podríem fer des d'aquí, l'excursió. Tens el riu, et poses per la dreta del riu. La dreta del riu ho he dit malament. En realitat seria l'esquerra del riu, que per nosaltres és la dreta perquè estem remuntant el riu. Sempre que es parla del riu, d'esquerra i dreta, és en el sentit de la baixada.
0: D'acord.
1: I aquí, aquest riu, que de fet passa, ve de Gósol i passa entre la Serra d'Albert i la Serra d'Ensija. La Serra d'Albert...
0: Què em volies dir de la Serra d'Albert?
1: És que la Serra d'Albert és un lloc molt, molt maco. A mi sap greu, perquè des que hi ha això de l'Instagram i tal, vas a aquests llocs i està ple de gent. I també, clar, amb l'audiència que tenim nosaltres aquí a Ràdio Molins,
0: sí,
1: em sap greu contribuir això, a la massificació de llocs tan bonics, perquè realment aquí no... Igual no hi hauria gaire gent. No sé, el Cap d'Albert és una muntanya amb unes vistes molt, molt boniques, i és el lloc, aquesta serra, on hi ha les... abatoses més meridionals de Catalunya. Hi ha grans abatoses, no sé, per exemple, a la Vall d'Aran, al Pallars, però aquesta és la que està més al sud. Clar, ara jo acabo de parlar-ne i jo ja veig les masses enfervorides agafant el cotxe per anar a veure aquestes abatoses. Em sap greu contribuir a la massificació d'aquests llocs. Però bé, que és molt guapo la Serra d'Albert i també la Serra d'en Sija. Bé, llavors, deia que des d'aquí podem pujar directament. Nosaltres ho farem una mica més llarg per, també per veure alguns altres fenòmens geològics, per veure alguna bauma més, en fi, en lloc d'anar directament riu amunt, baixem a riu avall, trobarem un molí, el molí de la Corriu, que està molt restaurat, que era el molí on portaven totes les cases d'aquell entorn, portaven el blat per moldre, i era un molí de, bueno, està al costat del riu. Des d'aquí, també ben senyalat, ja pugem cap a un mas, aquí sí que puja una mica l'excursió, que es diu la Torre de la Corriu. Està en un indret guapíssim, rodejat de prats, de feixes de cultius, i a més la torre aquesta de la Corriu sembla que havia sigut en l'edat mitjana algun tipus de casa forta o de castell, que després del segle XVIII es va convertir en una gran masia, que avui està una mica malmesa, però fa molta, molta impressió, sobretot el lloc on està. Llavors, si anem pujant, arribarà a un lloc que li diuen el Mirador dels Cintells, que tens una vista molt, molt bonica de la Serra de Busa, que n'hem parlat també en aquest programa, de la Serra d'en Sija, de tota aquesta vall que nosaltres estem seguint. Cintells, deixa'm dir-te que aquí en aquest lloc en diuen, dels rius en diuen aigües, i dels cingles no en diuen cingles, sinó cins. I és molt interessant, perquè de fet la paraula cingle també té el mateix origen. Un cingle ve del llatí cingulum, que és un cinyell, és a dir, és un cinturó. Per exemple, els franciscans, aquell cinturó de corda que es posen amb els tres nusos que són els vots, allò es diu cíngul. Bé, doncs de la mateixa paraula cíngul ve cingle. Per què? Perquè són com cinturons de roca que cenyeixen la muntanya. Bé, doncs allà no en diuen cingle, sinó cint, però cint també és el mateix, ve de cinta, de cinturó. Bé, allà en diuen cint. I aquest mirador dels Cintells és una mena de plataforma, de pla, que té unes vistes molt, molt boniques. Des d'aquest punt ja haurem de baixar decididament cap al riu. No és un camí, és un camí que està ben marcat, que està fressat, però vaja, vull dir que és dret, és molt, molt ombrós, és bonic, és interessant. I aleshores anirem a parar, no directament al Pont Cabradís, sent una mica per sobre. Val? Per tant, per baixar-hi, també, hi ha un tros que haurem de, per entendre'ns, desgrimpar. Però ja arribem aquí al Pont Cabradís. Ho he dit al començament, és un lloc molt bonic, molt espectacular. S'hi pot entrar, aviam, teoria no ens podem banyar en un riu de muntanya, però vaja, que s'hi pot entrar, de vegades hi ha molta aigua, vull dir, t'arriba a cobrir, vull dir que, per exemple, aquest any que ha plogut molt, doncs segurament si anéssiu trobaríeu que us heu de mullar molt, però vaja, sucar els peus, ficar-se una mica dins del pont val la pena, és molt bonic. I l'aigua no només ve pel riu, sinó que totes les parets, diguem-ne tot el sostre, també va filtrant. I per això et deia abans que val la pena anar-hi a l'hivern, perquè l'hivern aquí fa un fred terrible i s'hi fan caramells. I aleshores, clar, hi ha tot el pont amb l'aigua que passa per sota i els caramells penjant.
0: Que bonic.
1: Sí, sí, sí que ho és. Hi ha molta aigua.
0: Sí.
1: Llavors, ara tornem cap on tenim el cotxe.
0: D'acord. Haurem de refem el camí.
1: Sí. Haurem de remuntar una mica, sortint una mica del que seria la llera del riu, i anirem baixant pel marge esquerre del riu, que ara sí que coincideix amb la nostra esquerra. Com et deia, doncs, això, aquelles cadenes i cordes i escales, anar fent, puges, baixes una mica i arribem al punt de sortida.
0: Molt bé, amb uns total de quilòmetres?
1: Total de quilòmetres són una mica més de 10, el desnivell són 470 metres, però és molt entretingut, vull, per ja et dic, sobretot perquè, bé, és com això, una via equipada, no? Vull dir que vas agafant aquí i allà, i el lloc és molt bonic. De fet, jo, com us deia, des del lloc on deixem el cotxe, podem fer aquesta volta circular que jo proposava, però si aneu directament al pont, també és una excursió que val la pena.
0: Per fer-ho amb un matí?
1: Bé, per fer-ho un matí, comptant que d'aquí al punt de sortida, des de Molins, s'hi triguen un parell d'hores.
0: Clar.
1: O s'ha de matinar, o te'n vas a Patum, i aleshores l'endemà vas aquí a fer l'excursió.
0: Molt bé, Héctor, doncs ho deixem aquí.
1: Sí, em sap greu, perquè
0: sí, estàvem bé a gust,
1: estàvem bé,
0: no?
1: Estàvem a gust, sí, sí, sí.
0: Recordeu el Pont Cabradís,
1: Al Berguedà, Solsonès.
0: Héctor Zacarías, moltes gràcies.
1: A vostè.
0: Bon cap de setmana.
1: Igualment.
0: Amics oients, ens hem passat 4 minuts de les 12, però valia la pena encabir tota aquesta informació que hem fet en aquesta darrera hora del programa. Ara sí, ho deixem aquí. Us hem acompanyat l'Eli Arjona, el Roger Tuset, la Sílvia Artés i un servidor, l'Oriol Romeu. Ara la Sílvia entra amb menys minuts de l'informatiu Molins de Rei al dia, però avui, com que és llarg, doncs millor. Fins a 2:15. Gràcies, bon cap de setmana. Tornem dilluns a les 8.
2: Molins de Rei al dia. Resum de la setmana amb Sílvia Artés.
3: Bon dia, avui comencem destacant l'opinió del portaveu d'Ara Molins al Pacte per la Llengua que s'ha signat aquesta setmana amb la presència del conseller, us ho hem explicat. Doncs avui coneixerem l'opinió d'Ara Molins i repassem altres temes destacats a nivell polític com l'estudi d'impacte econòmic que s'ha presentat de la Fira i també la demanda que tenen usuàries de la granja perquè volen una zona verda, un parc, que s'habiliti un parc a l'entorn de la granja en lloc de la zona de corregossos, de correcan o de lleure per gossos. Altres temes de cap de setmana, doncs destaquem, per exemple, la trobada de modelisme que comença aquesta tarda i s'allargarà durant tot el cap de setmana a la planta baixa del Molí, amb 400 maquetes presents i activitats que preparen. La tremolinada, la trobada de percussió que es farà demà a la tarda a l'entorn de la plaça de la Llibertat i altres propostes, com el concert del Botànic del SEM, que es fa al pati de Can Ametller, o altres qüestions d'entitats de la vila, com les obres que s'estan fent al Foment, el canvi en la presidència de Collibet o exposició amb quadres del Tour de França que s'ha inaugurat aquesta setmana. En esports, ens posem al dia de l'actualitat a l'Atlètic Ingresa, el Club Futbol Sala Molins 99, el Club d'Halterofília i el Club d'Handbol. Doncs aquests són els continguts informatius d'avui divendres 5 de juny. Comencem. Com sempre, amb el temps, ara mateix 19 graus de temperatura a l'exterior de la ràdio, diferència notable de temperatura respecte a fa tot just una setmana, ha plogut aquesta passada, el passat vespre, ara està mig tapat, però sembla que de moment no plou, veurem què ha de passar les properes hores i el cap de setmana, com sempre el nostre meteoròleg Jordi Miralles ens ho diu ara mateix. Bon dia, Jordi.
4: Hola, Sílvia, bon dia. Enrere queden les pluges d'ahir que van deixar 16 litres d'aigua per metre quadrat a la nostra vila i avui el que esperem és una jornada ja molt més tranquil·la, amb nuvolositat variable i amb unes temperatures molt més agradables al centre del dia. I, a més, sense l'aixafogó de les últimes jornades. Avui màximes al voltant dels 24 graus, una temperatura que està força bé en aquesta època de l'any. Tarda variable i sense cap mena de conseqüència. De cara al cap de setmana pugen les temperatures. Ho faran una mica les mínimes, però sobretot les màximes. No és que hagi de fer molta calor, però sí que demà la temperatura pujarà 1 o 2 graus i també pot pujar una mica més de cara a diumenge. Seran dos dies, estones amb sol, estones amb núvols, sense precipitacions. Si voleu anar a buscar la pluja, aneu cap al Pirineu, perquè tant la tarda de dissabte com la de diumenge plourà i hi haurà tempestes.
3: Gràcies, Jordi. Pel que fa al transport públic a Barcelona, és on hi ha més incidències a aquesta hora per les manifestacions dels docents per la vaga general a l'ensenyament. A les línies de bus de Barcelona tenen problemes, per exemple, a la Gran Via, la Gran Via de les Corts Catalanes, al carrer entre el carrer Villarroel i la plaça Tetuán, també a la Via Laietana, al Passeig Colom i a Isabel II, també hi ha problemes i es desvia o es limita el trànsit. Pel que fa a Rodalies, ara el servei ja s'ha normalitzat, hi havia incidències a la R3, la que passa per la vila, circulació restablerta, en tot cas en un tram molt més enllà de la vila, entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser, però el problema ja s'ha solucionat. Per tant, en principi, normalitat a Rodalies. I la farmàcia de guàrdia avui és la Soler, està a l'Avinguda Barcelona 51-53, a la carretera. L'Ajuntament ha oficialitzat aquesta setmana l'adhesió al Pacte Nacional per la Llengua. El maig de l'any passat es va aprovar per ple formar-ne part i, de fet, a la passada tardor es va crear la nova regidoria de política lingüística. Aquesta setmana s'ha formalitzat la signatura entre el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vilamoreno, i l'alcalde Xavi Paz. L'objectiu global del Pacte per la Llengua és aconseguir més parlants i incrementar l'ús social, laboral i institucional de la nostra llengua. El conseller ha explicat a Molins de Rei què implica el pacte i en quins àmbits vol incidir.
5: El pacte cobreix la totalitat dels àmbits de vida de les persones i, per tant, té més de 200 mesures per tal d'impulsar la llengua en tots i cadascun dels àmbits. El pacte també té compromisos molt concrets, per exemple, un pressupost mínim de 200 milions cada any, que, de fet, durant el primer any han estat 256 milions d'euros invertits, doncs, des de les aules d'acollida fins al reforç del sistema d'ensenyament de català per a les persones adultes.
3: L'alcalde va destacar la feina que han fet les entitats de la vila i la importància que tenen els cursos de català per adults al Centre de Normalització Lingüística. Xavi Paz.
6: 300 alumnes han passat pel consorci en aquest curs escolar. Per tant, vam poder veure l'evolució des del curs bàsic fins al curs intermedi i, per tant, des d'aquest punt de vista, sabem que a Molins de Rei hi ha una pràctica important del català, però la volem incrementar. Que tinguem un bon nivell de parla del català no vol dir que no estem exempts dels riscos a què està sotmès el català i de la disminució en la seva pràctica els darrers anys que volem revertir.
3: I avui el portaveu d'Ara Molins ha posat sobre la taula el fet que no s'han dut a terme accions concretes a la vila, més enllà del que ja es feia, i ha lamentat que el govern no els ha informat a l'oposició sobre aquest pacte, tot i que fa més d'un any que es va aprovar l'adhesió. Ho ha dit avui el portaveu d'Ara Molins, Ramon Sánchez.
7: Què han fet? Quines propostes han desenvolupat? Quantes reunions han fet? Sí, des de que es va anunciar això ja portem bastant de temps. No hem fet cap reunió on ens han informat de que s'hagi evolucionat amb el món educatiu i, per tant, ens sembla molt bé l'adhesió, però més enllà d'aquest text i d'aquesta nota de premsa, què més hi ha? Quins continguts acabaran treballant? Com desenvoluparan en el món educatiu? Quines reunions s'han fet amb el comerç local? Hi haurà sancions amb aquells comerços que no tinguin rotulat els seus comerços en català? Esperarem que doncs, ens convoquin a una primera reunió.
3: Afirma que no s'ha fet cap acció nova per fomentar l'ús del català a la vila. Aquesta setmana s'ha presentat l'estudi d'impacte econòmic de la fira, que és de 12,3 milions d'euros, superior a l'anterior estudi que es va fer el 2013. L'últim estudi s'ha fet en aquesta darrera fira, la 175a edició, que a més ha tingut menys afluència de públic. L'empresa encarregada de fer l'estudi va ser la fira durant els 3 dies, al cap de setmana de fira, i va fer entrevistes a passejants, firaires, expositors i també al comerç local, i a partir d'aquí s'ha fet l'estimació de l'impacte econòmic. Els expositors van generar 5 milions d'euros, s'ha quantificat a part el sector de l'automòbil, 2 milions més, i l'impacte que ha tingut el comerç local ha estat de 4 milions, el comerç, botigues, bars i restaurants. L'últim estudi, com dèiem, es va fer el 2013 i llavors l'impacte va ser de 7 milions i mig. Per tant, aquest és superior, tot i que hi ha hagut menys gent, aquest any ha sigut de 12,3 milions. Jordi Becari, economista de l'empresa que ha fet l'estudi, destaca la millora en el resultat.
8: Evidentment, ja és un salt endavant, com es pot copsar en termes numèrics. Cal matisar aquí que hi ha un efecte que... Hi ha dues circumstàncies que hem de tenir en compte. La primera, que durant aquests anys hi ha hagut una inflació. Per tant, hi ha hagut un augment de preus. Si a dia d'avui haguéssim fet l'estudi d'impacte d'aquella edició, en veritat la xifra no seria 7 milions i mig, sinó que seria de 9 milions 600. Per tant, inclús amb la inflació estem una miqueta per sobre del que va passar el 2013. L'altra circumstància que també explica el 2013 és que hem de recordar també que era un període de crisi.
3: A l'última edició de la fira, aquest passat febrer, hi va haver 236.600 persones que van estar al recinte firal, menys que l'estudi del 2013. La meitat de persones són de Molins de Rei i l'altra meitat, sobretot, visitants de fora, però de poblacions a la rodalia, com Sant Feliu, el Papiol, Sant Vicenç, Barcelona, l'Hospitalet i Sant Boi. De més enllà, pobles que no són de la rodalia, hi ha un 13% de visitants. Usuàries de la clínica reclamen una zona de parc a la granja i rebutgen l'espai per a gossos que s'ha creat darrere l'equipament. És l'espai que s'ha hagut d'habilitar, o s'està habilitant, de fet, ara, perquè per les obres de la residència es perd l'espai de joc per a gossos que hi havia a tocar del carrer Anselm Clavé. Hem rebut queixes i demandes de dues usuàries de la clínica, també d'una de les treballadores del centre de dia, que reclamen tenir un espai de parc, una zona verda, per poder sortir a prendre l'aire i a passejar. Escoltem a una de les usuàries.
9: Que s'hauria de fer un parc perquè la gent gran pogués sortir fins i tot a prendre el sol o bueno, el que sigui necessari. I en canvi fan un pipicant que, bueno, que no creiem que sigui massa oportú.
3: El regidor d'Urbanisme, Obres i Llicències, Miguel Zaragoza, ha dit que no és l'espai ideal per la ubicació que té. Aquesta zona no seria l'espai ideal per fer-hi un parc i que la granja, de totes maneres, està ben dotada perquè té diverses zones de parc. Miguel Zaragoza.
7: D'entrada, que aquell no és el lloc per ficar un parc, perquè si algú considera que ficar un parc amb les condicions que pot tenir la Sèquia del Molí o la Rambla de la Granja o l'interior que tenim al mateix barri de la Granja, és que està ple de parcs i de zones infantils, a un minut de la clínica. És un espai d'esbarjo de gossos que té una limitació horària i que té el mateix dret d'utilització que tenen altres espais. Hem tingut que fer aquesta reubicació que estava just darrere de l'actual CAP, que no hem tingut queixes, que ha funcionat bé i que està en una zona, creiem que és l'òptima per poder ubicar aquest espai. La resta del barri té molts equipaments.
3: També demanaven aquestes usuàries una zona amb aparells de gimnàs. El regidor contestava que n'hi ha una a la Rambla de la Granja i que hi ha prou zones verdes, hi ha tres parcs infantils. Per tant, el parc consideren la zona, el barri de la Granja, està ben dotada d'equipaments. I passem a repassar altres activitats del cap de setmana, la trobada de modelisme que hi ha a partir d'avui a la planta baixa del Molí. La 8a edició es fa un especial amb Itàlia, l'organitza l'Associació Catalana d'Amics del Modelisme. Hi haurà xerrades demà, per exemple, també serà una edició dedicada especial a Itàlia, faran un fòrum sobre el modelisme que es fa a Itàlia. També hi haurà un campus per aquests aficionats que ho vulguin, perquè puguin fer maquetes durant tot el cap de setmana. Un dels membres de la CAM, els organitzadors, ens ha explicat què faran a partir d'avui.
10: Muntar una exposició perquè tota la gent pugui veure els treballs que fem tots nosaltres, tant en tema de modelisme militar, civil, vaixells, ciència-ficció, figures, molta figura de fantasia i històrica. I a part de muntar el concurs, el que també fem és unes xerrades. Diumenge al dematí fem un taller per nens. A les 10 del matí comença fins a les 12 un taller de construeix el teu robot. Agafes, el construeixes i te l'emportes.
3: Hi haurà 400 maquetes, hi ha 105 persones inscrites. Hi haurà, segons ens han dit, visitants d'altres punts d'Espanya, també de França i de Suïssa. Avui obren a les 5, de 5 a 8, que és quan els participants portaran les maquetes i les instal·laran. I també estarà obert durant tot el cap de setmana. Com dèiem, l'horari de demà, dissabte, és de 9:45 del matí i fins a les 8 del vespre, de forma ininterrompuda, i diumenge, de 9:45 del matí a 3 de la tarda. Els timbalers del Camell organitzen per demà la tremolinada, la segona trobada de percussió. Hi ha 9 colles convidades, 2 de Molins de Rei, que són els diables de la grupa, i el grup de percussió del CUC, i 7 colles més de poblacions de la comarca i també de Barcelona. A 6:45 de la tarda hi haurà concentració de colles davant de la biblioteca i faran un cercavila pel centre. Continuaran pel passeig del Terraplè, aniran pel carrer Miquel Tort, plaça de la Creu, carrer Major, plaça de la Vila, carrer Molí, i tornaran a la plaça de la Llibertat, on es concentrarà la resta d'activitats. Ens n'ha parlat Dani Santos, dels timbalers del Camell.
11: Allà a la Llibertat, quan arribin totes les colles, farem una rebuda i començaran els lluïments, que venen a ser uns estàtics, no?, on cada colla fa com els seus millors ritmes, i això durarà aproximadament una hora. A 9:45 començarem, muntarem taules, començarem un bingo, hi haurà barra d'entrepans i tindrem beguda. Els bingos intentarem fer 3, perquè l'any passat vam fer un massa llarg i la gent es volia apuntar i després no podia, i ho intentarem fer més àgil. A les 10 hi haurà el nostre company DJ Palo, que farà posar bona música per començar la festa, i a les 11 DJ Chibi.
3: Doncs tota aquesta activitat demà a la tarda, primer cercavila i després l'activitat concentrada a l'entorn de la plaça de la Llibertat. Els matussers que es preparen per la propera actuació castellera, que serà aquest diumenge, al Papiol, en el marc de la Festa de la Cirera, i els darrers assajos estan treballant poder fer la Torre de Sis i també preparen un acte, a banda de l'activitat més castellera, per aquest diumenge, preparen una activitat pública familiar, social, per donar-se a conèixer més població, que una activitat que han organitzat els últims anys i que es farà demà a la tarda. Ens ho ha avançat el president dels matussers, Salva Prat.
12: Muntarem uns quants inflables al pati de l'escola al Palau durant 2 hores, de 6 a 8, i a més farem taller casteller, hi haurà servei de bar també, i berenar pel la canalla que vingui. I res, sí, estem intentant fer activitats a la vila que ens donin a conèixer més, a intentar doncs, agafar nens i pares que vulguin venir a la colla a provar i bueno, doncs això estem intentant doncs, donar-nos a conèixer amb aquesta activitat i de moment els altres anys han anat molt bé.
3: Avui tenen assaig a 7:45 a la Federació Obrera per preparar aquesta actuació de diumenge al Papiol, on hi ha la Festa de la Cirera aquest cap de setmana. I demà a la tarda, Festa d'Inflables, berenar gratuït pels infants participants, de 6:00 a 8:00 de la tarda al pati de l'escola al Palau.

0: L'amor bota en l'aire.
1: Avui comença un nou cicle dels concerts de nit al Jardí Botànic que organitza el SEM. Segueixen aquest cicle amb ballades amb música en directe. Es feia de l'entorn natural del Jardí Botànic a Collserola, però per la pista porcina no s'hi pot anar. Per tant, aquest any, excepcionalment, es faran al pati de Can Ametller. En total són 4 concerts de música, 2 al juny, 2 aquest mes, i 2 el mes que ve, el juliol. I el primer és avui, amb Namina and the Barbarians, aquí estàvem escoltant. Després hi haurà Brati el 12 de juny i el juliol Lia Sampai i Ismael Arroyo. Maria Caimo destaca que, tot i el canvi d'ubicació, el format continua sent el mateix.
2: I bé ser el mateix, diguem que seria, doncs a les 8 obriríem l'espai aquest del pati de Can Ametller. Qui vulgui de 8 a 9 i quart, doncs podrà sopar, ja tindrem allà les taules, cadires, poden portar la carmanyola, entrepà, el que vegin, i també tindrem servei de bar. I a les 9 i quart doncs ja començaríem el concert, i que dura aproximadament una hora. I bé, vull dir, el format seria el mateix, l'únic que canvia és el lloc.
1: Doncs avui és el concert, entrada general 17 euros, pels socis 12 i gratuïta fins als 12 anys d'edat. A les 8 obren portes, podeu dur-vos el sopar si voleu, i el concert començarà a 9:15 de la nit. I el Foment està fent obres perquè l'amfiteatre tingui sortida d'emergència. De fet, ja fa anys que estan actualitzant el teatre per normes de seguretat i per complir, doncs, la normativa d'incendis. Han actuat a diferents punts i ara li toca a l'amfiteatre per instal·lar-hi una sortida d'emergència. De fet, fa anys que no es pot fer servir per motius de seguretat. Les obres han començat fa un parell de setmanes. Hermenegil, el senyor president del Foment, ens ha explicat què estan fent.
3: El que fem una mica és preparar el terreny per la futura reobertura del que és l'amfiteatre. Com bé sabeu, portem 4 anys adaptant el teatre del Foment a les normatives de prevenció i extinció d'incendis, i Bombers ens va demanar que, si volíem obrir aquest amfiteatre, calia obrir una nova sortida d'emergència, una nova escapatòria, diguéssim, un plan B, en cas que la primera no ens quedés col·lapsada pel foc. I és el que estem fent. Tot just la setmana passada vam començar a treballar en els fonaments del que serà l'estructura base. I és una tasca, doncs, que durarà, doncs, tot l'estiu.
1: I després caldrà instal·lar uns extractors de fum, que es farà l'estiu de l'any que ve. Esperen poder obrir l'amfiteatre a finals de l'any 27. Aquesta actuació que s'està fent ara, que es durà a terme aquest any, té un cost de 250.000 euros. Hi ha una subvenció de 50.000 euros de l'Ajuntament, de 78.000 euros de la Generalitat, i el Foment hi aportarà 122.000 euros. I aquesta setmana s'ha inaugurat una exposició en el marc de la campanya Vivim el Tour. Forma part de les activitats prèvies al pas als ciclistes al Tour de França, que arribaran el 5 de juliol per la carretera. S'ha inaugurat aquesta mostra amb pintures a Miguel Soro, a la sala de Can Ametller. Miguel Soro va néixer a Xàtiva ara fa 50 anys. Des dels 9 anys que és aficionat a aquest esport, i de fet ha estat ciclista professional el 2001, durant 3 anys a... 2 anys a Portugal i 1 any a Itàlia, 3 anys en total de ciclista professional. I també és reconegut per la seva obra pictòrica, que fusiona justament les dues passions, el ciclisme i la pintura. Ha exposat a Itàlia, França, Estats Units, Canadà o Austràlia. I aquesta setmana s'ha inaugurat aquesta exposició titulada Tour de França, amb 30 quadres de gran format, que es pot veure fins al 5 de juliol. Ell mateix ens ha parlat de com és la seva obra, Miguel Soro.
4: Pues jo pinte una tècnica particular, que és el collage, i li dono molta importància a que els fondos parlen també de ciclisme. Llavors composa una obra d'un ciclista en particular, però lo bonico de la meva obra és poder descobrir coses en els fondos, no? Quan tu mires la pintura des d'una distància i veus, pues, no sé, a Indurain o a qualsevol altre ciclista, però quan t'apropes es comences a veure coses diferents, no? I que parlen també de ciclisme. I a mi una pintura que sorprèn en el temps, per exemple, quan la tens en casa i pots descobrir alguna cosa nova, doncs és una cosa que m'agrada.
1: Doncs l'exposició la podeu veure fins al 5 de juliol, de dimecres a dissabte, a les tardes i els diumenges al matí.

0: Repassem l'actualitat esportiva parlant de l'amateur B de l'Atlètic Incresa, que no ha aconseguit pujar de categoria. Han quedat 5ens a la Lliga, han tingut bona temporada, han fet el play-off d'ascens per pujar a tercera catalana, però no ho han aconseguit. Han arribat a les semifinals contra un equip de Rubí, el partit d'anada a casa van perdre per un gol i la tornada a Rubí han patit una derrota contundent. Adrià Cabrera és membre del cos tècnic del primer equip i ens ha explicat com va anar.
1: Jugant la tornada a semifinals de la promoció i jugant al camp que havia quedat segona a la Lliga i vam perdre 6-0. Va ser un partit molt contundent, on el rival va aprofitar les seves accions i els nostres no van estar del tot correctes. Era complicat, però bueno, després del partit d'anada hi havia il·lusió, però clar, jugar al camp del rival on havia quedat segon a la teva lliga amb molta contundència era complicat.
0: Continuaran, doncs, a quarta catalana, justament la categoria on ha baixat la matera del club. La resta d'equips del club han acabat ja la Lliga i estan preparant des de l'entitat el campus d'estiu. També hem parlat de futbol sala i els bons resultats de la via als infantils del Club Futbol Sala Molins en 99 en la promoció d'ascens. De fet, són els últims equips que encara competien. Els dos infantils han jugat les semifinals al play-off, estan lluitant a l'infantil B per pujar a primera divisió, han guanyat i ara han de jugar la final aquest cap de setmana. L'altre infantil també aspira a pujar a segona, ha guanyat i aquest dissabte jugant a Cornellà la final. Aquests dos encara, per tant, tenen partits i en canvi la via masculí ha guanyat la Lliga, també ha jugat el play-off a partit únic per pujar a divisió d'honor i ho han aconseguit. Destaquem, doncs, aquesta victòria de l'Arabí masculí que pujarà a divisió d'honor. Ens ha explicat Ivan Rodríguez, membre de la Junta.
2: El partit va ser contra el Racing Pineda i vam guanyar per 5-1. Per tant, hem tingut l'ascens a divisió d'honor. El partit, la veritat, que va començar amb nervis, normal també, i es va començar encaixant un gol, però després, un favor va avançar els minuts, es va fer un bon joc i es va acabar guanyant de manera solvent, així que bona victòria.
0: Ara jugaran a Divisió d'Honor, que és la màxima categoria del futbol sala a Catalunya, i queden encara aquests dos partits fora de casa, final del play-off d'ascens dels infantils. I també hem parlat amb el club d'halterofília, que està en plena temporada competitiva, es prepara per campionats internacionals. Fa un mes, l'atleta del club Nolan Gallar va quedar desè al campionat del món en categoria júnior. També ha estat al campionat d'Espanya sub-17 i han tornat amb bons resultats i la classificació d'un atleta per l'europeu. A finals de mes han d'anar al campionat d'Espanya absolut amb 8 aixecadors i a la tardor Kilian Gallar anirà al campionat europeu sub-13. David Soria, entrenador i responsable del club, ens ha explicat com ha anat l'últim campionat al que han participat.
3: Hem estat al Canyís, on vam portar 8 atletes, 7 noies i un noi al campionat d'Espanya sub-17 i ens vam portar 9 medalles cap a Molins de Rei. A més, en aquest campionat, el Kilian Gallard va anar a fer una presa de marques i es va classificar per al campionat europeu sub-23 que tindrà lloc a l'octubre. Vale? Es va quedar a 3 quilos de classificar-se per al campionat mundial absolut. Aquesta marca la mirarem d'aconseguir o com a mínim d'intentar-ho per al campionat d'Espanya absolut que marxem el dia 20 i 21 de juny.
0: En sub-17 no han aconseguit cap classificat a nivell internacional pel campionat d'Europa i ara es preparen en júnior i absolut per aconseguir 3 places pel campionat d'Europa i 3 places més pel campionat del món absolut. Per tot plegat, no aturaran la temporada. Per ells és de gener a desembre i, per tant, ara han de preparar els campionats de la tardor i, per tant, hauran d'entrenar tot el mes d'agost. I també hem fet balanç de la temporada al club d'en Vol Molins. Els equips ja han acabat, ara entrenen més suau, de forma lúdica i des de l'àrea tècnica estan preparant ja els equips per la temporada que ve. I a partir de la setmana que ve començaran ja a jugar a l'Embol Platja. A nivell general, satisfacció del club, tots els equips destaquen la seva prioritat, que és la formació, els equips base, més que no pas la competició. David Martínez és el president del club.
4: Un a un agafem tots els equips que tenim al club, clarament veus una evolució amb tots. I això és el que a nosaltres realment ens importa. Sí que és veritat que al final potser els primers equips són els equips que més promoció tenen i més visibilitat tenen a portes en fora del club, que de les quals també estem contents i orgullosos del que han fet, el senyor femení mantenir sobradament la categoria, el senyor masculí lluitant fins la penúltima jornada per aconseguir un objectiu de les fases d'ascens, però també estem supercontents perquè amb aquests sèniors han debutat moltes juvenils que són de la base.
0: Doncs fi de la temporada i, com dèiem, estan preparant ja la competició d'handbol platja. Inscripcions obertes. Es farà de finals de juny a finals de juliol. Res més. Punt i final al resum informatiu de la setmana. Gràcies per acompanyar-nos i que passeu un bon cap de setmana. Fins dilluns. Que vagi bé.

0: Benvingudes i benvinguts. Una setmana més parlem de còmics a Ràdio Molins de Rei. Gràcies per acompanyar-nos en aquest passeig que ens agrada fer pel món dels TVOs, les historietes, les novel·les gràfiques o, com també se'l coneix, el nou art. Com sempre, aquest passeig el fem gràcies a que l'Eli està aquí controlant botons, palanquetes, tot el que hi ha a l'altra banda del vidre, que és un enrenou, però ella ho fa a la perfecció. Gràcies, Eli, per ser-hi. I amb ell al capdavant de l'espai comencem un nou episodi en una setmana en què ens ha colpit la notícia d'ahir de la mort de la Marjane Satrapi, l'autora franco-iraniana, cèlebre per Persepolis, entre d'altres obres, i que tant li deu al còmic per haver arribat a persones, doncs, no lectores. Però avui no parlarem de la Marjane Satrapi. Si tot va bé, li dedicarem un especial ben aviat amb l'amic Jordi Riera, i no ho farem perquè primer ens hem de preparar bé i perquè avui tenim un compromís que no ens volem saltar. I és així, perquè avui tenim el plaer de rebre a l'estudi un veí de Molins, atenció, que dibuixa còmics, que dibuixa molt bé, i quan dic dibuixa molt bé, sabeu que no em refereixo només a un dibuix de gran qualitat, sinó que té una grandíssima narrativa, que amb això a mi sabeu que m'agrada fixar-m'hi. Porta anys treballant pel mercat franco-belga, i d'això dels còmics, tant els francesos com els belgues, en saben moltíssim. Ha publicat recentment una sèrie que porta tres àlbums a França, de la qual l'editorial Norma ha publicat els dos primers en un integral que va sortir el passat Saló del Còmic. I, per acabar, dimecres vinent presenta aquest còmic a la Biblioteca El Molí. Per tant, com no, havíem de tenir-lo avui aquí. L'obra de què us parlem és Six, coescrit amb el Philip Pelaez, i que és un western que agradarà, i atenció, sorprendrà, als amants i les amants d'aquest gènere, i jo m'atreveixo a dir que, també els que no ho són. Però i els sorprendrà i els agradarà per les raons que ara descobrirem amb el dibuixant de l'obra. Javi Casado, molt benvingut.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Bon dia, un plaer tenir-te aquí.
1: Gràcies.
0: Moltes gràcies per venir a parlar de còmics a Ràdio Molins i concretament d'aquest western.
1: És un plaer, merci.
0: Ara toca una mica de biografia per posar en context els oients i les oients. Com sempre us dic, tu corregeix-me tot el que m'hagi de corregir. El Javier Sánchez Casado, que signa com a Javi Casado, com a Javi S. Casado o Casado, senzillament, sí? Va treballar com a dissenyador gràfic, il·lustrador i director d'art abans de dedicar-se completament al còmic, si és que això és possible, que això m'agradarà també saber-ho, perquè crec que és un món que, bueno, ja en parlarem, no sé si avui podrem o no, però vaja, sabem que és difícil.
1: Sí, no és fàcil.
0: Exacte. Es va iniciar treballant per l'editorial Oceano, il·lustrant llibres digitals interactius de secundària i primària, i no sé si en aquell impàs o durant aquella època va arribar l'oportunitat de dedicar al còmic, emigrant artísticament i no sé si físicament, però emigrant al mercat franco-belga. El 2016 va publicar el seu primer àlbum, Les sorprendentes aventures de Benjamin Blackstone, primer volum d'una sèrie escrita pel François Rivière i el Nicolas Perche, el segon volum del qual es va publicar l'any 2017. Ho he dit en castellà, el títol, perquè a l'estat espanyol es va publicar a partir de 2018 amb Yermo Ediciones, oi? El 2019 va començar una sèrie amb el Philip Pelaez, és a dir, el mateix guionista de Six, que no ho diré en francès, jo ho diré en castellà, que és una pequeña tarta d'espinaques, i ho dic en castellà, i potser ho hauria de dir en francès, perquè, si no m'equivoco, no s'ha arribat a publicar aquí.
1: No, no ha arribat a sortir aquí. No, no, té un caràcter molt local, amb molts jocs de paraules, molt francès. Bueno, és difícil de traduir, jo crec.
0: Jo no m'atreveixo a dir un francès, si tu t'atreveixes endavant, jo no he gosat. No he gosat.
1: Tampoc.
0: El segon volum d'aquesta sèrie es va publicar l'any 2020 per Casterman. Mm-hmm. El 2023, Dargaud et va descobrir per Six, que és aquesta sèrie que has coescrit amb el guionista francès Philip Pelaez. El 2023 vas publicar l'agents Pendergast amb l'editorial L'Azú, adaptant la novel·la del Christophe Lambert. Atenció, no confondre amb l'actor Christopher Lambert, vull dir, és una altra persona. Que ell mateix havia escrit la novel·la i va adaptar en format còmic. A banda de totes aquestes obres, que segurament me n'he deixat pel camí, ets professor, o has estat, si més no, en èpoques, de l'Escola Josso de Còmic i Arts Visuals. I ho deixo aquí perquè puguis parlar tu, que és del que m'anima aquí a escoltar-te tu. Posa't còmode, tenim moltes ganes de parlar d'aquest western amb tu i de la presentació aquesta que em faràs dimecres vinent a la Biblioteca del Molí. Com que acabes de publicar l'obra, deixa'm començar per la pregunta obligada, que és què trobaran els lectors i les lectores a Six?
1: Bueno, a Six, sobretot, trobaran un... Bueno, evidentment, un western. Té un punt crepuscular. Aquí s'ha venut com una... No, com intentar de desmitificar tots els codis del western, no? Tota la part heroica i aquesta part de mita, no? que es va crear. Però en realitat és una aventura. Sí que és cert que aporta tots aquests detalls i hi ha fins i tot certs fets que sí que van passar en realitat. Sí que té una certa crudesa, violència. Al final és un viatge en el que trobarem, no?, en el que Kit, que és l'orfe, no?, d'un dels sis...
0: Exacte, sis personatges.
1: Uh-huh. Es trobarà amb cinc personatges més, no?, que són la exprostituta, no?, uh-huh.
0: La Elsie.
1: Sí, la Elsie. Uh-huh. La monja.
0: La Roxanne.
1: Uh-huh. El Quintus Jones, que és el desertor de l'armada. Uh-huh. El Royal, sí, que és l'esclau que està fuita. I... després també tenim el Chichi, que és el meravellós indi parià.
0: Té un nom, diguem, natiu,
1: sí,
0: però
1: el coneix Sicily, com Chichi. Sicily.
0: Exacte. Sicily. I tenim aquests sis personatges, acompanyant-los en un, sí, viatge, deies tu.
1: Sí, en un viatge, en realitat, que sí, té caràcter de road trip, en mm-hmm. realitat. Un viatge, una petita... bueno, una persecució, en realitat, perquè estan tots ells, cadascú d'ells té com un antagonista.
0: Estan fugint tots,
1: estan fugint
0: de diferents persones.
1: De diferents personatges que apareixen. No hi ha, no hi ha força personatges, en realitat, al còmic.
0: En parlarem.
1: Força dolents, eh?
0: Alguns molt dolents.
1: I en realitat tenen aquell, com la fita d'arribar a la mina d'or que ha heretat el Kit.
0: No fem spoilers, perquè o sigui, això s'explica, està explicat al còmic i de moment no hem fet spoilers. Ho dic perquè segurament tu ja saps coses del tercer i quart àlbum,
1: sí,
0: que després en parlarem, perquè tot crec que estàs a punt d'acabar el quart, o estaves a punt...
1: Sí, estic a puntet, sí, ha de sortir aquest any.
0: Vale. I llavors apuntaves això, aquesta crudesa, no?, aquesta, diguem, no?, és un western descarnat. I et pregunto, no?, què és el que fa, perquè crec que aquesta és una de les característiques, què és el que fa que sigui un western diferent?
1: Bueno, en realitat, la intenció, sobretot la que tenia el Filip, i després de les nostres converses i tal, era de fer alguna cosa una mica diferent, perquè en realitat el gènere del western, i més a França, s'ha treballat moltíssim.
0: Clar.
1: Moltíssim. Ja no parlem de Blueberry, però hi ha moltíssimes sèries, de fet. Ha tornat a agafar com una certa moda.
0: Undertaker, el Bouncer...
1: Moltíssim, sí. El Texas Cowboys, hi ha un mogollon de referències, clar, dintre d'aquest mercat. I llavors parlant, dèiem, ostres, intentem trobar, no?, donar-li una mica de rellevància als personatges que sempre resten en un paper, no?, secundari. Mm-hmm. I a partir d'aquí també

0: no? No històric, però sí amb aquestes pinzellades o aquesta pàtina de realitat, no? D'oblidar-nos del cowboy solitario, no? Aquelles epopeies que sempre ens han narrat. Mm-hmm. Grans directors, que a mi m'encanten, eh? No vinc a destruir res, a mi m'encanta tot això. I, de fet, nosaltres agafem aquests clichés i també li donem una volta moltes vegades. Mm-hmm. O sigui que és un joc molt interessant també aquest, d'agafar coses que ens agraden a tots dos, a Filip i a mi, uh-huh. i donar-li una petita volta, no? I aquest punt més, no sé si dir-li més de veracitat, però, bueno, si algú més tangible, menys heroic.
1: Exacte.
0: No tenim herois en aquesta història.
1: És que jo crec que precisament és això, no? És a dir, sí. A partir del que és els cànons, els clichés, fins sí. i tot del western clàssic, o sigui, jo el que crec que heu fet és allò, no? Reblar el clau, perquè heu com defugit el romanticisme, aquesta èpica que deies tu, mm-hmm. d'aquests personatges, no? Bueno, diguem que són perfectes i tal, mm-hmm. i no, vosaltres heu construït 6 personatges amb les seves imperfeccions, els antagonistes tal qual, mm-hmm. i jo crec que és el que, no? Heu superat aquesta imatge que de vegades tenim amb pirates, amb gàngsters, i una mica passa el mateix, eh?
0: Sí, totalment.
1: I jo crec que això, no? Inclús amb altres còmics i altres pel·lícules que ho hem vist.
0: És que, per altra banda, a mi m'encanta.
1: Vull sí, dir, sí, sí.
0: Que és la, diguéssim, és el cinema de la meva infància, no? Mm. La meva infantesa, no? Clar. Els diumenges per la tarda, no? Que veies, pues veies western al migdia, no? Després de dinar. I tot això, evidentment, ha creat un imaginari popular que no és que vulgui desmuntar-lo, sinó, bueno, intentem aportar algo diferent al gènere, algo que no estigui tan trillat, en realitat.
1: Clar. Molt bé. Com neix la història? És a dir, com neix aquest projecte entre els dos? Aquí inclús ens pots explicar, no? Hi ha un tema hi ha una proposta de guió quasi tancada del Filip i després a partir d'aquí evolucioneu, no?
0: Sí.
1: Però com neix tot això?
0: En realitat, abans de la proposta de guió, uh-huh. ell, bueno, nosaltres estàvem fent això que has dit abans, una mica de tarta d'espinacs.
1: Sí.
0: Ho direm en català,
1: En català.
0: També, perquè com no està publicat aquí, podem dir-ho en català, en castellà, en francès, com vulguem.
1: Totalment. Sí, sí.
0: I estàvem acabant aquest díptic a Casterman. Llavors em va preguntar que, bueno, si continuàvem junts, sí, sempre havíem treballat molt bé i, de fet, hem treballat molts anys i continuem i molt bé tot, amb bona sintonia. I em va demanar que què volia fer jo, que em venia de gust dibuixar. I vaig dir, ostres, tio, tu ets profe de cinema, tio, uh-huh. tu controles molt de westerns, a mi m'encanta. I jo, i per què no?
1: Vinga, llancem-nos.
0: No? Som-hi, no? Uh-huh. Estàs segur? Ostres, sí, perquè a més jo venia de fer un estil, el que havíem fet això d'una mica de tarta d'espinacs, és una comèdia social. Uh-huh. I sí que té un punt molt franco-belga, però molt més dolç. No hi ha cap mena de crudesa ni violència, és tot molt blanc.
1: Uh-huh.
0: És divertida, però no tenia aquest punt. I fins i tot vaig fer una recerca d'estil, com fer-lo més adult, també, per fer els Six.
1: Això t'ho volia preguntar.
0: Uh-huh. Sí. Doncs venia d'aquí, vaig llançar la idea, ell va agafar-la, diguéssim, i a partir d'aquí va començar a fer una història que anava més al voltant de Kit.
1: Uh-huh.
0: Vale? Que, de fet, el projecte es deia Kit.
1: Es deia Kit. Uh-huh. Vale?
0: I ell funciona així, ell no fa ni escaletes, ni esquemes, ell comença a treballar, ell li diu d'una manera molt intuïtiva, bueno, és un tio... Sí. Bueno, sí, ell té un background
1: clar,
0: interessant, evidentment.
1: Clar, tenir el bagatge, potser...
0: Evidentment. Uh-huh. I sí, va arribar amb la proposta tancada de guió.
1: Wow.
0: I a partir d'aquí, però no va passar gaire temps, eh? O sigui, és un tio molt prolífic, realment. A França em sembla que treu al voltant de 8-9 àlbums cada any.
1: Carai.
0: Que no està malament. O sigui, crec que a les bones èpoques d'Cidru estaria per aquí també, però més o menys.
1: Sí, anava a dir...
0: I llavors, a partir d'aquí, també amb l'editora, amb uh-huh. Riun, de d'Argot,
1: uh-huh.
0: en la part
1: Riu
0: belga.
1: Riu de Xams.
0: Exacte. Uh-huh. Bueno, van començar a perfilar i donar-li una mica més de volum i a partir d'aquí van començar a sortir, no, aquests personatges que ja hi eren, però començaven a agafar més protagonisme.
1: Molt bé.
0: Vale, sempre tenien cert protagonisme, tant el Quintus Jones, no, que és el... M'encanta aquest nom, per cert. Sempre he dit, aquest nom em flipa. I Roxanne.
1: Uh-huh.
0: Vale, que són personatges... que sí que són com bastant troncals dintre d'aquests 6.
1: Uh-huh.
0: Però també és cert que vam començar a parlar de... Ostres, jo crec que si estem intentant donar-li una certa... donar un pas endavant, no?, amb aquests personatges secundaris, no?, sí. tradicionalment,
1: uh-huh.

0: Seria interessant donar-los de veritat, no només que quedessin en segon pla.
1: Molt bé.
0: Llavors, a partir d'aquí, ell va, també va començar a reescriure i, al final, bueno, el projecte va acabant dient-se Six.
1: Mm-hmm.
0: Però és fruit d'un treball i de les meves recerques i de veure com evolucionaven els personatges, com anaven agafant volum, no? a mesura que jo estava fent els, bueno, els llapisos inicials. Mm-hmm.
1: Perquè ja havíeu treballat, no en aquest gènere, és el que dèiem, no? Mm-hmm. És a dir, potser en un àmbit més de juvenil. Clar, i el que deies tu abans, els dos sou aficionats al western, però, i pel que has explicat tant avui com en una entrevista que vau fer a Normaland, ell és un autèntic fanàtic.
0: Totalment.
1: Com arribes a aquesta conclusió? Perquè jo crec que aquí hi ha el treball de documentació important.
0: Sí, bueno, evidentment, clar, quan fas, tot i que no sigui un gènere històric, vale, perquè jo ho defensaré, això és entreteniment, és aventura total, tu te l'has llegit i bueno, o sigui, jo crec que es pot gaudir perfectament sense tenir les referències a les que sí que arribes i de fet arribes també perquè tens un dossier gràfic al final de l'àlbum
1: molt interessant.
0: Molt interessant,
1: molt interessant.
0: Realment,
1: sí, sí,
0: super referencial, em sembla que és idoni per com a aquello, com a colofó, no? de la lectura.
1: Sí. Molt d'acord.
0: I trobes això, moltes coses que t'han explicat, i com et deia abans, hi ha molts fets reals que sí que apareixen, però no tenen la rellevància de fet real, simplement. No és un àlbum històric.
1: Clar.
0: I...
1: Clar, però ell et va portar tot el tema de la documentació, no? Això que deies, tu parlaves de desenes de revistes, però clar, ell, o sigui, et va demostrar que era
0: totalment
1: un malalt, diguem, en el bon sentit de la paraula,
0: exacte,
1: del western.
0: Totalment. Se'n va enviar, no t'exagero res, ha dit centenars de revistes que ell té, la versió, bueno, té la subscripció a un munt de revistes western que jo, sincerament, desconeixia.
1: Clar.
0: Però que sí que tenen tots aquests punts biogràfics de molts personatges que van viure aquella etapa més colonial, de western, etc. Molt de referències d'armes, de tribus...
1: Clar, és que això, precisament, és molt important en un còmic o una obra que vol ser rigorosa... Mm-hmm. Precisament necessites això, aquesta bona documentació per bueno, encertar la vestimenta, les armes, tot el que calgui.
0: Sí, perquè igual que et deia abans, no? O sigui, sí que hi ha un punt que tu tens aquest imaginari, aquest univers que has crescut amb ell i evidentment tens moltíssimes referències.
1: Clar.
0: Moltíssimes, vale? Ja sigui del cinema o ja sigui del món del còmic, que jo en tenia menys, en realitat. Després també l'he estudiat bastant, perquè sí que tenia molta referència de cinema. Però el seu és algo bastant bèstia. O sigui, sí, sí, no és veritat. També t'ho deia, t'ho apuntava abans, al final sí que, bueno, és profe de cinema.
1: Clar. O sigui,
0: bueno, ara només es dedica exclusivament al món de la banda de cine, al món del còmic.
1: Molt bé.
0: Però durant molts anys ha estat profe de cinema. Bueno, jo m'he intentat nutrir al màxim de les seves referències i fer allà una bona barreja amb les meves.
1: Molt
0: i
1: bé.
0: Sí que és cert que, per exemple, el que deies de la indumentària, no necessitava tant perquè sí que tenia realment bastant clar com volia que anessin. Sí que m'he mirat bastant en aquello dels els uniformes de l'armada per no fer algú, saps?
1: Alguna
0: errada clamorosa.
1: Clar.
0: M'he mirat moltíssim les armes, la veritat, perquè això, la història passa al 1863, més o menys, a la dècada dels 60, bueno, hi ha una evolució bastant important a nivell tecnològic, mecànica, a nivell d'armes, i cada any van sortint diferents. Clar, jo no volia tampoc entrar, perquè sí que hi ha molta gent que s'ho mira des d'aquest cantó.
1: Clar.
0: No, vaja, jo espero que no sigui buscant la errata, però... Clar.
1: Per interès.
0: Però sí, sí que els interessa molt i tenen aquest background històric.
1: No, inclús hi ha una escena en què veiem el Kid disparant i llavors el retrocés de l'arma com afecta un nen, quan amb la diferència respecte a un adult. Vull dir que aquestes coses estan molt, molt treballades i molt, això, es revisa amb interès i amb intenció.
0: Sí, totalment, totalment. Ell, ja et dic, jo no he disparat mai, vale? Però, bueno...
1: Millor, està bé.
0: No, però al final... No, però, bueno, sí que és cert que miràs molts vídeos, sí que busques documentació de... sobretot perquè per trobar angles de càmera quan estàs agafant una arma, o per la dimensió en si mateixa de l'arma.
1: Clar.
0: Bueno, ja t'ho dic, jo no havia dibuixat mai un western, tot i que m'agradés molt, jo no havia dibuixat ni armes d'aquest nivell o aquest nivell, amb aquest nivell de precisió, perquè sí que intento aquello que quedin ben reflectides, ben fetes, ben dibuixades. O cavalls, o saps? Qualsevol cosa.
1: Sí, sí, que clar, no entrarem perquè després ens anem menjant el temps, però clar, tu parlaves d'aquest interès per fer western, clar, i ara parlaves dels cavalls, no és fàcil dibuixar cavalls, ja això ha de quedar clar, però tampoc és fàcil dibuixar trens, i sé que tu volies fer-los, eh?
0: Sí.
1: Però clar, dibuixar trens, l'assalto al tren, està dibuixat, i molt ben dibuixat, però clar, vull dir que, ojo,
0: Sí, són... Sí, són petites coses que, bueno, que tens, no? Quan parlàvem de què volia dibuixar jo, petits reptes, la veritat. Però clar, jo sempre li deia, ostres, jo crec que seria interessant agafar moltes seqüències que tenim, no?, incorporades, no?, integrades amb el món del western, i no diria desmuntar-les, però sí trobar una mica o la conya, o donar-li la volta, o això que dèiem abans, no?, de girar una mica... donant una volta a la seqüència clàssica.
1: Clar.
0: I totes aquestes les tenia. I tenim després els duels, però bastant sui generis, la veritat.
1: Jo a nivell d'aquest rigor històric que heu plasmat i que heu expressat en el còmic, clar, jo torno a referir al dossier que tanca aquest integral, no sé si després hi haurà un segon dossier en l'altre integral, però perquè crec que és essencial i està molt bé que tanqui el document per completar aquesta lectura, i que, no, que expressa molt bé el com se situa en aquest context històric, en aquest moment, i crec que està molt encertat, i crec que s'agraeix molt en l'edició que figuri, que formi part del document. Deixa'm apuntar una qüestió referent als personatges, perquè, clar, sis personatges són molt importants, a més, cadascun molt ben caracteritzat. Com va anar aquesta construcció dels protagonistes? És a dir, quan hi ha de definir en el guió, quan hi aportes tu en el moment en què dibuixes? Com va anar això?
0: En realitat, a mi sempre m'han deixat molta llibertat a l'hora de crear. En realitat, sí que tenia algunes premisses... el Filip, sobretot sobre el Kid, sobre el nen, que tenia com aquella idea de que fos una mica andrògin, el tipus de pentinat. Em va passar fotos de xavals així i tal, i vaig dir, ostres, bueno, sembla curiós. Jo sempre tenia més la idea del noi del bouncer, per exemple, però em semblava bé també sortir-me d'aquell arquetip i trobar-ne un altre. Vale? I sí que la idea, per exemple, amb el Kid, no era trobar aquest punt com més, més dolç, no? I fer-lo evolucionar cap a un costat més dur. No? A part de que...
1: La història ho demana.
0: Ho demana, però bueno, va amb el parche, tot això, o sigui, al final... I sí que he anat fent, ho he intentat, com a mínim, de fer una progressió sobre aquest personatge, a part que sempre progressa. Evolucionen d'una manera natural. Vale? Com a dibuixant, és inevitable que el personatge canvi, perquè sí, perquè van passant els anys i tu vas canviant també com a dibuixant. Però també incorpores tics o incorpores noves idees, noves referències, o simplement el fet de que el personatge està parlant i l'estàs movent i això acaba d'agafar una altra vida. A mesura que vas dibuixant vinyetes.
1: I com el Kid, hi ha els altres cinc...
0: Evidentment.
1: Que has hagut també de buscar...
0: Sí que és cert que en algun cas, clar, al principi, sí que jo, com que venia de fer un tipus d'estil una mica més cartoon, clar, jo sabia que tota la història era bastant... Bueno, això, tenia un punt molt de crudesa, de violència, un punt fosc en alguns personatges, o bastant fosc, i jo volia arribar a transmetre això amb el meu dibuix. I les primeres proves... De fet, la primera pàgina que vaig fer era com molt més... Els personatges no eren tan semirealistes. Tenien un punt, aquest punt, no? Bueno, que venia molt vinculat a l'últim àlbum que havia fet.
1: Clar.
0: I no estava del tot satisfet, i llavors vaig continuar fent recerques amb els personatges i gràfiques, amb els cavalls, amb els entorns, els paisatges, tot això, mirant de trobar aquest to de la història. No? Jo, bueno, és una cosa que no, no sé si és contraproduent, però al final, com a dibuixant, sempre hi ha una, com una mena de rastre, d'impronta, no?, estilística, però sí que intento adaptar-me molt, en el meu cas, eh? Molta gent defensa tot el contrari, de tenir un estil i mantenir-lo...
1: Mantenir-lo sempre.
0: Sí. En el meu cas, sempre intento adaptar-me a la història.
1: És que vull aprofitar el tram final, perquè no ens podem oblidar que presentareu aquest primer integral el proper dimecres a la Biblioteca del Molí. Què heu preparat per la presentació?
0: Bueno, jo espero que em sorprengui el David Morancho. Que...
1: David Morancho, que estarà amb tu conversant.
0: Sí, conversarem.
1: Sobre...
0: Molt bé. Bueno, serà sorpresa, directament. Jo espero que vingui molta gent i segur que estarà molt entretingut.
1: Els oients i les oients, i sobretot els que estigueu molins, no us ho podeu perdre. Això ho promou la llibreria Arola, ho promou Norma Editorial, que es posa en contacte amb la biblioteca, i han organitzat això dimecres 6:45, que tothom prengui nota. Et preguntaria pels propers projectes, perquè tens alguna cosa ja en marxa, o com...
0: Sí, si no, malament.
1: Clar, ja tenir... però ja estàs treballant-hi?
0: Estic fent els tests. Els tests de pàgina, de personatges... Faré algo bastant adolescent. Faré un canvi un gir argumental. Passo a algo més... No juvenil, com he fet fins ara, sinó una mica més allò adolescent-adult. Que no vull avançar gaire, però bueno, sí que té un punt de... com a referència al Club de los Poetas Muertos, per exemple.
1: Molt bé.
0: Vale? Vendria per aquí.
1: Molt bé. Vale? Això amb guionista o...?
0: Amb guionista, amb el Beca, que són un tàndem de guionistes, el Bertran i la Caroline.
1: Ah, molt bé.
0: I amb la Elora, que també és un altre guionista que participa al projecte.
1: Això pel mercat franco-belga,
0: sí.
1: O ja té previst que acabi... No ho sabem.
0: No he parlat encara, perquè estem allà parlant amb Dupuy.
1: Vale, molt bé. Recupero una cosa que m'he oblidat de preguntar-te respecte a la presentació, que ja dic, de moment ho deixem en mans del David Morancho,
0: sí,
1: a veure què...
0: Sí, home,
1: l'àlbum el podrà aconseguir la gent a la biblioteca en aquesta presentació?
0: Jo confio que sí, que la llibreria Lola faci... porti exemplars, i la meva idea també és fer dedicatòries.
1: Perfecte, perfecte, sí. Perfecte. Això és el que volíem saber,
0: sí, sí.
1: Que hi haurà possibilitat de demanar-te signatura.
0: Sí.
1: Doncs ara sí, ho hem de deixar, hem d'acabar el programa, i per acabar-lo demanem a les persones que passeu pel Parlem de Còmics que ens recomaneu un parell d'obres de còmic. Un clàssic que consideris imprescindible i una obra que et sembli més desconeguda o menys reconeguda. Quines són les teves propostes?
0: Bueno, la menys reconeguda, però jo crec que sí que ha tingut un cert ressò aquí, és la del meu amic Javi Rey, L'idea amb Bebeto. A mi em sembla una obra amb una narrativa superpoètica, que m'encanta, amb una nostàlgia i una manera d'explicar la història de l'extraradi barcelonès amb una delicadesa.
1: Ara tiro de memòria, però sí. Crec que el Josep Oms va recomanar també aquesta obra.
0: Ah, sí?
1: O sigui, crec que no, esteu fent un grup que esteu tots...
0: Estem d'acord. Està molt bé.
1: Molt bé. Tenim la desconeguda o menys reconeguda encara. Jo crec que no, encara té...
0: Té molt de recorregut. Sí.
1: Exacte. I el clàssic imprescindible?
0: Vinga, jo parlaré de Western i parlo d'un àlbum de Jodorowsky i Buck, el Bonzer.
1: Molt bé.
0: Sembla una obra imprescindible dintre del gènere.
1: I hiperrealista,
0: sí.
1: Per l'estil...
0: A mi m'ha influenciat molt, tot i que potser després jo he sintetitzat, però a mi és una cosa que em fascina.
1: Molt bé.
0: El guió com el dibuix.
1: Doncs prenem nota també del clàssic que ens recomanes. I per últim, enguany, també us demanem un nom. El nom d'una persona que estigui vinculada al món del còmic i que vulgueu reivindicar-la per alguna raó, que podeu explicar-la o no, però que és la vostra raó. No cal que siguin autors o autores, però, si voleu, evidentment, poden ser-ho. Quin és el nom?
0: Bona pregunta, eh?
1: Vinga.
0: Mira, jo reivindicaré el meu amic Àlex Sierra, dibuixant de fantasy, ha treballat molts anys a Soleil, amb les Terres d'Arran, i ara està fent una cosa magnífica amb Lombard.
1: Molt bé.
0: I aquí hi va fer ell, amb el seu germà, amb el Sergio Sierra, van fer el Hellblar, que és una obra, és una passada, una mega epopeia èpica nòrdica de vikings, que a mi em sembla fascinant. I jo estic segur que el coneixen molts lectors, però bueno, jo crec que és algú que es mereix un reconeixement extra, sempre.
1: Pues, em sembla perfecte. Ara sí que ho hem de deixar, perquè ja se'ns ha acabat el temps. Moltíssimes gràcies, Javi Casado.
0: Gràcies a tu, Pau.
1: Per venir. Ha estat un autèntic plaer. Esperem que hagis estat a gust.
0: Molt. Ha estat estupendo.
1: Per la publicació del segon integral, t'atreveixes a tornar a venir o què?
0: Home, i tant. Si em convides, jo aquí encantat.
1: Això és casa teva. No, amb tu més que amb ningú li podem dir això. Ens veiem dimecres. Ara sí, fins aquí aquest 33è programa de la quarta temporada del Parlem de Còmics. Gràcies a l'Elia Arjona, com sempre, per fer possible aquest programa. Als oients i les oients, moltes gràcies per escoltar-nos. Molt bon cap de setmana i, sobretot, llegiu Six, del Filip Peláez i el Javi Casado, el nostre convidat d'avui, i passeu dimecres vinent per la biblioteca. Recordeu, dia 10 de juny, a 7:15.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Nova jornada de vaga avui a les aules després d'aquest 65% dels docents que hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. Anem ara a saber com s'està anant aquesta jornada de vaga amb la manifestació unitària que està tenint lloc a Barcelona, concretament a Arc de Triomf. Allà hi tenim a la nostra companya Esther Minguell. Com estaran tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia, doncs la manifestació avança pel passeig Lluís Companys, direcció al Parlament de Catalunya, una marea groga que reclama millores pel sistema educatiu, la dimissió de la consellera Esther Niubó i que crida proclames a favor de l'educació pública i de qualitat. La jornada d'avui està convocada per la CGT, la Intersindical, la COS i USTEC, que hi participa després del rebuig dels docents a la consulta. Els sindicats reclamen al govern reobrir les negociacions amb el comitè de vaga i anuncien una nova aturada el dimarts 9 de juny. Isar Pardas és el portaveu de la CGT.
3: Nosaltres fem una crida a la mobilització del dia 9 perquè no pot ser que tinguem una educació concertada, una educació privada que té molts tints de religiosa i a la qual nosaltres no hi estem d'acord. Tota l'educació ha de ser pública i alhora, perquè el dia 9 també és la discussió del capítol de pressupostos que fa referència a educació i nosaltres li exigim al govern del PSC, però també als grups de l'oposició que s'omplen la boca defensant els serveis públics, defensant l'educació i després voten uns pressupostos que no afecten i que no aborden l'emergència educativa.
2: Vostè que ha dit que consultarà centre a centre per establir un document clar de les reivindicacions dels professors i mestres. Seguiran pressionant el govern en noves protestes, però adverteixen que cal un procés de reflexió que continuarà el proper curs.
1: Gràcies, Esther. Estarem pendents. Bon dia.
2: Fins ara, bon dia.
1: I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat al seu executiu que posi la directa aprofitant l'estabilitat que, segons ha dit, aportaran els pressupostos que el Parlament preveu aprovar, com sentíem, al juliol. Illa ha fixat com a prioritats dels pròxims dos anys la condonació del deute del FLA, el desplegament del nou model de finançament i també l'aplicació efectiva de la llei d'amnistia. I el Servei Català de Trànsit impulsarà una nova campanya de sensibilització adreçada als motoristes davant l'augment de la sinistralitat mortal d'aquest col·lectiu a les carreteres catalanes. Fins al 31 de maig, 21 motoristes han perdut la vida en accidents de trànsit a Catalunya, el 40% del total de víctimes mortals registrades aquest any. La majoria dels sinistres mortals s'han produït a la demarcació de Barcelona, sovint en accidents en solitari, i afecten principalment homes de més de 45 anys. I el Primavera Sauna ha defensat la suspensió d'una part de la programació d'ahir a la nit per motius de seguretat davant la pluja intensa i les fortes ratxes de vent. L'organització assegura que els escenaris principals eren els més exposats al temporal i que no es podien garantir les condicions de seguretat.
0: Notícies en xarxa. Informació local.
4: El SEM comença avui el nou cicle de nits musicals al Botànic. En aquest cas, enguany al pati de Can Ametller es faran els concerts. Dos aquest mes de juny i dos al juliol. El primer, avui, amb Namina and the Barbarians, obertura de portes al pati de Can Ametller a les 8 del vespre. Podeu dur-vos al sopar de Carmanyola, hi haurà taules i cadires. I a un quart de 10 de la nit comença el concert. El preu de l'entrada és de 17 euros, 12 pels socis del SEM, i és gratuïta fins als 12 anys d'edat. L'Esbart Dansaire fa la festa de final de curs el diumenge a la tarda, l'Escola Balla, al Teatre de la Penny, diumenge a 6:45 de la tarda. L'entrada val 2 euros i la podreu retirar a la taquilla del teatre. A partir de 6:45, aquesta festa, espectacle de ball de final de curs. I a Can Ametller acull l'exposició amb quadres a Miguel Soro, una exposició sobre el Tour de França. Són 30 quadres de gran format que ha fet diferents tècniques, on hi apareixen diferents ciclistes i imatges del Tour de França. Forma part dels actes previs al pas del Tour per la Vila el proper 5 de juliol. L'exposició es pot veure justament fins al 5 de juliol, de dimecres a dissabtes a la tarda i els diumenges al matí a Can Ametller. I durant tot el cap de setmana, des d'avui i fins diumenge, la planta baixa del Molí acull la 8a trobada modelística de Catalunya, amb un taller infantil, campus, exposició, concurs, amb una mirada especial a Itàlia, aquest cap de setmana a la planta baixa del Molí. I també recordem que diumenge torna a haver-hi sardanes, que organitza la grupa, la ballada, el diumenge a les 7 de la tarda a la plaça de la Creu amb la Copla Mediterrània. La farmàcia de guàrdia avui divendres és la Soler, de l'Avinguda Barcelona 51-53, a la carretera.

0: del cinquè ja està tornant a cridar la seva dona.
1: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt.seat. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt.cie. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Els divendres, faves tendres.

0: Demana la teva cançó. Els divendres fa les tendres.
1: Te la busca, te la troba.
2: Xato, eh?
1: I te la posa.
0: Els divendres fa les tendres, amb Judit Herrera.
2: Això m'agrada, eh?
0: Cada divendres, de 5 de la tarda a 9 del vespre, a Ràdio Molins de Rei.
3: Tens dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
4: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
3: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, ven a la nova assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
4: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
3: Informa't al Molí Jove.
5: El mundo ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Y la música también.
6: Estereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
0: Estereo Pop, amb Christian Vela. Els dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: Hola, hola, molt bona tarda, vespre a tothom. Aquí estem, com cada dilluns, a aquesta hora, Ràdio Molins de Rei, parlem de teatre. I avui començarem, doncs hem començat amb la música original de The Sound of Music, Sonrises i Llàgrimes, que és un conegut a casa com a Somriures i Llàgrimes. És un musical amb llibret de Howard Lindsay i Russell Crowe, música de Richard Rogers i lletres de l'Oscar Hammerstein II. Està basat en les memòries de Maria von Trapp, The History of the Trapp Family Singers. Moltes cançons del musical han esdevingut clàssics com Edelweiss, My Favorite Things, Do Re Mi i la cançó del títol, The Sound of Music. Els esdeveniments narrats succeeixen una mica abans de la Segona Guerra Mundial a Àustria. La Maria és una jove que estudia per fer-se religiosa en un convent situat a Salzburg. El seu convent l'envia com a cuidadora de 7 nens a la família d'un vidu, el capità George Lubin von Trapp. Al començament, els nens es mostren hostils i trapelles. Ella resisteix tot ensenyant-los a cantar. Aviat, però, els serveix d'amiga i de confident. Ella resisteix a cantar i el George Lubin von Trapp, per la seva part, freqüenta una baronesa amb l'objectiu de trobar una mare pels seus fills. L'arribada d'aquesta majordoma poc ortodoxa el portarà a veure els seus sentiments cap a la baronesa. Ella, tanmateix, no veu aquesta situació de bon ull i incita la Maria a deixar la família von Trapp. De tornar al convent, després d'alguns dies d'oració, la mare superior li farà comprendre que l'amor carnal no pot ser apagat per la simple oració. És llavors que la Maria i el capità s'adonen del seu amor. També va fer una pel·lícula que va ser molt coneguda, i va ser interpretada per la Julia Andrews, la Christopher Plummer, Eleanor Parker, Richard Hayden i Peggy Wood. El Sound of Music va estrenar el 16 de novembre de 1959 al Lungfontein Theatre de Broadway, traslladant-se després al Mark Hellinger Theatre el 6 de novembre de 1962 i tancar finalment el 15 de juny de 1963 després de 1.443 funcions. Estava dirigida pel Vincent J. Donahue i el repartiment incloïa a la Mary Martin, que amb 46 anys feia de Maria, i el Theodore Bickel com a capità George von Trapp. El show rebé el Premi Tony al millor musical de manera conjunta amb Fiorello. Entre els altres premis rebuts estan el de millor actriu protagonista de musical per la Mary Martin, millor actriu de repartiment de musical per la Patricia Newey, millor escenografia per Oliver Smith i millor director musical per Frederick Dubock. Bickel i Kavanagh van ser nominats per les seves interpretacions i el Donahue per la direcció. Tots els nens van ser nominats conjuntament a la categoria de millor actriu de musical, tot i que hi havia dos nois. A Londres, la producció es va estrenar al Palace Theatre del West End de Londres el 18 de maig de 1961, representant-se en 2.385 funcions. Va ser dirigit per Jeremy White, tot i que aprofitar la mateixa coreografia i la mateixa escenografia que Broadway. El repartiment incloïa a Jean Baylis com a Maria i el Roger Down com a capità von Trapp. A Barcelona, el 27 de setembre de 2013, s'estrenà en castellà al Teatre Tívoli de Barcelona amb el mateix títol que la pel·lícula, Sonrises i Llàgrimes. Estava protagonitzat per Silvia Luchetti com a Maria, Joan Crosas, capità von Trapp, Noemi Mazoi, la mare abadesa, Loreto Valverde com la baronesa, Ángel Padilla com Max, Yolanda García com Lies i Paris Martí com Ruf, sota la direcció del Jaime Azpilicueta i la direcció musical del Julio Aguat. Sí? Ja podem anar cap al Villarroel? Sí? Que bé, que bé, que bé, que bé, que bé. Perquè la companyia és solitària, es diu solitària, així, ja li preguntarem això de la companyia, com va. Ens anem al Villarroel, perquè volem veure-te una vegada Mal de Corazón, amb direcció de l'Andrea Jiménez, des de la Victoria Spumberg. És una reposició molt esperada. Jo tinc ganes de tornar-la a veure. I hem volgut parlar amb el Pau Vinyals. Pau, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Bona tarda.
0: Què tal?
1: Bé, molt bé, aquí estem.
0: Sí, sí, sí, sí. Escolta, primer de tot, la companyia solitària, sí o ja no?
1: Bé,
0: és que he llegit que no.
1: Que acabar-la, diguéssim, sí. Però sí, sí, vull dir que ha sigut un lloc molt feliç i encara som molt feliços els tres de fer aquesta funció, però la vida ens ha portat per llocs diferents
0: sí.
1: A nivell professional i hem decidit parar perquè la Júlia va decidir deixar la professió i, per tant, d'alguna manera creiem que sense, si n'érem els tres no tenia cap sentit seguir com a companyia solitària, no?
0: Sí.
1: Amb el Pol segurament hi haurà altres aventures junts, separats, però com a companyia solitària no.
0: Això deia abans que és una reposició, degut a l'èxit, es torna a posar en cartell, no?
1: Sí, sí, sí. El Teatre Nacional, doncs, això va triomfar. És una obra que agrada molt, que la gent surt molt feliç, entusiasmada i bé, si jo us convido que vingueu per veure-ho i per
0: viure-ho. Jo també, perquè... jo també els convido que vagin a la
1: Perquè la gent realment surt molt contenta.
0: Sí. Des de companys, el Pol López, que has fallat moltes vegades amb ell, i la Júlia Barceló, també.
1: Sí, sí,
0: Mal de Corazón, de la Victòria Spumberg. Que la Victòria estem de sort perquè està estrenant molts textos.
1: Sí, sí, sí, és una gran dramaturga d'aquest país, una ment superinteressant i que sap traslladar-ho molt bé al teatre i i a les dramatúrgies, no?
0: Sí, sí. L'espectacle és en català i castellà i dura 90 minuts, que passen volant. Volant passen.
1: Sí, dura més, de 90 minuts,
0: sí?
1: Realment. Sí, sí, dura 1:50.
0: Ui.
1: I, sí.
0: Sí, pues aquí me ponen 90 minuts.
1: Sí, no, però passa volant igualment, eh?
0: Sí,
1: la gent s'ho passa molt bé i passa volant, sí, sí.
0: Una és una obra amb tres personatges agònics i mig alcoholitzats.
1: Sí.
0: Una cambrera i un enamorat de sentit i mig paranoic i un professor de filosofia, sí. Moribund, sí. I fracassat, que vol ser redimit. Ui, quins personatges, eh?
1: Sí, no, estan al límit
0: i
1: la sortida d'aquest lloc límit no, bueno, ha de ser un canvi de paradigma i de visió, no? I això, i estan al límit, però des d'un lloc molt divertit i molt això, molt, molt gustós, però sí, estan al límit i en un lloc molt estripat de la seva vida. I de cop i volta, doncs, passen coses, no? Que els porten cap a un altre lloc.
0: Però no ho direm, que vinguin a veure.
1: Exacte.
0: Fins quan el Mal de Corazón, el Royal?
1: Estem fins al 21 de juny.
0: 21 de juny, escolta, sí. No és molt lluny, això, eh?
1: Vull
0: dir que apunteu-vos-ho.
1: Ja en portem dues. Sí, sí.
0: Apunteu-vos-ho. Escolta'm, degut a... Jo la vaig a la Nacional, clar. Aquí era la sala de tallers, era?
1: Sí.
0: És que sí?
1: Sí, sí. Jo m'atreviria a dir que està molt millor aquí a la Villarroel,
0: sí?
1: La veritat. Sí.
0: Bueno.
1: Sí, perquè és més propera, és...
0: Sí, això sí.
1: És com que els persones... Té un punt com més... que el públic està més a dins i té un punt de decadència a l'obra i hem anat portant-la i clar, i ara la coneixem molt bé l'obra, no? I jo crec que està en un moment molt més vibrant i explosiu, que és molt guai.
0: Això vol dir que no s'acaba aquí, encara que la Júlia...
1: No, l'obra s'acaba aquí,
0: sí,
1: ja no...
0: Sí.
1: No, sí, s'acaba aquí tot. Sí,
0: oh.
1: Les coses s'acaben i està bé que s'acabin.
0: Sí, sí, ja. Sí, sí. Bueno. Escolta, m'han dit que et digués que com estava l'avi.
1: Què?
0: L'avi, com estava l'avi? La que vas
1: Quin
0: fer el d'això, el Tantana era? Tan Tantana?
1: Sí, el meu avi està mort.
0: No, home, no, però...
1: Sí.
0: El de l'obra...
1: El de l'obra, bueno, encara tenim algun bòlum,
0: sí.
1: Però és un projecte que s'està acabant, també.
0: Sí.
1: I això, ara, ja estic més amb el segon projecte que vam estrenar a la Beckett, que també va anar superbé.
0: Sí.
1: I això, estem en temporada l'any que ve al Teatre Acadèmia.
0: Sí.
1: I després gira per Catalunya a un espectacle que diu Tendrament, que és sobre una relació d'una parella.
0: I què més tenim? Tenim més coses.
1: Bé, i també tornarem amb els altres sense nom.
0: Que es puguin dir, eh? Que es puguin dir.
1: Hi ha coses que no es poden dir, però bé, sobretot... A part de Mal de Corazón, tendrament tornem al Teatre Acadèmia al setembre. I això també us convido, que realment és una obra molt, molt, molt interessant des del meu punt de vista. I, bueno, i la gent també, perquè si sí, vam omplir cada dia la sala Beckett, o sigui que també la gent li va interessar, suposo. Mm-hmm.
0: Molt bé, escolta'm, i els companys, com en dius, els companys? Què t'has que dir, no? Què t'has que dir? Sí, del Pol López, sí. I de Juli Barceló. Perquè sí, sí. Vam fer una altra obra, em sembla que era la Quitània.
1: Sí,
0: eh que sí?
1: El seu pare.
0: Per això, em sembla que hem treballat més vegades junts.
1: Sí, sí, sí, sí. No, en vam fer 10. Hem fet 10 amb companyia solitària.
0: Déu-n'hi-do. Molt bé. Doncs, escolta'm, Pau, enhorabona per l'èxit. Segur que en tindreu. Gràcies. Fins al 21, segur. I el 21 tanqueu ja, definitivament.
1: Sí, sí.
0: Oh. Deu ser trist, no, que em digui així? Saber que és l'última funció que fas? Deu ser trist?
1: Sí, bueno, l'última funció de la companyia.
0: Ja,
1: no?
0: Sí.
1: I per si és molt emocionant, i està sent molt emocionant. És una cosa que estem vivint els tres. Molt emocionant, la veritat. Sí.
0: Doncs bé, Pau, moltes gràcies per tenir la nostra trucada. Ha estat un plaer, com sempre. Visca el mal de corazón. I espero que ens veiem aviat. Segurament ens veurem a l'Acadèmia, segur. Aquest setembre.
1: Espera, allà estarem.
0: Molt bé, doncs. Gràcies, Pau. Bona tarda. Adéu.
1: Bona tarda. Adéu.

Doncs bé, cançons de Sound of Music, que són Reses i Llàgrimes, amb la versió de Londres de fa la seva estrena, que va ser l'any 61 a Londres. I va ser 61, sí. Déu-n'hi-do, passen els anys, tu. Aquí el que més conegut va ser quan vas estrenar la pel·lícula, que va ser, em sembla que és una de les 10 pel·lícules més que donen més èxit i peles a la taquilla. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Ara ens anirem, doncs, al Teatre Gaudí, que un dia, estem aquest demà passat, s'estrena Soham, o l'ascenso del rei mendigo. I voldríem parlar amb el seu autor, coproductor i a més amb dues interpretació, Pablo Capuz, que ara l'estem trucant ara, a veure si hi és, o està assajant, perquè em sembla que demà passat que estrenen, millor està assajant, i ens dirà que... Tururut. Sí, em sembla que sí? Em sembla que sí. Vale. Vale. I després, més tard, quan acabem de parlar del Teatre Gaudí, ens anirem al Teatre Aquitània, allà a l'Avinguda de Sarrià, que ha estrenat una comèdia, i volem que en parléssim tots, doncs molt bé, una comèdia del Joaquim Bundó, i parlarem també amb l'Adrià Portillo. A veure, sí. Sí? Vale, doncs com que diu que trucarem una mica més tard, farem una mica més de música, de sonrises i làgrimes.

0: Bé, doncs deixem la trup del Bon Tram i ens anem doncs al Teatre Gaudí, que un, aquest, sembla que és demà passat, ja ens ho diria ell mateix, anem d'estrena, i volem parlar doncs amb l'autor, l'autor, l'interpretació, el productor, Pablo Capuz. Bona tarda.
1: Hola, bona tarda, com estàs, Daniel?
0: Bé, i tu? De dilluns, bé, doncs, ja mira, sé, ja de dilluns.
1: De dilluns, eh? Jo acabo d'arribar a casa d'assajar, o sigui que sí, estic, estic al límit.
0: Ah, escolta'm, primer de tot, com se diu l'obra?
1: L'obra es diu Soham,
0: Soham,
1: o El ascenso de Rey Mendigo. Sí. Soham és un mantra, Daniel, que, que vol dir jo sóc això, o jo sóc el que sóc.
0: Bé.
1: I és una de les coses que el protagonista de la funció ha d'assumir. La funció, Daniel, com bé saps, parla d'un ritual de l'autopurificació que el Fèlix, el protagonista, vol enfrontar. Això ho fa perquè té un fet en el seu passat que ha de confrontar d'alguna forma, i aquest ritual de l'autopurificació, Daniel, el capitaneja l'Àngel Azàlia. És un personatge, jo sóc un únic actor, el monòleg, però hi ha dos personatges. I aquest àngel, el que promet als creients que venen al seu palau a realitzar el ritual és que si els entreguen tot el seu dolor, a canvi l'àngel els hi promet una mort immediata i extraordinària. Aquesta mort és ascendir al cel. Però per això has d'acceptar plenament qui ets i el teu passat.
0: Dramatúrgia, interpretació, espai sonor i producció. Ui,
1: oi, tot... Per part meva.
0: Sí, oiga. Jo me lo dic, jo me lo como. Oiga.
1: Una mica sí. Saps què passa, Daniel? Que és una història que jo he escrit perquè m'interpel·la molt, perquè tenia moltes ganes d'explicar un tipus d'història que no m'acabaven d'arribar, un gènere dramàtic que fins ara potser no m'havia arribat, i en tenia moltes ganes. Vaig començar a escriure aquest text, Daniel, fa 5 anys, i estava en una època de la meva vida en què com a actor estava fent moltes proves, molts càstings, que se'n diuen, no?
0: Sí.
1: Però moltes vegades rebem molts nos, i en aquell moment estava... Bueno, portava moltes encadenades seguides de no, i vaig decidir que no volia que ningú em traiés una història, i si li escrivia jo, evidentment, aquesta història només la puc explicar jo, i és per mi, és un jo me lo guiso, jo me lo como.
0: Sí, a vegades, oi? En direcció de l'Àgata Casanovas.
1: Ah, exactament. L'Àgata Casanovas, que fa un parell de temporades va dirigir Dirty Boys al Teatre Acadèmia,
0: sí,
1: de la Villarroel.
0: Sí.
1: És una directora amb un talent descomunal, té un ull afiladíssim i ha fet de Soham una proposta molt física. L'Àgata, de per si, és una directora molt física, però no em deixa, Daniel, ni estar un minut quiet. Jo no paro, tinc una partitura física molt concreta que a la vegada he de compaginar amb una partitura emocional també que porta la dramatúrgia, i realment és molt compromesa l'obra, o sigui que qui vingui a veure-la li asseguro que no sortirà indiferent.
0: Molt bé,
1: això
0: molt bé.
1: Assegurar.
0: Escolta, quan comenceu les funcions?
1: Comencem aquest dijous, dia 4 de juny. Estem dues setmanes, només.
0: Només?
1: Del 4... Sí, només dues setmanes, del 4 de juny al 14 de juny estarem.
0: I els horaris, te'ls saps? Te'ls saps?
1: I tant, estem dijous, divendres i dissabte a les 7 de la tarda i diumenge a les 5 de la tarda.
0: Molt bé. I quina durada té?
1: La durada és d'entre 70 i 75 minuts, una hora i 10, una hora i quart.
0: Bé,
1: en castellà. En castellà, sí. Estic jo sol a l'escena.
0: Sí.
1: I molt la funció passa per llocs molt, molt vulnerables. També hi ha algun de divertit. També n'hi ha de varis desagradables. També ho dic abans de que vinguin. Però ja et dic, per mi és una funció que no et deixa indiferent, i crec que és el més important del teatre, sortir modificat de com entres.
0: I el senyor Pablo Capuz, com surt de cada representació?
1: Uf, doncs mira, acabo de fer un passe ara mateix.
0: Desfet, no? Què has fet?
1: Mira, doncs he fet... acabo de fer un passe ara, surto baldat, perquè ploro molt al final, també acabo esgotat físicament, i per mi és inevitable portar-me una mica aquesta història, aquest dolor, cap a casa. Intento després, ara acabo, literalment acabo d'entrar per la porta de casa, quan pengi amb tu, em dutxaré, em posaré a repassar una mica i veuré alguna cosa per desconnectar.
0: Sí.
1: Però per mi és molt difícil desconnectar d'aquest dolor, perquè sento que si m'hi fico a fer la funció m'he de col·locar en un lloc de molta veritat i molta honestitat, i no sento que no la puc fer.
0: D'això que en diuen de sentir que saber, no?, de desenxufar.
1: Estaria molt bé tenir un botó, donar-li el prem al botó i desaparèixer una estona. Estaria genial.
0: Clar, perquè són papers que necessiten molt de tu, de l'actor, i clar, si t'hi poses molt dintre i clar, com que tu és a més el dramaturg, doncs la vius cada dia viu, clar. I clar, a l'hora d'acabar t'has de quedar desfet. I el que va més bé és una dutxa.
1: Sí, és una dutxa. Tenia una professora que em deia una dutxa i aigua amb sal, d'agafar sal de la cuina i posar-te-la pel cos. Jo no ho faig, això, però dèiem per allunyar les males energies. Clar, Daniel, pensa que és una funció que el protagonista ve a morir, o sigui, ve a fer un ritual per morir. Llavors, parteix el punt d'inici de la funció és un tant complicat. I a partir d'aquí això no va a més, o sigui, va a molt més.
0: Increciendo.
1: Increciendo, però no té final, no té final. Això va, agafa una muntanya i baixa sense parar ni un segon.
0: Escolta'm, Pablo, això vull dir la funció, l'estrenes aquí?
1: L'estrenem a Barcelona, sí. Vam estar fa 2 anys fent una residència artística. Pels oients que no sàpiguen el que és un espai on et seleccionen i pots assajar el teu projecte durant 2 mesos i després fas una petita mostra de 2 o 3 dies per rebre una mica de feedback, no? I avui, aquesta setmana, en concret dijous, dia 4 de juny, ja estrenem per fi la funció aquí a Barcelona, al Teatre Gaudí. Està molt ben comunicat, està molt a prop de la Sagrada Família.
0: Sí.
1: I us recomanem venir. Justament el dia 4, el dia de l'estrena, està bastant ple, però la resta de dies en tenim diverses butaques. A més, la disposició és a 3 bandes.
0: Ah, això anava a dir jo ara. Com està aquesta vegada? 3 o 4?
1: Ja. Aquesta vegada, clar, 4 bandes, un sol actor, em semblava una bogeria, em semblava un exorcisme físic, corporal. Llavors vam parlar amb la gata de fer un semicercle, de fer 3 bandes no gairebé completes, però perquè així tothom ho pugui veure perfectament, segui on segui.
0: Home, i per tu també, i per tu també, a més bé.
1: I per mi també, i tant. Per mi és la primera vegada que m'enfronto a una disposició que no sigui una italiana, amb la qual ja hi tinc ganes, ja.
0: Molt bé, molt bé. I després del Gaudí, què tenim? N'hi ha de bolos o què?
1: Doncs mira, ara mateix no tinc bolos com a tal, però sí que 2 setmanes després d'estrenar Soham estreno l'òpera de 3 rals, al Teatre Lliure, en aquest cas el Festival Grec, que forma part del repartiment, i estreno les 2 funcions ara mateix, mira, amb la qual tinc més una mica de bogeria. Són funcions molt diferents, amb 2 funcions dirigides per dones directores, la Gata Casanovas a Soham i la Marta Pazos al Teatre Lliure, en aquest cas el Festival Grec del juny. I són 2 funcions també, Daniel, molt diferents, perquè Soham és una producció independent, per part meva, una producció modesta, amb un sol actor, i l'òpera de Terral és una superproducció entre el Teatre Lliure, el Festival Grec, i que som 12 intèrprets d'escena. Vull dir, són 2 propostes molt diferents. La veritat, estic molt content.
0: Repassant una mica el teu currículum, veig que vas estar també al

0: sí. Amb el qual cosa, sí, sí, dista molt. I a més que aquesta funció... Mira, diré una cosa que encara no hem dit. Es canta molt breument. Hi ha 30 segons de cantar, però no és un musical que podria ser el despertar de la primavera, però hi ha una sí. miqueta de cantar també en directe.
1: Bueno. I parlant de musicals, a tu també t'agraden els musicals? Té puntes?
0: Doncs m'agraden molt, Daniel.
1: Perquè però vas començar al Nancy Tuñón, no?
0: Sí, jo vaig estudiar en Nancy Tuñón, vaig estar 4 anys,
1: sí.
0: però el musical, Daniel, em sembla una disciplina tan complexa, tan exigent,
1: sí, sí, sí, sí.
0: Ballar, cantar, interpretar, moltes vegades tocar un instrument, jo no m'hi veig, la veritat. Mm, hi ha algun tipus de musical, per exemple, no sé si et sona, però està La llamada dels Javis, que ara són molt coneguts,
1: sí.
0: per La bola negra, sí. per La Messias, Paquita Salas, és un musical, La llamada, on... Hi ha una obra de teatre, hi ha 5 cançons. Això m'ho podria plantejar, però un Els Miserables, un El Rei León,
1: sí.
0: no estic capacitat ni aspiro mai a fer el meu respecte per aquesta gent, de debò.
1: Doncs molt bé, Pablo, ja ens veurem, vindrem.
0: Sí, Daniel, estàs convidat el dia que tu vulguis, amb qui tu vulguis,
1: sí.
0: Per gaudir.
1: Vindrem.
0: M'has de dir,
1: vindrem.
0: Doncs m'ho dius i tens la teva entrada reservada. Moltes gràcies per l'entrevista i els
1: reis. Res, gràcies a tu per atendre la nostra trucada.
0: Gràcies,
1: molta bona. Merda, que t'ho facis molt bé dintre el que cap. Però,
0: sisplau,
1: que
0: sí? Que et sentin. Sí, sí, que et sentin. Moltes gràcies.
1: Molt bé, moltes gràcies i molt bona nit.
0: Bona nit.
1: Adéu.
0: Gràcies, bona nit.
1: Adéu.
0: Bona nit.

0: Doncs bé, deixem aquesta cançó del musical Sonrises i Làgrimes i de l'any de l'any 62, l'estrena de Londres, i ara ens anem corrents cap a l'Aquitània Teatre. Ja sabeu que és aquest que de l'Avinguda Sarrià. Allà ens diuen que tenim que anar al psicòleg després d'això. Després d'això, parlem amb el Joaquim Bundó, que és el dramaturg, i amb un dels seus intèrprets, el d'Adrià Portillo. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Com estem? Bé, no?
1: Molt bé.
0: Encara que sigui dilluns, però sí, aquesta que dir, sí. No? Bé. Joaquim, Adrià, segur Vinga. Que tindrem que anar al psicòleg després d'això?
1: Digues tu, Adrià, dic jo?
2: Jo crec que sí. Bueno, no. Sí, l'obra després va per un altre de roteros, no? Però sí, és una obra divertidíssima, que segur... Sí. Jo crec que al contrari. Amb tantes rises, jo crec que...
0: No caldrà anar-hi. No caldrà anar-hi. Sí.
1: No, jo crec que no. Realment els que han d'anar després són els protagonistes. D'aquí el títol de vamos a tener que ir al psicólogo después de esto, no?
0: Sí.
1: De fet, aquesta frase surt molt al principi de l'obra perquè els hi passa tot en una nit. Llavors, per això diuen aquesta frase i per això li vaig posar aquest títol, no? Perquè és una mica Almodóvar, aquest títol.
0: Sí,
1: una mica, també, no?
0: sí.
1: I em va semblar molt ideal, però el públic no. Crec que està feta pel contrari, perquè la gent vingui i s'estudia una sessió. Però que estic molt a favor dels psicòlegs, eh?
0: I Que costa en acte.
1: I tant, són molt necessaris, vull dir, fan una tasca que és necessària. Mm-hmm. És un títol de riure i és un... però ja et dic que l'obra pretén ser terapèutica perquè t'oblidis dels teus problemes, veguis problemes encara més greus i te'n riguis una miqueta.
0: Escolteu-me, comencem el dia 5 d'aquest mes? Sí?
2: Sí, exacte.
0: Fins al 28?
1: Sí,
0: fins al 75 28. 75 minuts, más o menos...
1: Aprox. Aquesta informació, com que el teatre ens la demana abans que hagués fet proves i els assajos, a més jo també soc molt passat i començo a incloure més frases i més coses, doncs igual se'm va una hora i 20 o una mica més, saps què vull dir? No ho sé, ja ho veurem. Però de moment hem ficat 75 minuts, vale? 5 minuts arriba, 5 minuts abajo. I divendres, dissabtes i diumenges, a la Quitania Teatre, del 5 al 28 de juny, amb possibilitat de pròrroga.
0: Però, ben fet.
1: La possibilitat de pròrroga sempre depèn de l'acceptació que té. Així que, si no ve la gent a veure-ho, no prorrogarem. En seu d'ompliar.
0: Lògica pura.
1: Clar.
0: I la direcció de la Gemma Iglesias.
1: Sí,
0: escolta, veient... ja li deixes fer alguna cosa amb la directora?
1: El com, perdona?
0: Li deixes fer alguna cosa? A un retoc? O no?
1: Jo li deixo fer.
0: Sí, com a dramaturg.
1: És la meva millor amiga i, a més, ha actuat en moltes obres meves i sap perfectament el meu tempo de l'humor, tot. I ella és una gran actriu còmica, que la podeu veure a l'Eixample, que sempre està ja fent comèdies. I a part, jo estic als assajos i m'ho consensua tot. Frases o coses que treu, posa, o em diu això, fem-ho així... Sí, hi ha una confiança absoluta amb la Gemma.
0: O
1: sigui, i tant, que li deixo fer.
0: Vamos. Adrián, què tal? Com ho portes tu? T'ho passes bé? Digues que sí, va.
2: Sí. Imagina, en veritat, no. Bueno, no tindria sentit, no?, si no m'ho passés bé, de tot això. O sigui, és una comèdia divertidíssima de fer. El meu personatge no surt d'escena, tota l'obra i m'ho passo superbé. Sí, és que té un viatge al meu personatge, començo d'una manera, acabo completament d'una altra i això per un actor és completament divertit.
0: Molt bé. Escolta'm, digueu-me una pinzellada de què va. Clar. Sense dir el final, clar.
1: Faig una mica el que diem a la sinopsis.
0: Sí, una miqueta.
1: Però bé, diguem que Adrià, aquí present, perquè l'elenc, l'he de mencionar perquè és meravellós, l'elenc és l'Adrià Portillo, aquí present, Guillermo Ruénes, la Gisela Figueres i el Borja Escalona.
0: Sí.
1: Són meravellosos i a més són tan diferents entre si que és molt maco. El cartell ja es veu que tothom diu, hòstia, que xulo és el cartell, perquè crida l'atenció, tots molt diferents. Llavors són una parella, Tomàs i Juan, i el Tomàs doncs decideix deixar la relació per motius que no volem destapar, ¿vale? Perquè això s'anirà veient durant el primer acte. Però és que a més de trencar, que ja és una mica una situació greu i angoixant, aquella nit l'àvia del Tomàs ve a visitar-los.
0: Vaja, per Dios.
1: I no poden dir-li que han trencat ni els motius perquè han trencat, perquè és una dona que està delicada del cor i no la volen fer patir. Però el que no saben és que ella també ve amb una sorpreseta i un secret que es diu Esteve. Llavors, aquesta nit, no sé, que tothom es mira.
0: Serà una nit llarga.
1: Per descobrir secrets i per explicar coses i per fer coses sempre amb tota comèdia.
0: Sí.
1: I bé, és diguem-ne que podríem dir que és una paròdia de Culebrón venezolano, ¿vale? Aquesta obra portada al terreny LGTB, ¿vale? Perquè és el mes de l'orgull i crec que quedava guai fer una obra així. L'Aquitania així m'ho va demanar també, si
0: molt
1: hi ha
0: bé.
1: alguna obra del tema. I és això, bàsicament és això, una telenovela venezolana lligada a la comèdia. ¿Vale?
0: Escolta'm, i des del primer dia que allò es diu un treball de taula fins al dia de l'estrena, aquest dia 5, quant de temps ha passat? Total, quant de temps heu trigat?
2: Quan vam començar?
0: Sí, des del primer llegida fins a l'estrena.
1: Uf!
0: Molt poc.
1: És que, Adri, ho puc dir, no? És que no hem fet ni primera llegida. Vull dir, és que ha sigut primer assaig a saco.
0: Que bueno.
1: No, perquè ens ho anim un temps molt, molt, molt just, vull dir, tenien aquest foradet i l'Aquitania ha de dir que sempre confien en mi moltíssim i em van dir, escolta, et veus en cor? I dic, bueno, això són els actors pobres, no? Els que són de gran cor i aquí estem i estan fent una feina titànica, tots ells, per portar-ho a terme i ho estan fent brillantment. Vull dir, la veritat.
0: No això, vol dir que davant, però... això vol dir que el psicòleg, després de tot això, ja tenies escrit ja. Ja la tenies escrita.
1: Que ja la tenia escrita. Tenia una bona part perquè era un microteatre i després vaig acabar-ho, però ho vaig acabar en menys d'una setmana. Vaig anar, no dormia pràcticament per tenir-ho acabat, perquè ja tenia la idea i vaig dir, fem-ho quan avança, que els actors els mataràs. Vull dir, això t'ho pot dir l'Adri aquí present, que estan fent un sprint. O sigui, jo no he vist en ma vida fer el que estan fent ells, ho dic.
2: Sí, no, la veritat és que ha sigut un repte fer una obra, bueno, que al final és llargueta, hi ha molt de text, és una comèdia, no? S'han de trobar molts gags, s'han de...
0: Picada, has d'anar picada, no?
2: Exacte, i clar, això demana una mica de temps, i temps és l'únic que no hem tingut. però bueno, hem fet un sprint, estem veient-nos quasi cada dia des de fa un mes, i llavors doncs estem centrats únicament en això i per això està sortint, si no seria complicat.
0: Sí, heu fet alguna prèvia?
2: No, de moment no.
0: Així és, el dijous veureu com reacciona el públic.
1: Divendres.
0: Veure,
1: no ho adelantis un dia d'estop. Ja
2: injustos.
1: Sí, divendres serà... De fet, és que dic que estem rècord perquè és que el divendres aquesta pobra gent, menys mal que sóc autor i no actor, però han de fer pas tècnic i assaig general el mateix dia que estrenen. Vull dir... ells segur que van al psicòleg després, vull dir. Això. I llavors aquell dia veurem la reacció de la gent.
2: De fet, és que avui ara venim justament de provar l'escenografia per primer cop a l'escenari. No, ha sigut també un dia de com trepitjar l'escenari per primer cop, mirar les distàncies, un dia molt guai, però bueno, que
0: bé.
2: No dona temps a fer una prèvia.
0: Que venen dies intensos.
2: Sí.
1: Sí, aquesta setmana és intensa. Si una estrena ja ho és, pues, pobres, tenen sumat el fet de que hi ha certa pressa i bé, però és que, repeteixo, és que són molt bons, vull dir, no jo els dic, no passa res, vull dir, sortirà bé, sí. I facin el que facin, ja els dic, no hi ha problema, és que no... Mm-hmm. És el que els dic sempre a tots, jo no sóc ni Lorca ni Shakespeare, i el guió el poden dir com els doni la gana, perquè el que importa és la història, mm-hmm. i com més seu el facin, més natural és, vull dir, mm-hmm. i som molt bons.
3: Saps què passarà el divendres? Saps què passarà el divendres?
1: Que vindràs a veure'ns d'una vegada, per totes, no?
3: Sí, ja, sí, totes les vistes.
1: Ah, sí, no? Bueno, sí. vale, és que ja no sé quines has vist i quines sí. No. Vale.
3: I d'això, i dic que saps que passarà divendres, que clar, hi haurà nervis i d'això, però quan sortiu a l'escenari i comenceu a notar que el públic el teniu a la butxaca, que traspasseu la quarta paret que es diu, sí. Ja us vendreix arriba.
2: Sí,
3: i us ho passareu passant. Molt bé. I això es nota des de baix. Mm-hmm. I això serà un feedback, no, que diuen?
1: Sí.
3: I veuràs com sí.
1: A més, hem de dir que la gent que ens estigui escoltant i vulgui venir a veure-ho, sí. Sabem que tenim un mes, però hem de dir que aquest divendres s'està emplenant molt, així que corren una mica perquè hi ha un plus aquest divendres, que és que a part que és l'estrena, farem una mica de cava a les 7:15, abans que comenci, sabem com acaba la gent. Clar, perquè els volem a tots contents.
3: Sí?
1: Que comenci, vale? No, que és broma, però sí, fent cava, vull dir que hi ha aquest plus perquè hem volgut fer-lo especial. Bé. Així que t'esperem també, eh?
3: Bé. Escolteu-me, senyor Bundó, senyor Portillo, els vostres companys no cal dir que són meravellosos, que us ho passeu molt bé, i jo us desitjo això, que a partir d'aquest divendres us ho passeu la mar de bé, i si vosaltres us ho passeu bé, nosaltres des de platea encara més. Valens?
2: Així ho farem, no et preocupis.
3: Molta merda que diuen, eh?
2: Moltes gràcies.
3: Gràcies per atendre la trucada, i això, ens veiem.
2: Perfecte.
3: Quedamos así,
1: moltes
3: eh?
1: Gràcies.
3: Quedamos así.
1: Molt bé. I tant.
3: Moltes gràcies.
1: Per tenir-me en compte i sí. Per trucar, eh?
3: Moltes gràcies. Adéu, bona tarda. Adéu. Bona tarda. Adéu.

Bé, fins aquí el Tot Teatre d'avui, dilluns. El podeu tornar a sentir, si us ha agradat tant, el divendres, d'una o dues del migdia. I si no, doncs ens escoltem dilluns que ve. Encantat d'estar aquí amb vosaltres. I, porteu-vos bé, si us plau. Bona nit.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Milers de docents tornen a sortir al carrer per reclamar al govern que els escolti. La jornada de vaga general d'avui arriba l'endemà que el col·lectiu de mestres rebutgés el preacord assolit entre Educació i el sindicat USTEC. Avui s'han manifestat a Barcelona amb el suport també d'algunes famílies.
2: Tenia l'esperança de que sí, sortís un no contundent, perquè des del meu punt de vista continua sent un acord de mínims.
3: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
4: Com a famílies avui hem volgut venir aquí a donar tot el nostre suport a la lluita docent.
0: Mentrestant, Educació referma la decisió d'aplicar el preacord malgrat el fracàs de la consulta. Avui s'ha reunit amb els sindicats que sí que l'han signat. És divendres 5 de juny de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez assegura que mai no va tenir coneixement de les activitats de l'Eire Díez. Sònia Kerr.
5: El president del govern espanyol assegura que les informacions relatives al cas li generen decepció, preocupació i indignació i ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
6: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
0: La Generalitat aposta per la repotenciació de parcs eòlics amb un primer pas a la central de Culladetes, al Perelló.
5: Que ha passat de 54 aerogeneradors a 8 més grans i amb més potència. L'objectiu és produir més energia i reduir l'impacte visual. Es vol fer extensiva la repotenciació a la resta de parcs eòlics catalans.
0: L'Ajuntament de Barcelona detecta 31 pisos turístics il·legals en un edifici del districte d'Horta-Guinardó.
5: Les multes poden oscil·lar entre els 60 i els 600.000 euros. La capital catalana ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos turístics per a ús residencial.
0: En cultura, el Castell de Montjuïc estrena espais expositius amb la mostra Viure, conviure i sobreviure, brigades internacionals i multilingüisme.
5: Amb l'ajuda de documents d'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre els voluntaris estrangers de la Guerra Civil Espanyola.
0: Als esports, el Barça juga l'accés a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol. Joan Barberà.
7: En joc el partit de quarts de final de la competició del CAU, el conjunt blaugrana s'enfronta a l'Atlético Valladolid. Ha començat la segona part 18-13 a favor del conjunt català.
0: Fem un cop d'ull també al temps per saber si ja han passat l'episodi d'aiguats. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Ha arribat la calma meteorològica a gran part de Catalunya i això que les últimes hores hem tingut una bona festa atmosfèrica. Ahir a la tarda i al vespre, registres de pluja que gairebé arriben als 150 litres per metre quadrat a l'Alt Berguedà. I també aquesta matinada, primera hora del divendres, plovia bots i barrals cap a les Terres de l'Ebre, 62 litres per metre quadrat, per exemple, a les cases d'Alcanar. Tot això va de baixa. Aquesta tarda quedarà algun remet, algun ruixat molt aïllat, bàsicament al voltant de la Garrotxa, del nord d'Osona, les muntanyes del Cabrerès, també del sud del Ripollès, i alguns núvols que encara es faran el ronso a gran part de la costa, del prelitoral, però ja deixant de banda les pluges de les últimes hores. També podem dir que la tarda es presenta molt suau, no pas calorosa, una temperatura, podríem dir, de luxe. Al llarg del dissabte, força núvols matinals amb alguna pluja a la costa i durant la tarda s'entonem amb els ruixats al nord del país. De fet, demà a la nit, alguna tempesta tornarà a ser bastant forta al voltant del Berguedà. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Nova jornada de vaga general a l'educació en un moment de màxima tensió després del rebuig dels docents al preacord assolit amb USTEC. El matí ha començat amb accions reivindicatives i talls de carretera als Vallesos i al Maresme.
5: Prop d'un centenar de docents han fet una pedalada reivindicativa a la P7 a l'altura de Granollers, després de passar per Llinars i Cardedeu. Després han seguit en direcció a Barcelona per la C33. Al Vallès Occidental s'ha fet una marxa per la Nacional 150 en direcció també a la capital i al Maresme una altra pedalada a primera hora ha complicat la mobilitat a la Nacional 2. A Barcelona, un centenar de docents han entrat a l'edifici dels Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional, al passeig de la Zona Franca, amb crits en contra de la consellera Esther Niubó i pancartes exigint-ne la dimissió.
0: Tot plegat per acabar confluint en la gran manifestació unitària amb milers de persones que ha sortit de l'Arc de Triomf i ha desfilat fins al Parc de la Ciutadella. Ha estat sota el lema "Ha guanyat la dignitat educativa". Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. Milers de docents amb samarretes grogues ocupen el parc de la Ciutadella i són molts els que es concentren davant del Parlament. Hi ha 90.000 persones, segons els sindicats, que xifren el seguiment de la vaga en el 80%, mentre que Educació la rebaixa el 28%. Professors i mestres reclamen millores al sistema educatiu, exigeixen la dimissió de la consellera Esther Niubó i criden proclames a favor de l'educació pública de qualitat. Afirmen que això no és pel sou i reclamen que se'ls escolti. Així ens ho expliquen.
2: Tenia l'esperança de que sí, sortís un no contundent, perquè des del meu punt de vista continua sent un acord de mínims.
3: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
10: Elles contra nosaltres.
11: Ells diran que no i nosaltres direm que sí i continuarem lluitant. Necessitem un canvi.
9: La vaga educativa d'avui està convocada per la CGT, la Intersindical, la COS i també USTEC, que hi participa després del rebuig dels docents a la consulta sobre el preacord. La seva portaveu, Yolanda Segura, reclama al govern que negociï amb el comitè de vaga i explica que cal reflexionar, anar centre per centre i concretar la reivindicació dels docents.
12: Ens tornarem a acostar a les persones treballadores una a una, però tenim molt clar que necessitem això, necessitem estima, necessitem molta estima i l'administració ha de treballar en aquesta línia.
9: El dimarts que ve hi ha convocada una nova jornada de vaga coincidint amb la visita del Papa, on faran sentir la seva veu. Laura Gené, secretària d'Ensenyament de la CGT.
13: Sembla que el govern, una vegada darrere l'alt, no està entenent el missatge. Doncs si no l'entén, haurem de ser més que li cridem quin és el missatge. Ja n'hi ha prou, estem en una emergència educativa i s'ha de solventar el govern, s'ha de seure a parlar de veritat i deixar de posar pedaços a aquesta situació de problemàtica estructural que tenim.
9: Per ara es manté la concentració dels docents repartits a aquesta hora a la Ciutadella i també davant del Parlament.
0: Gràcies, Esther. Mentrestant, Educació referma la decisió d'aplicar el preacord malgrat el resultat d'aquesta consulta. En declaracions a la xarxa, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha reclamat als sindicats que valorin els avenços assolits per mirar endavant, al mateix temps que ha reconegut les mancances de l'actual sistema educatiu.
14: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar.
5: Jiménez també ha lamentat que USTEC no assisteixi a la reunió convocada avui pel departament després de demanar-la ahir, un cop sabut el resultat de la votació.
0: De la seva banda, el president de l'Associació de Federacions de Famílies d'Alumnes, Jordi de Carreras, ha demanat un esforç més per capgirar el bloqueig. Són declaracions a la xarxa.
15: Esperem que aquest esforç realment es materialitzi i apel·lem a que el govern sigui responsable i afronti això i no quedi com que ha fet ja els deures. Sabem que encara no estan fets i que cal afrontar això perquè tingui un sentit. I només una solució que incorpori tots els agents i que sigui realment participativa pot donar solucions amb més garanties d'èxit.
5: De Carreras ha afegit que la nova negociació hauria de comptar amb tots els agents del sistema educatiu, incloses les famílies.
0: I més enllà dels docents, avui també jornada de vaga general a les biblioteques, en concret a les portes dels exàmens de selectivitat. És una aturada que serà indefinida tots els divendres i dissabtes, si més no pel que fa al personal amb categoria de bibliotecari, que depèn de la Diputació de Barcelona.
5: A l'Hospitalet, el col·lectiu de tècnics auxiliars de biblioteca, que és plantilla en aquest cas de l'Ajuntament, s'ha afegit a la vaga d'avui.
0: Mitjans a l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
16: El Bibliomercat de Santa Eulàlia i les biblioteques de Bellvitge, Tecla Sala i Can Sumarro estan tancades des d'aquest matí. Els tècnics auxiliars de biblioteques de l'Hospitalet s'han adherit a la vaga de bibliotecaris a l'espera que l'Ajuntament mogui fitxa pel que fa a les seves reivindicacions. La principal és que se'ls assigni el complement salarial que correspon a la seva categoria professional. Escoltem Carles Ferrer, tècnic auxiliar de la Biblioteca Central Tecla Sala.
17: Les tasques que ens toca fer als auxiliars han augmentat i s'han fet més tècniques i més complexes. I el tema de la nostra valoració, jo crec que és una qüestió simplement de voluntat política. I per tant el que demanem és que s'hi posin i ens diguin quin és el pla, que no sigui com el que ha estat fins ara, que és esperar, esperar i esperar.
16: Igualment reclamen que es contracti més personal per poder millorar la qualitat del servei que rep la ciutadania, que es corregeixi la bretxa salarial del gènere i que augmenti el pressupost destinat al manteniment dels espais i les instal·lacions.
1: Notícies en xarxa.
0: Passen 10 minuts a les dues, entrem en matèria política i comencem parlant del president del govern espanyol, de Pedro Sánchez, que ha promès que mai no havia tingut coneixement de les activitats de la militant socialista Leire Díaz. Sánchez ha dit que està decebut, preocupat i indignat per la informació que es va sabent sobre el cas.
5: El president del govern espanyol ha assegurat que les informacions conegudes els darrers dies en el marc de la investigació sobre Leire Díaz li generen decepció, preocupació i indignació, i ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
6: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia, vamos a dejar trabajar la justicia. Como siempre hemos dicho desde el Gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
5: També ha anunciat que els serveis jurídics del PSOE estan analitzant tota la documentació de la causa per determinar quines accions judicials emprendran.
0: A Catalunya, el president Salvador Illa demana al govern que posi la directa sense manies ni mitges tintes per aplicar els projectes previstos durant els dos anys que queden de legislatura. Com a objectius polítics, Illa s'ha fixat a aconseguir la condonació del Fons de Liquiditat Autonòmic, el finançament autonòmic i l'efectivitat real de la llei de l'amnistia. Mont Carvajal, bon dia.
18: Bon dia. Amb els pressupostos encarrilats, el president Illa s'ha adreçat als directius de la Generalitat. Els ha dit que en els dos anys que queden de legislatura han de posar la directa sense manies per executar les mesures que s'inclouen als comptes.
19: Sense manies i sense mitges tintes. Posar la directa i executar, reformar tot el que hem de reformar i posar en pràctica tot el que hem anat treballant durant aquests darrers anys. No?
18: Illa ha dit que s'esforçarà a aconseguir al Congrés de Diputats la condonació del deute del FLA i el finançament autonòmic, que portaria 4.700 milions d'euros més a Catalunya. El president ha criticat les autonomies del Partit Popular que rebutgen el nou model.
19: Ningú hi perd. El que està sobrefinançat no hi guanya. Però en lloc de queixar-se hauria de donar les gràcies d'haver estat 14 anys sobrefinançat. I hauríem de preguntar-li com aprofitar d'aquest sobrefinançament, no?
18: També ha dit que li agradaria que la llei d'amnistia s'apliqués totalment. El president ha fet balanç dels seus dos anys de mandat i ha assegurat que està complint amb els acords d'investidura i amb el pla de govern.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Un dia anem coneixent més detalls de la visita del Papa a Barcelona, prevista per la setmana vinent. Els Mossos demanen a la ciutadania que programin en temps els desplaçaments i s'informin sobre les restriccions de mobilitat que hi haurà per l'arribada de Lleó 14 a Barcelona la setmana vinent. Un dispositiu policial que desplegarà més de 6.000 agents i que esdevé dels més grans i rellevants que s'han fet mai a Catalunya. Carina Bellbé, bon dia.
20: Bon dia. Es tracta del dispositiu Albus, que significa blanc en llatí en relació amb el color que representa el Sant Pare. Aquest dispositiu mobilitzarà mig miler d'agents de la Guàrdia Urbana i fins a 5.600 de gairebé totes les seccions dels Mossos d'Esquadra, des de la unitat d'antiexplosius fins a l'aèria, passant per la unitat del subsol o la canina. Un dispositiu que esdevé dels més grans i rellevants que s'han desplegat mai a Catalunya per l'impacte i la projecció internacional que representa la visita del punt sense oblidar que planeja el nivell 4 sobre 5 d'amenaça terrorista. El coordinador Joan Salamanya fa aquestes recomanacions a la ciutadania.
21: Comportarà sí o sí problemes de mobilitat que intentarem minimitzar al màxim i en aquest aprofito aquí per demanar que la gent també planifiqui els desplaçaments, miri els mitjans de comunicació, miri les xarxes socials, que hi ha tots els consells de seguretat relacionats amb els desplaçaments, transport, utilització del transport públic.
20: Els objectius d'aquest dispositiu passen per la protecció de les autoritats, la seguretat dels assistents a la visita del Sant Pare i la gestió de la mobilitat.
0: Justament la visita també implica un reforç important del transport públic els dies 9 i 10 de juny, tant a Barcelona com a Montserrat.
5: Ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies i Tram incrementaran l'oferta de freqüències i disposaran d'operatius especials d'atenció i regulació de fluxos als principals punts de concentració. En el cas de la visita del Pontífex a Montserrat, es preveu una afluència de 8.000 persones i 386 periodistes acreditats a l'abadia.
0: I en el compte enrere per la visita del Pontífex a Montserrat, el monestir es prepara per una efemèride que coronarà la celebració del mil·lenari.
5: Pel que fa al contingut de la intervenció de Lleó XIV, el pare Bernat Juliol, majordom i sotsprior de l'abadia, no ha descartat que pugui fer alguna referència als casos d'abusos sexuals en el si de la institució. Són declaracions a la xarxa.
4: és positiu, ha sigut dels temes, evidentment, és un dels temes importants que hi ha hagut a Montserrat els darrers anys, per tant, és possible que sigui un dels temes que es parli amb el Papa. Si bé jo ara no tinc una llista de tots els temes que es parlaran, perquè és una trobada, diguem, és una trobada formal, és una trobada familiar, és una trobada amb la comunitat monàstica, però és possible que sigui un dels temes que surtin.
5: Justament l'Associació de Víctimes d'Abusos al Si de l'Església, Reparació Integral Ja, ha convocat una concentració a Madrid coincidint amb aquesta visita del Papa.
0: És un quart de tres, ens situem ara al Baix Ebre per conèixer el primer cas de repotenciació d'un parc eòlic fet a Catalunya. Es tracta de la central de Culladetes, al Perelló, que ha passat de 54 a 8 aerogeneradors. Són més grans i amb més potència, tot plegat en una aposta del govern per renovar les instal·lacions d'arreu del territori i reduir-ne l'impacte en el paisatge i en l'entorn. Canal T, Caterina Avinyó.
7: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha inaugurat la renovació del parc eòlic de les Colladetes del Perelló. Es tracta del primer cas de renovació d'un parc a Catalunya on s'han substituït 54 aerogeneradors per només 6 unitats. Paneque ha destacat que aquesta actuació permet disposar de més energia amb la mateixa potència i alhora preservar el paisatge. Escoltem la consellera de Territori.
22: És una innovació que ens permet reduir l'impacte alhora que augmentar la producció energètica. Aquest és el camí que volem impulsar. Aquest és el camí que, fixin-se, ja no només el govern, estic segura que Catalunya vol impulsar. Renovar abans d'ocupar més territori.
7: Catalunya té 52 parcs eòlics. D'aquests, 46 s'hauran de renovar en els propers 10 anys. Es podrà passar de 756 generadors a 240, augmentant un 31% la producció. Una estratègia de repotenciació que la consellera Paneque presentarà al govern el proper dimarts.
0: Els aiguats de les darreres hores han obligat els bombers de la Generalitat a atendre més d'un centenar de trucades, en concret 123, fins a primera hora del matí, especialment a les comarques de Girona.
5: El fet més destacat de l'episodi de pluges ha estat el tall de la línia R3 de Rodalies pel xoc d'un tren en un arbre que havia caigut a la zona de Vies. Això ha fet tallar la línia entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser fins a la una del migdia i s'ha habilitat un servei de transport alternatiu per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà a la Tor de Querol. Una altra conseqüència de l'episodi ha estat la cancel·lació de concerts al Primavera Sound, entre ells els de caps de cartell com Massive Attack, Bad Gyal o Doja Cat. El festival ha anunciat que retornarà l'import de les entrades.
1: Notícies en xarxa.
0: L'Ajuntament de Barcelona ha detectat 31 pisos turístics il·legals en un sol edifici del districte d'Horta-Guinardó. Per això el consistori ha obert ja els corresponents procediments sancionadors que preveuen multes d'entre 60 i 600.000 euros. Fruit d'inspeccions com aquesta, la capital ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos que eren turístics per a ús residencial. Jordi Casino, bon dia.
23: Bon dia, Marta. Del total dels pisos de l'immoble, 13 sí que tenien llicència d'activitat, però havien fet obres per segregar-los per la meitat i, per tant, oferir dos habitatges amb una sola autorització. Quatre, que també s'havien dividit en dos, no estaven registrats. I els dos restants, un sí que era legal i l'altre s'havia detectat sobreocupació. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
24: Són pisos d'una superfície de 60 metres quadrats i que havien estat, en molts dels casos, dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats. Vull posar de relleu, per tant, que a l'hora d'exercir aquesta tasca inspectora de forma intensa i constant, a vegades hem de pensar que no ens trobem només amb il·legalitats allà on no hi ha llicència, sinó també allà on n'hi ha.
23: Una Bonet que ha recordat que d'aquí a 2 anys l'Ajuntament no renovarà cap de les 10.000 llicències turístiques que encara hi ha en vigor i que, per tant, Barcelona recuperarà aquests habitatges per a ús residencial.
0: D'alta baix política a l'Ajuntament de Girona per la gestió del cinema Estrufó. La Junta de Govern l'ha adjudicat finalment a una empresa de Cambrils amb els vots de Junts i d'Esquerra contra els de Guanyem. El procés evidencia les discrepàncies dins l'equip de govern i obre un procés de reflexió per valorar-ne la continuïtat. Girona FM, Pau Villafañe.
25: Tot després que la Junta de Govern local, Junts i Esquerra hagin votat a favor de l'adjudicació en base a la legalitat del procés i, per altra banda, Guanyem Girona hagi votat en contra basant-se en un informe que, segons l'alcalde, avala l'interès general de l'equipament i revocaria l'adjudicació per començar un procés d'estudi sobre el model de gestió. Així ho ha explicat l'alcalde de Girona, Lluc Salelles.
26: Si hem votat contràriament a aquesta adjudicació és perquè portem setmanes treballant i justificant a través d'informes que existeix un interès general que, tal com preveu la normativa i la mateixa llei de contractes, justifica que es pugui resoldre sense adjudicar un procés de contractació com aquest.
25: Unes discrepàncies que han fet palès un esquerda dins l'equip de govern, i és que tant Junts com Esquerra han explicat que la confiança s'ha trencat i que obren un període per valorar la continuïtat del pacte de govern.
0: I repassem altres notícies d'avui. Els Mossos investiguen un nou tiroteig al barri de Sant Roc de Badalona.
5: És el segon en pocs dies, després que diumenge una nena de 10 anys va quedar ferida de bala mentre jugava al carrer. Els fets haurien tingut lloc al mateix carrer Còrdoba, aquesta passada nit, però segons els Mossos no estarien relacionats entre si. La investigació continua oberta mentre es busquen els autors dels trets sense ferits.
0: Una de cada 5 empreses de la indústria del plàstic aturen puntualment la producció pels encariments provocats per la guerra a l'Orient Mitjà.
5: L'Associació Espanyola d'Industrials de Plàstic assegura que el conflicte ha augmentat més d'un 30% el preu mitjà de les matèries primeres i que per assumir-ho les empreses estan reduint la capacitat de les seves fàbriques. Segons un estudi publicat avui mateix, a Catalunya el sector ocupa 23.000 treballadors directes i factura més de 5.700 milions d'euros a l'any.
0: És moment per a la cultura. El Castell de Montjuïc estrena espais expositius amb la mostra Viure, conviure i sobreviure, brigades internacionals i multilingüisme. Amb l'ajuda de documents d'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre els voluntaris estrangers que van participar a la Guerra Civil Espanyola. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Les sales de l'antic Museu Militar, acabades de reformar, acullen l'exposició. Un mural i una recreació d'una zona de descans de militars republicans a la Guerra Civil reben el visitant. Més endavant, panells i documents de l'època serveixen per explicar, segons la comissària Lourdes Prades, la importància del multilingüisme a les línies republicanes.
3: Com una comunitat tan heterogènia com la de les brigades internacionals va poder viure, conviure i sobreviure durant el conflicte bèl·lic, i tenint en compte que eren més de 40.000 persones parlant multitud de llengües.
2: Perquè entendre's, deixa clar el comissari Ramon Naya, era una qüestió de supervivència.
8: I també a la premsa es publiquen llistes de vocabulari, que això és molt important perquè quan parlem nosaltres de sobreviure és que una sola paraula et pot permetre sobreviure al camp de batalla, perquè tens la informació suficient endavant, endarrere, a terra, avancem, retirada, o fins i tot van trobar llistes de vocabulari, o sigui, en camps semàntics de parts del cos. I això, clar, ho associem després als hospitals.
2: L'exposició també parla de la tasca d'alfabetització de soldats i població i de com les mateixes brigades van recollir informació sobre la situació dels infants darrere les línies republicanes.
0: I atenció a aquesta troballa fortuïta que s'ha fet a la finca de Casa Colla, Vilalba dels Arcs. Ha permès documentar els primers textos escrits en hebreu a les Terres de l'Ebre.
5: Els textos van ser localitzats a les cobertes de 2 dels volums i formarien part d'un rotlle de la Torà o Bíblia jueva. Els experts asseguren que es tracta d'una troballa excepcional.
0: Canal T, Leonor Bartomeu.
10: L'any 2024 van ingressar al fons de l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta 33 volums del fons de la Casa Coll de Vilalba dels Arcs. En 2 d'estos volums s'hi amagaven els primers textos escrits en hebreu localitzats a les Terres de l'Ebre. Les inscripcions es trobaven a les cobertes dels llibres i després de ser digitalitzats i analitzats per diferents experts s'ha pogut confirmar que es tracta de fragments d'un rotlle de la Torà, una troballa excepcional, segons Laura Tienda, directora de l'Arxiu.
11: El fet de que aquí a Terres de l'Ebre no s'havia fet una troballa d'aquesta magnitud, és a dir, sí que hi havia alguna làpida en què s'havia trobat una escriptura hebrea, però trobar textos i a més una Torà, perquè la Torà va lligada al fet d'una sinagoga, no deixa de ser un text bíblic i va lligat a aquest fet.
10: L'informe apunta que els textos datarien de finals del segle XIV i principis del XV i es treballa en la hipòtesi que els pergamins podrien haver estat sostrets d'una sinagoga durant episodis de violència contra la comunitat jueva.
0: I arribarà als esports. Amb en Joan Barberà, molt bon dia. Joan, el Barça juga l'accés a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol.
12: Bon dia, Marta. En joc el partit de quarts de final de la competició del CAO. El conjunt blaugrana s'està enfrontant a l'Atlético Valladolid. Segona part, 29-19, domina clarament el conjunt català. I el Barça de bàsquet jugarà demà a les semifinals del play-off al títol de la Lliga CB a Múrcia, en perdre ahir al Palau Blaugrana, amb polèmica al final contra l'equip murcià per 87-90. Xavi Pascual, tècnic del conjunt català.
13: Serà un nou partit, una nova situació, amb un ambient extremadament hostil, com sempre que anem allà, i difícil de jugar. Serà un partit on, primer de tot, anímicament ens hem de recuperar i preparar-nos bé mentalment, ja estarem llestos pel partit, serà un partit molt disputat i qualsevol dels dos pot guanyar. Ara torna, tot això torna 50-50 i haurem de jugar molt bé si volem guanyar.
12: I la penya rep aquest vespre al Palau Olímpic de Badalona el Baskonia, segon partit de la sèrie de quarts de final. Tenen l'obligació de guanyar per evitar l'eliminació i forçar, per tant, un tercer i definitiu partit a Vitòria. En futbol, a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat avui la renovació de la defensa Lucía Vallejo fins al 2028. A la Primera Federació, el Sabadell busca avui la remuntada davant el Real Madrid Castilla per aconseguir el bitllet a la final del play-off d'ascens a segona divisió A. Els de Ferran Costa han de guanyar com a mínim de 2 gols de diferència, però tindran el suport de 12.000 espectadors a la nova Creu Alta, que es prepara per penjar el cartell de no hi ha entrades. Escoltem Ferran Costa.
6: Ara mateix no tenim res a perdre, tenim moltíssim a guanyar. Ells ara mateix tenen molt a perdre i no tenen res a guanyar, i el que hem de fer és, dins del partit, estic convençut que fent les coses com les farà l'equip i com les sap fer i com ha demostrat una i mil vegades que les sap fer, jugant a casa amb la nostra gent, amb l'estadi empantant, hi haurà un moment on tindrem l'eliminatòria molt a prop, i el que hem de fer entre tots és lluitar-ho i tindre bona mentalitat dins del partit per tenir confiança.
12: Demà a les 7 de la tarda i en directe a la xarxa Més, Sant Mauro, poble de Mafumet, partit d'anada de la final per pujar a la Tercera Federació. I diumenge, a un quart de 7 de la tarda, Badalona, Cornellà, amb el 4-1 favorable de l'anada pel Cornellà, els badalonins buscaran la gran remuntada, un partit que podreu seguir en directe a les televisions locals i també a la xarxa Més. Partidassos aquest cap de setmana de futbol, tots plegats a la xarxa Més.
0: Gràcies, Joan Barberan, estarem molt pendents. Una mica més de 3 minuts, arribem ja a 2:45, fem una petitíssima pausa i seguim amb més actualitat. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
25: La xarxa de comunicació local.
9: Continguts en xarxa.
2: La cartellera renova amb Backrooms, un film de terror que triomfa als Estats Units. Alberto San Juan és un capellà acusat d'abusos a la luz i, pensat pels que un dia van jugar amb els ninots de Mattel, s'estrena He-Man i los Masters del Universo.
14: ¿Qué has encontrado?
15: Un lugar. He encontrado un lugar.
2: Backrooms és una pel·lícula de terror de baix pressupost que triomfa als Estats Units. El plantejament és senzill. Una porta estranya apareix al soterrani d'una exposició de mobles. Quan el pacient d'una terapeuta desapareix en una dimensió més enllà de la realitat, ella haurà d'endinsar-se en territori desconegut per salvar-lo.
15: És maravilloso. ¿A que sí?
16: ¿Cómo es que quiere colgar los hábitos? ¿Ha perdido la fe?
15: No, lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva.
2: L'actor Alberto San Juan interpreta un capellà a La Luz. És en Manuel, un sacerdot molt apreciat a la seva parròquia que està a punt de penjar els hàbits i començar una nova vida. Però quan el seu passat amenaça amb sortir a la llum, es veurà obligat a afrontar el pes de les seves pròpies accions. Comença així un viatge sense retorn que desafiarà la institució que el va protegir.
15: El Señor me ha hablado y ya no tengo miedo. Porque este es el único camino, el de la verdad.
14: ¿Qué más?
17: ¡Yo tengo el poder!
2: El film He-Man i los Masters de l'Universo explica la història d'un nen de 10 anys, el príncep Adam, que es va estavellar a la Terra en una nau espacial. L'accident el va separar de la seva espasa màgica, l'únic vincle amb la seva llar a Eternia. Quan la troba dues dècades després, és transportat de tornada a l'espai per defensar el seu planeta de les malvades forces de Skeletor. Per aconseguir-ho, primer s'haurà de convertir en He-Man, l'home més poderós de l'univers.
15: Yo te enseñaré lo que es el auténtico poder.
19: Ya no hay nada más que decir.

0: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Milers de docents tornen a sortir al carrer per reclamar al govern que els escolti. La jornada de vaga general d'avui arriba l'endemà que el col·lectiu de mestres rebutgés el preacord assolit entre Educació i el sindicat USTEC. Avui s'han manifestat a Barcelona amb el suport també d'algunes famílies.
2: Tenia l'esperança de que sí, sortís un no contundent, perquè des del meu punt de vista continua sent un acord de mínims.
3: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
4: Com a famílies avui hem volgut venir aquí a donar tot el nostre suport a la lluita docent.
0: Mentrestant, Educació referma la decisió d'aplicar el preacord malgrat el fracàs de la consulta. Avui s'ha reunit amb els sindicats que sí que l'han signat. És divendres 5 de juny de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez assegura que mai no va tenir coneixement de les activitats de l'Eire Díez. Sònia Kerr.
5: El president del govern espanyol assegura que les informacions relatives al cas li generen decepció, preocupació i indignació. I ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
6: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
0: La Generalitat aposta per la repotenciació de parcs eòlics amb un primer pas a la central de Culladetes, al Perelló.
5: Que ha passat de 54 aerogeneradors a 8 més grans i amb més potència. L'objectiu és produir més energia i reduir l'impacte visual. Es vol fer extensiva aquesta repotenciació a la resta de parcs eòlics catalans.
0: L'Ajuntament de Barcelona detecta 31 pisos turístics il·legals en un edifici del districte d'Horta-Guinardó.
5: Les multes poden oscil·lar entre els 60 i els 600.000 euros. La capital catalana ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos turístics per a ús residencial.
0: En Cultura, el Castell de Montjuïc estrena espais expositius amb la mostra Viure, conviure i sobreviure, brigades internacionals i multilingüisme.
5: Amb l'ajuda de documents d'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre els voluntaris estrangers de la Guerra Civil Espanyola.
0: Als esports, el Barça juga l'accés a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol. Joan Barberà.
7: En joc el partit de quarts de final de la competició del CAU, el conjunt blaugrana s'enfronta a l'Atlético Valladolid. Últims minuts de partit, clar domini català. El Barça guanya 35 a 22.
0: Cop d'ull al temps després de l'episodi de pluges que ha afectat Catalunya. Lluís Mir Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Ha arribat la calma meteorològica a gran part de Catalunya i això que les últimes hores hem tingut una bona festa atmosfèrica. Ahir a la tarda i al vespre, registres de pluja que gairebé arriben als 150 litres per metre quadrat a l'Alt Berguedà. I també aquesta matinada, primera hora del divendres, plovia a bots i barrals cap a les Terres de l'Ebre, 62 litres per metre quadrat, per exemple, a les cases d'Alcanar. Tot això va de baixa. Aquesta tarda quedarà algun remet, algun ruixat molt aïllat, bàsicament al voltant de la Garrotxa, del nord d'Osona, les muntanyes del Cabrerès, també del sud del Ripollès, i alguns núvols que encara es faran el ronso a gran part de la costa, del prelitoral, però ja deixant de banda les pluges de les últimes hores. També podem dir que la tarda es presenta molt suau, no pas calorosa, una temperatura, podríem dir, de luxe. Al llarg del dissabte, força núvols matinals amb alguna pluja a la costa i durant la tarda s'entonem amb els ruixats al nord del país. De fet, demà a la nit, alguna tempesta tornarà a ser bastant forta al voltant del Berguedà. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís. Mi al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Nova jornada de vaga general a l'educació en un moment de màxima tensió després del rebuig dels docents al preacord assolit amb USTEC. El matí ha començat amb pedalades reivindicatives i talls de carretera als Vallesos i també al Maresme, tot plegat, per acabar confluint en la gran manifestació unitària amb milers de persones que ha sortit de l'Arc de Triomf de Barcelona. Han desfilat fins al Parc de la Ciutadella sota el lema "Ha guanyat la dignitat educativa". Allà hi tenim l'Esther Minguell. Bon dia, Esther.
9: Bon dia. Milers de docents amb samarretes grogues ocupen encara el parc de la Ciutadella i són molts els que ara es concentren davant del Parlament després de la manifestació en què han participat 15.000 persones segons la Guàrdia Urbana i 90.000, diuen els sindicats, que xifren també el seguiment de la vaga en el 80%, mentre que Educació la rebaixa al 28%. Professors i mestres reclamen millores al sistema educatiu, exigeixen la dimissió de la consellera Esther Niubó i criden proclames a favor de l'educació pública i de qualitat. Afirmen que això no és pel sou i reclamen que se'ls escolti. Així ens ho expliquen.
2: tenia l'esperança de que sí, sortís un no contundent, perquè des del meu punt de vista continua sent un acord de mínims.
3: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
10: Elles contra nosaltres, ells diran que no i nosaltres direm que sí i continuarem lluitant. Necessitem un canvi.
9: La vaga d'avui està convocada per la CGT, la Intersindical, la COS i també USTEC, que hi participa després del rebuig dels docents a la consulta sobre el preacord. La seva portaveu, Yolanda Segura, reclama al govern que negociï en el comitè de vaga i explica que cal reflexionar, anar centre per centre i concretar les reivindicacions dels docents que se senten sobrepassats.
11: Nosaltres fem la nostra reflexió, però crec que la conselleria ha de fer la seva. I si vol resoldre aquest conflicte, no pot mirar cap a una altra banda i ha de seure a admetre els seus errors i a reconsiderar la manera en com d'enfrontar doncs, aquest conflicte. Si no, continuarem igual el curs que ve i l'altre i l'altre.
9: El dimarts que ve hi ha convocada una nova jornada de vaga coincidint amb la visita del Papa. Laura Gené, secretària d'Ensenyament de la CGT.
12: Sembla que el govern, una vegada darrere l'alt, no està entenent el missatge. Doncs si no l'entén, haurem de ser més que li cridem quin és el missatge. Ja n'hi ha prou, estem en una emergència educativa i s'ha de solventar el govern, s'ha de seure a parlar de veritat i deixar de posar pedaços a aquesta situació de problemàtica estructural que tenim.
9: Es manté la concentració doncs, de docents repartits a aquesta hora per la Ciutadella i també davant del Parlament amb un to més elevat de protesta.
0: Gràcies, Esther. Mentrestant, Educació es referma en la decisió d'aplicar el preacord. Amb declaracions a la xarxa, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha reclamat als sindicats que valorin els avenços assolits per mirar endavant, al mateix temps que ha reconegut les mancances de l'actual sistema educatiu.
13: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar.
5: Jiménez també ha lamentat que USTEC no assisteixi a la reunió convocada avui pel departament després de demanar-la ahir, un cop sabut el resultat de la votació.
1: Notícies en xarxa.
0: Pedro Sánchez promet que mai no va tenir coneixement de les activitats de la militant socialista Leire Díez i diu que està decebut, preocupat i indignat per la informació que es va sabent sobre el cas.
5: El president del govern espanyol ha assegurat que les informacions conegudes els darrers dies en el marc de la investigació sobre Leire Díez li generen decepció, preocupació i indignació i ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
6: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia, vamos a dejar trabajar la justicia, como siempre hemos dicho desde el Gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
5: També ha anunciat que els serveis jurídics del PSOE estan analitzant tota la documentació de la causa per determinar quines accions judicials emprendran.
0: A Catalunya, el president Salvador Illa demana en clau interna al seu govern que posi la directa, sense manies ni mitges tintes, ha dit, per aplicar els projectes previstos durant els 2 anys que queden de legislatura. Com a objectius polítics, Illa s'ha fixat a aconseguir la condonació del Fons de Liquiditat Autonòmic, també el nou model de finançament autonòmic i l'efectivitat real de la llei d'amnistia. Montcarvajal, bon dia.
14: Bon dia. Amb els pressupostos encarrilats, el president Illa s'ha adreçat als directius de la Generalitat. Els ha dit que en els 2 anys que queden de legislatura han de posar la directa sense manies per executar les mesures que s'inclouen als comptes.
15: Sense manies i sense mitges tintes. Posar la directa i executar, reformar tot el que hem de reformar i posar en pràctica tot el que hem anat treballant durant aquests darrers anys. No?
14: Illa ha dit que s'esforçarà a aconseguir al Congrés de Diputats la condonació del deute del FLA i el finançament autonòmic, que portaria 4.700 milions d'euros més a Catalunya. El president ha criticat les autonomies del Partit Popular que rebutgen el nou model.
15: Ningú hi perd. El que està sobrefinançat no hi guanya. Però en lloc de queixar-se hauria de donar les gràcies d'haver estat 14 anys sobrefinançat. I hauríem de preguntar-li com aprofitar d'aquest sobrefinançament.

0: mai a Catalunya. Carina Bellvé, bon dia.
1: Bon dia. Es tracta del dispositiu Albus, que significa blanc en llatí en relació amb el color que representa el Sant Pare. Aquest dispositiu mobilitzarà mig miler d'agents de la Guàrdia Urbana i fins a 5.600 de gairebé totes les seccions dels Mossos d'Esquadra, des de la unitat d'antiexplosius fins a l'aèria, passant per la unitat del subsol o la canina. Un dispositiu que esdevé dels més grans i rellevants que s'han desplegat mai a Catalunya per l'impacte i la projecció internacional que representa la visita del punt Pontífex, sense oblidar que planeja el nivell 4 sobre 5 d'amenaça terrorista. El coordinador Joan Salamanya fa aquestes recomanacions a la ciutadania.
2: Comportarà sí o sí problemes de mobilitat que intentarem minimitzar al màxim, i en aquest aprofito aquí per demanar que la gent també planifiqui els desplaçaments, miri els mitjans de comunicació, miri les xarxes socials, que hi ha tots els consells de seguretat relacionats amb els desplaçaments, transport, utilització del transport públic.
1: Els objectius d'aquest dispositiu passen per la protecció de les autoritats, la seguretat dels assistents a la visita del Sant Pare i la gestió de la mobilitat.
0: La visita també implicarà un reforç important del transport públic els dies 9 i 10 de juny, tant a Barcelona com a Montserrat.
3: Ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies i Tram incrementaran l'oferta de freqüències i disposaran també d'operatius especials d'atenció i regulació de fluxos als principals punts de concentració. En el cas de la visita del Pontífex a Montserrat, es preveu una afluència de 8.000 persones i 386 periodistes acreditats a l'abadia.
0: Ens situem ara al Baix Ebre per conèixer el primer cas de repotenciació d'un parc eòlic de Catalunya. Es tracta de la central de Colladetes, al Perelló, que ha passat de 54 a només 6 aerogeneradors. Això sí, són més grans i amb més potència. Tot plegat en una aposta del govern per renovar les instal·lacions d'arreu del territori i reduir-ne l'impacte en el paisatge i l'entorn. Canal T, Caterina Avinyó.
4: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha inaugurat la renovació del parc eòlic de les Colladetes del Perelló. Es tracta del primer cas de renovació d'un parc a Catalunya on s'han substituït 54 aerogeneradors per només 6 unitats. Paneque ha destacat que aquesta actuació permet disposar de més energia amb la mateixa potència i alhora preservar el paisatge. Escoltem la consellera de Territori.
5: És una innovació que ens permet reduir l'impacte alhora que augmentar la producció energètica. Aquest és el camí que volem impulsar. Aquest és el camí que, fixin-se, ja no només el govern, estic segura que Catalunya vol impulsar. Renovar abans d'ocupar més territori.
4: Catalunya té 52 parcs eòlics. D'aquests, 46 s'hauran de renovar en els propers 10 anys. Es podrà passar de 756 generadors a 240, augmentant un 31% la producció. Una estratègia de repotenciació que la consellera Paneque presentarà al govern el proper dimarts.
0: Els aiguats de les darreres hores han obligat els bombers de la Generalitat a atendre més d'un centenar de trucades, en concret 123, fins a primera hora del matí. Ha estat especialment a les comarques de Girona.
3: El fet més destacat de l'episodi de pluges ha estat el tall a la R3 de Rodalies pel xoc d'un tren amb un arbre que havia caigut a la zona de vies. Això ha fet tallar la línia entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser fins a la una del migdia. Una altra conseqüència ha estat la cancel·lació de concerts al Primavera Sound, entre ells els caps de cartells com Massive Attack, Guiel o Doja Cat. El festival ha anunciat que retornarà l'import de les entrades.
6: Notícies en xarxa.
0: L'Ajuntament de Barcelona ha detectat 31 pisos turístics il·legals en un sol edifici del districte d'Horta-Guinardó. Per això el consistori ha obert ja els corresponents procediments sancionadors que preveuen multes d'entre 60 i 600.000 euros. Fruit d'inspeccions com aquesta, la capital ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos que eren turístics per a ús residencial. Jordi Casino, bon dia.
7: Bon dia, Marta. Del total dels pisos de l'immoble, 13 sí que tenien llicència d'activitat, però havien fet obres per segregar-los per la meitat i, per tant, oferir dos habitatges amb una sola autorització. Quatre, que també s'havien dividit en dos, no estaven registrats. I els dos restants, un sí que era legal i l'altre s'havia detectat sobreocupació. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
8: Són pisos d'una superfície de 60 metres quadrats i que havien estat, en molts dels casos, dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats. Vull posar de relleu, per tant, que a l'hora d'exercir aquesta tasca inspectora de forma intensa i constant, a vegades hem de pensar que no ens trobem només amb il·legalitats allà on no hi ha llicència, sinó també allà on n'hi ha.
7: Un abonet que ha recordat que d'aquí a 2 anys l'Ajuntament no renovarà cap de les 10.000 llicències turístiques que encara hi ha en vigor i que, per tant, Barcelona recuperarà aquests habitatges per a ús residencial.
0: I tenim encara més actualitat local. Són notícies.

0: Avui ens arriben des de Ràdio Sant Vicenç i Ona Torelló.
1: Sant Vicenç dels Horts presenta la seva primera comunitat energètica, la cooperativa Bona Energia, que preveu començar a funcionar el 2027, arribar a més d'un miler d'autoconsumidors i destinar un 20% de l'energia a famílies vulnerables. Lluís Cosí n'és el president.
2: No tria si arribar a final de mes o arribar a final de segle. Ja siguis llogater, tinguis un pis, puguis disfrutar de l'energia sostenible.
1: El projecte compta amb el finançament de la Generalitat i el suport tècnic de la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Baix Llobregat.
3: L'Ajuntament de Torelló prepara una campanya per explicar la nova ordenança municipal de residus que preveu un sistema de bonificacions per premiar la responsabilitat ciutadana. Totes les llars rebran material didàctic per conèixer el funcionament d'aquest servei. Ho explica Laia Pedrós, tècnica mediambiental.
4: Estem preparant un díptic que aviat el tindrem acabat. Juntament anirà un imant amb els productes que van a cada fracció i farem una bustiada a tots els ciutadans perquè puguin tenir aquesta informació.
3: Amb aquest sistema, l'ús correcte de les fraccions d'orgànica, resta i multiproducte pot suposar una reducció directa de fins a 15 euros.
0: És moment per a la cultura. El Castell de Montjuïc estrena espais expositius amb la mostra Viure, conviure i sobreviure, brigades internacionals i multilingüisme. Amb l'ajuda de documents d'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre els voluntaris estrangers que van participar en la Guerra Civil Espanyola. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. Les sales de l'antic Museu Militar, acabades de reformar, acullen l'exposició. Un mural i una recreació d'una zona de descans de militars republicans a la Guerra Civil reben el visitant. Més endavant, panells i documents de l'època serveixen per explicar, segons la comissària Lourdes Prades, la importància del multilingüisme a les línies republicanes.
6: Com una comunitat tan heterogènia com la de les brigades internacionals va poder viure, conviure i sobreviure durant el conflicte bèl·lic i tenint en compte que eren més de 40.000 persones parlant multitud de llengües.
5: Perquè entendre's, deixa clar el comissari Ramon Naya, era una qüestió de supervivència.
7: I també a l'aparença es publica en llistes de vocabulari, que això és molt important perquè quan parlem nosaltres de sobreviure és que una sola paraula et pot permetre sobreviure al camp de batalla, perquè tens la informació suficient endavant, endarrere, a terra, avancem, retirada, o fins i tot van trobar llistes de vocabulari, o sigui, en camps semàntics de parts del cos. I això, clar, ho associem després als hospitals.
5: L'exposició també parla de la tasca d'alfabetització de soldats i població i de com les mateixes brigades van recollir informació sobre la situació dels infants darrere les línies republicanes.
0: Atenció a la troballa fortuïta que s'ha fet a la finca de Casa Coll, situada a Vilalba dels Arcs. Ha permès documentar els primers textos escrits en hebreu de les Terres de l'Ebre.
8: Els textos van ser localitzats a les cobertes de dos dels volums i formarien part d'un rotlle de la Torà o Bíblia jueva. Els experts asseguren que es tracta d'una troballa excepcional.
0: Canal T, Leonor Bartomeu.
9: L'any 2024 van ingressar al fons de l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta 33 volums del fons de la Casa Coll de Vilalba dels Arcs. En dos d'estos volums s'hi amagaven els primers textos escrits en hebreu localitzats a les Terres de l'Ebre. Les inscripcions es trobaven a les cobertes dels llibres i després de ser digitalitzats i analitzats per diferents experts s'ha pogut confirmar que es tracta de fragments d'un rotlle de la Torà, una troballa excepcional, segons Laura Tienda, directora de l'Arxiu.
10: El fet que aquí a Terres de l'Ebre no s'havia fet una troballa d'aquesta magnitud, és a dir, sí que hi havia alguna làpida en què s'havia trobat una escriptura hebrea, però trobar textos, i a més una Torà, perquè la Torà va lligada al fet d'una sinagoga, no deixa de ser un text bíblic i va lligat a aquest fet.
9: L'informe apunta que els textos datarien de finals del segle XIV i principis del XV i es treballa en la hipòtesi que els pergamins podrien haver estat sostrets d'una sinagoga durant episodis de violència contra la comunitat jueva.
0: Al Baix Empordà, la Fira de Circ al carrer de la Bisbal aposta per la nova creació en la 31a edició. Més de 50 espectacles i 11 estrenes formen part de la programació d'enguany. La cita reunirà 46 companyies del 17 al 19 de juliol i amb una forta presència de talent català. Televisió de Costa Brava, Raül Martín.
11: La Bisbal d'Empordà ja escalfa motors per la 31a edició de la Fira del Circ al carrer, que se celebrarà del 17 al 19 de juliol amb una programació que reunirà més de 50 espectacles a càrrec de 46 companyies i artistes. Òscar Aparicio, alcalde de la Bisbal d'Empordà, explica la importància de la Fira del Circ pel municipi.
12: Per nosaltres, com dic, sempre és molt important doncs, donar suport en la cultura, en aquest cas a la Fira de Circ, perquè és una activitat molt arrelada. Després de 31 edicions, encara la gent ho demana, els carrers de la Bisbal s'omplen i que, per tant, per nosaltres, doncs, poder participar i poder ser, portar part del nostre garet de sorra en aquesta activitat, doncs, ens omple d'orgull.
11: La programació també inclou projectes en procés de creació i espectacles vinculats a residències artístiques, reforçant el paper de la fira com a espai de suport al talent emergent. A més, aquesta edició destacarà per l'àmplia presència de companyies catalanes i de proximitat. L'objectiu és consolidar la Bisbal com un punt de referència on el circ contemporani pugui créixer, experimentar i connectar amb el públic.
0: Al Vallès Occidental, la música de cambra torna a Sant Cugat. Seran les nits de juliol dins el cicle Nits de Música al Claustre. El cicle comptarà amb 3 concerts enguany. Cugat Mèdia, Mireia Puente.
13: El Quartet Gerard estrena el cicle el 4 de juliol amb el concert Quartets de Beethoven i Ravel. El 10 de juliol serà el torn de la Cobla Jovenívola de Sabadell, que enguany celebra el 50è aniversari, i el 17 de juliol actuarà Cris Joanico, que presentarà el seu darrer disc Rosa dels Vents. La regidora de Cultura, Núria Escamilla, defineix què és aquest festival.
14: Parlar de les nits del claustre és parlar, doncs, de viure, no? Una experiència musical i artística amb una autèntica joia del romànic català i europeu. I que sempre és un espai privilegiat, un marc incomparable que tenim els santcugatencs.
13: Els concerts tindran un preu de 12 euros i les entrades es podran adquirir anticipadament al web santcugat.cat/nitsalclaustre i a l'oficina de turisme a partir d'avui mateix. Si saps on vols anar,
0: estem escoltant el grup Buos, que acaba de publicar No hi ha pla B, una nova cançó de pop vitalista i accelerat, que compta més amb la col·laboració de Leire Martínez, l'exvocalista de l'Oreja de Van Gogh, que canta en català. Escollit per mi. Ara que estic convençut que no viuré empresonat i que ja no poso...
8: Si saps on vols anar, posa't a caminar. És la tornada de la cançó que defensa la idea de triar un camí propi i dedicar-hi tota l'energia. La col·laboració arriba en un moment especialment significatiu per a tots dos artistes. Buos es troben immersos en la celebració del seu 20è aniversari i Leire Martínez es troba en plena etapa de presentació del seu nou àlbum en solitari, Històries d'aquella niña. Posa't a caminar.
0: Arriben amb els esports amb molt de ritme. I arriba també en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça s'ha classificat per a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol.
15: Bon dia, Marta. El conjunt blaurana ha guanyat l'Atlético Valladolid 38-24 i jugarà demà les semifinals de la competició del CAO. El Barça de bàsquet es jugarà demà a les semifinals del play-off al títol de la Lliga ACB a Múrcia. Ahir el Palau Blaugrana van perdre contra el equip murcià en el segon partit 87-90 i tot es decidirà demà. La penya rep aquest vespre el Baskonia a l'Olímpic de Badalona en el segon partit de la sèrie de quarts amb l'obligació de guanyar per evitar l'eliminació. En futbol a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat la renovació de la defensa Lucía Vallejo fins al 2028. A la primera federació, avui a les 9 de la nit, Sabadell-Real Madrid-Castilla, partit de tornada de les semifinals en lluita el bitllet per ser a la final del play-off d'ascens a segona divisió A. A l'anada, el conjunt català va perdre per 2-0. Per tant, avui han de remuntar. Ferran Costa és el tècnic del conjunt arlequinat.
16: Ara mateix no tenim res a perdre, tenim moltíssim a guanyar. Ells ara mateix tenen molt a perdre i no tenen res a guanyar. I el que hem de fer és, dins del partit, estic convençut que fent les coses com les farà l'equip i com les sap fer, i com ha demostrat una i mil vegades que les sap fer, jugant a casa amb la nostra gent, amb l'estadi empantant, hi haurà un moment on tindrem l'eliminatòria molt a prop. I el que hem de fer entre tots és lluitar-ho i tindre bona mentalitat dins del partit per tenir confiança.
15: Queden unes 200 entrades per arribar al màxim de 12.000 entrades venudes, de posar al cartell de no hi ha entrades. Demà a les 7 de la tarda i en directe a la xarxa Més, Sant Mauro, poble de Mafumet, partit d'anada de la final per pujar a tercera federació. Diumenge a 6:45 de la tarda, també en directe a les televisions locals i a la xarxa Més, Badalona, Cornellà, amb el 4-1 de l'anada favorable al Cornellà. Els badalonins que entrenen Miquel Azparren volen la gran remuntada.
17: Cada uno está en su derecho de cuanto cree, ¿vale? Cada uno está en su derecho, lleva muchos años aquí y a la afición yo siempre digo que no hay que pedirle, que hay que darle. Lo que sí que tengo muy claro es que con ellos, en cuanto marquemos el primero, el equipo va a volar.
15: En hoquei sobre patins, a l'hoquei Lliga Masculina, avui es disputen els tercers partits de les semifinals del play-off pel títol, Calafell, Liceo i Igualada, Barça. En futbol sala, demà comença la semifinal Barça, Inter Movistar, la cita a les 9 de la nit al Palau Blaugrana. Javi Rodríguez, tècnic del Barça.
18: Al final, estos partidos se suelen ganar por pequeños detalles, por el que cometa menos errores, por hacer fuerte el factor cancha. Yo creo que mañana se va a ver un partido de los que, bueno, de los que gusta aquí en el Palau, ¿no? De los que esa afición quiere, que ha recuperado esa ilusión con su equipo, pues quiere volver a disfrutar y nosotros queremos que disfruten.
15: En tenis, el català Marcel Granollers s'ha classificat per la final de dobles de Roland Garros. I en hoquei sobre patins, notícia d'última hora. El partit de tornada per pujar a l'hoquei Lliga Masculina entre el Vilafranca i el Manlleu queda suspès fins a nova resolució, segons ha informat el Club Patí Manlleu. El Tribunal Administratiu de l'Esport ha concedit la mesura cautelar sol·licitada pel club posonenc després que guanyessin la Lliga, celebressin l'ascens, però una impugnació del Lloret contra el Mataró va canviar la classificació i va ser l'equip gironí qui va acabar pujant-se suspès un partit que s'havia de fer en directe diumenge a la xarxa Més i a les televisions locals.
0: Gràcies, Joan, per aquesta última hora dels esports. Veurem en què acaba tot plegat. De moment, nosaltres ens hem d'acomiadar. Falten una mica més de 3 minuts per les 3. Ens retrobarem dilluns, com sempre, a les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
19: La xarxa de comunicació local.

Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem...

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Pedro Sánchez promet que mai no va tenir coneixement de les activitats de l'Eire 10. El president del govern espanyol ha assegurat que les informacions conegudes els darrers dies en el marc de la investigació sobre 10 li generen decepció, preocupació i indignació i ha negat avui tenir cap coneixement sobre les seves activitats. També ha anunciat que els serveis jurídics del PSOE estan analitzant tota la documentació de la causa per determinar quines accions judicials emprenen.
2: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia, vamos a dejar trabajar la justicia, como siempre hemos dicho desde el gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
1: El president Salvador Illa demana en clau interna al govern que posi la directa sense manies ni mitges tintes per aplicar els projectes previstos durant els 2 anys que queden de legislatura. Com a objectius polítics, Illa s'ha fixat a aconseguir la condonació del FLA, el nou model de finançament autonòmic i l'efectivitat real de la llei d'amnistia.
3: Sense manies i sense mitges tintes. Posar la directa i executar, reformar tot el que hem de reformar i posar en pràctica tot el que hem anat treballant durant aquests darrers anys.
1: Els col·legis de metges demanen responsabilitat a totes les parts per buscar una sortida a les vagues de facultatius. Els òrgans col·legiats els costa d'entendre que els espais de diàleg no hagin tingut un paper central a la cerca de solucions i enfatitzen que els metges necessiten sentir-se escoltats. El Consell dels Col·legis reclama finançament suficient a la Generalitat per millorar les condicions de l'exercici de la medicina a Catalunya. Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig al barri de Sant Roc de Badalona. És el segon en pocs dies després que diumenge una nena de 10 anys va quedar ferida de bala mentre jugava al carrer. Els fets haurien tingut lloc al mateix carrer Còrdoba, però segons els Mossos no estarien relacionats entre si. La investigació continua oberta mentre es busquen els autors d'aquests trets. I una troballa fortuita a la finca de Casa Coll, a Vilalba dels Arcs, ha permès documentar els primers textos escrits en hebreu de les Terres de l'Ebre. Els textos van ser localitzats a les cobertes de 2 dels volums i formarien part d'un rotlle de la Torà o Bíblia jueva. Els experts asseguren que es tracta d'una troballa excepcional. Els informes apunten que els textos datarien de finals del segle XIV i de principis del XV i es treballa la hipòtesi que els pergamins podrien haver estat sostrets d'una sinagoga.

0: Informació local.
1: El SEM comença avui el nou cicle de nits musicals del Botànic. En aquest cas, enguany, al pati de Can Ametller es faran els concerts. Dos aquest mes de juny i dos al juliol. El primer, avui, amb Namina and the Barbarians, obertura de portes al pati de Can Ametller a les 8 del vespre. Podeu dur-vos al sopar de Carmanyola, hi haurà taules i cadires. I a un quart de 10 de la nit comença el concert. El preu de l'entrada és de 17 euros, 12 pels socis del SEM, i és gratuïta fins als 12 anys d'edat. L'Esbart d'en Saire fa la festa de final de curs el diumenge a la tarda, l'Escola Balla, al Teatre de la Penny, diumenge a 6:45 de la tarda. L'entrada val 2 euros i la podreu retirar a la taquilla del teatre. A partir de 6:45, aquesta festa, espectacle de ball de final de curs. I a Can Ametller acull l'exposició amb quadres a Miguel Soro, una exposició sobre el Tour de França. Són 30 quadres de gran format que ha fet diferents tècniques, on hi apareixen diferents ciclistes i imatges del Tour de França. Forma part dels actes previs al pas del Tour per la Vila el proper 5 de juliol. L'exposició es pot veure justament fins al 5 de juliol, de dimecres a dissabtes a la tarda i els diumenges al matí a Can Ametller. I durant tot el cap de setmana, des d'avui i fins diumenge, la planta baixa del Molí acull la 8a trobada modelística de Catalunya, amb un taller infantil, campus, exposició, concurs, amb una mirada especial a Itàlia, aquest cap de setmana a la planta baixa del Molí. I també recordem que diumenge torna a haver-hi sardanes, que organitza la grupa, la ballada, el diumenge a les 7 de la tarda a la plaça de la Creu amb la Copla Mediterrània. La farmàcia de guàrdia avui divendres és la Soler, de l'Avinguda Barcelona 51-53, a la carretera. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra,
2: 91.2. Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se m'ha anat la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
3: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
2: Un kit d'emergències?
3: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
4: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
5: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
6: Cal Molí Jove, ja tenim una nova assessoria sobre sexualitat i afectivitat.
7: Ah, sí? El primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8 de la tarda. I serem nosaltres, l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
6: Un espai còmode i confidencial per parlar de tot allò que et preocupa o et genera curiositat sobre sexualitat i relacions.
7: Vine, xerrem i si vols apunta't al taller obert que farem cada mes.
6: T'esperem al Molí Jove.
8: Els divendres, faves tendres.

0: demanen la teva cançó. Els divendres fa les tendres.
1: Te la busca, te la troba,
2: no,
1: i te la posa.
0: Els divendres fa les tendres, amb Judit Herrera.
2: Això m'agrada, eh?
0: Cada divendres, de 5 de la tarda a 9 del vespre, a Ràdio Molins de Rei.

0: Bona tarda, Molins. Són les 4 i 7 minuts d'aquest divendres 20... No, no, no,
1: sí,
0: mentida.
1: Home.
0: D'aquest hem divendres 5 de juny. I això és l'última volta.
1: L'actualitat esportiva ja ha donat unes quantes voltes durant la setmana, però encara en queda una més, i no per repetir el que ja heu sentit a totes les tertúlies, sinó per mirar-ho des d'un altre angle. Us parla Joana Forner i com cada divendres m'acompanya l'Arnau Santero.
0: I com sempre, amb la poca atenció, però el molt de carinyo, que ens regala el David Rius al control tècnic.
1: Avui tenim un programa una mica estrany, perquè haurem d'omplir el temps amb tonteries, bàsicament.
0: Que tampoc és una novetat radical d'aquest programa, siguem honestos.
1: No, però avui tenim una excusa oficial. De manera completament confirmada, ja s'ha acabat la temporada a Molins. Aquest cap de setmana s'han jugat els últims partits, hem tingut algun ascens d'última hora, hem tancat carpetes, hem felicitat equips, hem patit una mica, i ara sí, posem punt i final a la temporada 25-26 dels equips de la Vila.
0: I és dur perquè després de mesos parlant de permanències, ascensos, play-offs, finals, derrotes injustes i victòries històriques, arriba aquell moment en què mires el calendari i dius: bé, i ara què fem? Doncs res, inventar-nos seccions, parlar de coses rares i confiar en que algú ens segueixi escoltant.
1: Però el món de l'esport no s'atura mai. Encara que a Molins ja tanquem la temporada, fora d'aquí les coses continuen i estem a les portes d'un nou Mundial de Futbol, un dels moments més emocionants d'aquest esport.
0: Amb el petit inconvenient que aquest any es juga a un país on no li diuen ni pel seu nom, perquè ja m'explicaràs tu què és soccer. Després tenen els sants nassos de dir-li futbol a un esport on la pilota la toquen amb les mans i van vestits com si anessin a una guerra medieval patrocinada per Doritos.
1: Estem parlant dels Estats Units? Ja tenim aquí també les finals de la NBA i una vegada més l'última volta hem fet de Nostradamus.
0: Sí, perquè com ja vam avançar fa dues setmanes al Molins Connection, les finals enfrontaran al San Antonio Spurs després d'eliminar a Oklahoma City Thunder contra els New York Knicks, que van passar per sobre dels Cavaliers amb un 4-0.
1: Així que també tindrem temps per parlar de bàsquet, de finals, de prediccions encertades i d'aquesta sensació tan bonica que tenim quan sembla que sabem de què parlem.
0: Que no es passa sempre, però quan passa, doncs s'ha de celebrar.
1: Sí, sí. I a més, aquest diumenge tenim eleccions al Real Madrid, per primer cop en 15 anys.
0: Sí, moment històric. Hi ha socis del Madrid que aniran a votar i no sabran si han de portar el DNI, una estampeta de Florentino o directament una autorització paterna.
1: I com que a l'última volta no deixem ningú enrere, el nostre equip de periodisme d'investigació s'ha posat les piles i ha tingut accés a la carta que Florentino Pérez ha enviat als socis abans de les eleccions.
0: Així que, tot i que s'hagi acabat l'esport de Molins, no patiu, perquè aquí encara tenim moltes coses de les que parlar. Som-hi, comencem.

0: Aquesta setmana l'actualitat de Molins serà una mica diferent, perquè com ja hem avançat, podem dir que la temporada s'ha acabat. Ja no queden jornades, ja no queden permanències per certificar, ni ascensos per decidir, ni classificacions que mirar cada diumenge a la nit. Així que avui no venim a explicar resultats, sinó a celebrar-los.
1: Sí, perquè si alguna cosa m'ha après aquesta temporada és que a Molins hi ha més equip competint per coses importants que candidats a Eurovisió, i aquesta setmana doncs tocava fer recompte i donar les gràcies.
0: El dimecres es va celebrar al pati de Can Ametller l'acte de reconeixement als esportistes del municipi. Una trobada molt especial per posar en valor l'esforç, la constància i el compromís de totes aquelles persones que han representat les entitats esportives de la vila durant aquesta temporada.
1: Que és una cosa que a vegades oblidem, però nosaltres aquí volem explicar victòries, derrotes, ascensos, classificacions, però al final darrere de tot això hi ha entrenaments quan plou, hi ha dissabtes sencers en pavellons, desplaçaments impossibles i rentadores a les 11 de la nit i pares fent de taxista més hores que Justo Molinero.
0: Entre els equips reconeguts hi ha l'handbol Molins, concretament el sènior B femení, que va rebre un guardó per la seva gran temporada culminada amb la classificació per a les fases finals d'ascens.
1: Sí, i és molt merescut, i sí que és veritat que al final ens vam quedar a les portes d'aquella, però arribar fins allà ja és una fita enorme. A més, qualsevol equip que aconsegueixi que la temporada s'allargui més del que estava previst perquè continua viu a les eliminatòries, doncs home, ja mereix un respecte automàtic.
0: Perquè hi va haver temps per reconèixer trajectòries personals. El futbol sala va homenatjar tres persones molt importants per al club: Marina Docón, Ruth Castro i Rubén García.
1: I aquestes són les històries que moltes vegades no surten als resultats, perquè sí, els títols estan molt bé, però la gent que passa anys i anys defensant els colors d'un club, ajudant a créixer projectes i a convertir-se en els referents pels més petits, doncs també mereix un aplaudiment enorme. A més, això de dir que aquesta sempre serà casa vostra sona molt bé, fins que apareixen després un diumenge qualsevol per veure un partit i els hi toca pagar el cafè.
0: I acabem amb el Molins de futbol, que també va rebre un reconeixement pel seu juvenil A femení.
1: Que si ja érem a l'escolta el dimecres, imagineu-vos després del que va passar el cap de setmana.
0: Exacte, perquè les juvenils no només van recollir el guardó, sinó que aquest cap de setmana s'han proclamat campiones de Lliga després de guanyar 2-0 a la penya barcelonista Sant Vicenç.
1: I això vol dir una cosa molt important, i és que l'any que ve jugaran a primera divisió juvenil. Que dit així sembla una frase més, però al darrere hi ha una temporada sencera de feina, de partits, d'entrenaments i de créixer juntes com a equip.
0: Per tant, enhorabona a les jugadores, al cos tècnic i a les famílies per aquest ascens.
1: I enhorabona també a tots els equips de Molins que aquesta temporada ens han donat hores i hores de contingut, perquè nosaltres hem vingut aquí cada setmana a explicar què passava, però qui ho ha fet possible han sigut ells. I la veritat és que ens ho han posat molt fàcil amb la quantitat d'ascensos, títols i alegries que han anat acumulant durant tot l'any.
0: I ara obrim la pàgina del bàsquet perquè continuen els quarts de final de la Lliga Endesa. El Barça havia fet els deures en el primer partit amb una victòria contundent a Múrcia per 68-91, però aquesta setmana ha desaprofitat la primera oportunitat per tancar aquesta eliminatòria.
1: Sí, perquè al Palau tothom esperava allò de avui guanyem i cap a semis, però el Lucan Múrcia va decidir que encara no tenia ganes d'anar de vacances. Victòria murciana per 87-90 i eliminatòria empatada.
0: Va ser un partit molt igualat de principi a fi i els visitants van començar millor, liderant per un inspiradíssim David De Julius, que va acabar amb 22 punts, ben secundat per... que... m'ho faig jo sola, sí, sí. Que l'An Martín, que en va sumar 18, i pel Barça els més destacats van ser Toko Shangelia amb 18 punts i Kevin Punter amb 15.
1: I com passa sovint quan hi ha un final ajustat, també hi va haver debat arbitral. Especialment en dues accions amb Vesely de protagonista que van encendre bastant el Palau. Una falta en atac molt discutida i una altra en defensa que va deixar més d'un aficionat buscant explicacions.
0: De fet, aquelles decisions van acabar tenint molt pes en els últims segons. Amb el marcador a 87-90 i poc més de 13 segons per jugar-se. El Barça encara va tenir l'última possessió per intentar forçar la pròrroga.
1: Però ni Joel Parra ni Punter van trobar el triple i quan la pilota no entra, per molta repetició que miris després, el marcador ja no canvia.
0: Així doncs, la sèrie queda empatada i tot es decidirà en el tercer i definitiu partit.
1: Partit que jugarà a Múrcia, amb un pavelló que segurament estarà bullint, perquè alguna cosa tenen clara els murcians i és que si han aconseguit portar el Barça al límit, ara voldran rematar la feina davant de la seva afició.
0: I el Barça haurà de recuperar les sensacions del primer partit si vol ser en aquestes semifinals.
1: Sí, en resum, després del 68-91 semblava que seria una cosa ràpida, però ara tenim un tercer partit que promet emocions fortes. Que el bàsquet, igual que la vida, no es pot donar res per fer d'abans d'hora.
0: Exacte. I, bueno, seguint amb el bàsquet, ens anem a la NBA, que ja hem fet una mica d'espoiler abans de com està la situació. Però és que ja han arribat a les finals. Però com
1: sí,
0: han
1: sí,
0: arribat?
1: Ja estem aquí.
0: Com han arribat en aquestes finals?
1: Doncs la setmana passada encara no s'havia tancat tot, ja que sí que és veritat que ja teníem un dels dos finalistes, que era els New York Knicks, amb aquest 4-0 que van fer a Cleveland. Mm. I, en canvi, quedava per decidir-se l'eliminatòria entre els Spurs i Oklahoma City Thunder, els que venien a intentar revalidar títol. Són els antics campions. Mm. I ja vam avançar fa un parell de setmanes al programa de Molins Connection. Jo, quan vaig anar a aquell programa, ja vaig dir que jo m'esperava un 4-0 dels Knicks, que es va acabar donant.
0: Òbviament.
1: I rere la negativa de tots els participants de Molins Connection, rere la negativa dels experts, que van dir que Oklahoma City Thunder revalidaria el títol, només que arribarien a les finals, sinó que revalidarien el títol.
0: Tu vas dir no.
1: Jo vaig dir que no. Jo vaig dir que confiava molt en Víctor Wembanyama, que si algú podia guanyar-los serien els experts, i efectivament no em va deixar tirat el meu amic francès, I amb unes finals increïbles, amb un Game 7 espectacular, va aconseguir endur-se el títol de final de conferència i l'MVP de les finals de conferència, de fet, portant el seu equip, els Spurs, a les finals.
0: Game 7, eh? Això vol dir que sí, han anat sí. a tots els partits.
1: Sí, sí.
0: Que
1: I
0: fort.
1: A més, hi va ser maco.
0: No, no. Sí, realment van anar bastant ajustats durant tot el partit, o sigui, em sembla molt fort. Però bueno, molt bé, no?
1: Sí, de fet, va ser un partit molt maco de veure, la veritat, perquè portaven ja... O sigui, als experts els ja han fotut pals totes les eliminatòries, però totes, una barbaritat. Ja ho vam parlar, de fet, d'en Bolsonaro contra els Timberwolves, que ens vam inclús queixar de que era excessiu el contacte que tenien contra Víctor Wembanyama, sobretot, que ja va marxar expulsat, de fet, per tornar-se a donar aquestes faltes. I, per altra banda, teníem els Oklahoma City Thunder, que són famosos i reconeguts per el flopping. El
0: Què
1: flopping
0: és
1: quan exageres una falta per tal de que l'àrbitre te la pitin. El que fa Mbappé
0: clar,
1: en tots els
0: dir...
1: partits, el bàsquet està molt mal vist.
0: Vale.
1: Fins que al punt que et poden pitar falta tècnica.
0: Ja si podria estar-ho també en la resta
1: sí.
0: d'esports. Sí. Vale.
1: Doncs en el bàsquet és molt exagerat, està molt mal vist, però a Shai Gilgeous-Alexander se l'ha criticat moltíssim per això, a l'estrella dels Thunder, i de fet a tot l'equip en general. I quan el debat de les finals va començar a ser única i exclusivament aquest, amb recopilacions d'un dels partits d'aquestes finals de conferència en el que es veia que en tots els tirs que va fer Gilgeous-Alexander s'acabava tirant a terra, buscant la falta, va arribar un punt d'exageració que els experts van dir: ens pitareu totes les faltes que fem? Ok, doncs en comptes de fer-te una falteta, que pot ser o no ser falta, com que sé que me la pitaràs, et faig falta. Me la pitaràs igual, no? Doncs te la faig. I llavors va ser un Game 7 molt físic, molt maco de veure. Perquè els equips, jo crec que el que els passava contra el Thunder és que per intentar no fer la falta no anaven de defensar bé. Però la falta li acaben pitant igual.
0: Okay,
1: és com, no anaven prou agressius com per parar-los bé, per por a la falta, i al final els acaben pitant la falta igual. Llavors aquí jo crec que els experts van ser molt intel·ligents i van dir: em pitaràs igual la falta, no? Doncs vaig amb tot.
0: O sigui, va acabar sent més UFC que bàsquet?
1: No, fins a aquest punt. No, perquè no va haver-hi baralles, no va haver-hi res així. Va ser més exagerat contra els Timberwolves que aquí, quasi.
0: Bueno.
1: O sigui, va ser prou d'esto, però es va veure molt de nivell defensiu, moltes... I, bueno, i lo de Wembanyama ja no té cap tipus de sentit. Vaig llegir ahir que ha entrat en el top 10 de jugadors més taponadors de la història dels Spurs a playoffs.
0: Wow.
1: És els primers playoffs que juga.
0: És els primers que juga?
1: Són els seus primers playoffs.
0: I ja marca...
1: I està en el top
0: records,
1: 10.
0: Eh?
1: Està ja dins del top 10 de més tapes a la història dels Spurs. Sent un equip molt important. O sigui, sent un equip que ja ha guanyat finals. En plan, és una barbaritat absoluta la llista. Si la voleu tenir a mà, realment val la pena veure, perquè tots són com números molt iguals. Mires també quants playoffs han jugat cada un, per dir-ho així, i tots són més iguals, i de cop hi ha un. Uau. Sí, lo d'aquest home serà la cara de la NBA. Ja ho va dir, de fet, el mateix... no m'agrada qui ho va dir. Quan van guanyar contra els Timberwolves, Anthony, va ser Anthony, que va dir un... Li van preguntar si creia que seria ell la pròxima estrella de la NBA, perquè té un joc prou semblant al de LeBron James, és també americà i s'està dient que la NBA està intentant buscar una nova cara americana de la Lliga. I la seva resposta va ser: però tu has vist avui Manyava? En plan, tu t'has parat a veure. Tu t'has parat a veure aquest tio.
0: Ja, ja.
1: Llavors, ara estem ja a les finals. Ha guanyat el primer partit els Knicks. A la pista dels experts els hi han robat el factor camp, o sigui que serà una pinta de finals molt interessants. Aquesta nit tindrem el segon partit, a veure si els Knicks el robessin també. Això sí que es tornaria molt boig, perquè se'ls posaria tot de cara per guanyar-les. Veurem si els experts aconsegueixen igualar-ho.
0: Cada quants dies juguen el partit?
1: Entre 2 i 3.
0: És una bruixeria, eh?
1: Sí, o sigui, de fet, la setmana que ve, quan nosaltres fem el programa, ja es podrien haver acabat les finals. En cas de que sigui un 4-0.
0: Clar, però no serà un 4-0.
1: No serà un 4-0.
0: Però
1: si ho fos...
0: Una final 4-0 em sembla molt bèstia.
1: Si ho fos...
0: No, si has arribat a la final és perquè algun partit guanyaràs.
1: No, per això. Però si ho fos, la setmana que ve ja tindríem guanyat a la NBA i segurament faríem un mini especial.
0: Ja us avisarem.
1: Ja ho sabreu. Si no, doncs tocarà esperar-nos a la setmana que ve. Però per horaris ja ens aniria prou bé, que la setmana que ve ja tinguéssim NBA i a partir de la següent, Mundial.
0: No, però la setmana que ve ja podrem parlar d'alguna cosa del Mundial, no?
1: Sí, s'haurà jugat un partit, el partit inaugural. Ara ho parlarem.
0: No, comença l'11.
1: Què s'ha de parlar del Mundial?
0: No? Ah, bueno, clar.
1: Per això, i fem programa el 12.
0: Clar, fem programa el 12.
1: Clar.
0: Perdón. Bueno, en fi, passem una mica del bàsquet,
1: ja n'hem tingut suficient. Ja tornarem la setmana que ve quan estiguin més avançades les finals.
0: Exacte. I ara anem al futbol, que també han anat passant bastantes coses, no?
1: Sí.
0: Bueno, es va jugar a la final de la Champions, que per aquells que us, després que hagin eliminat el Barça, us segueixi interessant què està passant. Va guanyar el PSG després de els 90 minuts, la pròrroga, i en els penals, ja, si eso, van decidir que llavors ja guanyaven.
1: Sí, sí.
0: Que a mi, que una final... O sigui, bona senyal, no?
1: És...
0: Que és prou igualat, no?
1: Sí.
0: Guai, però ostres.
1: Sí, l'únic que va ser una final...
0: Pobres.
1: Dura cap a malament, eh?
0: Per què?
1: De les pitjors finals que recorden, juntament amb la del Tottenham, de fa ja uns quants anys, perquè és que l'Arsenal no juga res. L'Arsenal és un equip molt defensiu, perquè és un equip molt defensiu. Defensen molt bé, molt. Tenen molt bon equip i tenen una defensa, la millor del món, pràcticament. Què passa? Que l'Arsenal va marcar el minut 6 de partit.
0: Fuà.
1: Tu et trobes en una final amb un equip destinat a defensar, guanyant 0-1 al minut 6. Doncs ja, l'Arsenal va dir, jugarà Cristo.
0: Bèstia.
1: Jugarà un altre.
0: Clar.
1: I es van passar els 90 minuts defensant, fins que el 65, tot sigui dit, va empatar el PSG de penal. El PSG no va marcar en tota la final amb jugada. No va ser capaç de marcar. Va acabar guanyant.
0: Això diu molt de l'Arsenal, també.
1: Sí, diu moltíssim de la defensa de l'Arsenal. I, de fet, Ousmane Dembélé va ser qui va marcar el penal, provocat per Kvaratskhelia. Kvaratskhelia, que va ser el millor jugador del partit. I no li van donar l'MVP. Se'l van dur Vitinha. Kvaratskhelia, que per alguna raó està com una miqueta que no acaba de rebre prou reconeixement, perquè quan es va acabar la final i van començar a sortir totes les típiques actualitzacions de la possible pilota d'or i tal, li volien tornar a donar Dembélé. El millor jugador de la final li van donar Vitinha, i Kvaratskhelia per mi ha fet millor Champions, millor final i millor temporada, tant que Vitinha com Dembélé, perquè és que Dembélé ha jugat menys de la meitat de minuts, per exemple, que Lamine.
0: Què?
1: Perquè la Lliga de França és una broma. Això és així.
0: Vale.
1: Llavors, al PSG no li cal utilitzar els jugadors bons. Llavors, vale. Luis Enrique, que no és tonto, no els posa. Els posa els últims 20 minuts perquè no perdin nivell de competició i ja està. Guanyes partits de la Lliga Francesa perquè és com jugar contra els de segona o tercera divisió aquí.
0: Sí.
1: I mira que tampoc el nivell de la Lliga no és res de l'altre món. I llavors, quan arriba la Champions, té tota l'estona els jugadors frescos i bé.
0: És una bona estratègia.
1: A més, se li suma que a la Lliga Francesa els importa una miqueta tot molt poc i a la UEFA menys encara, i els hi permeten aplaçar-se partits quan volen. Llavors,
0: com
1: el PSG,
0: com volen?
1: El PSG, si té unes eliminatòries, ja es va parlar això, però si té unes eliminatòries, per exemple, juga el dimarts contra qui va jugar el PSG? Per exemple, contra el Bayern.
0: Vale.
1: Jugava dimarts contra el Bayern, cap de setmana tenia partit de la Lliga, dimecres contra el Bayern, cap de setmana tenia partit de la Lliga. Doncs els hi treuen aquests partits, els hi aplacen quan no hi hagi Champions. I llavors així no es cansen al cap de setmana. Això s'hauria de revisar, la UEFA no hauria de deixar que això sigui així, però ho deixa.
0: No?
1: Llavors el PSG està en una lliga que és una broma, amb els jugadors descansats i que a sobre no juguen partits entre setmana.
0: Llavors, així clar, qualsevol.
1: Sí, però el que em fa ràbia és que Kvaratskhelia sí que s'ha menjat aquests minuts. Kvaratskhelia és dels jugadors de l'11 titular que, amb qui va sortir a la final, és dels jugadors que més minuts ha fet aquesta temporada. I poses per sobre Dembélé per marcar un penal?
0: Clar, és que a més, si, dius, si hagués marcat de normal, marcat en joc, dius, vale, però si ha marcat de penal, Loki, doncs perquè han decidit que xuti ell, però podria haver xutat qualsevol altre i haver marcat també, potser, saps?
1: Bueno, doncs sí, final que va ser molt avorrida. S'ha de dir que va ser prou divertit veure com... O sigui, hi ha una cosa anomenada en els esports el hate watch, que és quan tu mires un partit esperant que perdi algú dels dos.
0: Vale.
1: O sigui, no t'importa qui guanya, però no tens cap tipus de carinyo en l'equip que guanya, sinó que
0: vols
1: el veus
0: que
1: a veure si perd algú.
0: Claro.
1: Quan, per exemple, com a jugador, com a aficionat del Barça, mires el Madrid perdre...
0: Perquè perdi.
1: Coses d'aquestes. Mm-hmm. I va passar que en un mateix dia es van donar dos dels hate watch més importants d'aquesta temporada, que és aquesta final de la Champions, en el que la gran immensa majoria de futbol anglès odia l'Arsenal.
0: Vale.
1: Més que l'Arsenal, els aficionats de l'Arsenal.
0: Vale.
1: I que, a més, sent l'Arsenal un equip que no guanya, és el que anomenem com l'Atlético de Madrid d'Europa.
0: Vale.
1: Sí, sempre arriba a les finals i no guanya. És la segona o tercera final de Champions que perden. Mai ha guanyat la Champions. La Lliga aquest any finalment sí, però ja venien dos anys de que semblava que tenia la Lliga guanyada i la van perdre a l'últim moment.
0: Vale.
1: Llavors tenies a tota aquesta gent esperant a veure si perdia l'Arsenal, que va perdre. I a la nit teníem el partit Spurs contra Oklahoma City Thunder, en el que tothom volia que perdessin els Thunders i van acabar perdent també. Llavors va ser com a mínim un dissabte entretingut en aquest sentit. S'ha de dir que l'Arsenal ha marxat de la Champions sense perdre.
0: Ah,
1: no ha perdut cap partit.
0: Però ha empatat coses, no entenc.
1: Ha empatat algun, entre ells la final.
0: Clar,
1: però... I llavors els penals tècnicament no compten, però no ha perdut ni un sol partit en tota la Champions i no ha guanyat la Champions, que no hi ha res més d'Arsenal que això. Sí, que
0: amb això
1: tanquem una mica, perquè és com no hi ha mai millor manera de definir què ha fet l'Arsenal aquesta temporada que això, no perdre cap partit de la Champions i igualment no guanyar-la.
0: És una molt bona definició per a aquest
1: sí.
0: grup.
1: Sí, sí.
0: Bueno, en fi, seguim avançant.
1: Sí.
0: Això és una notícia d'última hora?
1: Sí, això ha sortit fa una hora, exactament.
0: Perfecte. Lamine Yamal guanya millor jugador de la Lliga de la temporada.
1: Sí, li han donat el premi fa cosa d'una hora, s'ha anunciat a les xarxes de la Lliga que Lamine és el millor jugador d'aquesta temporada. És correcte.
0: És així. Sí, sí.
1: Ha sigut el millor jugador del millor equip, juntament segurament amb Pedri, cosa que li... podria arribar a ser una cosa definitiva en cas que Espanya guanyi el Mundial. Perquè el que estàvem parlant abans d'aquesta final de la Champions, que ha sigut una merda, tal,
0: sí.
1: i aquestes possibles pilotes d'or, que no està del tot clar qui la podria guanyar, ens deixen una situació en la que el guanyador de la pilota d'or probablement serà...
0: De l'equip que guanyi el Mundial.
1: De l'equip que guanyi el Mundial. Llavors, això li dona esperances a tots els equips, que, o sigui, tots els jugadors que no siguin del PSG, per poder guanyar la pilota d'or. Si per casualitat de la vida guanyés França, se l'emportaria Dembélé.
0: Sí, aquí no hi ha
1: dubtes. Si la guanyés Portugal, se l'emportaria Vitinha, coses d'aquestes. Però si la guanyés alguna selecció en què el seu millor jugador no sigui del PSG, Espanya, Argentina... Sí, seleccions d'aquestes,
0: sí.
1: Alemanya...
0: Sí.
1: És molt probable que la pilota d'or se l'acabi induent qui faci millor mundial. Si a més li sumem aquest premi a millor jugador de la temporada de la Lliga, a Lamine, això el podria, per
0: podria
1: exemple, diferenciar de Pedri,
0: sí.
1: de tota la resta d'espanyols en cas que guanyessin el Mundial.
0: Però sempre es premia molt a les posicions més de davant,
1: sí.
0: no? És una mica injust. Perquè pot
1: sí.
0: ser molt bon defensa
1: són,
0: i ser molt bon jugador.
1: Normalment són les posicions més diferencials. Un dels últims defenses que va guanyar la pilota d'or va ser precisament gràcies al Mundial, Maldini, com a defensa, perquè va guanyar el Mundial amb Itàlia i va ser el millor del Mundial perquè va ser clarament diferencial. Sent defensa, però va ser diferencial. Llavors, és molt difícil ser diferencial sent un defensa.
0: Ja. Llavors, bueno, no sé que siguis el puto amo...
1: Aquesta mateixa conversa que estem tenint és una que es té recurrentment quan Benzema va guanyar la pilota d'or pel Madrid. Va quedar, no sé si segon o tercer Courtois, i moltíssima gent opina, jo entre ells, que aquella pilota d'or se la mereixia més Courtois sent porter que Benzema de davanter.
0: Com a porter, pots guanyar la pilota d'or?
1: Sí, sí, ja s'ha guanyat la pilota d'or com a porter.
0: Que fort, això
1: I
0: no
1: de
0: sabia.
1: Fet, aquella temporada se la mereixia Courtois. Perquè la Champions ha guanyat el Madrid per Courtois.
0: I és que clar, un defensa també pot tenir aquest rol,
1: completament.
0: En plan, pots marcar la diferència entre que el teu equip guanyi o no.
1: Exacte.
0: Si ets sempre tu el que evita els gols, per
1: Exacte.
0: Exemple, saps? Bueno, en fi, perdó.
1: No, està molt bé.
0: Eso, que pot ser molt bo per la Mina ara mateix, això de cara a una possible pilota d'or.
1: Per favor.
0: Però bueno, entrem en aquest moment de l'any tan divertit que és el mercat de fitxatges.
1: Oh, que bé, que bé.
0: Que ens encanta, perquè comencen a haver moviments molt entretinguts. I ja tenim una llista dels primers moviments que es comencen a haver.
1: Sí, els afegim al fitxatge d'Anthony Gordon, que ja el vam passar
0: la setmana passada.
1: I el que em sembla a mi més interessant... de tots els que han sortit aquesta setmana, és el fitxatge d'Íñigo Pérez al Villarreal.
0: Doncs sí, és l'exentrenador del Rayo, que de fet té un joc molt interessant, que ara està en el Villarreal, cosa que posa el Villarreal en una posició molt bona, ja ho ha estat aquesta temporada, en una posició molt bona, però el podria arribar a posar fins i tot en possible candidat a barallar el títol.
1: Doncs sí, ja nosaltres vam dir el primer dia de temporada que aquest any el Villarreal anava molt fort, que podia arribar a quedar tercer, ho vam encertar, el Villarreal ha quedat tercer, i ha fitxat a Íñigo Pérez, que és un dels millors entrenadors de la Lliga. És un dels que millor joc proposa, dels que més li han complicat les coses a equips com el Barça, que és un altre equip que proposa. Perquè jugar bé, per dir-ho així, contra equips com Getafe, inclús podria arribar a ser el Madrid, que qualsevol equip que li proposi, el Madrid prefereix quedar-se tancat enrere que no proposa ell. Doncs el Rayo, com a equip que proposa, jugant contra altres equips que proposen, ha acabat mantenint la possessió.
0: O sigui,
1: sent el Rayo.
0: Sí, que tampoc és d'allò...
1: Ara li poses aquest entrenador al Villarreal, que és un equip que tenia molt bon equip, molts bons noms, i potser el que li faltava una miqueta era això, proposar, tenir coses. Si ajuntes aquestes dues coses amb un equip que porta ja dues temporades de Champions i aquesta temporada s'ha aconseguit colar el tercer, igual, si això surt bé, perquè clar, ha de sortir bé, si això surt bé, el Villarreal l'any que ve tornarà a estar allà.
0: Que sempre entra el factor de que realment doncs, entrenador i jugador s'entenguin i realment acabi funcionant. Però, ostres, és una barreja que té bona pinta.
1: Sí, sí, molta.
0: Que apunta maneres, diguem-ne.
1: Sí.
0: Però, bueno, no és l'únic moviment que ha hagut. També Febas?
1: Sí,
0: Febas,
1: sí.
0: Febas s'anirà al Celta i ha sigut dels millors jugadors de l'Elx.
1: Sí, discutir entre ell i Affengruber, la veritat, però Febas és qui dirigia al mig del camp de l'Elx, també un altre equip que ha proposat molt, després no li ha acabat sortint les coses.
0: Però bueno, ho han intentat.
1: Però va fer una molt bona primera volta i era ell qui proposava el joc. Se'n va al Celta, equip de Champions, serà de Champions d'Europa, Europa League, per segona temporada consecutiva, també, i pot ser un fitxatge prou interessant.
0: Doncs sí. I bé, com ja vam comentar, crec que la setmana passada, Mitchell marxa del Girona i s'anirà a entrenar l'Ajax.
1: Doncs sí, ja ho vam avançar també la setmana passada, que tot apuntava a que acabaria aquí, s'han acabat donant els fets, o sigui que a veure com li van les coses a l'equip holandès.
0: I també hi ha dos moviments... Tres moviments amb destí Real Madrid... que no estan totalment confirmats pel club com a tal, però sí que és bastant... ja se sap bastant, han fet proves físiques i tot, o sigui, realment sembla que tot apunta que sí, que són Dumfries, arribaria al Madrid i ve de l'Inter de Milà, i Konaté, que ve del Liverpool. I com ja sabíem, bueno, ja sabíem fa dies que es diu... Mourinho tornaria al Madrid.
1: Sí, de fet, aquesta setmana està sent molt boja en context Madrid, perquè és la setmana de les eleccions, ho parlarem amb una miqueta més de calma a la segona part. I de fet, ahir a una entrevista a Florentino Pérez ja va confirmar ell que si acabava sent ell president, si continuava sent president,
0: que
1: més ben dit, Dumfries, Konaté i Mourinho serien 100% jugadors del Madrid, ja ho tenen tot parlat i firmat, o sigui, només faltaria la confirmació de Florentino al càrrec perquè aquests tres vinguessin. Sí que és veritat que a l'anunci de Mourinho ha donat moltes voltes, perquè Mourinho encara té contracte amb el Benfica, i quan va anar l'altre, Enrique Riquelme, que és l'altre candidat a presidència, va anar a l'Hormiguero, va presentar que si ell guanyava fitxaria Haaland, i alhora va emetre un comunicat Florentino com per intentar-ho opacar, dient que Mourinho ja estava fitxat, i va penjar un vídeo amb Mourinho amb la samarreta del Madrid que deia que sí. I Mourinho, perquè no el fessin fora, suposo, el Benfica, per no acabar malament, va com enviar una notificació al Benfica dient que aquell vídeo s'ha fet amb intel·ligència artificial. O sigui, s'han donat com moltes coses estranyes.
0: Rarete.
1: També per compensar aquesta entrevista d'Enrique Riquelme, Florentino va anar el dia següent, que és ahir, a fer una entrevista en la que va dir que tenia preparada una oferta secreta que et dirà aquest dimarts, en el que semblava portava tota la setmana dient que seria un fitxatge increïble, l'estrella, no sé què, que acabarà sent una oferta. O sigui, ell no té el fitxatge tancat, sinó que si guanya ell enviarà una oferta a aquell equip,
0: vale,
1: de 150 milions d'euros, que seria el fitxatge més car de la història del Madrid, sense comptar primes de fitxatge, però això ja són altres temes.
0: Sí.
1: En la que va dir que seria d'un equip de Champions, que no és un equip de la Premier, no seria un equip anglès,
0: vale,
1: i que en principi, com els jugadors que li van preguntar, van dir tots que no. Sent les estrelles del Bayern de Múnich, com Olise i Kane, sent Dembélé, jugadors del PSG, va dir tots que no.
0: Però què dirà? És que,
1: però,
0: si no, no ho vendria com a secret.
1: Exacte.
0: Si li dius, serà aquest? I et diu, sí.
1: La cosa és que Florentino està intentant fer una miqueta el que va fer amb Figo,
0: sí,
1: que és dir que tenia una oferta, no sé què, que revolucionaria tot, i Figo va dir no, i sí.
0: Llavors
1: vol intentar tornar a fer això perquè ha dit que és un jugador que juga per la dreta. Estava com tot enfocat a dir que podia ser Lamine, bàsicament. Però fa cosa de...
0: Hauria dit que no, jo crec.
1: No,
0: però bueno, vale.
1: Fa cosa de 25 minuts. Fabrizio Romano ha penjat a les seves xarxes dient que aquesta oferta secreta serà per Olise, a l'extrem dret del Bayern de Múnich, un dels que li van preguntar i Florentino va dir que no. O sigui que tot apunta a que aquesta oferta, recordem,
0: oferta
1: serà per Olise. El seu club, per això, el febrer va dir que no el vendria per menys de 200 milions. O sigui que,
0: o sea, que...
1: 150 al principi no haurien de fer-ho. Però ja veurem, ja sabem com
0: sí,
1: és.
0: Sí, tot això s'ha de confirmar i hem de passar primer per les eleccions, que en parlarem d'aquí una estona. Com que no? Ui, sí, clar, no, sí. Parlem-ne ja, perquè si no, no ens donarà temps.
1: Sí.
0: Però no vols fer ni una petita passada pel Mundial, no hem dit res.
1: Sí, la setmana que ve comença el Mundial,
0: sí,
1: com hem dit, ja s'haurà jugat a l'inici, el partit inaugural del Mundial, i volem escalfar una miqueta de motors. Queda una setmana, començarà tot, 7 dies, hi han alguns canvis de format, hi han moltes més seleccions que fa 4 anys, cosa que farà que la fase de grup serà una miqueta més avorrida, perquè
0: sí,
1: veure's un Cabo Verde Curaçao a les 5 de la matinada...
0: No cal mirar-se tots els partits, bueno, Arnau?
1: Bueno, ja ho veurem. També s'ha de dir que santa merda de país que és Estats Units, perquè sí, ens han afegit coses com que els descansos seran més llargs, en comptes de 15 minuts arribaran gairebé la mitja hora per poder fer concerts entremig, perquè són americans.
0: Però...
1: Hi haurà 2 pauses d'hidratació que en comptes de ser de 3 minuts seran... Podrien arribar a ser de 10, espero que no.
0: Però llavors els partits duran 3 hores.
1: És horrorós. I, de fet, canviaran els himnes. A l'inici de tot sempre es posava tots els jugadors en fila davant de la tribuna amb les 2 banderes gegants. I ara la cosa canviarà i es farà com una espècie d'espectacle al mig del camp. Són americans.
0: Putos americans.
1: A més, el pitjor és que no els agrada el futbol. O sigui, és
0: clar,
1: horrorós.
0: No entenc.
1: És horrorós tot això que està passant.
0: Que ens deixin en pau,
1: no passa
0: al
1: res.
0: Joc.
1: L'única cosa bona que han fet els americans, un americà concretament, és la cançó del Mundial. Perquè sí, ja us vam presentar sí, quina era la cançó oficial del Mundial fa un parell de setmanes, que era aquesta nova cançó
0: més
1: de Shakira.
0: Sí.
1: Però és una puta merda la cançó. No enganyarem a ningú.
0: Arnau.
1: És terrible.
0: La puca.
1: I ha hagut d'arribar iShowSpeed, que és un streamer, que ja fa 4 anys va fer una cançó sobre el Mundial que no era especialment bona, però aquest any sí que ho ha fet, sí, sí que ho sembla. Aquest any s'ha de dir que la cançó que més dona vibres de cançó del Mundial és aquesta. De fet, ha sortit com una espècie de minivídeo de com quedaria la intro del Mundial amb aquesta cançó i realment dona totes les vibres del Mundial. Escoltem-la. És molt llarga, no l'escoltarem sencera, però escoltem una miqueta i ja direu vosaltres si això és Mundial o no és Mundial.

0: última volta. Els esports de Molins, del món i alguna tonteria més.
1: I ara sí, entrem en una de les històries més surrealistes de les últimes setmanes, perquè després de 15 anys sense eleccions reals, el Real Madrid, Florentino Pérez, ha convocat comicis a la presidència del Club Blanc. I això, dit així, ja sembla una notícia històrica, perquè hi ha socis del Madrid que pràcticament no recorden què és una urna, sinó és perquè l'han vist en el col·legi electoral envoltada de senyores molt enfadades.
2: I és que el Madrid portava tants anys sense eleccions que votar ja semblava una tradició exòtica, com menjar calçots o acceptar que un àrbitre s'ha equivocat a favor teu. Durant anys, Florentino ha estat com si fos una institució eterna, una barreja entre president, constructor, emperador romà i senyor que decideix coses en un reservat sense que ningú li pregunti gaire.
1: Però aquest any la cosa ha canviat. Després d'una temporada molt complicada, sense grans títols, amb el vestidor trencat, baralles entre jugadors, tensions internes i una roda de premsa que va tenir de tot, Florentino va anunciar que hi hauria eleccions. Una roda de premsa, per cert, on també va tenir temps de carregar contra l'ABC i anunciar que es donava de baixa del diari.
2: Que és una cosa meravellosa, perquè tu convoques eleccions al Real Madrid i, enmig d'un incendi institucional, el missatge que queda és «Mañana me doy de baja de l'ABC». És la cosa més florentino possible. És com si César hagués tornat al Senat per parlar de l'imperi i acabés queixant-se de que el pergamí li arriba tard.
1: Les eleccions seran aquest diumenge i els dos grans candidats... Bueno, els dos grans noms són Florentino Pérez, que opta a continuar al capdavant del club, i Enrique Riquelme, l'empresari que ha decidit desafiar-lo després de més d'una dècada sense competència real.
2: I com que l'última volta no deixem mai a ningú enrere, no. El nostre equip de periodisme d'investigació, que cada setmana és més potent i sobretot més preocupant, ha tingut accés a un document exclusiu.
1: Una carta de Florentino Pérez que hauria enviat als socis... que em moro, ja està, del Real Madrid per demanar-los el vot abans de les eleccions d'aquest diumenge.
2: És una carta profunda, institucional, plena de madridisme, de valors, de queixes de l'ABC, de Negreira, de por als podcasts i d'aquella sensació que l'avi ha agafat el micròfon al dinar de Nadal i ningú s'atreveix a treure-li.
1: Així que parem atenció perquè aquesta és la carta de Florentino Pérez als socis del Real Madrid.
2: Queridos socios, abonados, compromisarios, madridistas de bien, señores con puro, niños que aún creen que Vinicius acabará una jugada tomando una buena decisión y demás patrimonio espiritual de España. Me dirijo a vosotros en un momento histórico para nuestro club. Histórico porque hemos decidido celebrar elecciones, que es una cosa que no hacíamos desde hace tantos años que algunos pensabais que el presidente del Real Madrid se elegía por derecho divino, por herencia o porque un notario aparecía cada 4 años en mi despacho, me miraba a los ojos y decía: «Don Florentino, todo correcto, puede usted seguir mandando». Y la verdad, no ibais de todo descaminados. Pero esta vez hay elecciones, de verdad, con urnas, papeletas, avales, campaña y todas esas cosas tan bonitas que tiene la democracia cuando no se usa demasiado. Yo siempre he creído en la democracia, ¿eh? Mucho, profundamente. Siempre que el resultado sea razonable, ordenado y coincida conmigo, claro. Sé que algunos estáis preocupados. Lo noto en el ambiente. Lo noto en la prensa. Lo noto en los murmullos. Lo noto cuando bajo al palco y ya no me aplauden con la misma fuerza que antes. Y sobre todo también lo noto porque el ABC, un periódico que yo antes respetaba mucho, muchísimo, casi como una institución, una rectificación bien hecha, ha decidido atacarme. Y yo lo dije en rueda de prensa y lo repito aquí. Mañana me doy de baja del ABC. O Medilla, no lo sé. Me apuntan estas cosas los chicos del despacho. Pero yo me doy de baja, ¿eh? Rotundamente. No voy a permitir que un periódico que leen personas de mi edad me falte el respeto a mí, que soy una persona de mi edad. Porque una cosa os digo. Yo estoy perfectamente, ¿eh? Se ha dicho que estoy mayor, que estoy cansado, que estoy nervioso, que ya no controlo el club... que convoco ruedas de prensa 11 años en 11 años y cuando salgo parece que he visto un fantasma en forma de editorial. Pero eso es mentira. Yo estoy fuerte, estoy ágil, estoy mejor que nunca. Esta mañana, de hecho,

0: Però tanquem aquest tema.
1: Tanquem
0: aquest tema. I tornem als esports de la vila. On no hi ha esports de la vila. S'ha acabat, s'ha sí. acabat. Ja no podem seguir fent aquesta secció. Ens haurem de buscar la vida. Perquè la temporada s'ha acabat i molts pares encara estan decidint a quin casal d'estiu portaran els seus fills, que és el moment més complicat de la temporada.
1: Sí, anava a dir, jo crec que és la decisió més difícil que hi ha. Però bueno, com que a la vila no hi ha gaire moviment, si sortim d'ella, què podem trobar aquest cap de setmana o aquesta pròxima setmana?
0: Doncs com hem dit abans, avui a la nit es jugarà el Game 2 de les finals de l'NBA.
1: Sí.
0: Encara al camp dels experts. Jo crec que ara és el moment, tenim 5 minuts per intentar fer entendre com funcionen les finals de l'NBA. Perquè
1: sí, per
0: la gent que ens escolti, que ens hagi escoltat avui, que escoltarà el Molins Connection la setmana que ve, a nosaltres també la setmana que ve, i si cas, la següent setmana, igual es munten un lío.
1: Jo crec que són molts dies d'escoltar-nos, eh?
0: Exacte.
1: No sé jo si tenim tanta gent que ens escolti.
0: Les finals de l'NBA funcionen al millor de 7.
1: Vaya tonteria.
0: El millor de 7 vol dir que el primer que guanyi 4 partits guanya.
1: Sí.
0: Com a màxim es podrien jugar 7 partits.
1: Sí.
0: S'entén
1: perfecte. Sí, millor de 7.
0: Perfecte. Doncs es juguen 2 partits al camp d'un, 2 a l'altre. 2-1.
1: I així, anem i tornem, així. Perfecte.
0: Exacte.
1: Així no han de fer tants avions.
0: Exacte, perquè juguen partits molt seguits, com hem dit abans, cada 2 o 3 dies.
1: Vale.
0: Llavors, el primer partit l'han guanyat els New York Knicks a San Antonio.
1: Que és la casa dels altres.
0: Sí.
1: Dels experts.
0: Exacte. Llavors, què vol dir això? L'avantatge inicial la tenien els experts, ja que al ser 7 hi ha un equip que juga més partits a casa que fora.
1: Sí.
0: En aquest cas, els San Antonio
1: Spurs. Els Spurs.
0: Perquè a la classificació total de principi de temporada, per dir així, la classificació de la temporada, havien quedat per sobre.
1: Ah, vale.
0: Llavors, això és qui...
1: Guanyen l'avantatge. Vale.
0: Guanyen l'avantatge.
1: Té sentit.
0: Completament. Llavors, com que ha guanyat Knicks, ara els hi ha robat el que es diu el factor camp. Com
1: sí,
0: que han guanyat
1: que
0: ja un
1: partit
0: a fora... Si tothom guanya la resta de partits que juga a casa, guanyarien els Knicks.
1: Vale.
0: Sí?
1: Sí, sí té sentit.
0: Doncs avui es jugarà el Game 2, encara a casa de San Antonio. Per això abans hem dit que és molt important que...
1: Que guanyin aquest,
0: que guanyin
1: perquè si no
0: ells...
1: perden totalment...
0: Exacte. Vale. Es plantarien amb un 0-2 havent de jugar a fora.
1: 2 partits, vale.
0: Que de fet és com va guanyar els New York Knicks el 4-0. Van guanyar els 2 partits a fora a casa de Cleveland i llavors van...
1: Van guanyar els altres dos a casa, sí, i ja ho tenen fet.
0: Exacte. Yeah. Llavors, partit importantíssim pels experts, avui a la nit, si no m'equivoco, a les 2:30.
1: 2:30.
0: Sí. 2:30. Jo no crec que estigui despert.
1: Home, no estaràs despert.
0: Però ja el veurem repetit i ens informarem de tot el que calgui per explicar-vos-ho.
1: O si l'has de mirar, a mi no em desperta.
0: La setmana que ve us ho explicarem tot, no patiu. I la setmana que ve també us parlarem, òbviament, del Mundial. El Mundial, el qual és un partit prou maco perquè és el mateix partit inaugural que fa, si no m'equivoco, 8 anys. Quan...
1: O sigui, fa 2 Mundials.
0: Fa 2 Mundials, perquè enfronta entre ells a Mèxic, ja que tot i que el Mundial sigui d'Estats Units...
1: És Estats Units, Mèxic i Canadà.
0: És Estats Units, Mèxic i Canadà, efectivament. I o sigui, la inauguració és Estats Units, és a Mèxic.
1: Ai, que monos!
0: Llavors començarà jugant Mèxic.
1: No sabia que la inauguració
0: sí.
1: era allà.
0: Sí, jo crec que la inauguració, com tot l'espectacle i tal, als Estats Units faran coses, però el primer partit, a partir d'inaugurar, la juga a Mèxic.
1: Que monos!
0: Llavors serà xulo de veure. Això serà el dia 11.
1: Efectivament.
0: Dijous 11 a la nit.
1: A la nit. Que això vol dir que el dia 12 us explicarem tot. Així
0: exacte,
1: que la setmana que ve a escoltar-nos.
0: I a més, lo maco d'això, entre cometes, és que els partits que juguen a Mèxic són els que juguen a millor hora per nosaltres.
1: Sí.
0: Llavors...
1: Sí? Per què?
0: Sí. Perquè als Estats Units, crec, si no m'equivoco, es juguen com tots a les 5 del matí, perquè els juguen com a la nit d'allà i els de Mèxic els juguen com a la tarda d'allà.
1: No?
0: I llavors a nosaltres ens cauen una mica millor. Hi ha partits que ho han com intentat fer perquè els equips que juguin a una bona hora del seu país local, ho han com intentat posar així, però serà complicat, serà complicat.
1: Home, és que quadrar això, tenint en compte que venen països de gairebé totes les zones horàries, és complicat. A més, si et juga un Austràlia contra Perú, doncs quadrar els horaris una mica difícilet, saps?
0: Exacte. Ja ho anirem veient, ens queden encara moltes setmanes en les que l'únic tema que podrem parlar serà el Mundial.
1: Sí.
0: Però si no voleu saber res de tot això aquesta setmana, no patiu, perquè s'està celebrant la Patum a Berga. Està sent espectacular. Podeu anar a desconnectar dels esports, a prendre pel cul.
1: A ofegar-vos enmig d'una marea humana.
0: Exacte, tot el cap de setmana per fer-ho. Qui no ho podrà fer és Marc Bernal. que l'any passat estava al palco i aquest any està concentrat amb la selecció espanyola. Deu estar tenint un fomo, el pobre noi.
1: Pobret. Ja, deuen sortir-li els vídeos aquests a Instagram que no ens paren de sortir nosaltres. Però bueno, ara sí, arribem al final del programa d'aquesta setmana, una setmana que ja fa olor estiu, ha marcat a fitxatges, a seleccions i a presidents que descobreixen que també s'han de presentar a les eleccions de tant en tant.
0: Exacte, les competicions es van acabant, però l'esport no descansa mai. No. Hem repassat aquestes finals de la NBA que ens prometen moltes emocions fortes, perquè quan arriba el juny als Estats Units només hi ha dues opcions. O veus bàsquet o veus gent parlant de bàsquet.
1: També hem comentat el camí del Barça a la Lliga ABC amb una eliminatòria contra el Múrcia que s'ha complicat una mica més del que alguns esperaven.
0: I és que el bàsquet, igual que la vida, després d'un 68-91, no pots començar a reservar taula per celebrar res. Primer s'ha de guanyar l'últim partit.
1: També hem mirat cap a Europa amb aquesta final de la Champions, que ja té campió després de pròrroga i penals.
0: I mentrestant el mercat de fitxatges ja ha començat a escalfar motors.
1: També hem parlat una mica del Mundial, que ja començarem a comentar més la setmana vinent.
0: Així que aquí tanquem una altra setmana. Divendres vinent ens veiem, com sempre, a les 4 i tornarem amb una nova última volta.
1: Òbviament, li agraïm al David Rius que una setmana més ens ha acompanyat minut a minut des dels botons.
0: Això ha sigut tot per avui. Nosaltres som Arnau Santero i Joana Forner i això ha estat l'última volta.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Comencem parlant d'un incendi, 18 dotacions dels bombers treballen per apagar el foc en una nau de Montesa Onda, el polígon industrial Torre del Rector a Santa Perpètua de Mogoda. Allà hi ha el nostre company de Vallès Visió, Albert Maspons. Bona tarda, Albert.
4: Molt bona tarda. Doncs segueixen les tasques que estan fent els bombers per intentar extingir aquest incendi que s'ha originat ara fa pràcticament dues hores. L'avís s'ha donat quan faltaven dos minuts per les 3 de la tarda. Des del primer moment, una de les dificultats amb la que s'han trobat els cossos d'emergència, els bombers, ha estat el vent que està bufant en aquesta zona del Vallès, que els està dificultant molt les coses i, de fet, aquesta és la seva principal preocupació per poder apagar directament aquestes flames. Des de Protecció Civil es recomana tancar portes i finestres d'aquells veïns que els hi pot arribar al fum. Això sí, han avisat que no hi ha cap mena de risc químic.
3: Moltíssimes gràcies, Albert. Gràcies per la feina. Estarem molt atents a veure com evoluciona aquest foc. Més qüestions. Els Mossos demanen a la ciutadania que programin el temps, els desplaçaments i s'informin sobre les restriccions de mobilitat per la visita del Papa a Lleó 14 a Barcelona la setmana vinent, un dispositiu policial que desplegarà més de 5.000 agents i un dels més grans i rellevants que s'han desplegat mai a Catalunya. Planteja, per exemple, nivell 4 sobre 5 d'amenaça terrorista i estarà coordinat perquè, evidentment, hi hagi seguretat. Joana Salamanya fa aquestes recomanacions a la ciutadania.
5: Comportarà, sí o sí, problemes de mobilitat que intentarem minimitzar al màxim i en aquest aprofito aquí per demanar que la gent també planifiqui els desplaçaments, miri els mitjans de comunicació, miri les xarxes socials, que hi ha tots els consells de seguretat relacionats amb els desplaçaments, transport, utilització del transport públic.
3: Precisament la visita implicarà un reforç important al transport públic els dies 9 i 10 de juny, tant a Barcelona com a Montserrat, on també hi serà Ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies i Tram incrementaran l'oferta de freqüències i disposaran operatius especials d'atenció i regulació de fluxos als principals punts de concentració. En el cas de la visita del Pontífex a Montserrat es preveu una afluència de 8.000 persones i 386 periodistes acreditats. Darrer punt, el grup Buhos acaba de publicar No hi ha pla B, una nova cançó de pop vitalista i accelerat que compta amb la col·laboració especial de l'Eire Díaz, l'exvocalista de l'Oreja de Van Gogh, ara en solitari.

0: Informació local.
1: Els timbalers del Camell organitzen la tremolinada, la segona trobada de percussió. Es farà demà a la tarda. Començaran amb un cercavila pel centre del municipi, en quart de set, els timbalers i les nou colles convidades. Hi haurà després a la plaça de la Llibertat la resta de l'activitat. Primer hi haurà lluïment de les diferents colles a partir de dos quarts de vuit. A dos quarts de nou comença un bingo musical. També hi haurà barra amb entrepans i beguda. I a partir de les 11, música amb DJ. Demà, tremolinada amb activitat central a la plaça de la Llibertat. I els matossers, que també organitzen per demà dissabte a la tarda una activitat d'inflables pels infants de la vila. Es farà al pati de l'escola al Palau demà entre les 6 i les 8. És una activitat gratuïta. Oferiran berenar gratuït també pels infants i instal·laran una barra de bar per les famílies acompanyants. Demà a la tarda, proposta dels matossers. I el Joc de Molins, que torna amb la seva setzena edició amb el format d'exploració del municipi. L'Ateneu Moleia presenta aquesta nova edició d'aquest concurs de preguntes que combina enginy, observació i coneixement del municipi. El joc es farà entre el 10 i el 20 de juny i constarà d'una seqüència de reptes diaris que posen a prova la capacitat de deducció i el coneixement del municipi. Doncs comença dimecres de la setmana que ve, fins al 20 de juny. Hi haurà 12 preguntes en 10 dies i hi haurà 24 hores per respondre a cada una de les preguntes. Es pot fallar només dues preguntes i la persona guanyadora s'anunciarà durant la revetlla de Sant Joan i el joc s'hi pot jugar en parella. Si voleu participar, hi heu d'enviar un correu a eljoc@molei.cat amb la resposta a la primera pregunta i ja sereu participants. I la primera pregunta és: en quin edifici es troba la biblioteca municipal? Per participar, heu d'enviar la resposta a eljoc@molei.cat. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la farmàcia Soler. Està a l'Avinguda Barcelona 51-53, a la carretera.
2: Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra, Ràdio Molins de Rei.
3: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
4: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
3: Doncs truquem ara mateix.
5: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
6: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.
7: Tens dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
8: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
7: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, ven a la nova assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
8: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
7: Informa't al Molí Jove.
9: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
10: El mundo ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Y la música también.
11: Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
12: Stereo Pop, amb Christian Vela. Els dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

Arrenca el programa més participatiu dels divendres, on vosaltres sou els protagonistes. Truqueu al 93-668-6161 i demaneu la vostra cançó preferida. Podeu guanyar un pastís. Els divendres, Faves Tendres, amb Judit Herrera.

0: Bona tarda, amics i amigues de Ràdio Molins de Rei, i benvinguts un divendres més aquí als estudis de Ràdio Molins de Rei. I el programa ja sabeu com es diu i no fa falta que us ho digui. Us dic divendres i sabeu que esteu els divendres faves tendres. I la que us parla, la que sempre us parla, i la que xarra pels descosits, la Judit Herrera. Saludem també al màquina que està al control, en David Rivers, que també nosaltres som internacionals. David River, welcome to the radio Molins de Rei. Are you ready? Oi, are you ready? Yes. Tell me the call. The em sembla que es diu així, eh? Ai, no em feu cas perquè encara estic començant a aprendre anglès. Passa'm la trucada, si us plau. Aviam qui és el valent que ha trucat primer.
1: Bona tarda, senyora Judit.
0: Oi, el valent.
1: Judit.
0: Tell me. Tell me. Però digues. Què?
1: Res, que ja saps qui som, no?
0: Sí, el Josep Xis.
1: Sí, el JV.
0: Sí, perquè és quesada i formatge és Xis. Josep Xis. Sí. Què tal, quesada? Com estàs?
1: Jo bé.
0: Torna a fer calor.
1: No tan bé com tu, però bé.
0: Jo sí. Molt, mira, estic molt contenta jo, aquí, sí. Saps? Avui li deia al David, tinc una son com els mexicans, tu, que quan fa
1: sí,
0: un...
1: et
0: quedaries a casa a dormir al sofà, eh? I jo amb un ull dic, aviam si una vegada em va passar, eh? Que em vaig quedar dormint i vaig fer tard a la feina. Vaig arribar una hora més tard, eh?
1: Mentre no et quedis dormida al tren...
0: No, el tren no. El tren, ja et puc assegurar que no dormiria al tren, eh? No me'n fio jo, no me'n fio. Quesada.
1: Digue'm.
0: Què has demanat avui? Aviam, porta't bé.
1: Avui?
0: Eh? Sí.
1: Loquillo.
0: Loquillo. Saps que jo vaig conèixer el Loquillo?
1: Ah, sí?
0: Sí, vaig anar a un concert que va fer ja fa molts anys d'això, eh? El tio va retrasar el concert una hora. Em vaig cagar amb tot, eh? Quan el vaig veure allà, vaig dir, bueno, i aquest tio que es pensa? Hombre, ja està bé. Allà una hora de peu, tu, esperant que sortís a cantar. No pot ser, no pot ser. I quina cançó vols del Loquillo?
1: Cuando éramos los mejores.
0: Cuando éramos los mejores, no?
1: Sí.
0: Los mejores. No cal que en diguis a qui la dediques, eh? Faré un cortar
1: pues
0: i pegar.
1: La llista, com sempre.
0: Sí, però primerament venen les
1: sí.
0: Les conductores de la línia 1 i 2, que és la Sandra i la Mireia, pot ser?
1: Sí.
0: Vale. Doncs que aquestes noies seran famoses a Molins de Rei, eh? De veritat, eh? Alguna cosa que vulguis comentar? Alguna xafarderia del poble?
1: No. Em vas escoltar ahir el... que vaig estar parlant amb el...
0: Con
1: el Ferro.
0: Amb qui?
1: Con el...
0: Ah, amb els representants de l'Ajuntament.
1: Sí.
0: Pues la veritat que no et vaig escoltar.
1: Claro.
0: No, és que vull dir, aquestes intervencions s'han de mesurar. Perquè de vegades posen molta palla pel mig i no diuen res, absolutament res. Saps el que vull dir?
1: Pues mira, Judit...
0: Digues.
1: Només penjar del programa...
0: Sí.
1: Resulta que quan jo vaig vendre de prendre el cafè...
0: Sí.
1: Estaven netejant el meu carrer.
0: Oh, això va ser molt ràpid, això, eh? Ostres, devia el que tenia que escoltar i escombrar el carrer, devia dir, oi, que m'estan mencionant a mi, i dic, i no he fet la feina, eh? Mare de Déu.
1: Doncs mira, tres persones més una barredora.
0: Bueno, mira, algo és algo, no?
1: I tant. Déu, em vaig quedar, dic, hòstia, sí que ha sigut ràpid, això.
0: Home, doncs mira, et van fer cas, no?
1: Pues sí.
0: A lo millor també sí. Va ser casualitat, eh? No.
1: Sí.
0: A lo millor, mira, va coincidir una cosa amb l'altra. Però bueno, sempre és bo que si algú té alguna queixa, doncs ho digui per antena, per Ràdio Molins de Rei, que així ens enterem tots, no? També de lo que passa al poble. Que si està brut un carrer, que si un arbre... a una pobra senyora li entra quasi bé a casa perquè està molt crescut, que s'ha aixecat una totxana de terra, en fi, moltes coses, no? Això està molt bé perquè se li dona ressò amb aquesta queixa.
1: O cauen les senyals soles.
0: Ah, que cauen soles les senyals també?
1: Sí.
0: Com
1: sí,
0: és
1: sí.
0: Això? A veure, explica-me-lo. Com és això?
1: La setmana passada la meva cunyada es va trobar una senyal al terra.
0: Home, perquè devia algun cotxe li devia donar algun cop o algo, perquè les senyals no cauen soles, eh? Però bueno, sempre té que haver-hi... Ara, l'altre dia vaig tornar a veure, saps aquesta... com en diuen? Aquests que van vigilant. No me'n recordo quin nom els hi han donat. Aquests que van en parella i van agafant totes les incidències. No me'n recordo com es diuen.
1: Agentes cívicos.
0: Ah, els agents cívics, sí. Sí, sí. Doncs ho han tornat a posar, aviam si fan alguna cosa, perquè la seva missió és, per exemple, si veuen una paperera que està trencada, doncs dir, paperera al carrer tal està trencada. O si veuen algo que no, que està fora de lo normal, donar part d'això. La funció dels agents cívics, a part d'informar, també és la de recollir les incidències del poble.
1: Bueno,
0: que
1: t'has
0: que quedat sense paraules, eh? Que
1: no, t'estava escoltant.
0: Ai, gràcies. Això vol dir que t'interessa, eh? Bueno, alguna coseta més, que Sada, perquè em sembla que tinc...
1: Has pujat algun vídeo aquesta setmana o
0: sí,
1: què?
0: Sí. Ai, em faré famosa, eh? La youtuber, la Judit Herrera. A mi em faran fora. Sí. A mi em desterraran d'aquest poble. Però vols que et digui la veritat, que Sada, m'ho passo molt bé posant aquests vídeos. També em poso algunes fotos de la gent, de les botigues d'aquí Molins de Rei que col·laboren amb aquest programa. Uh-huh. Per exemple, aquesta setmana he penjat la de la Sílvia del Bar Esport, que me la vaig trobar i em va fer moltíssima il·lusió trobar-la, eh? I bueno, vam estar parlant i li va molt bé. En fi, que...
1: Hòstia, pues encara... Sé que han canviat d'amos i encara no han anat.
0: Bueno, perquè ara ho han agafat, em sembla que són xinets o alguna cosa així, perquè tots els bars ho estan agafant ells. Vull dir, perquè s'ha de treballar moltíssim, no hi ha un dia de festa, però bueno, mira. Però jo la vaig dir, dic, Sílvia, et trobo molt a faltar, la veritat, eh? Però bueno, ens podem veure i podem quedar. I res més, no? Ara estic esperant que em passi el David, em passi el Manolo, no? Manolo, que està al telèfon. Vols parlar amb el Manolo?
1: Sí,
0: vols parlar amb el Manolo?
1: No.
0: Ah, bueno.
1: Per què no?
0: Bueno, tu tens el número 1, eh, Quesada?
1: Sí, ja ho sé.
0: Bueno, maco, pues encantat de que hagis trucat, eh? M'encanta, eh? Això que hem de dir també que el Quesada i jo parlem quasi cada dia, eh? Sembles el meu nòvio, eh? Sí, sort que el Miquel et coneix i no té gelos, però diu, ostres, és que cada dia et truca, eh? De veritat, però m'encanta, eh? M'encanta que penseu en mi, de veritat. Bueno, Quesada, fins la setmana que ve, eh?
1: Fins la setmana que ve.
0: Una abraçada, maco. Adéu-siau. Adéu.

0: Buenas tardes, Manolo, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, Judy, bien, de semana.
0: Ay, qué bien, nosotros aún todavía no lo hemos empezado, porque hoy es viernes y estamos aquí en este estudio de Radio Molins de Rey. ¿Qué te parece?
1: Bien.
0: No está lloviendo, no, porque veo que no. Está nublado, pero no llueve. Perfecto.
1: Anoche sí que llovió.
0: Hombre, de vez en cuando que llueva está bien, ¿no? Poquito sí. para regar los árboles y las plantas, que a veces está muy seco, ¿eh?, con el sol que pega.
1: Pues sí, porque pica muy fuerte el sol.
0: Ostras, y tú tienes que ir con gorra o algo, ¿no? Porque cuando vas a repartir...
1: Sí, claro.
0: Madre mía. Ay,
1: sí,
0: que...
1: y agua fresquita.
0: Ah, también. Hidratar es muy importante, ¿eh?, que si no te puedes marear.
1: Y crema del sol y todo.
0: Ay, ay, qué coqueto eres, Manolo, ¿eh? Crema del sol y todo, ¿eh?
1: Sí, me queda muy bien, muy encargado.
0: Muy bien. Oye, me ha dicho David que lo haces por tu madre Antonia Moriana. ¿Cómo está la Antonia?
1: Sí.
0: ¿Cómo está Antonia?
1: Boba haciendo con la boca.
0: Ay,
1: a veces le duele, a veces no.
0: Ay.
1: A veces se la arregla.
0: Bueno, a ver si, que todo tiene arreglo, ¿eh? Dale un besito de mi parte, Antonia. Buenas tardes.
1: Ama, buenas tardes, TJ.
2: Buenas tardes.
0: Bonita, a ver si te pones bien pronto, ¿eh?
2: Me encuentro mal.
0: Bueno.
2: Hoy llevo un día más malo.
0: Ay, sí. Yo tengo mucho sueño hoy, fíjate. Fíjate, tengo sueño. Igual me quedo aquí durmiendo en el estudio. Pero no. Manolo, ¿qué quiere escuchar tu madre?
1: Rocío Jurado como una ola.
0: Uy, esta le encantará a la Antonia Lara, ¿eh? ¿Sabes que la cantaba la Antonia Lara como una ola?
1: Sí, si la ponen en anuncio.
0: Claro.
1: Con anuncio en tu programa.
0: Hoy la van a hacer famosa, la Antonia. ¿Y a quién la dedicamos? ¿A tu padre Manolo? ¿A su marido Manolo?
1: A lo mismo de siempre, Judith.
0: ¿A su hijo Manolo y a su hija Cristina?
1: Sí.
0: ¿A sus padres?
1: Sí.
0: ¿Hermanos?
1: Sí.
0: ¿Y para nosotros?
1: Efectivamente.
0: ¿Nietas? Nosotros y para también la gente que nos está escuchando.
1: Efectivamente.
0: Muy bien, Manolo, pues ya sabes que tienes el número 2, ¿eh?
1: Vale, hasta ahora, Judith.
0: Hasta ahora. Buen fin de semana. Hasta ahora. Adiós.
1: Igualmente, hasta adiós. Con una ola.
0: Día que me quiera.
1: Debemos separarnos, no me preguntes qué.
3: Demana la teva cançó. Els divendres fa les tendres.
0: Te la busca, te la troba i te la posa.
3: Els divendres fa les tendres, amb Judit Herrera.
4: Això m'agrada, eh?
3: Cada divendres de 5 de la tarda a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
0: Bona tarda, Laura Iglesias, com estàs?
5: Hola, bona tarda, com estàs?
0: Avui estàs més animada, eh?
5: Ai, sí, nena, no veig quina setmana he passat, eh? Fatal,
0: sí.
5: I encara no estic curada, encara tinc la, com es diu ahir, encara una miqueta de constipat, eh?
0: Ai. No pot ser això, però avui se't veu més animada, eh, Laura?
5: Sí, nen, no, però està fatal, eh? Además, també m'ha passat el mateix que tu. Una son, jo no sé si era el jarabe, les medicacions, però totes jo, unes ganes de dormir, que dic, hòstia, tu al final
0: em pagaré una hòstia
5: con el cotxe que veuràs.
0: No, tindrà algú l'ambient, no? Perquè jo tinc una son, no sé.
5: Sí, jo penso que també té que veure l'ambient, no?, l'atmosfera. Però, encima, si encara estàs prenent xarops i totes aquestes coses, però on t'agafa més fort?
0: Bueno, però tu no t'adormis aquí al telèfon ara, eh?
5: No, el telèfon no, a mi em dona igual que el telèfon que em dona posa al cotxe.
0: Ostres, és veritat. Imagina't que t'adors al cotxe, mare meva. Tindran que... entre allò del tren i que hi hagi algun altre incident que això, que atreveixi les vies del tren, no, eh? No, eh? Tu si has de xocar, res. Pares el cotxe i...
5: Bueno, jo tinc una amiga que en el tren es va dormir, tenia que baixar, em sembla que era Vic, i quan se va despertar, que era al final, era Puigcerdà.
0: Què dius? Va baixar Puigcerdà? Què dius? Mare de Déu. Ai, pobra. Pobra.
5: La penjada que no va tornar una altra vegada.
0: Oh, però devia tindre un son molt, molt fort, eh?
5: Ja, és que a vegades n'hi ha... Si saps això que millor dius, i quedes i penses que has sigut 5 minuts i t'ha passat una hora, no és aquests sons tan raros que t'agafen i te despertes, ha sigut 5 minuts i mires i t'ha passat una hora. Sí.
0: Bueno, sí, no. Pues a tu que no et passi això, eh? Si tens sol, pares el cotxe i et poses a dormir i apareixeràs a casa teva l'endemà.
5: Sí, no? Ai, sí.
0: Aviam, Laura, què vols escoltar avui?
5: Era Melina del Camilo Sexto.
0: Melinda, no.
5: Melina.
0: Ah,
5: Melina.
0: Melina. Melina del Camilo Sexto.
5: Sí.
0: Vinga, ara posarem la relació de les persones a qui li dediques.
5: Mira, al JQ, a la Marga, a la Dolors del Final del Carrer, a la Montserrat Carbonell, i a la Judit i al David.
0: Vale.
5: I ja està.
0: Ja està.
5: Ja ningú més.
0: Home, els que estan escoltant també, no?
5: Bueno, els que escolten, tu.
0: Home, ja sí, està.
5: I els que estan passejant, res.
0: Home, passejant amb aquesta xafagor, perquè pensa que la temperatura ha baixat, però encara fa aquesta xafagor estranya, eh?
5: Sí, però ara fa vent.
0: Ara fa vent. Ai, que us queixeu de tot, eh? Que si plou, que si fa sol, que si fa vent. Home, ja està bé, eh? Ja està bé. Saps qui té la culpa?
5: Nosaltres, perquè no. Estem espatllant l'ambient. Nosaltres tenim la culpa de que t'ambient és tan raro. Som
0: no, pensava
5: nosaltres.
0: Que anaves a dir a l'alcalde.
5: Ah, a l'alcalde no. Ah, saps el que ha fet ara?
0: Ai, no.
5: Ha posat des de l'entrada de quan vens en direcció de... com es diu aquest poble, d'aquí dalt. Ai, i fins aquí, el poble que n'hi ha aquí al costat. Ai, com es diu
0: Sant
5: ara?
0: Sant Vicenç.
5: No, a l'altre costat.
0: Papiol.
5: Papiol.
0: Sí.
5: Quan vens de Papiol, fins aquí, ha posat quatre... Ja, espera, un, dos, tres, quatre, cinc badens. Dic, hòstia, tu.
0: Cinc badens,
5: no té
0: per
5: què? No t'ha de gastar-se els diners.
0: Per
5: ara què? El cotxe sembla allò una muntanya russa.
0: Home, et queixaves, doncs vinga, ara no correrà ningú allà. Amb els badens aquests no correrà ningú. Ai, no m'he fixat. Ja ho miraré, ja
5: sí,
0: ho miraré.
5: Sí, des de Papiol, sí, des de Papiol. Ha posat ara... sí, sí, és que ha posat... Dic, hòstia, tu no té altra cosa...
0: Home,
5: que
0: però pot ser l'alcalde de Papiol, no el de Molins.
5: No, que tot és pertenece aquí a Molins. Tot és de Molins.
0: Bueno, després dieu que no fa res pel poble, eh? Pobre home.
5: Sí, perquè doncs... això, si és l'única que fas espatllar cotxes.
0: Bueno, després
5: perquè
0: li passa...
5: Perquè posa tot això. Home, aquesta carretera no és una carretera que dius com la principal d'aquí a baix, que, yeah. Com... El de terraplè, no passa, si no passa ningú cotxe, no sé per què pot tant d'això.
0: Bueno, igual ho fa pels camions, perquè no entrin...
5: No poden passar. És que primer ja aquí a la curva es queden enganxats. No poden passar, eh?
0: Polines. Pues és qüestió de mirar-ho, eh? Tinc que anar-ho a mirar jo, eh? Tinc que anar-ho a mirar.
5: No, aquí no entren, eh? Perquè a la curva es queden aquí enganxadets. Aquí en aquesta curva d'aquí baix... No poden passar per aquí. Els camions tots van cap amunt, van cap a la part, diguem, direcció...
0: No, però ara...
5: A les fundicions per allà.
0: Però ara, no. amb la construcció que estan fent de la nova residència... L'alcalde diu que els camions que tinguin que entrar dintre de l'obra passaran pel carrer Ansel Clavé. Vale?
5: No aniran rectes.
0: Home, ah, no, sí. No, vindran pel carrer Ansel Clavé per no entrar per l'altre cantó, diguéssim, el cantó on hi ha la clínica. Sinó que passaran per aquesta carretera, perquè avui he vist un camió d'aquests de la Ferralla que entrava, però era un camió enorme, eh? Ha tingut que fer una maniobra que era massa, tu. Una por? I, mare meva. Però, bueno, ja s'ho faran, saps? Laura, ja s'ho faran.
5: No, però els camions poden entrar... És que no sé com es diu el carrer d'on viu el Pierre, que el carrer poden entrar molt bé i és recte.
0: Sí, sí, és veritat.
5: Allí poden entrar, però molt bé, sense cap problema, i no, per allí sí, i no molesten a ningú, perquè tampoc no ni d'això. No, és la part una mica més arreu d'on estan els ferros Molins, per
0: sí.
5: És d'on ha posat tot allò, l'ha posat tot d'aquests taquitos, dic, hòstia, no té altra cosa que posar aquí, i allí sí que no n'hi ha cotxes, no venen tant cotxes per posar tant taquitos.
0: Ah, bueno, però algun motiu hi haurà, Laura, perquè no es posen aquestes coses per gust, eh? Algun motiu hi haurà.
5: Oh, pues mira, com les ha posat des de que van agafar l'Ajuntament això que va ser de lo de la foto.
0: Sí.
5: Pues tot el carrer l'han posat tot això, aquestes coses. Se ve que li molesta que, jo què sé, però no sé per què des de que tot això, si no passa ningú, va posar tot això. Oh!
0: Ai, Laura, que m'està trucant el David Rivers, m'està trucant, que tenim una trucada. Deu ser algú de l'Ajuntament que ara m'explicarà per què hem posat aquests badens.
5: A veure que sí, a veure. Vale.
0: Número 3, Laura, per tu. Adéu, bonica.
5: Vale, molt bé.

0: Bona tarda, Rosa Maria Vaquero. Què tal?
1: Molt bona tarda.
0: Com està el pati avui? Com està? Està esvolotat
1: avui,
0: o què?
1: Avui tranquil·let.
0: Ah, vale, així...
1: Molt tranquil·let. El divendres passat el tenia més...
0: Sí, oi?
1: Canyello. Canyero.
0: Canyero. Però hi ha gent al carrer a aquesta hora?
1: Pues no sé, perquè jo encara no he sortit aquesta tarda. He sortit aquest matí amb una gossa, però aquesta tarda encara no he sortit.
0: Bueno, pues mira pel balcó, si tens balcó, aviam si hi ha molta gent, perquè jo crec que no...
1: Per l'Avinguda de la Pau passa molt poca gent, que és l'única que veig. Home. I pel meu carrer tampoc és massa...
0: Ma, l'Avinguda de la Pau és la que va al cementiri, no?
1: Sí.
0: Per això passa poca gent.
1: No deu voler passar molta gent, no vaig ser que... Es pensin que van arribar i es quedaran allà.
0: Ai, no. És un camí que farem tard o d'hora, ho farem tots, però que tardi.
1: Sí, que tardi una més possible.
0: Això mateix.
1: Jo, per almenys, fins que no tingui 100 pintats, no penso anar-hi.
0: No, jo 150, eh? Jo 150, jo ja he fet...
1: Tu per guanyar, eh?
0: Home, mira, és que diuen que hi ha... Crec que són els japonesos, eh? No estic convençuda, però que estan fent... Fa molts anys que estan fent uns estudis perquè l'ésser humà duri molts més anys. Per exemple, si tu tens un òrgan que no et funciona, et faran un cultiu de les teves cèl·lules i llavors aquest òrgan es regenera. És com un cotxe que li van posant peces noves. Però bueno...
1: I para que vivi tanto.
0: Què dices?
1: No, hombre, no, yo con 90, 100 ya me conformo.
0: Bueno, pues ja ens veurem en algun altre lloc, eh, Rosa Maria?
1: No, hombre.
0: Bueno, i ara m'agradaria que em diguessis quina cançó vols escoltar i per què la vols escoltar i a qui la vols dedicar.
1: Bueno, el grup es diu Texas, com...
0: Sí, com la ciutat.
1: Com la ciutat de tal, i ja saps que el meu anglès no és massa pa allà.
0: Però
1: eh?
0: ens encanta quan pronuncieu anglès. Vinga, va.
1: I don't want a lover.
0: Aviam la primera frase, quina és?
1: I don't want a lover.
0: A Robert. Robert.
1: No, lover, d'amor.
0: Ah, I don't want...
1: Lover.
0: Sí.
1: Això... Bueno, el what és... Es sopla doble...
0: Sí.
1: Doble V, A, N, T, la A i el lover.
0: Sí. És I don't want a lover. És que es nota. Es nota en les classes,
1: Jo fa molt de temps que vaig deixar d'estudiar anglès i no se'm queda molt bé la pronunciació.
0: Jo tinc que pronunciar-ho bastant bé perquè quan no ho pronunciem bé el profe diu no! I a més et demana molt que pronuncis la S final perquè, saps? Si no pronuncies la S es veu que canvia el significat de la frase. Rosa Maria, a qui la vols dedicar aquesta cançó?
1: Bueno, doncs com sempre, a tothom que m'escolti, a vosaltres dos, tant a tu, Juli, com
0: el David.
1: El David. I, bueno, de la meva família.
0: Molt bé, bonica. Pues que sàpigues que tens el número 4, eh? Hola.
1: Pues moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, bonica, bon cap de setmana.
1: Adéu.
0: Adéu, adéu.
2: Els divendres, faves tendres. Música a la carta. 93-668-6161. Truca i demana. T'ho posem tot. Els divendres, faves tendres. Música a la carta. 93-668-6161. Truca i demana. T'ho posem tot.

0: Bona tarda, Josep Maria Torner, el nostre metge
1: Bona
0: particular.
1: Bona tarda, senyoreta Judit Herrera Gastó.
0: Què tal, què tal?
1: Com estem?
0: Jo estupendament. Aquí, parlant amb vosaltres, estic molt contenta. I, a més, estem aquí molt bé.
1: I els oients també molt contents de sentir-te, també.
0: Ai, gràcies. Sempre tens paraules molt amables, eh? Ara deuen dir quin totxo de noia que no paren ni sota de l'aigua, eh?
1: Bueno, però també la teva professió, això, també ha passat de tot.
0: A mi m'encanta molt parlar amb tots vosaltres i la veritat que els divendres és com una desconnexió, no?, de tots els problemes de la setmana que poden sortir. Pues el divendres és una desconnexió. M'oblido de tot i gaudeixo d'aquestes 4 hores que estic amb tots vosaltres.
1: Sí,
0: la veritat.
1: És que trobem a faltar, eh?
0: Ai,
1: no
0: m'heu de dubtar,
1: vingut,
0: Josep Maria, per què no m'adoptes?
1: Ah, i què diria el Miquel?
0: No, res, diria, menys mal. Menys mal que us les emporteu ben lluny.
1: Ben lluny, ben lluny.
0: Jo us adoptaré a tots vosaltres. Us adoptaré com a família, a tots vosaltres.
1: Ja.
0: Josep Maria,
1: ja saps que tot, digues. Tothom que truca, tothom te vol molt. Escolta, mira,
0: digues.
1: Te vull dir una cosa perquè estiguis informada, perquè, mira, m'ha passat el següent. Aquesta setmana passada me va tocar, te'n recordes? Me va tocar el de les palmarines.
0: Sí,
1: que fan, bueno, i jo, com jo vaig cada divendres, fa anys que vaig aquí a les palmarines,
0: sí.
1: Però bueno, vaig allà com cada divendres, i dic, bueno, aquelles noies les coneixo, anem a dir, em trego el tiquet, i diu, ui, diu, de quan és això? Dic, del divendres passat, i em va dir, jo això no és que... Bueno, mira, te'l farem, però sabeu que ja això com ha canviat d'amo, ja n'hi ha altres normatives,
0: vale,
1: que
0: vale.
1: Ja no ho faran.
0: Doncs pues fas bé de dir-ho.
1: Jo te dic perquè estigués enterada, saps?
0: No, però clar, jo vaig anar a acomiadar-me de l'Anna i jo no li vaig comentar res de tot això, però pensant que les dependentes, que són les que realment es quedaran allà, ho faran.
1: Sí.
0: Bueno, però no passa res, Josep Maria. Seguirem
1: igual. Home, jo t'he dit perquè
0: sí,
1: estic
0: informada,
1: perquè...
0: Exacte.
1: Vull dir,
0: doncs...
1: Ja anem a dir... No, jo ja dic, escolta, dic jo... Jo, mira, ja vaig quedar una miqueta allò... Dic jo, perquè jo coneixo, anem a dir, la Marta, la Nuri...
0: Sí.
1: Bueno, i
0: sí, sí.
1: La tinc bastant bona relació, perquè de cada divendres fa anys que hi vaig, anem a dir, n'hi ha molta bona...
0: No, jo de totes
1: clar,
0: maneres...
1: Com ha canviat? Ha canviat d'amo i això ja...
0: No, però són les dependentes, que tampoc són persones estranyes. No et preocupis, que jo em passaré i els hi diré, i aviam, total queda un mes i mig, i no... M'entens?
1: Ja
0: els hi explicaré.
1: No, jo més que tot, no és per res, perquè tu estiguessis informada.
0: Sí, doncs gràcies, Josep Maria, moltes gràcies. Doncs, escolta, quina cançó vols escoltar?
1: Doncs mira, ja li he dit al David que... Avui dic, mira, el meu amic, el Pierre, li posarem Vull parlar amb tu.
0: Vull parlar amb tu. Vull parlar
1: amb tu. Sí.
0: Amb tu.
1: Amb... I la dedico, pues, com ja tens el programa aquí, mira, l'Antoni Lara,
0: sí.
1: El Miquel,
0: sí.
1: A la senyoreta Judit Herrera Gastó,
0: sí.
1: El Josep Montano,
0: molt
1: que
0: bé.
1: No l'he vist ja més des del dia que va marxar d'aquí a la ràdio.
0: Bueno, ja el tornaràs a veure, no et preocupis que el tornaràs a veure.
1: Per què
0: jo...
1: Bueno, el Ramon Sánchez.
0: Molt bé.
1: La Paquita Ortuño, que està de Colònies, per cert.
0: Ah, mira-la, ella.
1: Sí, no veies el dilluns, sembla.
0: Jolines. Mare meva, aquesta dona, que no para ni un moment,
1: Ui, sí, no, escolta, però no para. Dic que no, d'un lloc a l'altre. Doncs
0: pues així m'agrada, que es gaudeixi de totes les coses, tu. Si ho podem fer-ho i ens acompanya la salut, endavant.
1: Ah, sí, home, això també, és clar, vull dir... Se'l passa bé, la dona. Bueno, ens seguim. La Montserrat Rubio.
0: La Rubio.
1: L'Eli. El David Rius.
0: Sí.
1: La Montse Carbonell.
0: Molt bé.
1: La Carmen Santangini. El Carlo Mas. El Josep Quesada. La Carmeta Reventós. La Marita. La Dolors Pinyol. La Rosa Clariana. I anem cap a la barriada de la Bona Vista.
0: Aviam, un moment que no vaig tan ràpid, Josep Maria. Carmeta Reventós...
1: Estaven la Carmeta Reventós, no?
0: Sí, què més?
1: Després la Marita.
0: La Marita, molt bé.
1: La, La Dolors Pinyol.
0: La Dolors Pinyol, perfecte.
1: I la Rosa Clariana.
2: Gràcies.
1: Que està aquí, la Clariana.
0: Sí.
1: La Rosa.
0: Sí.
2: Com se troba de l'esquena?
1: Pues mira, de l'esquena, bé. Bé. I l'únic que... mira, feia una temporada llargueta que tinc allò vèrtic i això és el que me mereix bastant. Però de la com se diu això, de la lumbago, bé. Bueno. Ja m'ha dit, bueno, me van infiltrar i, bueno, bé.
2: A mica en mica.
0: Aviam, sí, Josep Maria, però... que m'he quedat a mitges, eh? M'he quedat
1: a mitges.
0: Mitges.
1: Ara sí, ara anem cap a la...
0: Barri
1: cap a la
0: variada
1: de la Bonavista.
0: Molt bé.
1: Sí, a la presidenta Anna Graner,
0: vale.
1: A la Milagros, la Maria,
0: sí.
1: Maria Rosa,
0: sí.
1: I la Teresa Márquez. I a tothom que escolti el gran programa del divendres Faves Tendres.
0: Molt bé, Josep Maria, una llista superllarga, però bueno, aquí no t'has deixat a ningú, eh?
1: No, jo sembla que jo no m'he deixat a cap, vull dir...
0: Josep Maria, saps el número que tens? No.
1: Pues, mira, sí, home, jo tenia, mira, sempre ja saps que tenia el 3.
0: Sí.
1: He deixat passar a dues persones, 3, 4, 5, no?
0: Exacte, tens el número 5, molt bé, eh? Mm.
1: És que jo escolto tot el programa.
0: Ai, això m'agrada.
1: Ja saps tu, eh?
0: Ara tenim... Saps bueno, que tenim a darrere teu a la Nuri Vila, que no la vull fer esperar, perquè ja saps que es posa molt nerviosa, sí. I no la vull fer esperar.
1: No la deixis esperar. Bueno, una bona abraçada, vale. Un cap de setmana, eh?
0: Gràcies, Josep Maria. Bon cap de setmana també per tu. Adéu-siau.
1: Gràcies, Judit. Adéu. Adéu, bona tarda. Adéu.

0: Ai, mare meva, mira com li passa amb el Josep Maria Torner, també. Mare
1: sí, el mateix, és molt fotut, eh?
0: Sí, la veritat és que el vèrtic és delicat, delicat.
1: Si vas sola pel carrer, que jo vaig amb un bastó,
0: uf,
1: vaig tirant d'illo. Però si m'acompanyen del braç, ostres, quina diferència, tu.
0: Claro, perquè et sents més segura, clar.
1: Sí.
0: Nuri, què vols escoltar?
1: He demanat una cançó molt revolucionària,
0: eh? Oh, sí?
1: Eh?
0: Quina has demanat? Quina has demanat?
1: Aquella del... Espera't, aviam si me'n recordo. Aquella que els hi talli les mans en els piròmanes.
0: Em sembla que el David ho sap.
1: Sí, el David la sap.
0: Sí. Això es pot salvar. Es diu Això es pot salvar.
1: Això es pot salvar, sí.
0: I ja saps el grup? El cantant.
1: Sí, si algú de què?
0: No, si és qui la canta. Qui canta?
1: Sau.
0: El
1: Carles
0: Sau.
1: Sabater.
0: Molt bé. A qui la vols dedicar, aquesta cançó, Nuri?
1: A tots els de les Faves Tendres.
0: Ai, gràcies, bonica. A tots els de les Faves Tendres. Aquí
1: a tu i el David.
0: Gràcies, bonica. Nosaltres també te la dediquem a tu. Nuri...
1: Gràcies, Jus. Avui he deixat les sèries i estic aquí estirada escoltant-la al Judit, el programa de Faves Tendres.
0: Gràcies, bonica, gràcies. Ja et trobàvem a faltar, eh? Dic, la Nuri, dic, ens ha deixat per les telenovel·les, eh? No pot ser això, eh? No pot ser.
1: No, no. Avui, només.
0: Ah, vale. Doncs, Nuri, tens el número 6 de trucada. D'acord, bonica?
1: Vale, d'acord.
0: Una abraçada ben gran, sí. I un petonàs.
1: Vale, gràcies. De res. Igualment.
0: Gràcies, bonica. Adéu-siau.
1: Adéu, bonica.
0: Adéu, adéu.
1: Adéu.
2: 93-668-6161. Truca i demana la teva cançó. Els divendres Faves Tendres te la busca, te la troba i te la posa.
0: Buenas tardes, Manolo López, ¿cómo estás?
1: Bien. Que le he dicho a David que me alegro que vaya a llamar a la Nuria, ¿eh, Vidal?
0: Hombre, hacía tiempo que no llamaba porque ella se ha enganchado a una telenovela que lo hacen a la misma hora que esto. Entonces dice que hoy está en el sofá.

0: Yeah.
1: Yo lo hago lo mejor que puedo, os trato lo mejor que puedo, pero hay gente sí. que a lo mejor interpreta una cosa por la otra. Son libres yeah. de llamar o de no llamar. Yo respeto también la gente que dice, no, yo te escucho, pero me da vergüenza llamar. Perfecto, pero yeah. escuchan. Sí. Pero hay gente, como y tú ya sabes, y no quiero nombrarlos,
0: sí.
1: que me pediste un favor, lo hicimos, y la verdad que me supo muy mal todo lo que dijeron por antena. Yo creo
0: ya,
1: que
0: ya lo sé,
1: creo que no me merezco que en directo me digan unas cosas que no son ciertas.
0: Ya. Bueno, cambiando de tema, Judith, que no te quiero poner triste.
1: No.
0: La de Tamara y Francisco.
1: Tamara y Francisco.
0: Sí. Se la quiero dedicar a mi madre, que día 9 es su cumpleaños y el día 13 su santo.
1: Caramba. A ver, ¿qué día me has dicho? El día 9 es su santo.
0: No, el día 9 es su cumpleaños.
1: Cumpleaños.
0: Y el día 13 es su santo.
1: Muy bien. Pues entonces, ¿y solamente para tu madre?
0: Para lo mismo de siempre, pero sobre todo para mi madre, para los días que te he dicho.
1: Muy bien. Pues ya lo apunto todo aquí y, sí. y ya está. Tienes el número 7, Manolo.
0: ¿Tienes? Vale, muchas gracias, Judy.
1: Gracias
0: el
1: a ti.
0: El 2 y el 7.
1: Correcto. Muchas gracias.
0: Te mando un beso a mi madre, ¿vale?
1: Y uno bien grande para ella también. Adiós, Manolo. Un abrazo.
0: Un abrazo, Judy.
1: Adiós. Adiós.
0: Adiós.
2: Els divendres, faves tendres. Música a la carta. 93-668-6161. Truca i demana. T'ho posem tot.
1: Bé, doncs, com ja ho sabeu, avui, com cada divendres, aquí ja és un clàssic, ens visita la Rosa Clariana, perquè se senten a gust dintre d'aquest estudi, que diu que millor que a casa no, aquí, a l'estudi de Ràdio Molins de Rei. Benvinguda, Rosa, què tal?
3: Gràcies. Pues jo també he deixat la tele, també he deixat...
1: La telenovela, sí. Aquestes enganxen moltíssim, no?
3: Pues sí.
1: Però bueno, mira, la Nuri Vilà feia temps que no trucava, ens ha fet molta il·lusió també perquè ens agrada saber de la gent, no? I mira, ha tingut un detall, diu, no, la telenovela ja l'escoltaré un altre dia.
3: Jo l'he deixat, també.
1: Bueno, la Rosa Clariana, ella està molt a gust aquí, ve cada divendres, escolta en directe el programa, i us va coneixent a tots una miqueta, ja? Coneixes el doctor Torné, l'Antoni Alara, el Manolo no el coneixes. El Quesada tampoc el coneixes.
3: El Carlos Mas tampoc.
1: Bueno, però ja el coneixeràs quan truqui. Escolta, ja que estàs aquí, què et sembla si aprofitem i demanes una cançó, no, també?
3: Sí, un vals o una sardana, el que es vingui més de gust.
1: Doncs, mira, posarem una sardana, què et sembla? La setmana passada et vam posar una sardana, però que era moderna, que era del Coti por Coti. Doncs aquesta setmana et posarem una sardana, però d'aquestes clàssiques. I a qui la vols dedicar, Rosa?
3: A tota la família, a vosaltres que m'escolteu, i tots els que em dediquen també una cançó, però jo ho dedico a tothom.
1: Molt bé, bonica. Pues a tothom que ens escolta, i a nosaltres també, que som els que estem aquí...
3: Al peu del canó.
1: Al peu del canó. Escolta, Rosa Clariana, tu què et sembla aquest programa? Ara et farem una miqueta d'entrevista, ja que no hi ha ningú al telèfon.
3: Jo, bastant bo.
1: Et distreus, no?
3: Em distrec i sou molt amables i esteu molt al tanto de qui us truca i...
1: A la Rosa el que li no estranya, sinó diu, Judit, et fas un tip d'escriure i la gent no s'ho creu, oi?
3: No, és que estàs treballant les 4 hores i voluntàriament, que això és d'agrair, perquè ho fa pel poble i en general. Vull dir...
1: Però ella al·lucina perquè diu, mare de Déu, però com escrius? Quan jo us dic, no ho feu les peticions tan llargues, és perquè no arribo temps d'escriure-ho tot. Mira la llibreta, la Rosa pot ser testimoni de com tinc la llibreta.
3: Jo si no havia estat mai aquí a la ràdio. L'havia sentit de vegades, tant, a vegades no l'enganxo tampoc, Molins. I et vaig dir una cosa, m'he quedat parada de veure la Judit i el David, sobretot la Judit que escriu tant, com treballa les 4 hores.
1: Però ens ho passem bé, no, Rosa? Ens ho passem molt bé.
3: Jo no sé si després, quan tu no hi siguis,

0: trobarem...
1: Bueno, no adelantem aconteixements. El tiempo lo dirá, ¿vale? No adelantem aconteixements, perquè una cosa que es diu i després els plans canvien.
2: Sí, això també. Vale. La salut, mil coses.
1: Correcte. Doncs ara li diré amb el David, no sé amb qui està parlant el David, eh? Perquè jo parlo, però el David també parla. Sí? Quina recepcionista que tinc. Agafa les trucades i ell també s'ha fet amic de... que claro, ¿con quién está hablando? David Rivers. Aviam. És que com que fa aquestes xerrades, ell també coneix a tota la gent que truca.
2: Clar, clar.
1: I els va coneixent a tots. Ah, vale. Escolta, mira, vols que comencem a posar alguna petició? Vinga, doncs... que ja... Ja està, ja ha esperat? Ah, vale. Hola.
3: Hola.
1: Ai,
3: senyora ¿cómo? Judit.
1: Què tal, Antonia Lara?
3: Pues mira, muy bien. Que iba a pedir como una ola, pero el Manolo se ha adelantado.
1: Ah, mira, mira, mira, como una ola, ¿eh?
3: Tenemos claro, claro.
1: Tenemos aquí a la Antonia, a la Rosa Clariana. Que la
3: muy maja.
1: Muy maja. Es muy maja ella, ¿eh? Faltáis buena vosotros. Mujer. Faltáis vosotros, ¿eh, Antonia?
3: Y tanto, hola, por supuesto.
1: Hola,
3: mi amor.
1: Mira.
3: Llegó a tu vida como una ola.
1: Te vas a hacer muy famosa, Antonia, ¿eh?
3: Yo ya lo soy.
1: Hombre, dicen, tú eres la que cantas en la radio. ¿Qué me dijo el otro día el Quesada? Que lo paró alguien y le dijo, tú eres el Quesada que hablas por la radio. Es que todo el mundo os conoce por la voz, ¿eh? De verdad,
3: ¿sí?
1: ¿Eh?
3: Y después, el otro día lo vi yo por aquí, donde vivo.
1: Sí, el Quesada. Pasa que le he dicho, vente para la radio, pero a ver, que si no sale acompañado, sabéis que tiene el problema de la vista, pues él tampoco claro. A lo mejor se atreve, y como cayó, una vez cayó en su casa, y estuvo 3 meses en el hospital.
3: Ya me acuerdo.
1: Venga. Oye, Antonia, ¿qué vamos a cantar hoy?
3: Pues una de Bordón 4.
1: ¿Bordón 4?
3: 4.
1: ¿Y qué canciones?
3: El David lo sabe.
1: A ver, es que está hablando por 15 teléfono.
3: 15 años tiene mi niña.
1: Ah, 15 años...
3: Tiene mi niña.
1: Tiene mi niña.
3: Sí.
1: ¿Y a quién la dedicas, Antonia?
3: Pues a José María Turné.
1: Muy bien.
3: A la Marita.
1: A la Marita, muy bien.
3: A Ramón Sánchez.
1: Ramón Sánchez.
3: A la Paquita Ortuño, que está de vacaciones.
1: Está de colonias, como los niños.
3: De colonias, sí.
1: Está al lado de mi casa, ¿eh?
3: Ya ves tú allá, la.
1: En Covarruga. Me voy a presentar al hotel porque es el hotel que está, o sea que...
3: Pues puede ir.
1: Sí, sí.
3: Hasta el lunes están.
1: Bueno, pues mira, yo me voy mañana, que es sábado, igual me acerco. ¿A quién más se lo dedicas, Antonia?
3: A la Mose Rubio, a la Mose Carbonet.
1: Sí.
3: ¿Y a quién más, Antonia? A todos los que me escuchen y para allá arriba, ¿cómo se llama la...?
1: El Bonavista.
3: El Buenavista.
1: No, buena no. Buena no, Bona.
3: Buenavista.
1: Eso.
3: Ahora.
1: Que está la Ana Grané, que es la...
3: Sí, toda esa.
1: La Ana Grané, la Teresa Márquez.
3: A toda.
1: A toda, ¿eh? Que no se enfade ninguna, ¿eh?
3: No, no, y la Marita también, ¿eh?
1: La Marita también, ya lo he puesto primero.
3: Ya, por eso. Sí, sí.
1: ¿A nosotros sí o no?
3: Hombre... Para ti, para el David, eso está claro.
1: Muy bien, bonita. Es que si no lo dices, lo pongo igual, ¿eh?
3: No, ya lo sé. Que yo estimo mal, ¿eh?
1: ¿Cómo que estás mal? ¿Qué te pasa?
3: No, que yo estimo mucho.
1: ¡Ah! Es que he entendido. Es que estoy mal. Ah.
3: No.
1: Ay, que me queréis. Nos queréis tanto al David,
3: pues
1: y a
3: sí,
1: mí.
3: Pues sí, es verdad, sí.
1: Es que, vamos, es que somos lo mejorcito, ¿no? De la radio.
3: Claro que sí.
1: Y como nadie
3: supuesto.
1: Lo dice, lo digo yo.
3: No, es que para mí sí.
1: Bueno, porque este es un programa que no aspira a hacer nada, sino a comunicar con la gente. Que
3: claro
1: llaméis,
3: que sí, es que... muy bonito.
1: Y ya está. Porque los seres humanos necesitamos hablar. Y a veces
3: sí.
1: También ser escuchados. Y yo te lo digo personalmente porque a veces me gusta que me expliquen cosas y tal.
3: Y a mí
1: ¿no?
3: también me gusta que me expliquen cosas porque la mente se abre más.
1: Exactamente. Somos mayores, pero hacemos las cosas más lentamente, pero las hacemos igual que los otros.
3: ¿Y tanto?
1: Ah, pues mira.
3: Bueno, tú eres, la mía era una niña.
1: Sí, una niña. Como dice la Carmeta Reventós, es una nena. Sí, sí, pero mi DNI no dice lo mismo.
3: Bueno, es igual.
1: Eso es,
3: pero la... tú no, yo no sé el año ni lo voy a preguntar.
1: No, no,
3: pero
1: es que
3: tú no
1: la
3: aparentas porque te ves muy guapa.
1: Ay, gracias. Gracias.
3: No, y es verdad.
1: Sí, pero la Rosa Clariana me dice una cosa, que tengo que llevar pendientes, que son más bonitos una mujer con pendientes. ¿Tú qué piensas?
3: Ah, no, que no lleva.
1: No llevo, no llevo.
3: No, y es verdad.
1: No, porque me molestan. De verdad te lo digo, me molestan.
3: Sí, sí.
1: Pero bueno, digo más guapa, no, Judith, porque entonces, bueno...
2: Ya ligarías más.
1: ¿Eh? Eso, dice que ligaría mucho, sí, sí. Como no ligue con el portero, ya me dirás. A ver lo que viene por aquí. Estamos el David y yo solos ahora con Rosa. Pero vamos...
3: Claro.
1: Pero los viernes, de verdad que lo he dicho antes, es como un oasis, ¿no? De
3: sí.
1: Que yo desconecto de todo lo que no funciona.
3: Sí. ¿Y nosotros?
1: Y sí. Y hablo con vosotros y digo, sí. Ay, ¿qué te ha pasado con la Dolors Piñol? Que por...
3: Sí.
1: Ah, ¿está la Dolors? Ay, está la Montserrat Rubio. ¿Quieres hablar
3: bueno,
1: con ella o pasamos?
3: Pasamos.
1: Venga, pues Antonia, número 9 para ti.
3: Un buen fin de semana.
1: Gracias, igualmente, bonita. Un abrazo,
3: vale,
1: para ti. Adiós.
3: Igualmente. Hola, mi amor. Igual, querida. Hoy me han pillado, ¿eh?
1: Adiós, Antonia.
3: Adiós.
1: Besitos, adiós. Bona tarda, Montserrat Rubió, com estàs?
0: Hola, bona tarda.
1: Ui.
0: I vosaltres? Estupendes,
1: sí,
0: oi?
1: Sí, estupendes, estupendos.
0: Bueno,
1: com deia una... Diu estupendes, es diu estupend en català.
0: Estupend.
1: Estupend.
0: Però estupend en singular, no?
1: No ho sé, va dir no, es diu estupends. Diu, bueno, doncs ens vam quedar amb aquesta paraula.
0: Ah, potser sí, bueno.
1: Aquí tinc a la Rosa Clariana, el nou
0: sí,
1: fitxatge
0: sí.
1: Del programa.
0: Sí, he escoltat. Bona tarda, senyora Rosa.
2: Bona tarda.
1: Molt maca.
2: Com està vostè?
0: Jo, estupenda. Però vostè encara està millor.
2: Bueno, vaig fent.
1: Ella
0: dona,
1: està... No, i tant, està molt...
0: Dichosa. Dichosa la que arriba,
2: a 88.
1: 88.
0: Això, arriba a una edat que està normal, eh? No, ara no direm que és gran, perquè, bueno, avui en dia no sé si és gran fins al 100, eh?
2: No, perquè precisament la meva talla és petita.
1: Clar, és baixeta,
0: ah, sí?
1: Com jo. Sí, aquí aquest programa som de 1,50 màxim, eh?
0: Bueno, pot patir jo bona cultura.
1: Ah, bueno.
2: I el Vareno també, eh?
1: No, no, però el David diu que parleu per vos... Parleu per vosaltres de 1,50
0: m. Però ell no és... El David no és petit, tampoc.
1: No, fa 1,80 m. Però no sabem si és d'alçada o de diàmetre, eh?
0: Home, no, està grassonet, però no per fer-li lleig, eh? Pobrissó.
1: No, està de bon menjar, eh? Està
0: sí.
1: Bé. Està molt
0: perquè
1: bé.
0: Perquè és jove.
1: Home,
0: és jove.
1: Ja té mig segle, eh?
0: Bueno, però al nostre costat, a veure, com, no ens enganyem. És
1: perdona, i els meus costats tots estan bons, eh, Montse?
0: Això sí, però que ell té una edat relativament de tota l'audiència és el més jove.
1: Home, no, d'aquí de la ràdio
0: ah, no,
1: eh?
0: No, que hi ha les filles de la senyora Dolors que també són joves. Però a part d'aquestes noies,
1: sí.
0: La mitjana d'edat,
1: sí.
0: Què?
1: Sí.
0: Eh? No ens enganyem.
1: No. Som ja a portes de la jubilació i alguns ja porten
0: bueno.
1: Anys jubilats, eh?
0: Sí, i tant.
1: Bueno, Montserrat Rubió, queden 5 minuts, que no vull tallar-te. Aviam,
0: no,
1: què em demanaràs mira, avui?
0: Avui, com que l'altre dia vam passar la pel·lícula aquella de Mamma Mia...
1: Ah, sí, del musical,
0: doncs,
1: sí.
0: Que era molt bonica.
1: Ah, sí, m'encanta.
0: Doncs avui, sí, avui m'he triat, que és també de l'Ava, doncs m'he triat la del grup Ava.
1: Sí.
0: Aquesta cançó que es diu Lay All Your Love On Me.
1: Espera't. Let...
0: Lay. Lay, escrit lay. I, que vol dir all dentro, em sembla.
1: Lay, què més?
0: Your love, seria all? Nostre amor. Your love, nostre amor. On me, serà per a mi, no? Tu que saps d'anglès?
1: On me. On me.
0: On me. On me. Me, sóc jo. Pues anem a dir, bueno.
1: Lay all your love on me. Vale.
0: Sí.
1: I a qui la dediquem, Montse?
0: Doncs començarem pel senyor Torné,
1: tan
0: amable ell.
1: Ai, sí.
0: Tot un senyor aquest, eh?
1: És un gentleman, jo sempre ho dic,
0: sí.
1: És un gentleman.
0: Sí, tan educadet.
1: I l'Antònia Lara també, eh?
0: L'Antònia Lara també, home. Però nosaltres ens fixem amb els homes.
1: Ah, és veritat, és veritat. És veritat.
0: Antònia Lara també és molt guapa.
1: Hombre,
0: i molt carinyosa. Fan una bona parella, aquests dos, eh?
1: Pues sí, la veritat és que sí.
0: La veritat és que sí. Bueno, acabat la senyora Dolors Pinyol.
1: La Dolors Pinyol, que no sé què li passa avui, que no ha trucat, però bueno.
0: No li deu, no deu haver cobertura, no deu, deu estar ocupat. Bueno, la Paqui Ortuño...
1: Que està de colònies.
0: Ai, que bé, eh?
1: Està, pare, està al costat de casa meva, està com a Ruga i sé l'hotel que està. Ara em presentaré allà.
0: Ah. No, quan tu arribis ja no hi serà, no?
1: Sí,
0: ah,
1: no, que fins al dilluns. Fins al dilluns.
0: Que fan colònies de gent gran.
1: Sí, sí.
0: Carai, jo vull arribar gran per anar de colònies també, eh?
1: Aviam, després de la
0: Paqui...
1: Paquita Ortuño, què més?
0: La Montse Carbonell.
1: Molt
0: jo
1: bé.
0: Sempre li dedico que aquests cinc, que són els que m'ho dediquen a mi.
1: Vale, vale.
0: Però bueno, ja que tens la senyora Rosa aquí, també li dediquem per ella. I tots els que escolten, per tu, pel David, i per tots els que escoltin el programa.
2: Gràcies.
1: Molt bé, bonica.
0: Bueno.
1: Doncs amb tu bueno. Acabem aquesta primera part. Tens el número 10, eh, Montse?
0: Gràcies.
1: Després us diré el que sortegem avui.
0: Bueno, de les palmerines ja s'ha escoltat que no, eh?
1: No, no.
0: És broma.
1: Però és igual, demà em passaré sí. Un momentet, perquè
0: no
1: em sembla...
0: No passa res.
1: Em sembla totalment...
0: Total, tampoc ho donaves cada setmana, això, el de la
1: no,
0: palmerina, era
1: no.
0: De tant en tant.
1: Ah, per sí. Això mateix. Però bueno, em aniré a acomiadar, li diré, escolta, bueno, és igual, no passa.
0: Ja, no cal que ho expliqui, això. Ja ho entenc, el que diràs.
1: Ah, exactament. Montse, número 10 per tu,
0: val,
1: bonica. Una abraçada
0: gràcies.
1: I bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana per tots. Adéu-siau.
1: Adéu, maca. Adéu-siau. Everybody starts to sing like Buddy Bow. Oh, now you're singing with a swing. Bé, doncs, queden, un minut per arribar a les 6 de la tarda. Saps què passa, Rosa, a les 6 de la tarda? Vols que tu... No ho saps, el que passa a les 6 de la tarda?
2: No.
1: I a les 7?
2: Que pareu una mica, no?
1: Parem una mica per què? Perquè hi ha un informatiu. I ens explicarà si tornarà a ploure, si pujaran les temperatures, si baixaran... Déu-n'hi-do, aquest informatiu, jo m'intenc enganxada, no sé per què, perquè sempre diu notícies així, esperem que faci bon temps, no?, aquest cap de setmana que puguem anar a la platja, que no faci aire. Doncs, dintre de... Espera't, m'agrada fer allò de 5, 4... No, no, queden 15 segons, no? Mira, ara 15 segons, 14, 13, 12... Bueno, no conto més perquè encara tinc son i encara m'adormiré comptant. O sigui que poses ja la sintonia i engeguem aquest informatiu. Fins ara mateix.
4: Notícies en xarxa.
5: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Els bombers demanen evacuar les naus pròximes per l'evolució de l'incendi a la planta d'Onda, al polígon de la Torre del Rector de Santa Perpètua de Mogoda. Hi treballen hores d'ara ja 28 dotacions. La nau ha col·lapsat i el foc continua actiu. Les flames han començat a la coberta i s'han expandit a tota la instal·lació. Treballen des de fora perquè el volum de les flames no els ha permès entrar a l'interior amb l'objectiu d'evitar, sobre tot que el foc es propagui a les edificacions al voltant. Protecció Civil ha demanat als veïns que no s'apropin a la zona i que tanguin portes i finestres. I retards també el corredor sud de Rodalies a causa d'un altre incendi en un tren de mercaderies que ha quedat aturat entre Tarragona i Altafulla. La circulació de trens entre Sant Vicenç de Calders i Reus ha quedat aturada, després s'ha reprès, però els trens de la R13, R15, R16 i R17 circulen per via única en el tram. Els bombers hi treballen, tot i això, el tren no duia mercaderies perilloses. I avui nova jornada de vaga general a l'educació en un moment de màxima tensió després del rebuig dels docents al preacord assolit amb USTEC. Yolanda Segura, la portaveu d'aquest sindicat, reclama al govern que negociï amb el comitè de vaga i explica que cal reflexionar.
6: Ens tornarem a acostar a les persones treballadores una a una, però tenim molt clar que necessitem això, necessitem estima, necessitem molta estima i l'administració ha de treballar en aquesta línia.
5: I el president de l'Associació de Federacions de Famílies d'Alumnes, Jordi de Carreras, ha demanat un esforç més per capgirar aquest bloqueig. Són declaracions a la xarxa.
7: Esperem que aquest esforç realment es materialitzi i apel·lem a que el govern sigui responsable i afronti això i no quedi com que ha fet ja els deures. Sabem que encara no estan fets i que cal afrontar això perquè tingui un sentit. I només una solució que incorpori tots els agents i que sigui realment participativa pot donar solucions amb més garanties d'èxit.
5: I la Bisbal d'Empordà ja escalfa motors per a la 31a edició de la Fira del Circ al carrer, que se celebrarà del 17 al 19 de juliol, amb una programació que reunirà més d'una cinquantena d'espectacles a càrrec de 46 companyies i artistes. La programació també inclou projectes en procés de creació i espectacles vinculats a residències artístiques, reforçar el paper de la Fira com a espai de suport al talent emergent. A més, aquesta edició destacarà per l'àmplia presència de companyies catalanes i de proximitat. L'objectiu és consolidar la Bisbal com a punt de referència on el circ contemporani pugui créixer.

0: Informació local.
1: El SEM comença avui el nou cicle de nits musicals al Botànic. En aquest cas, enguany al Pati de Can Ametller es faran els concerts. Dos aquest mes de juny i dos al juliol. El primer, avui, amb Namina and the Barbarians, obertura de portes al Pati de Can Ametller a les 8 del vespre. Podeu dur-vos al sopar de Carmanyola, hi haurà taules i cadires. I a un quart de 10 de la nit comença el concert. El preu de l'entrada és de 17 euros, 12 per socis del SEM, i és gratuïta fins als 12 anys d'edat. L'Esbart d'en Saire fa la festa de final de curs el diumenge a la tarda, l'Escola Balla, al Teatre de la Penny, diumenge a 6:45 de la tarda. L'entrada val 2 euros i la podreu retirar a la taquilla del teatre. A partir de 6:45, aquesta festa, espectacle de ball de final de curs. I a Can Ametller acull l'exposició amb quadres a Miguel Soro, una exposició sobre el Tour de França. Són 30 quadres de gran format que ha fet diferents tècniques, on hi apareixen diferents ciclistes i imatges del Tour de França. Forma part dels actes previs al pas del Tour per la Vila el proper 5 de juliol. L'exposició es pot veure justament fins al 5 de juliol, de dimecres a dissabtes a la tarda i els diumenges al matí a Can Ametller. I durant tot el cap de setmana, des d'avui i fins diumenge, la planta baixa del Molí acull la 8a trobada modelística de Catalunya, amb un taller infantil, campus, exposició, concurs, amb una mirada especial a Itàlia, aquest cap de setmana a la planta baixa del Molí. I també recordem que diumenge torna a haver-hi sardanes, que organitza la grupa, la ballada, el diumenge a les 7 de la tarda a la plaça de la Creu amb la Copla Mediterrània. La farmàcia de guàrdia avui divendres és la Soler, de l'Avinguda Barcelona 51-53, a la carretera.

0: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
1: Aquesta melmelada és boníssima.
2: La noia que les prepara va començar fent-les a casa. I ara ja té obrador, botiga i pàgina web.
1: I com s'ho ha fet?
2: Amb un ajut líder.
3: Tens un projecte per impulsar un negoci en un entorn rural? Els ajuts líder poden cobrir fins al 40% de la inversió subvencionable del projecte empresarial i fins al 80% en el cas d'ens locals. Informa't en el teu grup d'acció local o trucant al 012.
1: Ara mateix aviso uns amics que volien muntar una fusteria al poble.
2: Em sembla molt bé.
3: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
5: Parlar de sexualitat no sempre és fàcil.
6: Però al Molí Jove tens un espai on pots fer-ho amb confiança.
5: Som l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer, i t'esperem cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8.
6: Un espai còmode, segur i confidencial per parlar de sexualitat, relacions i emocions.
5: I si vols, cada mes fem un taller obert per seguir aprenent plegades.
6: Vine, parla i viu la sexualitat amb naturalitat.
7: Garcia.
8: Què?
7: Diumenge fem programa.
8: Clar, com tots.
7: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
8: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
7: Ah, sí?
8: Sí.
7: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
8: Ai, Follet.
7: Ai, Garcia.
8: Mare de Déu,
7: Senyor.
9: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.

Després de la pausa, torneu a obrir línies. 93-668-6161. El telèfon de la participació de Ràdio Molins de Rei. Podeu demanar la cançó que més us agradi. Nosaltres ho trobem tot. Els divendres, Faves Tendres, amb Judit Herrera.

0: Bona tarda, Teresa Márquez. La primera persona
1: Hola,
0: que...
1: Hola, bona tarda, com la... estem?
0: Mira, aquí prenent la fresca, aquí esperant que truquéssiu sí, els de la Buena Vista.
1: Sí, la Buena Vista.
0: Que fa molta calor per allà dalt o què, Teresa Márquez?
1: Home, jo estic bé aquí a casa, per fora, que encara no he sortit.
0: Home, no pot ser això, eh? Avui
1: bé,
0: que t'he...
1: Bé, sortit a fora al pati, però el pati fa calor, eh? Ah. Però no fa la calor que feia...
0: No, no, ha baixat una miqueta la temperatura,
1: sí,
0: eh?
1: Sí. Sí, sí.
0: I avui que també toca bingo, no?
1: Sí, vaja, suposo.
0: Ai.
1: No passa res.
0: Bueno, bueno. Doncs,
1: sí, Teresa, sí, sí.
0: Teresa Márquez, què posem avui? Mira. Un tango també? Vols escoltar un tango avui?
1: A mi m'agraden, jo posaria, però avui no, avui he demanat una havanera.
0: Has demanat una havanera? I quina has
1: sí,
0: demanat?
1: Jo hauria posat un tango, perquè a mi m'agraden molt els tangos, ja ho saps. Però no, home, per repetir, un altre dia.
0: Vale.
1: Un altre dia la demanaré, eh?
0: I la havanera, quina...
1: Es diu Llop de Mar.
0: Llops de Mar.
1: Llop de Mar.
0: Ah, Llop de Mar.
1: Sí.
0: Que és el grup,
1: molt
0: no?
1: Maca. Sí.
0: I la cançó com es diu? La Vanera?
1: La Vanera, el Llop de Mar.
0: Però el grup es diu Llop de Mar?
1: No, no sé, no, el David Pastrana, no sé quin
0: vale.
1: és.
0: Bueno,
1: però,
0: ja
1: però la que sigui. Ell ja m'ho trobarà, ja dic que ja m'ho trobarà.
0: Feu treballar massa, el David, eh? Després demanarà un moment de sou, eh?
1: No, que diu que en té moltes, la Vanera.
0: Ai, ai, ai. I a qui la vols dedicar, Teresa Márquez?
1: Doncs mira, a tota la meva família, a la Milagros, a la Paquita Artuño, que diu que està de viaje.
0: Està de colònies, està de colònies.
1: De colònies, mira tu, ja està bé, eh?
0: Sí.
1: No para.
0: No para, ella. No para. A veure quan la vagi a veure demà. Em presentaré allà a l'hotel, que és l'hotel que està. I què feu aquí? Aniré a la platja, aviam, quan, aviam si demà no poden anar ni a la platja del vent que fa o si plou.
1: Oh, farà vent, diu.
0: Sí, i el vent de Tarragona té la marinera, eh?
1: Sí, sí, és veritat.
0: A qui més, Teresa Márquez?
1: La Paquita Artuño, la Marita.
0: La Marita.
1: L'Anna Graner, el Miquel Soler, i la Judit Herrera, i el David, i totes que s'escoltin de Molins.
0: Ai, molt bé.
1: Ai. Sí. Ai, escolta, el Josep Maria Torner està aquí, encara, o no?
0: Aquí a Bona, aquí a l'estudi, no?
1: Ah, no, que ha trucat.
0: Ha trucat.
1: Sí, perquè jo li he escoltat, però pensava que estigués
0: aquí. No, aquí està la Rosa Clariana.
1: Ah, bueno.
0: Ella li encanta estar aquí a la ràdio i, mira, de pas em fa companyia a mi també, eh?
1: I tant, és veritat. Si un dia a veure si tinc ganes, li baixo aquí.
0: Vens i veniu ja totes, home, que vingui la Milagros
1: sí,
0: que vingui l'Anna Graner i fem aquí, vinga, un show aquí, eh? Jugarem el bingo aquí, què us sembla? Farem un bingo en directe.
1: Oh, pues mira, estaria bé, això.
0: Hombre, ara també he de dir als oients que quan vosaltres esteu fent el bingo, ningú parla. Només se sent aquella màquina i diu, el 4.
1: El 5, sí, el 7, i ale, viva.
0: Bueno, però, mira, és bona idea.
1: Fer...
0: No, en vez de fer un bingo, farem un bingo musical, què et sembla?
1: Ah, també és veritat.
0: Oh. Oi que estaria bé?
1: Has d'endevinar la cançó que hi ha. Molt bé.
0: Això?
1: Sí.
0: Pues vinga. Em pren nota.
1: El Torner i l'Antònia Lara també.
0: El Torner, el doctor Torner i l'Antònia Lara, com una ola. I què més? Ja està? Bueno, doncs, pues, Teresa Márquez, si s'ha acabat ja la llista, et dono el número 11 de trucada.
1: Sí, el número 11. Déu-n'hi-do, ja.
0: Sí, i avui sortegem unes postres de la Pastisseria Roca, el val de 10 euros de pebre negre i el kit de la xurreria Àngels de Molins.
1: Molt bé.
0: Vale, guapa. Vinga, bon cap de setmana.
1: Vinga, bon cap de setmana.
0: Igualment per tu, un petonet, Teresa.
1: Un petó.
0: Adéu, bonica.
1: Vinga, guapa.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: Bona tarda, Dolors Pinyol. Avui vas tard, eh?
1: Sí, avui sí.
0: Què t'ha passat? Explica'm què t'ha passat, Dolors.
1: Que m'he anat a la peluqueria a tallar amb el cabell.
0: Oh, mira-la. Clar, un quan va a la peluqueria sap quan entra, però no quan surt.
1: No, molta, ni jo no n'he anat a partir, eh?
0: Sí, però...
1: A les 4:30 i a les 4:30 m'ha anat a
0: la. Ah, vale, vale. Si ara ja tens el cabell curt, ara fins dintre un parell de mesos, no, Dolors?
1: Sí.
0: Perquè, bueno... Dolors Pinyol, què posem avui? Què vols escoltar?
1: Una de les gens, perquè me hace llorar.
0: ¿Por qué me haces llorar?
1: Això.
0: Un dia diu que vindrà el Pierre a cantar en directe, eh?
1: Ah, sí?
0: Li podeu demanar les cançons que vulgueu, que les cantaran directe.
1: Ja m'ho diràs.
0: Sí, ja t'ho diré.
1: Bueno, demà ja canta, eh?
0: Ja ho ha publicat a casa seva de 9 a 12, no?
1: Sí.
0: Bueno. Tu no ballis gaire, eh, Dolors?
1: No.
0: I la Carmeta Reventós tampoc, eh? Que aviam si es trenca. Que ella diu, no puc caminar, però bé que està allà, eh? I també la treuen a ballar. Hombre.
1: Sí, i tant.
0: A qui la dediques, Dolors, aquesta cançó?
1: Bueno, pues, a les meves filles, a Carmen de Reventós, a Petit Altuño.
0: Està de colònies. Que... Està de colònies.
1: Sí, ja. La Petit Altuño, la Montse...
0: Rubió.
1: Rubió,
0: la Carbonell.
1: Sí. El Josep Maria.
0: El Torner.
1: I la seva nòvia.
0: L'Antònia Lara. Molt bé. Gràcies, Dolors. Tens el número 12, eh, de trucada?
1: Molt bé.
0: Ui, ui, aquesta tos, cuida-te-la, eh?
1: No, que m'ha agafat aquí.
0: Ai, ai, ai. Bueno, va, maca, bon cap de setmana, eh? Adéu-siau, adéu.

Bé, com que de moment no hi ha cap trucada, començarem a posar les peticions musicals que ens heu demanat. I ho fem amb la del Josep Quesada, que ens ha demanat del cantant Loquillo la cançó que porta per títol Cuando éramos los mejores. La dedica a la secció femenina de l'Ajuntament de Molins de Rei, a la Ainhoa García, a la Eli, a la Sílvia, a l'Helena, a l'Oriol, al Roger, a la Laura Iglesias, també a la Sandra i a la Mireia, que són les conductores dels autobusos de la línia 1 i 2 de Molins de Rei. I fins aquí, eh? I també a nosaltres i als que esteu escoltant. L'escoltem? Cuando...

0: al telèfon la Carme Reventós. Bona tarda, Carme, com estàs?
1: Bona tarda. Bueno, no estic massa bé.
0: Ai, mare de Déu, mare de Déu, avui tots us queixeu d'algú, eh? O pot ser això,
1: eh? Bueno, és el temps i és tot. Ja fa 8 dies que no he sortit de casa i ja no em veig en cor. Com obro la porta i veig el carrer, i ja torno a tancar.
0: Ai, mare de Déu, senyor. Ai, clar. Mare de Déu, senyor. Doncs pues has de sortir al carrer, encara que només siguin 2 metres, eh?
1: Bueno, que al carrer sí que puc sortir i mirar com s'amaga el sol. Ai. Però, bueno, anar a comprar ja ho veig malament, també, ja.
0: Bueno,
1: el
0: li pots dir...
1: Me passa que tinc molt de mal a la càmera i a la cadera i la cervical, se'm va de dalt baix. Però, bueno, són els ossos, esclar.
0: Sí, hi ha èpoques que et fa molt mal tot, eh? Jo, per exemple, a mi m'ha agafat una passió de son, ara, que és massa, eh? Tinc son, mira. Ah. Però, bueno, de moment vaig tirant. Carme Reventós, què vols escoltar avui del Pierre? Que m'ha dit el David que vols escoltar una del Pierre.
1: Sí, i pensava, ja n'hi ha dues del Pierre, mira, n'hi haurà tres. La Rosó.
0: Rosó. Molt bé.
1: Sí, perquè jo dissabte no hi aniré pas, no em veig en cor pas d'anar-hi. Aquella hora és l'hora que jo me'n vaig a dormir.
0: Sí, a les 9, de 9 a 12. Però bueno, si t'animes, també és bonic anar allà, eh?
1: Sí, però no, ja hi aniré. Ara no.
0: Més endavant, quan faci millor temps. Sí.
1: No estic per canviar i anar allà. Bueno, a veure.
0: A qui la dediquem? A la teva germana, la Nuri.
1: A la Nuri, que ella ho escoltaria, però d'allà dalt no ho sentirà amb el seu mòbil, diu. A tota la família, a tots els del mercat, a la Dolors Pinyol, a la Dolors del final del carrer, a la Paquita Ortuño, que està de vacances.
0: Està de colònies, com els nens.
1: Bueno, però mira, jo abans, no, de colònies no havia anat. Amb una excursió de Castellbisbal de 8 dies a l'agost. Però ja fa anys, això. I a la Montse Carbonell.
0: Molt bé.
1: I el Miquel, el Joan Amigó, a la Milagros, la Judit i el David, i el Josep Torné.
0: El Josep Maria Torné.
1: Josep Maria Torné. I a tothom que escolti la ràdio.
0: Molt bé, doncs a tothom.
1: Jo estic aquí escoltant la ràdio, i esclar, tot el dia sola també és llarg.
0: Bueno, pues tu truca quan vulguis, eh? Quan no hi hagin trucades, truca i parlem. Que sí, tinc aquí la Rosa Clariana, no la coneixes? A la Rosa Clariana?
1: No ho sé, l'hauria de veure. Ara jo pels noms ja començo a perdre molta gent.
0: Perquè la Carmeta Reventós és més gran que tu. Ella no vol dir, és molt coqueta, no vol dir mai l'edat. Oi que sí?
1: No vull dir els anys, perquè se m'acosten els anys, ja no ho vull pensar. No hi vull pensar.
0: No hi pensis, tu, quan et diguin quants es dents.
1: No hi pensis, sí. Però esclar, dels mals encara hi penses més. I, coi, no pots anar, quasi bé obrir la porta. Ja no vull que truqui ningú, perquè no, d'allò. Ja. Però bueno.
0: Bueno, un dia vindrem tots a casa teva. Què et sembla, Carme? Allà al jardí aquell que tens, vindrem tots a fer una merendola.
1: Jo sé que aquí fora, amb aquest arbre tan alt, aquest tronger que tinc, que arriba al segon pis,
0: veus?
1: I comença a bellugar el vent, però ara també me'n fa enfadar, perquè hi ha taronges petites,
0: sí,
1: però rodonetes petites, i cada dematí n'hi ha una palada de terra.
0: Ai, home.
1: Home, millor que caiguin, perquè si encabats són grosses, no es podria tenir-les.
0: Això
1: però
0: mateix.
1: Cada dia quin tou de taronges petites a terra.
0: Déu-n'hi-do.
1: Bueno, també s'està molt bé, que l'eixida meva.
0: Ja.
1: Veig el cel, els avions que passen, vull dir, és maco de veure.
0: Així m'agrada que on hi ha un bon jardí que puguis veure els estels i les més... Veus?
1: Els avions, hi ha dies que en passen 3 o 4,
0: imagina,
1: un cap aquí, cap allà. I passen en l'aire, que no sé on deuen anar tan alts, que quasi no es veuen.
0: Home, deuen anar a l'aeroport de Barcelona.
1: No, perquè passen per aquí tan alts, o deuen anar lluny, deuen anar cap a Portugal.
0: Però si van...
1: Deuen venir de fora ja, perquè ja venen alts, de la banda d'aquí... De Barcelona, doncs, o de Santa Creu. De la banda de Santa Creu ja venen, però a dalt del cel, a dalt de tot, que quasi no es veuen.
0: Déu-n'hi-do.
1: Llavors em passen dos o tres i, pues, mira, m'estic aquí contemplant el cel.
0: Molt bé, doncs mira... un bon...
1: Hi ha el pardal, hi ha dos pardals que com me veuen ja corren, ja venen.
0: Ai, puc, oh, bonic. Que els hi dones de menjar, sí, també? Els hi dones de menjar?
1: Clar, quan sempre li dones una molla de pa, una mica de cosa, però clar, n'hi ha un que també quasi ve fins als peus.
0: Ah, com bueno, veuen, ja ve. Clar, ja et coneixen, ja, com... i diu, ui, que tenim gana, eh?
1: Clar, ah, i com que dormen aquí al tronger... Doncs com me veuen, que me sento aquí fora, i ja en venen dos.
0: Ai, que bo.
1: Però si és a les 8 o les 9 del vespre, que ja se'n fos, llavors 4 o 5 de vegades. Sí que els hi tiro un grapadet d'arròs, una mica de cosa, perquè em fan llàstima.
0: Bueno, ja diuen, ja anem a sopar a casa la Carme Reventós, que sempre
1: entenen... Jo penso, pobres, deuen tenir gana. Dóna'ls una molla de pa o alguna cosa.
0: Bueno... Carme, bueno, Reventós, tens el número 13, que sé que t'agrada molt.
1: Bueno, sí, sí, però ara s'acosta el dia 13. S'acosta. Molt bé.
0: Gràcies, sí, bonica. Que passis un bon cap de setmana i cuida't, eh?
1: Home, és que has de fer. Bueno. Això del cap no em marxa, aquesta cosa que tinc aquí darrere l'orella. No sé si és artrosis també, que se m'ha ficat aquí dalt. Vull tota la setmana sense poder sortir al carrer a comprar. Avui, ai, pensava anar-hi amb una amiga meva, bueno, la Rosa.
0: Sí.
1: Però dic, diu, fa mal dia, diu.
0: Sí, feia mal dia. Bueno. Aquest dematí feia un dia estrany.
1: Sí, alhora eren les 10, diu, fa mal dia, diu, sí, i vaig a peu avui, i ho han deixat córrer.
0: Bueno,
1: no preocupis. Hi ha meva filla a la plaça, ja li diré que em porti pollastre i carn i fruita i ja està.
0: Molt bé, bonica. Doncs cuida't molt, molt, eh? I, escolta... Ja saps que pots trucar a aquest programa sempre que vulguis, eh?
1: Eh? Oh, sí, he trucat, perquè si no em diràs, la Carme no ha trucat.
0: Ai, no, i tu saps que jo em preocupo per tots vosaltres, eh? A vegades, si no...
1: Tots molt aixerir, sí, eh? I tantes ganes d'ens reunar, dic, oh.
0: Ai, que sí, Carme. és que jo no sé, perquè parlo tant.
1: Poder parlar tant el dijous a la tarda, em sembla que també parles, sí, amb el menjar i amb les coses...
0: Però jo m'ho passo molt bé, Carme. Les coses que es fan amb, bueno, alegria, ho passes molt bé.
1: Esclar, és la teva feina que t'agrada.
0: Sí,
1: mira,
0: sí.
1: A mi em feien anar al camp i a plegar olives i a pasturar els vents i au, i aquestes coses.
0: Però tu ets una dona molt forta, Carme, de veritat, que ets una dona, sí, molt forta.
1: Ja sempre, i a vendre a la, sí, plaça. Sí.
0: Sempre li dic... Ella em diu, tu ets com una nena, i la Carmeta Reventós i jo tenim la mateixa estatura, bueno, igual que la Rosa, sí, sí, Clariana. Ella sembla, la Carme sembla una nina, de veritat.
1: No, sí, ara amb el cabell blanc i sense poder caminar.
0: Ei, a mi també m'està sortint el cabell blanc, eh? Ojo,
1: sí,
0: eh?
1: Ara hauria d'anar a la peluqueria, també és un problema, perquè, és clar, per anar-hi has de demanar vores, sí, que no hi pots anar. Ara em convé, me'l rento jo, però s'ha de tallar i s'ha de fer alguna
0: cosa. Ja.
1: Bueno, a veure com m'ho arreglarem.
0: Bueno, bonica, bueno, pues, una abraçada molt forta i et convido que segueixis escoltant el programa i a la Judit que xerra molt.
1: Escoltant, sí, perquè m'estimo més escoltar la ràdio que no pas mirar la tele.
0: Així m'agrada, perquè... molt bé.
1: La tele, has d'anar allà a la vora, mirar i escoltar.
0: Sí, però
1: la ràdio estic aquí al sofà i puc, bueno, estar amb els ulls tancats i mirar el cel, el sostre, i sento la ràdio.
0: Molt bé, bonica.
1: M'agrada més. Bueno.
0: Hola, Carme, bon cap de setmana, bonica.
1: Igualment.
0: Adéu, una abraçada.
1: Adéu.

Bé, doncs, com que no hi ha més trucades, de moment continuem ara amb les peticions musicals. I ho fem amb l'Antònia Moriana, que ens ha demanat una cançó de la Rocío Jurado que es diu Como una ola. I la dedica al seu marit Manolo, al seu fill Manolo i a la seva filla Cristina, als seus pares, germans, a les seves netes i, evidentment, a tots vosaltres i també a nosaltres. Escoltem-la.

0: us ha agradat aquesta cançó de la Rocío Jurado, tot un clàssic, com una ola. Jo especialment li dedico a l'Antonia Lara perquè ella també ha fet una versió de Com una ola, que també ens agrada molt, oi que sí, David? Doncs jo em quedo amb la de l'Antonia Lara, però també m'agrada la de la Rocío Jurado.
1: I ara, com una ola, mi amor, llego a tu vida, com una ola.
0: Veieu, veieu com la gent perd la vergonya i canta? Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Com que ara de moment tenim les línies desocupades, no em feu passar llista, No em feu passar llista perquè llavors sabran qui són els que no han trucat. Farem ara la petició que ens ha fet l'amiga Laura Iglesias. Ella ens ha demanat una cançó del Camilo VI, que és molt bonica i porta el nom d'una dona, Melina. I la dedica al Josep Quesada, a la Marga, a la Dolors del Final del Carrer, a la Montserrat Carbonell, a vosaltres i a nosaltres. L'escoltem? Som-hi!

Bé, doncs continuem ara amb la petició de l'amiga Rosa Maria Vaquero. Ella ens ha demanat del grup Texas la cançó que porta per títol I Don't Want a Lover. La dedica a tots vosaltres, a nosaltres també, i molt especialment a la seva família. Escoltem-la.

0: Bé, sembla que tenim el telèfon a la Milagro Reyes del barri Bonavista. Bona tarda, bonica. Hola. Ai, no hi és. Milagros.
1: Hola, hola.
0: Ai, que no em senties, bonica.
1: Sí, però pensava que parlaves de la Marita.
0: No, la Marita no ha trucat, la Marita. Què tal, com estàs, Milagros?
1: Bé, bé.
0: Molt bé, bonica. Preparada ja per anar a jugar al bingo?
1: Sí.
0: Bueno, bueno.
1: D'aquí d'un ratet.
0: No sí. Facis trampes, Milagros? No facis trampes, eh?
1: No, no, no. Mai, mai. Com ho diu la Maria Rosa, mai de la vida.
0: Què vols escoltar avui, reina? Què vols escoltar?
1: Bueno, pues ja l'he dit a David.
0: Què?
1: Que m'agradaria aquesta del Bisbal, digue-li.
0: De qui? Del Bisbal? David,
1: sí.
0: De David Bisbal, quina m'has dit?
1: Digue-li.
0: Digue-li. Ah, digue-li, digue-li.
1: Digue-li, sí.
0: Molt bé, bonica. I aquí la
1: una mica romàntica.
0: Ah, això és important, això. L'amor mai pot faltar, eh?
1: Sí.
0: A qui la vols dedicar, Milagros?
1: Pues mira, com sempre, a la meva filla, a les netes, a qui més? Pues a totes les amigues, com la Teresa Márquez, la Anita, la Tutuño.
0: La
1: molta gent, a l'Anna
0: Graner. A l'Anna Graner, molt bé.
1: A senyor Torné.
0: Al Josep Maria.
1: A la Lola.
0: No, a l'Antònia Lara.
1: Ah, això, Antònia, és que mania de petit el nombre de Lola, jo. Antònia Lara.
0: Sí.
1: A Carmen Reventós.
0: La Carmeta Reventós, molt bé.
1: I per molta

Bé, doncs ara continuem amb la petició que ens ha fet l'amic Josep Maria Torner. Ens ha demanat del cantant, aquest local que tenim que us agrada a tots, el Pierre, una cançó que porta per títol Vull parlar amb tu. La dedica a l'Antonia Lara, al Miquel, al Montano, al Ramon Sánchez, a la Paquita Ortuño, a la Montserrat Rubió, a la Eli, a la Montse Carbonell, a la Carme Santogini, al Carles Mas, al Josep Quesada, a la Carmeta Reventós, a la Marita, a la Dolors Pinyol, a la Rosa Maria, Clariana, al barri Bonavista, a la Maria Rosa, a la Milagros, a l'Anna Graner, a la Teresa Márquez, a vosaltres i a nosaltres. Crec que el Josep Maria no s'ha deixat a ningú, eh? Doncs escoltem aquesta bonica cançó del Pierre, Vull parlar amb tu.

0: minuts per arribar a les 7 de la tarda, ja, Rosa, a les 7 de la tarda, eh? Portem dues hores aquí, ja, eh?
1: Jo ja marxaré aviat, eh?
0: Diu que marxarà aviat, però sempre diu el mateix i no marxa, eh? Perquè ella està molt a gust aquí. Doncs aprofitarem aquests 5 minuts per posar la petició que ens ha fet l'amiga Nuri Vilà, que ens ha demanat del Sau una cançó que porta per títol Això es pot salvar. I la dedica a tots vosaltres i també a nosaltres. Escoltem-la.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Seguim pendents de l'incendi a la planta d'onda al polígon Torre del rector de Santa Perpètua de Mogoda. Els bombers han evacuat les naus pròximes fins al carrer del Mediterrani i han demanat el confinament dels treballadors d'altres empreses del polígon atès a l'evolució del foc. Les flames que afecten la fàbrica des de 3:45 de la tarda han començat a la coberta i s'han expandit a tota la instal·lació fins a fer-la col·lapsar. 30 dotacions dels bombers actuen a l'indret des de fora, atès que el volum de les flames no els ha permès accedir a l'interior. L'objectiu és evitar que el foc es propagui a una nau veïna. També monitora la columna de fum i la vegetació del voltant. I milers de docents han tornat a sortir al carrer per reclamar que el govern els escolti. La jornada de vaga general d'avui ha tingut un seguiment del 28%, segons el departament, i els sindicats ho eleven al 80%. Hi han participat 15.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 90.000, segons els sindicats. La protesta arriba l'endemà que professors i mestres rebutgessin el preacord assolit al govern i als sindicats. Professors i mestres han reclamat millores. Els escoltem.
2: Tenia l'esperança de que si sortís un no contundent, perquè des del meu punt de vista continua sent un acord de mínims.
3: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
4: Com a famílies avui hem volgut venir aquí a donar tot el nostre suport a la lluita docent.
1: I avui també s'està vivint una altra jornada de vaga general a les biblioteques sota el lema revalorització, i aquesta vaga serà indefinida els divendres i dissabtes, i si més no pel que fa al personal en categoria de bibliotecari, que depèn de la Diputació de Barcelona. I el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraza, ha descartat demanar a l'Agència Tributària Informació Econòmica sobre el PSC relativa als anys 2024 i 2025, tal i com volia la UCO de la Guàrdia Civil. Pedraza restringeix així l'ofici al PSOE a 9 persones jurídiques més i a 3 de físiques. I una de cada 5 empreses de la indústria del plàstic aturen puntualment la producció pels encariments provocats per la guerra a l'Orient Mitjà. L'Associació Espanyola d'Industrials de Plàstics assegura que el conflicte ha augmentat més d'un 30% el preu mitjà de les matèries primeres, i per assumir-ho les empreses estan reduint la capacitat de les seves fàbriques. I l'Ajuntament de Cadaqués demana a l'Estat que faci una excepció i apliqui mesures adaptades al Cap de Creus a l'aplicació del decret que prohibeix el fondeig sobre la Posidònia. El consistori argumenta que més del 90% del fons marí de la zona està recobert per aquestes pedreries i demana que la regulació sigui equilibrada.
5: Informació local.
6: Els timbalers del Camell organitzen la tremolinada, la segona trobada de percussió. Es farà demà a la tarda. Començaran amb un cercavila pel centre del municipi, en 6:45, els timbalers i les 9 colles convidades. Hi haurà després a la plaça de la Llibertat la resta de l'activitat. Primer hi haurà lluïment de les diferents colles a partir de 8:15. A 9:15 comença un bingo musical. També hi haurà barra amb entrepans i beguda, i a partir de les 11 música amb DJ. Demà tremolinada amb activitat central a la plaça de la Llibertat. I els matossers, que també organitzen per demà dissabte a la tarda una activitat d'inflables pels infants de la vila. Es farà al pati de l'escola al Palau demà entre les 6 i les 8. És una activitat gratuïta. Oferiran berenar gratuït també pels infants i instal·laran una barra de bar per les famílies acompanyants. Demà a la tarda, proposta dels matossers. I el Joc de Molins, que torna amb la seva 7a edició amb el format d'exploració del municipi. L'Ateneu Moleia presenta aquesta nova edició d'aquest concurs de preguntes que combina enginy, observació i coneixement del municipi. El joc es farà entre el 10 i el 20 de juny i constarà d'una seqüència de reptes diaris que posen a prova la capacitat de deducció i el coneixement del municipi. Doncs comença dimecres de la setmana que ve, fins al 20 de juny. Hi haurà 12 preguntes en 10 dies i hi haurà 24 hores per respondre a cada una de les preguntes. Es pot fallar només 2 preguntes i la persona guanyadora s'anunciarà durant la revetlla de Sant Joan, i el joc s'hi pot jugar en parella. Si voleu participar, hi heu d'enviar un correu a eljoc@molei.cat amb la resposta a la primera pregunta i ja sereu participants. I la primera pregunta és: en quin edifici es troba la biblioteca municipal? Per participar heu d'enviar la resposta a eljoc@molei.cat. A Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la farmàcia Soler. Està a l'Avinguda Barcelona 51-53, a la carretera.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: L'Ajuntament de Molins de Rei estrena nou servei d'assessorament en sexualitat i efectivitat.
2: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, l'Helena i el Pau de la cooperativa Plaer t'esperem al Molí Jove.
1: Un espai confidencial i de confiança per resoldre dubtes, parlar i aprendre sobre relacions i sexualitat.
2: I un cop al mes, participa al taller obert.
1: Vine i descobreix aquest nou servei pensat per tu.
3: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
4: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
5: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretsocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
6: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
7: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.

0: Bé, doncs, quan comencem aquesta tercera part dels Divendres Faves Tendres, ho fem amb una nova trucada, i aquesta trucada és la del Carles Mas. Bona tarda, Carles.
1: Bona tarda, Judit.
0: I companyia, tinc la Rosa Clarian aquí, eh?
1: Ah, i també per la senyora Rosa.
0: Molt bé, Carles.
1: Salutacions, salutacions amb les ones.
2: Bona tarda, senyor Carles.
1: De la freqüència modulada.
0: No et sent perquè no te...
1: Vale.
0: No, que tenia el micròfon, el tenia apagat. Ara aviam.
2: Senyor Carles, gràcies.
1: Vale.
0: Carles Mas, vinga, va, quina soc-track posem avui?
1: Judit.
0: Escolto.
1: Quin programa tenim avui? Quin número de programa?
0: Jo tinc el 31.
1: No, el que portes de...
0: Ah, no, això...
1: Amb antena.
0: No, jo... no em diràs que hem arribat al 400.
1: La setmana que ve.
0: Déu-n'hi-do, la setmana que ve arribem al 400.
1: Hi haurà especial o què?
0: No, especial no. El especial serà el mes que ve. Que portem,
1: ja portem... Avui és el 399, eh? Doncs
0: pues mira, la setmana que ve farem el programa 400 d'aquí, que són a vora 10 anys. 10 anys.
1: Sí.
0: Perquè són per programes, cada any són 50... 50.
1: Bueno, 52 sí. Setmanes, però descomptant les vacacions. I
0: exacte.
1: Que comenceu ara a la... Ara, quan acaba el curs als col·legis, més o menys també l'acabeu vosaltres, i bon, és tot al juliol, a l'agost...
0: Sí, es comença, crec que la primera o la segona setmana de setembre.
1: Sí, va ser després de la diada, de setembre, vau començar.
0: Escolta, avui què escoltem? Va, quina pel·lícula...
1: Bueno,
0: quina?
1: Avui, ja que la setmana passada em va recomanar que la demanés la Marita,
0: sí.
1: La senyora Marita, de la peli Raïces Profundes,
0: sí.
1: El substrat, a la banda original.
0: Molt bé. Sí, que ho va dir-ho la...
1: És de l'any 1953.
0: Ui, no havia nascut jo,
1: Sí, jo he portat un any.
0: Ah, mira. Per cert, que avui m'han preguntat quants anys tens, tu. Quants anys tens?
1: Pues, no, jo el mes passat em vaig fer el 47.
0: Va néixer el 47.
1: No, que em vaig complir 47.
0: 74, vol dir.
1: Ai...
0: És jove, encara, el Carles Mas. Sí. És de la primera volada, encara.
1: Sí.
0: Oi que sí?
1: Què dir-te? Tu em preguntes res?
0: No, vull que em preguntes... No, vull dir, jo espero que tu em diguis alguna cosa. Què has fet aquest cap de setmana, aviam?
1: A veure, què penses?
0: Has anat a algun mercadillo? Has anat a alguna exposició?
1: No, a veure, no, sí que vaig estar, que li he comentat al David, que també li agrada la fotografia, vaig estar a una exposició que hi ha allà, a Caixa Fòrum,
0: sí.
1: Davant del poble espanyol,
0: sí.
1: I li he comentat que diumenge ja s'acaba. Ja ha estat 6 mesos oberta, eh? Allà sempre hi ha exposicions, i ha sigut sobre la fotografia, que és records, que era com es gravaven abans amb les càmeres que han anat quedant obsoletes, que ara últimament tenim un mòbil per gravar, i tot són càmeres i fotos de coses de família, diguéssim.
0: Doncs mira, jo tinc que donar-te...
1: Està molt maca, molt maca.
0: Et dono una notícia que sé que t'agradarà, que és una exposició que fan al vestíbul del Casino Municipal de Roda de Barà, que es diu Màquines amb Història. Diu, per primera vegada, una selecció de la col·lecció privada de Marcel Mercader. Diu, sobre el públic en una exposició única dedicada a la memòria mecànica del cinema. Càmeres, bueno, projectors i peces originals.
1: Quines fitxes té això?
0: Quines fitxes de què?
1: No, la fitxa per poder jo...
0: Del 5 al 13 de juny.
1: 5? Ah, és d'avui. 5?
0: Avui comença.
1: Una setmana, és curt.
0: Sí, inauguració. Bueno. Avui fan la inauguració perquè diu càmeres, projectors i peces originals d'alt valor històric. Espera't, us convidem a fer un viatge pels orígens de la imatge en moviment i per l'evolució tècnica que va fer possible la màgia del cinema. Això t'agradarà,
1: Sí. Sí, ja. I al costat tenim Villalonga del Camp, que també hi ha el museu, que vam estar aquella homenatge que es van fer el 18 d'abril.
0: Molt bé.
1: I el Joan Maria Vallès, que també és el que porta allò, i és el museu.
0: Jo t'ho dic perquè com que la gent ha de saber que el Carles Mas va ser projectista durant molts anys dels cinemes d'aquí Molins de Rei, i entén molt de cinema. Però li encanta el món de les màquines, dels projectors, oi que sí?
1: Tot. Ja tinc fet el vídeo que vaig estar l'altre dia casualment, de com ha quedat tot destrossat, tot abandonat, ja no, ja ha passat a la història. Inservible,
0: no, perquè ell està parlant del...
1: De la Bailet
0: de Sant Vicenç dels Horts, que hi havia cinemes...
1: Set sales,
0: i ara faran un gimnàs, ho han tirat tot a terra. Van desapareixent el cinema. Escolta, sí, Carles sí, sí. Mas, tornant a la música aquesta de Raïtes Profundes, a qui li vols dedicar aquesta cançó?
1: Bueno, a veure, la dedico a la senyora Nelly.
0: A la Nelly, molt bé.
1: Que ara, un dia d'aquests, aquest dissabte no podrà estar-hi, perquè jo no puc estar, al racó del dissabte, del Pier.
0: Sí.
1: La setmana passada va trucar per antena que ho suspenia, perquè no... Hi havia molts eventos aquí Molins, allò de les tapes i les botigues obertes. I aquest ja ha fet també una entrevista aquest matí, que l'he sentit, que ja tornarà a reobrir el racó del dissabte.
0: Ah, molt bé.
1: Que la senyora Nelly, alguns que han estat allà ja la coneixen, ¿vale? La senyora Nelly. A la Paqui, que està de Colònies, a Camarruga.
0: A l'Ortuño, molt bé.
1: Que avui no trucarà, segurament.
0: No.
1: Ja el Joan Amigó.
0: Ja la trucarem nosaltres.
1: Vale. El Joan Amigó, el Joan Maria Torné, l'Antònia Lara, que vam coincidir aquí al barri,
0: sí.
1: Vam creuar aquí al barri, que també viu al meu carrer del cantó de Sant Isidre. I a la Carmeta.
0: A la Carmeta
1: Reventa. Que també s'hi pot, no es perd cap anar al racó del dissabte, després, que aquí més? Ah, a la senyora Rosa Clariana.
2: Gràcies.
1: Després, als tècnics, la Judit i David, de les Faves Tendres, i després a tots els radioients del 91.2 FM, la ràdio nostra.
0: Molt bé.
1: I ens despedim.
0: Carles,
1: fins la propera setmana, que serà al Rodó,
0: Al 400 programes. Però tu 400. Saps el número que et toca, de trucada?
1: Sí, ja porto 3 setmanes amb el mateix.
0: Què dius? El 15. Amb el 15?
1: Sí.
0: Doncs anem...
1: Sí, i l'altre va ser el 16, però ja aquestes 3 últimes, el 15.
0: Doncs pues bueno, pues el 15 per tu, fins a les 9 que ja acabem el programa. Ens quedarà...
1: Sí, no, ja escolto de principi de fin a final, com el senyor Torner, que també t'escolta quan comenci i fins que acaba.
0: Ai, sí, el Josep Maria Torner.
1: És que jo no em despisto perquè vaig prenent notes.
0: Notes? I per què prens notes?
1: Coi, perquè és una cursa meva de tindre puntes.
0: Ah, vale. Dintre de 20 anys ja en parlarem, Carles Mas?
1: No, saps, que jo tenia tota la cronologia del Versalles quan va començar,
0: hasta
1: que em vaig tindre canal a Mili.
0: Mare de Déu. Doncs, escolta...
1: Setmana a setmana, programa a programa...
0: Ah, doncs així...
1: Ja que són col·leccionistes que van al Mercat Sant Antoni, compren programes i els posen a l'àlbum.
0: Això està molt bé, Perquè això s'està perdent, aquest col·leccionisme, S'està perdent.
1: Sí. No, jo tinc... Ara, si volgués, tinc ocasió de tindre'm, però no tinc posat aquí a casa ja per tindre'ls.
0: Ai.
1: A les tanteries.
0: Diu la Rosa Clariana que un dia vol vindre a casa teva a veure aquesta casa-museu que tens.
1: Jo està convidada, jo convido la gent que vulgui vindre. És un col·lecció-museu.
2: Gràcies, senyor Carlos.
1: Col·lecció-museu.
2: M'han sentit?
0: Sí, t'has sentit. Doncs ja em passaràs l'adreça pel WhatsApp, que li donaré amb ella, i així ella visitarà tot el que tens aquí, aquesta casa-museu. Carles
1: Mas. Jo tinc col·lecció-museu.
0: T'hem de deixar. Bueno, vinga, que si no ens donarà temps
1: de
0: posar tot.
1: Fins la propera setmana, Judit.
0: Gràcies, Carles, bon cap de setmana.
1: I ja em comunicaràs això de les fetges, perquè si és una setmana tindré que fer una escapadeta entre setmana.
0: Ja t'hi
1: envia... I de passo també faré una visita, que ja vaig fer-la al Museu de Ràdio del Roer de l'Homo, allà...
0: Ah, sí, al Roc de Sant Caietà.
1: A Sant Roc Caietà.
0: Ja t'enviaré també la...
1: Ja fa anys que ja vaig estar-hi i també tinc un reportatge,
0: Però t'enviaré també l'horari que té d'opertura i tot això, però t'he enviat ara per WhatsApp, t'he enviat el cartell aquest de lo que fan a Roda Barà, vale?
1: Molt bé.
0: Vinga,
1: ja que vagi... Excursió per allà.
0: Molt bé, Carles, bon cap de setmana,
1: adéu,
0: maco.
1: Adéu.

0: Què passa, Josep Maria Torner, que tens a l'automàtic el telèfon o què?
1: També faig com el Manolo.
0: Mare de Déu, però si que ho acabava de dir, anàvem a posar la cançó i ja havia trucat. Déu-n'hi-do, eh?
1: Ja ho he sentit, m'ha passat amb mi, vull dir.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
1: Ràpid com el vent.
0: I tant. Bueno, això està, és bona senyal de que escolteu el programa, eh?
1: Sí, home, estem a temps, eh? Les coses com siguin.
0: Ah, ja ha dit el Carles Mas que la setmana que ve fem el programa número 400.
1: 400, sí, no, ja l'he sentit ja.
0: Mare de Déu, senyor.
1: El porta tot ben controlat,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, això m'agrada que ho porti controlat.
1: Porta molt ben controlat, ell, eh? Sí. És un artista, mai, sobre aquestes coses, eh?
0: Josep Maria, què posem de nou? Va.
1: Mira, ara posarem Errores Buenos per la Julia Medina.
0: Julia Medina?
1: Errores Buenos. Julia Medina.
0: Molt bé. La dedicatòria és la mateixa d'abans, eh?
1: La mateixa.
0: Doncs mira, tu aquesta vegada tens el número 18, Josep Maria, i de l'altra tens el número 5. 5 i 18.
1: Sí, el 18 mai no l'havia tingut, eh?
0: Ah, doncs mira, ara ja el tens. Vale.
1: Però ja ho tinc. Ja no puc dir que no l'he tingut.
0: Això mateix. Vinga, gràcies, Josep Maria, per trucar, vale.
1: Igualment, gràcies, Judit.
0: Adéu-siau, bon cap de setmana. Adéu-siau.
1: Gràcies.

0: com estàs?
1: Hola, bé.
0: Tu també has anat a la perruqueria com la teva mare?
1: Correcte.
0: Ai, mira que bé, no? Totes dues guapes, no?
1: Has vist?
0: Ah, jo sí, dic, Dolors, Dolors, què passa que avui estàs? No, és que he anat a la perruqueria. Dic, ah, vale, vale.
1: Ah, amiga.
0: És que de tant en quant...
1: Per això el David li ha preguntat, perquè sempre truco jo i diu que té secretària i avui no hi era, que estava a la pelo.
0: Per això, bueno, però quan un va a la perruqueria, com que et renten el cap i et fan massatges i tal, et relaxes molt, eh? Et deixes fer.
1: Ja... Sí, això... bueno, jo és que no hi vaig gaire, per no m'agrada perdre el temps allà.
0: És que un parell d'hores sí que estàs, eh?
1: Bueno, no he estat tant, he estat una.
0: Bueno, i mira que tu tens el cabell llarg, eh, Marta? Que...
1: Pues mira...
0: Bueno, deu ser la perruquera, deu ser molt ràpida. Segur, segur.
1: Sí, perquè després a l'hora de pentina se'n fiquen dues amb mi.
0: Ah, vale, doncs així, clar que... molt bé. Doncs escolta, Marta, què vols escoltar avui?
1: Doncs no li havia dit cap, però fica'm la de Guapíssima.
0: Guapíssima?
1: Sí.
0: Vale. I Banda Neon.
1: Ah, la... això, aquesta mateix, sí.
0: Banda Neon. I,
1: sí, sí.
0: I a qui la dediquem?
1: Però a tot el que escolti la ràdio, a tothom.
0: Vale.
1: I molt el que bé. Li agradi.
0: I el que no li agradi, que, bueno, que no l'escolti, no?
1: Que piqui fulles.
0: Marta, tens el número 19 de trucada, vale?
1: Molt bé, ben fet.
0: Gràcies, bonica, bon cap de setmana. Adéu-siau.
1: A tu, igualment.

Bé, i ara sí que ja seguim amb les peticions. Ens havíem quedat amb la petició del Manolo López, que ens ha demanat una cançó de la Tamara i el Francisco que es diu La nave del olvido. I la dedica molt especialment a la seva mare Antònia, que el dia 9 és el seu cumpleanys i el dia 13 el seu sant. I després la dedica al seu pare Manolo i a la seva germana Cristina. I evidentment també a tots nosaltres i a vosaltres també. Escoltem-la.

Que ara li toca el torn a la nostra convidada, la Rosa Clariana, que ella li encanta o els vals o les sardanes. I com que la setmana passada et vam posar un vals, bueno, no, et vam posar una sardana moderna. Doncs aquesta vegada posarem una sardana, però de les clàssiques. La canta el Ramon Calduc i es diu La Legió d'Honor. Ella la dedica a tota la seva família, a vosaltres i a nosaltres. Escoltem-la.

0: Bé, Montse Carbonell.
1: Hola,
0: ara et trauré de la llista vermella, perquè ja està bé, Què
1: que
0: passa?
1: Que tenia algunet de vermell?
0: Home,
1: tenia
0: sí, tenies dos ja, perquè sempre truques més tard i no podem tancar el programa sense que truqueu tots. Home.
1: I he estat al metge, he anat a mirar unes analítiques que em vaig fer.
0: Sí.
1: M'han tingut allà més d'una hora. Allà,
0: bueno, però estàs bona, no, Montse? Estàs bona de tot, no?
1: Sí, no he notat de res. I per si tinc una mica de colesterol...
0: Bueno, això és normal, home, això és normal.
1: Tinc allà una hora i mitja té a la marinera, eh?
0: Ai, us queixeu de tot, us queixeu de tot, eh?
1: Vinga. No ens queixem, però a la meva hora no m'agafen mai.
0: Ja, això és el que passa, igual que a la perruqueria. Et donen hora a les 4 i entres a les 5. O sigui que...
1: M'han canviat de metge, m'han fotut amb un altre metge, i ara no tinc metge, i em fan voltar... Avui et toca aquest, demà et tocarà un altre. No tinc metge fixa, no tinc. Escolta,
0: bueno, però...
1: Vaja,
0: Però tu estàs molt bona.
1: Hombre, tu ho sabes. Estoy buena.
0: Aviam, Montserrat Carbonell, vinga, va, del caset aquest vintage que tens guardat, què vols escoltar?
1: Avui Albano.
0: Albano?
1: Albano.
0: I quina cançó de l'Albano?
1: La mañana.
0: Ai, la mañana, que bonica que és. Molt bé.
1: Sí.
0: I a qui la dediques, Montse?
1: La dediquem. Dedica a històries.
0: Però molt curta, eh? El Peny Albert. Que siguin curtetes, eh? El Peny Albert. Què més?
1: La Marita.
0: La Marita, molt bé.
1: La Maribel.
0: La Maribel, que està de colònies.
1: Està de colònies, la Maribel?
0: Sí, està com arruga.
1: Però no ho sabia.
0: Mira, però jo sí que ho sé, està amb la Paquita Ortuño.
1: No, això no ho sabia.
0: Mira, doncs ja ho saps. Ho saps tu i ho
1: la
0: sap
1: Laura
0: tot.
1: La Laura Iglesias.
0: La Laura Iglesias, molt bé.
1: Paquita Ortuño.
0: La Ortuño, sí.
1: Antonia Lara.
0: Sí. El Torné.
1: Dolors Pinyol.
0: La Dolors Pinyol, molt bé.
1: Pinyol. M'arrebentó. El Quesada,
0: molt bé.
1: Montse Rubió.
0: I això que dic que sigui curt, mare de Déu, senyor.
1: No, és que a veure, vaig dient, però no sé, aviam. La Fina Giberg.
0: Vale.
1: Josep Maria Torné.
0: Molt bé.
1: Pilar Casas.
0: Sí, la Pilar
1: Casas. No sé què fa, pobreta, la Pilar Casas.
0: No ho sé.
1: No sé res d'ella.
0: Bueno, ja veuràs com un dia d'aquests es despertarà i trucarà.
1: Bueno, això m'agradaria.
0: Home, i a mi també. Era que ara...
1: I la Judit Herrera i el David Rius.
0: Molt bé. Doncs tens el número 20. Au, per tu.
1: Mira que rodó.
0: Sí.
1: Molt bé.
0: Ara amb tu ja tanquem, eh? Ja tanquem la paradeta.
1: Sí? Sembla que m'estiguéssiu esperant.
0: Pues sí.
1: Entre anar a l'ambulatori, anar a comprar quatre coses, escolta, se m'ha passat la tarda, eh?
0: Ai. Bueno, doncs ara et poses a escoltar les cançons. Pues sí.
1: Estirar les orelles.
0: Bueno, vull dir que me n'alegro que tot hagi sortit bé, eh?
1: Sí.
0: I ja saps.
1: I jo també.
0: Bon cap de setmana, Montse. Que vagi molt bé, eh?
1: Igualment.
0: Adéu, bonica. Adéu.

0: Aviam, Josep Quesada, t'has adormit avui, eh?
1: No, estava al carrer.
0: Si m'ha dit el David que t'estaves dutxant.
1: Sí, però és que ara he vingut de donar un passeig.
0: Claro.
1: I l'ho he sentit.
0: Però és que ha trucat el Manolo, la Milagros i el Torner.
1: Ho sé.
0: Després han trucat de nous la Marta i la Montse.
1: Vale.
0: Però ara...
1: Si pot ser, bé. Si no, pues tranquil·la.
0: Exacte. Digue'm el que vols escoltar.
1: Loquillo.
0: ¿Otra vez el loquillo?
1: Sí, però aquesta és una altra.
0: Jolines.
1: Y formal.
0: ¿Cómo?
1: Es que no me surt el nom. No està... A veure, collons.
0: Tranquil, relax, please.
1: Sí.
0: Calma. Vinga, que ara...
1: No he nacido para tener amigos, pero es feo,
0: feo
1: y formal.
0: Mira, Quesada, feo, fuerte y formal.
1: Aquí.
0: Feo, anda, que el títol, fuerte y formal. ¿Vale?
1: La dedicació és la mateixa.
0: Hombre, sí, no, però jo ja no la copio, eh? Quesada, número 21 per tu, i amb tu sí que tanquem ja la llista, eh? Que si no ja no ens donarà temps. Gràcies, maco.
1: Per almenys avui passes el 20.
0: Ah, exacte. Sí, sí. No, però nosaltres, el David i jo, ja ho tenim calculat com ens ha de durar. Vale? Perquè no es quedi ni curt ni llarg. Vale? Perquè després hem d'anar corrents i hem de tallar les cançons, si no volem això.
1: D'acord.
0: Amb 20 o 21 ja en tenim prou.
1: Molt bé.
0: Vinga. Bon cap de setmana, Quesada.
1: Igualment.
0: Adéu, maco. Adéu-siau. Bé, continuem ara amb les peticions i ho fem amb l'amiga Antonia Lara, que ens ha demanat del grup Bordón 4 la cançó que porta per títol 15 años tiene mi niña, i la dedica al Josep Maria Tornera, a la Marita, al Ramon Sánchez, a la Paquita Ortuño, a la Montse Rubió, a la Montse Carbonell, a tota la gent del barri de Bonavista, l'Anna Graner, a la Teresa Márquez, Maria Rosa, Maria, a la Jacinta, a vosaltres i a nosaltres. L'escoltem? Som-hi! Som-hi!

Ai, ai, ai, que estem en directe, Rosa. Estem en directe, aquí t'està sentint tot Molins de Rei, eh? Doncs ara passem a la petició que ens ha fet l'amiga Montserrat Rubio. Ella ens ha demanat, diu que l'altre dia va veure el musical o va veure la pel·lícula aquesta de l'Ava, del musical, aquest tan famós. Com es diu el musical de l'Ava? Ah, això, mamma mia. I de les cançons d'aquest grup d'Ava, n'ha escollit una que li va agradar molt, que porta per títol Lay All Your Love On Me. La dedica al Josep Maria Tornera, a l'Antònia Lara, a la Dolors Pinyol, a la Paquita Ortuño, a la Montse Carbonell, a la Rosa Clariana, a vosaltres i a nosaltres. Em sembla que us encantarà molt aquesta cançó. L'escoltem? Vinga, som-hi!

Bé, continuem ara amb la petició que ens ha fet l'amiga Teresa Márquez. Ens ha demanat una havanera del grup Pescadors de l'Escala, i aquesta havanera porta per títol Llop de Mar. La dedica a la seva família, a la Milagro Reyes, a la Paquita Ortuño, a la Marita Macías, a l'Anna Graner, al Miquel, al Josep Maria Torner, a l'Antoni Lara, a vosaltres i a nosaltres. Escoltem-la.

Bé, continuem ara amb la petició que ens ha fet l'amiga Dolors Pinyol, que ella li encanta el Pierre, i ens ha demanat aquesta cançó que porta per títol Por qué me haces llorar. La dedica als seus fills, a la Carmeta Reventós, a la Paquita Ortuño, a la Montserrat Rubió, a la Montse Carbonell, al Josep Maria Torner, a l'Antonia Lara, a vosaltres i a nosaltres. L'escoltem? Som-hi!

va a les 8 de la tarda i reservem aquest espai per la cançó que li agrada a la Pilar Casas, que és del grup Pentatònic i es diu Mary Did You Know. Escoltem-la i després l'informatiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els bombers han donat per estabilitzat poc després de les 7 de la tarda l'incendi de la planta de Montes Agundà del polígon Torre del Rector de Santa Perpètua de Mogoda, un incendi que ha començat a 3:45. El foc ha calcinat completament la fàbrica, que ha col·lapsat i ha obligat a evacuar naus pròximes i a confinar-ne d'altres al mateix polígon. 30 dotacions dels bombers han actuat en un succés que, per sort, no ha causat ferits. El cap d'intervenció dels bombers és Eduard Martínez.
2: Ara mateix ja tenim l'incendi estabilitzat i de forma imminent, propers minuts, hora màxim, doncs el donarem ja per controlat. Altra de les preocupacions que teníem era l'afectació de la columna de fum a la població. També hem establert com a objectiu tàctic monitoritzar en tot moment quina era l'evolució d'aquesta columna, quin era el plomall de la columna i quina podia ser l'evolució o l'afectació a la població.
1: L'alcalde de Santa Perpètua, Joan Carles Mingueza, ha dit que si bé no se sap amb certesa l'origen del foc, hi ha indicis que podria haver començat en una coberta equipada amb plaques solars. Més temes. L'Ajuntament de Barcelona ha detectat 31 pisos turístics il·legals en un edifici del districte d'Horta-Guinardó. Per aquest motiu, el consistori ha obert ja els corresponents procediments sancionadors. Poden haver sancions entre els 60 i els 600.000 euros. Fruit d'inspeccions com aquesta, la capital catalana ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos que eren turístics per a ús residencial. Escoltem la tinenta d'alcaldia, Laia Bonet.
3: Són pisos d'una superfície de 60 metres quadrats i que havien estat en molts dels casos dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats. Vull posar de relleu, per tant, que a l'hora d'exercir aquesta tasca inspectora de forma intensa i constant, a vegades hem de pensar que no ens trobem només amb il·legalitats allà on no hi ha llicència, sinó també allà on n'hi ha.
1: I Sant Vicenç dels Horts presenta la primera comunitat energètica, la cooperativa Bona Energia, que aspira a començar a generar energia renovable a partir de 2027. Preveuen arribar a més d'un miler d'autoconsumidors i destinar el 20% de l'energia a famílies vulnerables. I la música de cambra torna al Jardí del Claustre les nits de juliol a Sant Cugat, al cicle Nits de Música al Claustre, que comptarà amb 3 concerts. El Quartet Gerard estrenarà el 4 de juliol amb el concert de Beethoven i de Ravel. I el Barça s'ha classificat per les semifinals de la Copa del Rei d'handbol. El conjunt blaugrana ha guanyat el Valladolid per 38-24 i jugarà demà a les 5 de la tarda les semifinals.

0: Informació local.
1: El SEM comença avui el nou cicle de nits musicals del Botànic. En aquest cas, enguany al Pati de Can Ametller es faran els concerts. Dos aquest mes de juny i dos al juliol. El primer, avui, amb Namina and the Barbarians, obertura de portes al Pati de Can Ametller a les 8 del vespre. Podeu dur-vos al sopar de Carmanyola, hi haurà taules i cadires. I a un quart de 10 de la nit comença el concert. El preu de l'entrada és de 17 euros, 12 per socis del SEM, i és gratuïta fins als 12 anys d'edat. L'Esbart d'en Saire fa la festa de final de curs el diumenge a la tarda a l'Escola Balla, al Teatre de la Penny, diumenge a 6:45 de la tarda. L'entrada val 2 euros i la podreu retirar a la taquilla del teatre. A partir de 6:45, aquesta festa, espectacle de ball de final de curs. I a Can Ametller acull l'exposició amb quadres a Miguel Soro, una exposició sobre el Tour de França. Són 30 quadres de gran format que ha fet diferents tècniques, on hi apareixen diferents ciclistes i imatges del Tour de França. Forma part dels actes previs al pas del Tour per la Vila el proper 5 de juliol. L'exposició es pot veure justament fins al 5 de juliol, de dimecres a dissabtes a la tarda i els diumenges al matí a Can Ametller. I durant tot el cap de setmana, des d'avui i fins diumenge, la planta baixa del Molí acull la 8a trobada modelística de Catalunya, amb un taller infantil, campus, exposició, concurs, amb una mirada especial a Itàlia, aquest cap de setmana a la planta baixa del Molí. I també recordem que diumenge torna a haver-hi sardanes, que organitza la grupa, la ballada, el diumenge a les 7 de la tarda a la plaça de la Creu amb la Copla Mediterrània. La farmàcia de guàrdia avui divendres és la Soler, de l'Avinguda Barcelona 51-53, a la carretera. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra.
2: Ràdio Molins de Rei. Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
3: Cal Molí Jove, ja tenim una nova assessoria sobre sexualitat i afectivitat.
4: Ah, sí? El primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8 de la tarda. I serem nosaltres, l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
3: Un espai còmode i confidencial per parlar de tot allò que et preocupa o et genera curiositat sobre sexualitat i relacions.
4: Vine, xerrem i si vols apunta't al taller obert que farem cada mes.
3: T'esperem al Molí Jove.
5: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
6: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
7: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
8: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
9: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

Bé, doncs, engeguem aquesta quarta i última part dels divendres faves tendres. I ho fem, comencem amb la petició que ens ha fet la Carmeta Reventós. Ella li encanta el Pierre i ens ha demanat la cançó que porta per títol Rosó. La dedica, doncs, a la seva germana Nuri, als venedors del mercat municipal, a la seva família, a la Dolors Pinyol, a la Dolors del final del carrer, a la Paquita Ortuño, a la Montse Carbonell, al Miquel, Joan Amigó, a la Milagro Reyes, Josep Maria Torner i l'Antonia Lara, i també a tots vosaltres i a nosaltres també. L'escoltem? Som-hi!

Bé, doncs continuem ara amb la segona petició que ens ha fet la Milagro Reyes. Ella també li encanta el David Bisbal. A qui no li encanta el David Bisbal? I vol escoltar la cançó que porta per títol Digue-li, digue-li. Sembla que ho he dit bé, digue-li, no? Ui. I la dedica als seus fills, a les seves netes, a les seves amigues, a la Teresa Márquez, a la Paquita Ortuño, a l'Anna Graner, al Josep Maria Tornera, a Antoni Lara, Carmeta Reventós, a vosaltres i a nosaltres. Escoltem-la.

Bé, continuem ara amb la petició que ens ha fet l'amic Carles Mas. Sabeu que ell és un cinèfal i li encanten les bandes sonores de les pel·lícules. I la setmana passada, la Marita Macías li va demanar aviam si podíem posar la banda sonora de la pel·lícula Raïces Profundes. El Carles Mas ha agafat el guant i ha dit aquesta setmana demanaré aquesta cançó i la dedicaré a la Nelly, a la Paquita Ortuño, al Joan Amigó, al Josep Maria Torner, a l'Antònia Lara, a la Carmeta Reventós, a la Rosa Clariana, a vosaltres i a nosaltres també, i especialment a tots els radiooients del 91.2 Freqüència Modulada, la ràdio nostra. L'escoltem? Som-hi!

Que bonica aquesta banda sonora de la pel·lícula Raïces Profundes, que el Carles Mas ens ha dit que era de l'any 1953. Déu-n'hi-do el que ha plogut. Ara continuarem amb la segona petició que ens ha fet l'amic Manolo López. Ens ha demanat de la Janet, la cantant Janet, Soy Rebelde, i la dedica, com sempre ho ha dedicat les cançons, a la seva mare Antònia, al seu pare Manolo, a la seva germana Cristina, als seus avis i als seus tiets. Escoltem-la.

Continuem també amb la segona petició que ens ha fet l'amiga Milagro Reyes. Amb ella li encanta Joan Manel Serrat i ens ha demanat una bonica cançó que més d'un us caurà una llagrimeta, Paraules d'amor. I la dedica a les seves nores, a la seva família i sobretot a les seves amigues del barri de Bona Vista, a l'Anna Graner, a la Teresa Márquez, a la Marita Macías, a la Maria Rosa, a la Jacinta i també a tots vosaltres. Escoltem-la.

Continuem ara amb la segona petició que ens ha fet l'amic Josep Maria Torner. Ens ha demanat aquesta vegada una cançó de la Julia Medina que es diu Errores Buenos. I com sempre, ell la dedica a l'Antonia Lara, al Miquel, al Montano, al Ramon Sánchez, a la Paquita Ortuño, a la Montserrat Rubió, a la Eli, a la Montse Carbonell, a la Carme Santugini, al Carles Mas, al Quesada, a Carmeta Reventós, a la Marita, a la Dolors Pinyol, a la Rosa Maria, a Clariana, al barri de Bonavista, a la Maria Rosa, a la Milagros, a l'Anna Graner, a la Teresa Márquez, a vosaltres i a nosaltres. Escoltem-la.

Ara sí que continuem amb la Marta Falcó, que ens ha demanat de la banda Neon una cançó que porta per títol Guapíssima, i la dedica, evidentment, a tots vosaltres que esteu escoltant aquest programa i els que estem aquí fent lo possible perquè us ho passeu molt bé. Escoltem-la.

Ara continuem. Ja només ens queden dues peticions musicals, eh? Potser haurem de posar alguna altra coseta més, no? Ara posarem la petició que ens ha fet l'amiga Montse Carbonell, que ens ha demanat de l'Albano. Qui no se'n recorda de l'Albano amb aquesta cançó La Mañana, que és maquíssima. Ella la dedica al seu marit, el Josep Peñalver, a la Marita Macías, a la Maribel Díaz, a la Laura Iglesias, a la Paquita Ortuño, a l'Antònia Lara, al Josep Maria Torner, a la Dolors Pinyol, al Quesada, a la Montserrat Rubió, a la Fina Givert, a la Paquita, a la Pilar Casas, a vosaltres i a nosaltres. Escolteu.

Bé, i ara aquí tenim ja l'última petició, la segona que ens ha fet l'amic Josep Quesada, que ens ha tornat a demanar una cançó del Loquillo. Es veu que li encanta el cantant aquest i que porta per títol un títol molt curiós que es diu Feo, Fuerte y Formal. Mare de Déu, senyor. I la dedica, no us diré tota la llista que ell en demana, però sí que especialment la dedicarem aquesta cançó a la Sandra i a la Mireia, que són les conductores de la línia 1 i 2 del bus d'aquí Molins de Rei. Doncs, si et sembla, David, l'escoltem? Som-hi!

Bé, i ara hem arribat ja a l'última petició, però com que encara ens queda temps, volem fer un petit homenatge a aquestes botigues de Molins de Rei que durant tants anys han col·laborat aquí amb algun premi, perquè quan fem el sorteig, doncs vosaltres tingueu aquest record del programa, no? I avui començarem a dedicar-li una cançó que m'encanta, que es diu Sweet Home Alabama, al nostre amic el Nacho Sagrera, de la botiga de l'Ibèric, que sabeu que també m'acompanya al programa que fem de cuina, l'aventura de cuinar. I li volem dedicar aquesta cançó agraint-li la seva col·laboració en aquest programa dels divendres Faves Tendres. 1, 2, 3...

Doncs també avui li dedicarem una cançó a la Pastisseria Roca, que avui entreguem aquestes postres i que també es mereixen un reconeixement d'aquest programa. Per ella, per les persones que estan allà a la Pastisseria Roca, que és l'Isabel i la Magda, li hem escollit la cançó de la Elo, que es diu Last Train to London. Escoltem-la.

0: Bé, ja sentiu la sintonia del concurs. Avui tenim tres premis, que és els postres de la pastisseria Roca, el val de 10 euros de la botiga Pebre Negra del carrer Rafael de Casanovas i el clàssic, el kit de xurreria Àngels de Molins. Avui començarem pels postres de la pastisseria Roca. Truqueu 21 persona, avui hem agafat el dau de 30 cares, perquè el de 20 no ens entrava. Doncs una mica de suspens, senyor, sisplau. Ai, ai, ai, ai, ai. Mira, el número 10. Número 10. Montserrat Rubió. La Montserrat Rubió s'endú aquest pastís de la pastisseria Roca, que bo. I aquest val de 10 euros. A tu t'agradaria que et toqués, Rosa?
1: Sí, però no sóc gaire afortunada.
0: Doncs aquest val de 10 euros de Pebre Negra, de la botiga Pebre Negra, que té moltes coses boniques. Mira, el número 20. La Montserrat Carbonell. Avui va de Montses, això, Va de Montses, I ara aquest kit de xurreria Àngels de Molins. A qui li tocarà, David? Bufa. Mira, el número 4. Rosa Maria Vaquero. Molt bé. Doncs enhorabona a la Montserrat Rubió, a la Montse Carbonell i a la Rosa Maria Vaquero, que avui són les afortunades amb aquests tres premis. Doncs fins aquí el programa d'avui i, com sempre, us deixarem amb aquesta bonica cançó del Manu Guix que es diu Seguirem. Fins la setmana que ve. Adeu-siau. Gràcies a la Rosa, gràcies al David per acompanyar-me i a vosaltres us espero la setmana que ve. Adeu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Els bombers han donat per controlar l'incendi de la planta de 20.000 metres quadrats de Montesa Onda al polígon Torre del rector de Santa Perpètua de Mogoda. El foc ha calcinat completament la nau, que ha col·lapsat i ha obligat a evacuar naus pròximes i a confinar-ne d'altres al mateix polígon. Els bombers no descarten un col·lapse secundari. 32 dotacions han treballat en aquest succés que, per sort, no ha causat ferits. El cap d'intervenció dels bombers és Eduard Martínez.
2: Amb aquesta nau, diguéssim, l'afectació ha estat total i, per tant, no és recuperable ara mateix. El que sí que, evidentment, tota la zona de producció que no hi ha quedat absolutament afectada, no té cap mena d'afectació, doncs aquí sí que s'hi podrà treballar. Amb aquesta nau, no. L'estructura està danyada, està col·lapsat, tenim col·lapse estructural important i, de fet, encara no permetem els accessos i estem monitoritzant, diguéssim, quina és l'evolució d'aquesta estructura, perquè preveiem que pugui haver algun col·lapse fins i tot secundari.
1: I en el compte enrere de la visita del pare, del Sant Pare, que farà Montserrat, el monestir es prepara per una efemèride que coronarà la celebració del mil·lenari. Pel que fa al contingut de la intervenció de Lleó XIV, el pare Bernat Juliol, majordom i sotsprior de l'abadia, no ha descartat que es pugui fer alguna referència als abusos sexuals en el si de la institució. Són declaracions a la xarxa.
3: És possible que sigui un dels temes, evidentment, és un dels temes importants que hi ha hagut a Montserrat els darrers anys, per tant, és possible que sigui un dels temes que es parli amb el Papa. Si bé jo no tinc una llista de tots els temes que es parlaran, perquè és una trobada, és una trobada formal, és una trobada familiar, és una trobada amb la comunitat monàstica, però és possible que sigui un dels temes que es porti.
1: Els Mossos d'Esquadra de les comarques gironines avisen que han detectat un repunt a les taxes màximes d'alcoholèmia a la demarcació. Expliquen que fa uns anys era estrany trobar taxes que superessin el límit administratiu del 0,60 mg per litre i que en comptades ocasions s'acostaven a l'1. Ara, en canvi, els Mossos avisen que és habitual trobar-ne en positius de més d'un gram per litre. També alerten de l'ús del mòbil, que segueix sent un dels motius més habituals d'accident. I del treball polític a l'Ajuntament de Girona per la gestió del cinema Estrofó, la Junta de Govern l'ha adjudicat finalment a una empresa de Cambrils amb els vots de Junts i Esquerra contra els de Guanyem. El procés evidencia les discrepàncies dins de l'equip de govern i també al mateix temps obre un procés de reflexió per valorar-ne aquests dies la seva continuïtat. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Soler, de l'Avinguda de Barcelona 5153.

0: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
1: El mundo ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Y la música también.
2: Però Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
3: Stereo Pop amb Christian Vela. Els dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
4: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
5: No, no, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
4: Ah, sí?
5: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
4: Així tot va més de pressa.
5: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
4: Molt bé.
6: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

molt bona nit i benvingudes a El Voltatge, aparentment un programa de música jamaicana a Ràdio Molins de Rei. Avui som divendres 5 de juny de 2026 i ara sí, arriba l'estiu i malauradament El Voltatge, aquesta bogeria radiofònica que inunda les zones hercianes del Baix Llobregat i part del món sencer, s'acosta a la seva fi. Arriba l'hora dels comiats de veritat, de dir adeu, de dir fins aviat o més aviat fins mai. No ho sé, però l'Isaac Arriaza, qui us parla darrere del micròfon de Ràdio Molins de Rei, ja no ho farà durant llarg temps. El meu humil i cansat recorregut per la música jamaicana ha durat molt de temps. No, òbviament no s'aturarà amb la fi d'aquest programa, perquè els amors veritables solen ser per tota la vida, especialment els idilis musicals com aquest, com el meu apassionat interès per la música afrodescendent, per el meu enamorament de facto del reggae, de l'ska, del rocksteady, del dub i òbviament del soul, del rock and roll i de tants sons produïts i creats gràcies a la diàspora doncs afrodescendent que va inundar el continent americà i també el Carib. L'esclavatge, l'explotació, la deshumanització sistemàtica de l'ésser humà per ser diferent, per tenir un color de pell diferent, més fosc, doncs va tenir coses precioses. Va tenir aquesta cara, aquest costat luminós d'una música de vida, una música d'energia, d'alegria, una música de lluita, com és també la música jamaicana, especialment en els seus orígens, aquesta època primerenca que a mi m'agrada tant destacar, de l'ska, del rocksteady, de l'reggae i del reggae pròpiament dit. Avui us porto un programa íntegrament musical com els últims que he fet, perquè considero que ja no tinc res a explicar, que tot el que havia de dir ho he dit sobradament i fins i tot m'he posat passat, a vegades insuportable. Demano disculpes a les oients i als oients molinencs i d'arreu del Baix Llobregat i del món sencer, insisteixo, que m'han hagut de suportar durant aquestes 4 llargues però apassionants temporades del Voltatge. Per sobre de tots els estils o subestils musicals sorgits d'aquella magnífica, d'aquesta, però d'aquella, dels anys 60, illa del Carib de Jamaica, destaca el rocksteady. Destaca el que es va conèixer arreu del món a mitjans finals dels 60, però no finals del tot, entre els anys 65, 67, màxim 68, com a soul jamaicà. El veritablement soul de Jamaica és aquest rocksteady, i avui us porto el que són, al meu parer, les millors peces, o almenys algunes de les millors peces de la meva col·lecció, que inclouen Ken Parker, Ken Booth, The Gaylords, The Jamaicans, The Melodians, The Unix, i com no, The Paragons, The Viceroys i tant altres. Sense dilatar-ho més, perquè voleu sentir música i sé que només música, How Could I, del gran, del grandiós Ken Parker.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Els bombers han donat per controlar l'incendi de la planta de 20.000 metres quadrats a Montesa Onda del polígon Torre del Rector de Santa Perpètua de Mogoda. El foc ha calcinat completament la nau, on hi ha el centre logístic, ha col·lapsat i ha obligat a evacuar naus pròximes i a confinar-ne d'altres al mateix polígon. El centre de producció, però, no està afectat. Els bombers no descarten un col·lapse secundari, això sí. 32 dotacions dels bombers han actuat en aquest succés que no ha causat ferits. Encara no es coneix l'origen del foc, però segons l'alcalde de Santa Perpètua, Joan Carles Mingueza, hi ha indicis que podria haver començat en una coberta equipada amb plaques solars. I al Baix Ebre hi ha un primer cas de repotenciació d'un parc eòlic a Catalunya. Es tracta de la central de les Colladetes, al Perelló. Ha passat de 54 a 6 eurogeneradors. Més grans i amb més potència. Tot plegat per una aposta del govern per renovar les instal·lacions arreu del territori i reduir-ne l'impacte en el paisatge i l'entorn. Escoltem la consellera de Transició Ecològica, Sílvia Paneque.
2: És una innovació que ens permet reduir l'impacte alhora que augmentar la producció energètica. Aquest és el camí que volem impulsar. Aquest és el camí que, fixin-se, ja no només el govern, estic segura que Catalunya vol impulsar. Renovar abans d'ocupar més territori.
1: I el Departament de Salut xifra en un 15% a tot Catalunya l'afectació a les intervencions no urgents per la protesta dels metges a no fer hores extra que va començar aquest dilluns. Segons Salut, les operacions afectades no s'han reprogramat i no corresponen a procediments oncològics ni urgents. La campanya Ni un minut més, impulsada pel Sindicat de Metges, insta el col·lectiu a no assumir activitat voluntària fora de la jornada ordinària per pressionar el Departament davant la sobrecàrrega laboral. El sindicat diu que fins ara s'han adherit 180 serveis, 37 hospitals i 9 centres d'atenció primària. I la Fiscalia ha demanat a la jutgessa de Martorell que investiga la mort del fundador de Mango, ja que han dit que ordeni una reconstrucció dels fets per aclarir les causes de la mort amb l'únic investigat, el fill de l'empresari, Jonathan Andic. El Ministeri ha demanat diligències d'investigació ara que ja la instrucció no és secreta per reconstruir el lloc dels fets on va haver la caiguda a Collbató. I el monestir de Sant Pere de Rodes ha implementat un projecte, Els ulls de la història, que inclou una experiència immersiva que explica la vinculació del monument amb el poblat de Santa Creu i el castell de Verdera. La proposta inclou videomapping a la portalada de l'església, una guia multimèdia del conjunt i una nova senyalització per poder visitar-lo.

0: tens dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
1: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
0: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, vine a la Nova Assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
1: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
0: Informa't al Molí Jove.
2: El mundo ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Y la música ha cambiado.
3: Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
4: Stereo Pop amb Christian Vela. Els dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
5: Vaig relliscar quan entrava a la banyera. Ai, per sort, no em vaig fer gaire mal.
6: T'hauries de posar un plat de dutxa. Ja ho saps, que existeixen subvencions perquè la gent gran adapti el seu habitatge.
5: Vols dir que val la pena?
6: I tant. Són ajudes perquè el teu pis sigui més accessible i segur. Fins a 4.000 euros i cobreixen el 100% de les obres.
7: Si tens més de 65 anys i vius a Girona, Lleida, Tarragona o a les Terres de l'Ebre, pots demanar una subvenció per adaptar l'interior del teu habitatge. Informa't a habitatge.gencat.cat o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Benvinguts i benvingudes un vespre més, un mes més, aquí al Rebombori. Mare meva, avui parlarem de maig. Bueno, és que fa una calor que sembla que estiguem a juny, juliol o agost. Ja no sé ni on estem, perquè, mare meva, quina onada de calor. Hem acabat el maig, jo vaig començar constipat i l'he acabat, bueno, probablement l'acabi amb un cop de calor. No estic sol, el bo és que ara ja per la tarda, per la nit, ara que és hora de Rebombori, ja no fa tanta calor, podeu escoltar-nos des de la tranquil·litat del vostre aire condicionat a casa, i res, que esperem que ens acompanyeu durant aquesta nit aquí al Rebombori, però no ho faré només jo sóc el Pau i també estic amb la Isabel i la Victòria. Què tal? Bona nit.
1: Hola, hola.
0: Bueno, tenim moltes notícies a comentar al mes de maig. Ja sabeu que a l'episodi anterior ens vam centrar molt en la música, però en aquest ens centrarem també en unes quantes notícies i farem... Bueno, és que hi ha molta gent que a mi m'ha dit és que el vostre programa de Ràdio Molins de Rei posa que és un programa d'humor i no feu cap cosa d'humor. Bueno, no sabem si fem humor, però almenys alguna denúncia ens emportarem amb aquest programa. Llavors, doncs, si us sembla, comencem parlant d'una notícia que ens fa molta il·lusió anunciar-vos, i és que el Rebombori s'uneix al RUSC. El nostre programa s'uneix a la nova associació juvenil del municipi, la qual inclou no només el programa del Rebombori, sinó tots els anteriors programes realitzats anteriorment i properament, com poden ser Sense Spoilers, Destinació Pop, Swiftologia i molts altres. A més de programes, també consten amb diferents activitats úniques i lúdiques i també molt exitoses, com el Molins Poli o l'Escape Room, els misteris de la fàbrica Ferrer i Mora. I podeu consultar molta més informació sobre aquesta unió i sobre el que fa aquesta associació a l'Instagram @somelrusc o al nostre de @sensespoiler. Bueno, notícia bonica per començar el mes de maig. Què tal? Com ens sentim ara sent part del RUSC?
1: Molt bé, molt bé.
2: Molt bé, i em sembla doncs una bona manera de fer activitats programades per distints públics i també doncs per poder difondre alguna informació que considerem rellevant.
1: Sí.
0: I bueno, ja ha acabat el bonic i toca parlar de les notícies de veritat i les notícies no tan boniques.
1: Bueno, anem una mica amb les obres definitives a l'estació, que bueno... que ha sigut després de molts mesos de queixes, canvis de plans i demores. Aquest mes de maig s'ha confirmat que la represa definitiva de les grans obres i remodelació i accessibilitat a l'estació de Renfe, un dels temes estrella de la política local.
0: Sí, sí, perquè, mare meva, he vist que... Ara, bueno, és que allò de la Renfe va com... Bueno, és com la Renfe,
2: bueno,
0: no?
2: Va.
0: Però he vist que de cop i volta hi ha els terrenys d'aquí al costat, sí. Se'ls han com... Hi ha coses de la Renfe a veure.
1: Sí, sí, jo el
0: faran.
1: Que vaig veure és que van posar els primers dies uns cartells amb els plans, on es veia que posarien una altra entrada de l'estació a l'altre costat de Molins, que posarien ascensors i alguna cosa més.
0: Ara només falta que funcionin i ja estaria
1: clar.
0: Perfecte.
1: Sí.
2: Porten anys ja, amb les vies aquestes. Ja era hora.
1: Sí.
0: Però no amb aquest nou pla aprovat.
1: Exacte.
0: Aquest és diferent.
2: Hi ha un nou pla.
0: No sabem quant durarà fins que el camí, però per ara tenim un.
1: Sí.
2: Bueno, seguim amb el tancament de Collserola en debat. Ha generat molta controvèrsia i debat del veïnal l'efectivitat i l'impacte de les restriccions i tancaments d'accessos al parc de Collserola per prevenció d'incendis i massificació, una mesura que els veïns del barri de muntanya viuen amb escepticisme.
0: Sí, bueno, a més tenint en compte que això no és per protegir a l'espècie humana, sinó a la indústria catalana dels porcs. Va sortir el regidor de Medi Ambient i Educació, Lucas Ferro, a dir, bueno, a demanar a la Generalitat que què passava amb aquests espais, no? Perquè seguien tancats, tenint en compte que ara, amb la calor que fa, no tenim cap espai natural obert aquí a Molins de Rei, justament per aquestes restriccions, que recordem que no suposen cap perill per a la vida humana, sinó per a la indústria. Llavors li van dir a la Generalitat va fer una mica com fa la majoria de les vegades, i és que va dir sí.
1: Sí,
0: ja ho veurem. I bueno, no han vist absolutament res, però bueno, aquí seguim amb els parcs tancats, amb més casos que mai, i bueno, sense saber una mica què és el que succeirà. Tampoc a mi no em queda molt clar el tema de les restriccions, com funciona. No sé si, jo no sé, no ho acabo d'entendre, on es pot anar, on no es pot anar, què és el que passa, però bueno, com no tenim molta idea d'això, només sabem que no es pot entrar a Collserola ni al riu, doncs us diem que per ara segueix així fins que la Generalitat decideixi, doncs, no sé, canviar una miqueta. I sortint de Molins de Rei també han passat moltes coses en tema política, en tema d'economia. Per exemple, la projecció internacional, i és que el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha defensat durant el seu viatge a Califòrnia les necessitats que Catalunya s'obri al món per atraure inversions i empreses tecnològiques. Hi ha molta gent que ha qüestionat si això és el més important que s'ha de fer ara mateix, però bueno, que sabíeu què ha passat, que ha hagut un viatget a Califòrnia, United States.
3: Tenint en compte totes les coses que hi ha per arreglar encara, no sé si bueno, és la prioritat ara mateix, no? Però bueno.
2: Sí, bueno, i seguim també en el boom immobiliari que, bueno, a Catalunya ha superat les 8.600 hipoteques mensuals sobre habitatge, la xifra més alta registrada des de l'any 2010.
0: Mare meva, sí, sembla sí. Que és com lo de jo ja estuve en estos juegos, pues, tornem una mica sí. a estos juegos.
2: Bueno, ara ens movem al temps i una mica també al medi ambient i onada de calor prematura. Catalunya viu una calorada avançada amb temperatures que poden frejar des dels 40 graus a Ponent. Els experts alerten que podria ser abans d'un estiu especialment intens i amb un elevat risc d'incendis forestals.
0: Bueno, no crec que siguin per intervenció humana, perquè com no podem anar al bosc, no crec que ningú els provoqui, ja. Però sí, amb aquesta... És que estem a maig. Sí, i sembla sí. Que estiguem a l'agost del desierto del Sàhara.
2: Me'n recordo l'any passat, crec que també, no?
0: Jo sempre soc així.
1: No, però... jo recordo que el maig passat està una mica més fresc.
2: Però jo recordo que havíem d'anar a Santa Coloma o...
1: No, però això va ser ja al juny.
2: O a Santa Creu. Ai, Santa Coloma, Santa Creu, no?
1: Ah, sí, sí,
2: però... Jo, Santa Coloma, ja juro.
0: És quan podíem anar. No,
2: sí, però al final...
0: No, però jo sempre dic el mateix, perquè jo sempre, ja sabeu que sóc així, però jo, mai, això mai m'havia passat a mi. Això de aquestes calors és el primer cop
1: sí, és que passa. Sí, surti de casa i el, sí, sí. El terra, el sol, crema.
2: És el boom.
1: Crema, sí, sí.
2: No, tot malament. És cada com... any és més heavy. Sí, sí.
1: És molt criminal estar al sol.
2: Què dijous està... Sí, no?
1: Està com molt picant el sol.
2: Bueno, que aquesta setmana estarem als 30 pics. Sí, ja no sí, fins sí. Als 30, no.
1: Sí, sí.
2: Més
0: del bueno, 30. I va anar a Televisió Espanyola al Bernat el Ferrer per explicar una mica la situació a les aules, però si és pel carrer, imagineu-vos com està als instituts i a les escoles.
2: Sí. Ua, avui...
0: Aules que cremen.
1: Bueno, jo ja, d'això sí. No em queixo perquè jo tinc aire condicionat.
0: Perdona, perdoneu.
2: Explica això, com, què?
1: Sí, sí, tinc dos aires de condicionat.
2: Ah, no, classe. No un.
1: Dos. Sí, tinc un endavant i un darrere.
2: Bueno. Se nota els privilegis aquí, no?
0: Bueno, també et dic que nosaltres tenim dos, però no els ensenyen.
1: No, però tenim aules que tenen...
2: reunions de professors que ens ensenyen.
0: I hi ha aules que tenen dos splits d'aire condicionat, no els he vist mai ensenyar.
1: Per exemple...
2: Sí, quan estan els professors reunits allà...
0: Sí, però després no.
2: No, ja, quan estem nosaltres estem ahí, bueno, estem.
1: Sí, sí. No, però hi ha una aula que té com sis aires condicionats.
2: Que ens venin una de les altres, no?
1: Això ja són els privilegis de l'escènic. Que bueno,
0: això és vacilar. Ja
1: perquè com són com 35, doncs llavors necessiten més. Doncs
0: pues nosaltres som 29, però...
2: No, 6 persones més, 6 persones menys.
0: Pregunta la Eli si és concertat.
1: No, que va, és públic.
0: Ah!
1: El que passa és que el mateix director diu que demana molts diners a l'Ajuntament.
2: Hauríem ja de fer el mateix? Estratègia, sí. Demanar-li diners...
1: De fet, ha estat lluitant per tenir un nou pis i a l'estiu ho posaran.
0: Aquest senyor és un businessman. Que vingui.
2: Real. Sí. Que vingui a nosaltres, sisplau.
0: Sí, que vingui.
2: Li contractem un moment per...
1: Ell mateix em va dir que...
0: A la ràdio, també.
1: Que anava a estar de profe al Bernat, però que al final el van posar de director al meu institut.
0: Doncs pues, molt malament, la veritat.
2: Hauria d'haver vingut aquí al Bernat i fer-nos aquí ja... Posar-nos aires acondicionats a nosaltres. Com que sis, no fan falta.
0: Sis i un pis nou, així.
2: Sí, de golpe, per la cara. I nosaltres aquí, ofuscats.
0: El portarem també i posi un generador aquí a la ràdio.
2: Si algun dia trobeu que us trobeu a faltar un aire acondicionat, no diré qui ha sigut. No diré res.
0: I bueno, també tenim més informació perquè sí, a Barcelona es viu un maig carregat d'activitats culturals, amb festivals, exposicions, concerts i escenes teatrals que omplen l'agenda de la ciutat. I no només a Barcelona, sinó que aquí prop a Cornellà celebren les festes de la ciutat, la Festa Major, i actuarà gent d'Operació Triunfo, per la qual probablement sí, també sí, estiguem por ahí. No, el maig ha estat bastant... És que a mi no m'ha donat... Jo, se m'ha passat molt ràpid, maig.
3: Sí, a mi també.
2: O sigui...
0: No m'ha donat temps a veure. Jo estava mirant i dic, però sí, maig va ser fa dos dies, no ha passat res.
3: Sí.
0: I hi ha hagut moltíssimes activitats molt a Barcelona.
3: Ràpid,
0: no he anat a ninguna, però
3: que, bueno,
0: hi ha
3: millor,
0: hagut moltes.
3: Millor per a mi.
0: Sí, totalment.
3: Perquè he tingut molts exàmens.
2: Uau, jo no, perquè...
0: Ja els tindrem ara.
3: Clar, vosaltres comenceu. Però... No, sí, també hi ha hagut una festa asiàtica o alguna cosa a l'Arc de Triomf que vaig veure molta sí, gent a l'Arc de Triomf.
0: Potser la... que ho tinguem o m'estic inventant?
2: M'ho va dir una companya meva
3: sí,
2: que m'ho va dir, aniràs a l'Arc de Triomf? I jo, no, per què? Que hi ha? I em diu, no, hi ha una... No sé, anàvem a fer una cosa, no sé si era... Crec sí, que era d'ànime o alguna cosa, no sé.
3: No sé, una cosa hi havia.
2: Sí, hi
3: perquè
2: havia...
3: Perquè va haver-hi sí, escenaris i tot, sí, sí, actuacions. Sí.
0: Ens va demanar el teu director, també. Va dir, ponga un escenari en el teu! Bueno, molt carregat ha estat.
3: Sí, també comença... Bueno, continuem amb l'envelliment actiu que destaca el retorn del Saló de la Fira Gran Hospitalet amb més de 300 activitats dedicades al suport als cuidadors no professionals i a la gent gran.
0: Doncs mira, és una fira a la que no hem anat perquè no ens ha donat temps, però nosaltres sempre que anem intentem anar a aquestes fires que sí, es fan, vam anar a una de part d'atraccions, vam anar a una de... del manga, volíem anar a una d'audiovisuals sí, a l'alimentària sí, perquè bueno, té sí, aquestes normes no? Però a moltes hem intentat anar i explicar-vos també coses, és, sí, és prou interessant.
2: I bueno, ens movem un moment al cinema. Arriben noves estrenes destacades a les pantalles catalanes com Corredora i el drama, protagonitzada per Zendaya i Robert Pattinson.
3: Sí.
0: Bueno, i altres també molt importants que s'han estrenat recentment, com sí, per exemple El Diablo Viste de Prada, la de Michael.
3: Sí, buah, sí.
0: No hem vist cap.
2: No, però jo necessito és la festa, però és que veure El Diablo Viste de Prada.
0: És la festa sí, del cine del 8 al 11.
3: Ve també aquesta de...
0: Ah, sí,
3: del... Com es diu? El... Mandalorian i el Grogu.
0: Ah, Mandalorian i el Grogu, sí, sí. Jo aquesta la volia anar a veure El Fenomen, però no sé si... No, no.
3: Sí, sí, és que s'està parlant molt perquè... I està tornant una mica el merchandising del Grogu sí, i això, i s'està parlant molt d'això.
0: I és que vull aprofitar del 8 al 11, perquè ho sapigueu, del 8 al 11 de juny,
3: ah, sí,
0: a la Festa
3: sí,
0: del sí, Cinema. Totes les entrades de cine, 3,50 € del 8 al 11, per la qual és sí, l'oportunitat per anar al cine tot el dia. Jo ho intentaré. I res, per aprofitar i fer el màxim de...
3: Sí, hem d'anar.
0: De pel·lícules.
3: I continuem ja després amb tecnologia i la indústria, que, bueno, la IA a les aules i a empreses. Que, bueno, la robòtica i la intel·ligència artificial continuen expandint-se a la indústria catalana. Paral·lelament, creix el debat global sobre el seu ús i destacant-la ja l'utilització de converses d'IA com a proves judicials als Estats Units.
0: Parlarem de judicis també, però... Sí. Bueno, jo volia fer-vos una pregunta sobre el tema de la intel·ligència artificial. No, qualsevol parecido con la realitat és purament coincidència, però creieu que s'hauria de poder utilitzar IA per treballs, com per exemple el treball de recerca?
2: No perquè et redacti el treball, sinó per preguntar-li coses com ho estic escrivint bé o dona'm consells per escriure millor, tenir una bona redacció. Jo, de fet, ho he fet. El meu tutor també m'ho ha recomanat.
0: Hem dit que tot és fake sí, i no es pot utilitzar no, com a prova en cap tribunal
2: que,
0: de la
2: sí, però m'ha dit que en cas que li digui alguna cosa, que em busqui informació, que ho redacti al TR conforme... Això ha estat generat per IA i s'ha investigat prèviament que tota la informació estigui correcta, bla, bla, bla, bla. I jo sí que li he dit alguna cosa. Com podria millorar aquesta part? És a dir, he dit tal, tal, tal, però alguns connectors o alguna paraula que potser no és lo suficientment científica per al meu TR que pugui incrementar el valor d'aquest treball. I això sí que ho he fet.
3: Sí.
0: Tu, Victòria?
3: No, jo sí, perquè bueno, a mi no em posa enrere que no he d'utilitzar IA.
2: Nosaltres hem hagut de firmar un paper.
0: Hipotèticament.
2: Sí, sí.
3: No, nosaltres la majoria ho està fent amb IA,
1: però bueno, jo sobretot l'utilitzo per fer recerca d'informació. En plan, li dic, digue'm articles o coses que puc trobar i on les puc trobar per això, i ahorrar-me una mica de temps amb la búsqueda. Però sobretot en això. En redactar, suposo que sí, ja ho faré jo.
2: És veritat que a l'hora de cercar la informació es fa molt pesat, perquè, per exemple, jo busco una cosa i el primer que em surten són clíniques. Clar, no et pots fiar de la informació que et donen webs de clíniques on tu pots reservar perquè et facin un chequeo i tal. Per què? Perquè potser estan distorsionant una mica la informació de manera que no és falsa, però d'una forma que t'atrau a tu de dir, ostres, he d'anar al metge, i no és necessàriament com prescindible. I per això jo precisament estic molt de temps buscant informació, perquè la majoria són clíniques que dic, no m'interessa la informació de les clíniques, jo vull webs de medicina que tinguin una informació verificada per professionals que ja han fet aquestes investigacions.
0: Bueno, i ara parlem també d'un tema que ha estat bastant potent aquí a nivell de Catalunya, i és el cas Mango. No hi ha millor manera de començar a parlar sobre aquest cas Mango que amb aquesta cançó. Així és, a Mango s'ha obert doncs una nova col·lecció de primavera-estiu i una nova línia d'investigació. Per situar-vos en context, el 14 de desembre de 2024, Isaac Andic, director i fundador de l'empresa de fast fashion Mango, va morir. Estava fent una caminata per la muntanya sol, sense el seu guardaespatlles, i només amb el seu fill, Jonathan Andic. I inicialment es va considerar que havia estat una mort accidental, ja que no es van trobar indicis, com dèiem, s'ha obert una nova línia d'investigació. Tot i que el cas encara està obert, tenim nova informació, ja que el passat 19 de maig els diaris apareixien espremuts amb la notícia de la detenció del fill, Jonathan Andic, per assassinar el seu pare. Ara hem pogut saber que l'anàlisi forense descarta totalment que fos un accident. Diuen, de fet, que sembla com si s'hagués tirat d'un tobogan, i que la petjada trobada s'ha fet intencionadament, o, bueno, que no es podia haver fet de manera natural, ja que és impossible que es fes tal i com diu el testimoni. A més, s'ha trobat missatges on es mostrava bastant de mal rotllo i de beef entre els dos. A més, també s'ha marcat el Jonathan com un obsessionat pels diners, que va arribar a demanar-li al seu pare inclús una herència en vida. També hem sabut que el Jonathan va visitar fins a 3 cops abans la ruta que va fer ell sol amb el seu pare els dies abans, lo qual també és una mica sospitós. A més, el seu mòbil va desaparèixer casualment en un viatge express que va fer justament quan es va reobrir la investigació. Per últim, també hi ha hagut algunes contradiccions a les seves declaracions que han fet saltar les alarmes de la jutgessa i dels investigadors. És un cas amb molta pulpa. Ara el Jonathan està en llibertat després que pagués res, un milionet d'euros com a fiança, i entregués el seu passaport, ja que se li ha prohibit sortir de l'estat espanyol. Això sí, ha d'anar cada setmana a signar al jutjat de Martorell fins al judici final. Hem fet uns petits càlculs, i tenint en compte el patrimoni del Jonathan, que és de 4.500 milions d'euros, la fiança representa uns 20,44 euros si tenim en compte el patrimoni mig d'un adult. És a dir, el milió d'euros és com si t'haguessin detingut per matar el teu pare i t'haguessin posat una fiança de 20 euros. Doncs pues nada, que vas al caixer i t'ho treus en un minutet. Sens dubte, aquest és un cas que està generant molt suc mediàtic, però sembla que a Mango no li afecta, ja que acaba de tancar el seu millor any de la història. El cas és que no ens hem de creure tot el que veiem a internet. La policia encara està apel·lant el cas i és una cosa que va lenta, pas a pas, com una excursió a Montserrat. Yo quiero Mango. Todo el año
2: quiero Mango. Doncs continuem amb esports, que bueno, hi ha una convocatòria per al Mundial del 2026 on la selecció espanyola de futbol ha presentat una llista arriscada i valenta per a la cita mundialista, on destaca el pes dels joves del futbol de Barcelona, Pedri, Gavi i Lamine Yamal.
0: Uau, no sé si us heu enterat d'algú, jo és que no sé, o sigui, no sé si teniu més informació, jo no tinc ni idea del tema del Mundial.
2: Jo tampoc.
0: Jo només sé que Lamine Yamal molt bé, però no tinc ni idea. Per lo qual,
2: sí.
0: Estem una mica igual, no? No tenim... Va sortir un vídeo amb el rei, això sí que ho he vist.
2: Ah, sí.
0: Que va sortir el rei i va començar a dir noms. i coses de futbol i coses d'aquelles,
2: sí.
0: No?
2: I, noms i coses.
0: I coses, no sé què, de Mundial i tal, Donald Trump, no? Mm. Bueno, que això, que sapigueu que jugaran aquest Mundial a la selecció espanyola a Pedri, Gavi i Lamine Yamal, segur. I sobrinos i hijos i més gente i amigos. I res, que sapigueu que a Televisió Espanyola no s'ha retirat del Mundial, com sí que ho ha fet Eurovisión, per lo qual, bueno, pues sembla que luda que hem de lluitar per Palestina Libre perquè no estem d'acord en que participi a certs països com Rússia o com en aquest cas Israel, afecta solo a Eurovisión, però el futbol de veritat no s'ha retirat del Mundial, no? Però bueno, això també és important dir-ho. Sí.
2: Bueno, doncs movent cap al bàsquet inclusiu a València. Més de 300 esportistes participen aquesta setmana al Campionat d'Espanya de Bàsquet Inclusiu FEDI 2026.
0: Bueno, crec que tenim... Jo tinc una mica més d'idea que del tema del Mundial de Futbol. O sigui, jo estic una mica més posat perquè us feu la idea. I us hem de comentar una cosa molt important, i és que avui ho hem estat guardant en secret, però hem aconseguit una entrevista en exclusiva, que no té cap altre mitjà, i que hem fet nosaltres, aquí, Ràdio Molins de Rei, ha aconseguit una entrevista en exclusiva amb el director actual, en funcions, del club de futbol, segons ell, més important del món, amb el director del Real Madrid, Florentino Pérez, i doncs ara mateix parlarem amb ell.
4: I ara sí que sí, toca parlar amb aquesta persona que us hem estat dient tot el programa, que tindríem una exclusiva, una persona que, bueno, ha estat molt viral, s'ha parlat molt sobre ell, justament aquest mes de maig, no? Doncs per la seva roda de premsa, en la qual doncs va anunciar, si podem dir-ho així, no? Unes eleccions, diguem-li eleccions al club del Real Madrid. Ell és Florentino Pérez i ens ha concedit uns minuts del seu temps per fer una entrevista i res, el tindrem ara en uns instants aquí a Ràdio Molins de Rei. Parlarem amb ell, doncs no només una mica sobre el que ha passat, ja que sabeu que doncs hi ha algunes qüestions, algunes frases, no?, que a la gent no li han sentat molt bé. Parlarem amb ell perquè ens expliqui una mica doncs com és que ha estat tot aquest moment, no? aquest, com ell deia, aquest pla orquestat que hi ha hagut contra ell, i com és que ha viscut doncs tota aquesta viralització del moment. I també parlarem sobre algunes notícies que hem comentat aquí sobre el mes de maig, doncs les parlarem i les comentarem amb ell, si és que es pot. I d'això, doncs, avui, com us deia, tenim un convidat molt especial, un home perseguit per la premsa, per la UEFA, per les elèctriques, pels joves que esperen al vestuari i probablement també per Hisenda. Florentino Pérez, molt bona nit.
5: Que yo soy presidente de una empresa que es líder mundial en infraestructuras, que tiene 170.000 empleados y que factura 50.000 millones al año. Pero bueno, trabajo como un animal.
4: Bueno, gracias por la información. Esperem que puguis descansar ara que arriba el cap de setmana. Y bueno, muchísimas gracias, como decía, por venir.
5: Tengo cara de cansado porque estoy en la cama, ¿no?
4: Bueno, dejando eso de banda, volia preguntar una mica com és que estàs vivint tu aquest moment tan, tan complicat després de l'entrevista.
5: Ahora el Madrid es la ruina, es el caos.
4: Bueno, sí, no, em preguntava com estaves tu, no parlem de futbol, saps? O sigui, al final també podíem parlar d'altres clubs, no? Però jo crec que tampoc és el que venim a fer aquí.
5: El Barcelona és el club més prestigioso del món, no lo reconoce todo el mundo, ¿no? Con mayor palmarés de la historia del fútbol y líder de todos los rankings más importantes. Es el más valioso del mundo según Forbes, el de mayores ingresos según Deloitte. Es la marca de fútbol más valiosa y la más fuerte del mundo según Brand Finance. Y también es el club con la mayor reputación del mundo según la Asociación Mundial de Deportes. El club más prestigioso, más valorado y que tiene además más seguidores del mundo. ¿Pero por qué lo hacen? Pero si es un activo de todos, es un bien del fútbol.
4: Bueno, gracias por aquests comentaris. Suposo que a la gent li hauran fet molta il·lusió, però volia preguntar-te una mica, si vol explicar-nos, no?, com t'estàs sentint tu ara mateix.
5: Però bueno, me da igual.
4: Val, entenem que això, que ho vius així. Tu creus, podries dir que hi ha una campanya contra vostè o contra el Madrid?
5: Que nos lo quieren quitar algunos de sus compañeros y otra gente.
4: I qui és aquesta gent, aquesta altra gent?
5: ¿Con quién he hablado? ¿Con quién he hablado yo antes de la junta directiva para que saque esa noticia?
4: No sé, pero si le estoy preguntando, yo no tengo mucha idea.
5: No voy a discutir con usted, porque no es usted solo, o sea, que hay más. Bueno, que sí, da igual.
4: Bueno, si no vol parlar d'aquest tema, no pateix, i parlarem ara mateix sobre algunes notícies del mes de maig, destacades entre elles, no doncs, aquesta infiltració de Mossos d'Esquadra a l'organització de les vagues docents que s'han organitzat arreu del territori, no? Doncs, què opina, no? sobre això, que ja han aparegut dos Mossos enmig d'aquestes assemblees i sobre la filtració que s'ha dut a terme.
5: Para mí la filtración es peor, porque implica que hay algo más. Pero, hombre, la filtración sí me parece peor. Yo le voy a decir, creo que en mis 26 años de historia és la primera vegada que lo veo.
4: Bueno, a ver, potser és que no estàs molt posat en el tema, no passa res, parlem d'un tema que sí que arriba també ahir a Madrid. Per exemple, la crisi de la vivenda, quina és la teva opinió?
5: Ahí no llego.
4: Bueno, sí, no sé si potser sobre el tema de la situació dels nens d'Àfrica tens una mica més de coneixement.
5: Niños de África.
4: Sí, què vol dir sobre això?
5: Pues como ya es tarde, pues nada.
4: Bueno, no... Patim, què li voldria dir a aquesta gent que potser l'acusa de que vostè controla massa el club?
5: Que esto es una dictadura.
4: Bueno, si ho diu vostè. Sobretot, volíem preguntar justament a la gent que fa aquests comentaris, no, que sembla que vostè repeteix, què és el que farà o què és el que voldria parlar amb ells o què és el que opina sobre aquesta gent que diu que vostè no és un bon president.
5: Som des d'això m'encargo jo.
4: Bueno, encarregar-se'n com?
5: Lo matava.
4: Bueno, entenem que metafòricament, no?
2: Hola.
5: A ver, esa niña, joder, que no... Que tiene derecho a hablar. Que todos vosotros sois muy feos, joder.
2: ¿Vostè creu que l'èxit del club justifica qualsevol decisió econòmica?
5: Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol, pero bueno.
4: Bueno, i per últim, una notícia que també ha estat molt destacada aquest mes de maig, ha arribat Bad Bunny, no?, i ha fet dos grans concerts aquí a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Què li han semblat? No sé si també quan va anar ja també al Metropolitano de Madrid, doncs, si el van a veure, no? Què opina sobre Bad Bunny, que és l'artista tan popular i que ha vingut a Barcelona?
5: Ese señor que habla por ahí, que no sé qué, que habla con las eléctricas y no sé qué, y que tiene acento sud-americano, ¿eh?
4: Bueno, és de Puerto Rico i sí, és un molt bon cantant, no? Però bueno, no m'he sabut la seva opinió, però no cal si no vol. Vostè se n'apenedeix d'aquesta roda de premsa que va fer aquest mes de maig?
5: Porque si mi padre levantara la cabeza, no me perdonaría.
4: Bueno, i què és el que farà ara d'acabar aquesta entrevista?
5: ¿Pero por qué tengo que hablar? Yo desaparecido. ¿Pero por qué voy a estar desaparecido?
4: Bueno, ¿y qué sé yo qué farás?
5: Me encanta de haberle saludado y me ratifico en lo que voy a hacer, o sea, que no se preocupe.
4: Bueno, doncs fins aquí l'entrevista. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i esperem veure'l en qualsevol altra ocasió aquí al Rebombori.
5: Pues nada más, muchas gracias.
0: Bueno, doncs això ha estat Florentino Pérez. Què tal?
1: Mare meva. Jo no sé què opina.
0: Evidentment que és una paròdia, que no és real, no és desinformació. Aquí ens evitem la denúncia, ja sabeu. Ara que no envio cap carta, cap burofax, perquè aquí no hi ha ningú que la pugui recollir a Ràdio Molins de Rei, ningú la recollirà, el burofax. És tot humor, paròdia, dins de lo recollit a la Constitució, no ens vingueu a buscar ni a pagar. Però el cert és que tots els àudios són reals, eh? O sigui, estan trets de context, però no els hem creat a mia. O sigui, totes aquestes frases les ha dit Florentino Pérez a la seva roda de premsa, que també és un dels temes més destacats del tema del futbol, i l'hem volgut introduir d'aquesta manera. Però sí, no el denuncieu, ni el de Mango ni el del futbol. I seguim amb l'actualitat internacional abans de que prenem mal.
1: Sí. Bueno, el reconeixement de l'estat de Palestina. En l'àmbit geopolític, diversos països europeus, incloent Espanya, Irlanda i Noruega, han fet el pas històric de reconèixer oficialment l'estat de Palestina, fet que ha obert una fractura diplomàtica profunda amb el govern d'Israel.
2: Bueno, la IA ja preocupa els líders mundials. La intel·ligència artificial ha passat de ser un tema purament tecnològic a esdevenir un assumpte polític i social de primer ordre. El Papa Lleó XIV ha advertit obertament sobre el tecnofeixisme i el poder de les grans corporacions per influir en el mercat laboral, l'educació i la privadesa.
0: Sí, bueno, el que comentàvem abans, el tema de la intel·ligència artificial. També important destacar el que s'ha estat duent a terme aquest mes de maig, sobretot ara que ja no som sense spoiler, però ho comentem igual. L'èxit del Festival de Cannes ha sigut tot un altre èxit, aquesta 77a edició del certamen que es du a terme a la ciutat francesa. La pel·lícula més popular, no?, que ha guanyat la Palma d'Or, no ha estat la que tots esperàvem, ha sigut Fjord en aquest cas, però la que sí que ha estat molt popular i la que jo tenia la meva també confiança i també moltes persones esperaven que pogués arribar a ser doncs, una premiada, ha estat la pel·lícula dels Javis, La bola negra, aquesta pel·lícula amb Guitarrica de la Fuente i altres grans autors, que per cert arribarà a l'octubre als cinemes, o sigui que si no heu pogut anar a Cannes, bueno, és que no es pot anar a Cannes si no esteu convidats, però si no us han convidat a Cannes perquè no coneixeu el senyor que fa allò de Cannes, us haureu d'esperar fins a l'octubre quan s'estén a cinemes. Una pel·lícula que ha rebut una ovació de 20 minuts al Festival de Cannes, una de les més llargues de la història. Imagineu-vos vosaltres estar 20 minuts aplaudint i fent soroll al acabar una pel·lícula. Wow. És que és molt de temps, eh?
1: Sí, sí.
0: De fet, s'ha fet viral també a les xarxes socials gent que es posa una pantalla i es comença a cronometrar quant de temps podria aguantar aplaudint una pel·lícula. Ai, perquè 20 minuts Déu és meu. Molt de temps. Sí, sí. Proveu-ho. No.
2: Com a molt, 5 minuts i ja dona gràcies. En plan,
0: doncs no és la més llarga del festival.
1: Jo no aguanto
0: festival,
1: ni un minut, O sigui, això és... Que heavy. Imagina't. No,
2: 20 minuts.
0: I no és la més llarga del festival, ja n'ha hagut de més llargues. La bola negra, així s'ha endut el Premi a Millor Direcció, però no la Gran Palma d'Or de Cannes, que és el premi doncs, més destacat del certamen. Però esperem, no crec que la veiem al Terror Molins, però bueno, potser arriba també a algun altre festival abans de la seva estrena. Estaria bastant bé per poder veure-la.
2: Sí, bueno, i comentem una mica la cultura pop i sèries, que bueno, no sé si hagueu escoltat el caos de la tercera temporada d'Eufòria, que bueno, si l'heu vist, doncs entendreu el per què. I és que la nova temporada de la sèrie ha inundat les xarxes i dels debats de tot tipus, com crítiques al ritme lent de la trama i baralles entre fans pels personatges, rumors de fortes tensions darrere de les càmeres, polèmica sobre la ficció romàntica en accés als problemes mentals i al consum de drogues. Tot i així, es manté com la ficció més vista d'entre els joves.
0: Ai.
2: És que aquesta temporada no sé.
0: Jo no l'he vist, Uf, m'han dit que la vegi, però no m'ha donat temps. Jo sí, només he vist que... de la Rosalía.
2: Sí, això sí ha donat molt a parlar, però és que té molta cosa, que no diré res perquè, bueno... Tenim aquesta dinàmica de sense spoilers, però si la veieu entendreu el perquè.
0: Sí, jo he vist la de Who's right the guy? Però sí. Ja està, no, no tinc molt de context d'eufòria. No sé res.
2: Ens movem a tendències globals, el més viral a TikTok. Parlem de nostàlgia i estètica. 2026 is the new 2016. Wow. Els usuaris recreen de forma massiva l'estètica de fa 10 anys, en plan, filtres antics de Snapchat, fotos amb qualitat d'iPhones vells, vibracions d'estil Tumblr o Vine. I, bueno, el fenomen ha fet ressuscitar cançons antigues... Ui, perdoneu.
0: Coses del guió.
2: Exacte. Antigues a les llistes de Spotify.
1: Sí.
0: Però això no és de maig, no? Això és de...
2: No, això és una mica... Sí, és una mica ja en general 2026, però com ja portem gairebé la meitat de l'any...
1: Sí, ja s'està parlant de com serà l'any... A l'estiu de 2026, clar, que serà com molt semblant a 2016.
0: Jo crec que serà una merda, però... No sé. Jo ho dic així, perquè
1: sí,
0: jo...
1: Sí, però al final que ara les xarxes ho romantitzen molt.
0: Pues jo crec que no.
2: I sempre, al final, aquestes coses de... Uau, no sé què any és l'antic no sé què, o coses així, és el new 2026.
0: No tenim cançó de l'estiu.
2: Això sí.
0: No tenim cap estrena important al cinema, com va ser la de Barbenheimer. L'any passat, bueno, també lo de Brat, o sigui, no va ser l'any passat, però també teníem Brat. Què tenim aquest estiu? No tenim res.
2: Per això és el nou 2016, perquè estan tornant les coses d'abans.
0: No tenim res a fer i llavors tirem 10 anys enrere. El que
2: exacte.
0: Pues, sí, llavors també. No podem dir que és un bon estiu.
2: I de fet, allí hem escoltat cançons que es van posar de moda fa 500 anys a TikTok. I en plan, Això era de quan era petita.
0: Doncs a mi, sincerament, em sembla molt malament. Si no som capaços de desenvolupar una cosa cada 12... Tenim 12 mesos, per crear una cançó de l'estiu.
2: Bueno, no. Bueno, sí, 12 mesos, és veritat. Sí, sí. D'estiu a estiu, gairebé un any.
0: Ai, la de Cano, s'acabi l'estiu... Veus, també
1: com has mencionat això dels iPhones vells, també estic veient molta gent pel carrer amb iPhones que són com de fa quasi 10 anys,
2: sí, plan, wow.
1: Gent que encara manté aquests iPhones i els utilitza en el seu dia a dia.
0: No tothom es pot comprar l'iPhone 17
1: Pro Max.
0: Però
1: el que dic és que no es veia tant això l'any passat, però en aquest any sí es veu moltíssim.
0: Doncs no m'havia fixat.
2: L'estètica de les fotos, potser,
1: sí, també.
2: I tal. I perquè es tenen més...
1: Sí, molta gent que diu a les xarxes socials, jo tinc aquest mòbil i aquest altre per fer-me les fotos, per donar-li aquest estil més vintage.
0: Però saben que la gent que hi ha filtros?
2: Exacte, literalment, en plan, hi ha filtros, o sigui,
1: sí.
2: Per favor.
0: Bueno, també això que també... Bueno, jo crec que no és ni del 2020, jo crec que porta també bastant de temps instaurat, i és el tema dels fotodooms, o aquest resum mensual, no?, de
1: sí.
0: Fotodump del mes de maio. I agafen sí. I fan totes les fotos més destacades del mes de maig,
1: sí.
0: I doncs les publica i tothom les publica, llavors és com el primer de, mes, dia del mes, doncs tothom publica una foto, bueno, una foto amb diverses fotos, un collage,
1: sí.
0: Amb tot l'important que ha passat aquest mes de maig.
2: I també com ara està aquesta estètica de 2016, doncs ho fan més com borroses les imatges, i tal, per sí. Tenir aquesta, aquesta essència de 2016.
1: O molt, sí. Amb molts colors, també.
0: Llavors és quan t'enfades perquè tu no sales en el fotodump de tu amiga. Llavors és com... És la major traïció que li podeu fer a una persona, perquè us feu una idea.
2: O com quan jo només tinc fotos de deures i coses així, i veig a la meva amiga que ha publicat com dos stories de fotodump amb diferents coses, activitats, amics, no sé
1: sí,
2: què, jo en
1: sí.
2: Plan... Jolines,
1: sí, a vegades
2: jo només
1: passa.
2: Tinc una foto meva dels meus peus, perquè estava una foto d'evidència de estic traient a passejar el meu gos i deures. Res més.
1: Sí, sí, passa molt això, que estàs intentant fer un fotodump del mes i és com que no trobes res. Res com...
2: M'ho dius tu!
1: No, però a vegades passa, que no hi ha fotos. Com coses interessants, no?, que mostrar yeah. A les xarxes, però bueno.
2: Sí, jo com a molt, outfit supercutre, a veure si queda bé, no sé què.
1: Sí, sí.
2: No, tot mal. I per una foto de que dic, bueno, quin bon outfit, la meva cara, de pena. Però bueno, no passa res.
1: Sí.
2: Sticker, pumba.
0: Bueno, no, i sobre tots aquests temes, no?, jo crec, al cap i a la fi, que lo important és... ser real, les xarxes, no? Tampoc
1: sí.
0: Inventar-t'ho és una mica com que no té molt, molt de sentit. Però
2: I
0: bueno.
2: També podem parlar sí. Del hair talk, plan, sí. El cabell, que es porten els talls naturals i fàcils de mantenir, en plan, el pixie cut o els arrells suaus. O sigui, el concepte una mica de effortless summer, en plan, aquesta vibe de... no com que t'has... arreglat molt, sinó sí. Com que estàs molt chill, en plan,
1: sí, sí, ara ens...
2: estar guapo sense fer gaire esforç.
1: Exacte, sí, a mi estan sortint molts vídeos de gent que està intentant recrear els pentinats que es feien utilitzar cada 10 anys.
2: Sí, sí,
1: i clar, s'arriba
2: sí.
1: Al 2020 cap a dalt i és cabellos desplucados.
2: Literal. Però en plan, de fet jo volia fer-me entre un bixi o un pixi també, però clar, a la forma de la meva cara, doncs no em queda gaire bé i al final m'he fet un... Com era? Tu te'n recordes? No me'n recordo. Però bueno, que m'he fet un tall de cabell aquí molt curtet perquè ja ve l'estiu, fa calor, a mi em fa mandra mantenir el meu cabell perquè, ostres, muchos nudos, ¿vale?
0: Playa,
2: sí. I bueno.
0: Playa, piscina, cloro,
2: exacte.
0: Arena.
2: Nou estiu... Nou tall de cabell.
0: Sí, i el tema d'aquest estiu, tot i que, bueno, com dèiem, no tenim... Ens hem de conformar amb la cançó Everything Hallelujah del Justin Bieber, que s'ha convertit, doncs, diguem-ne, en la banda sonora no oficial d'aquest estiu, doncs, junta amb vídeos calmats, vídeos chill, ASMR, aquesta relaxació de l'estiu, que recull els moments feliços i els muntatges de caire sentimental. El que deia, que no tenim res, no som capaços d'inventar absolutament res i hem d'anar a fa 10 anys.
1: Sí.
2: Oye, parlant de ASMR, Fa, des de que porto aquí que vull fer un ASMR.
0: Hem
1: de fer un programa totalment amb ASMR.
2: Por favor.
4: ASMR.
0: Ho parlarem amb l'Oriola, però continua. Parlarem amb l'Oriola.
2: Sí, porfa. En plan, necessito fer un ASMR. Si no ens... tinc el material, tenim el material aquí a punt i pal. O sigui,
0: si no ens, si no ens denuncien i seguim amb el programa, ho mirarem de fer.
1: M'ha imaginat un programa perquè la gent escolti de quan necessiti una mica de calma.
4: Ens fa l'accent pels exàmens.

0: explicar què significa el que he dit.
1: Sí.
0: I si fem algun vídeo també? Potser...
2: Sí, ho vam fer, això.
0: No, no, però en plan, per exemple, un vídeo... Però pel nostre Instagram del Rebombori, per tenir també...
2: Si voleu fer-ho, jo...
0: Més coses a la social media.
2: Jo...
0: Hem de tenir més connexió amb els nostres oients.
2: Sí, sí, sí. Ah, si voleu fer-ho, endavant. Podeu gravar el que vulgueu. Jo no participaré en aquestes qüestions, però llibertat creativa absoluta. Des del RUSC ho aprovem. Donem...
0: Però si ho fem, participaries? No sortint a cara, però no sé.
2: Jo, home, i tant, jo ho publico. Jo, per la
1: sí, que així sí, podríem, com el que vam fer a... Al...
2: La vostra patxa de digital.
1: La... Amb això de... Ai, se m'ha oblidat el nom. Que vam anar preguntant coses culturals.
2: Ai, sí.
0: Al
1: Saló de l'Ensenyament.
2: Podríem fer coses així.
0: Amb sí. Molins o...
2: Hem d'aconseguir un micro.
1: Sí, ara que ve l'estiu es pot fer molt de contingut amb això. Sí.
2: Hem d'aconseguir un micro. Tenim el de la ràdio, que està molt bé, però... Hem d'aconseguir-ho, perquè l'estem traient tota l'estona i a més trigo molt en tornar-lo i em vira molt malament a vegades.
0: Sí, bueno,
1: sí.
2: No, però sí, endavant. Si voleu gravar-vos, jo no tinc cap problema. El que sí que... un spoiler, si algú s'ha quedat, ara que ja són quasi les 11 de la nit i ja estem a contactar el programa. Eleccions municipals. Potser, vale. Potser aquí tenim tema. Amb les eleccions municipals, que queda un anyet i hi ha molt de potencial.
1: Sí.
2: En tema entrevistes. I temes xarxes.
0: Sí.
2: Solo, jo ho tiro. I a més, tothom, de cop i volta, tothom vol entrevistes.
0: Ho llences.
2: Ho llenço a l'aire. I tothom que ho interpreti com vulgui. Exacte. Ai, i què més podríem comentar del mes de maig? Que ha sigut interessant. A veure, interessant és, per exemple, el tema... Perquè jo estava jo tranquil·lament veient... un dia estava jo veient TikTok. I em surt... que haig de verificar la meva edat. De cop i volta.
0: Sí.
2: Que jo haig de verificar la meva edat. Mm-hmm. Què opineu del tema de verificar edats, xarxes socials, de no, has de tenir 16...
0: Em sembla molt...
2: Crec que ho vam parlar, però ara que està tirant més endavant...
0: Sí, em sembla molt cutre. A mi m'ho van fer perquè diuen tu no tienes 14 años. Tengo 16. En plan, no, perdona,
1: no,
0: què?
1: No, tenim 17.
2: Ja.
0: Ah, bueno, per quan ho vaig fer tenia 16. Ah, vale. I em deia, no, tu no tienes 14 añitos. I jo, però què? I em sembla fatal perquè encara... Tot i que em demanin aquesta verificació de la meva... Pues el DNI de la meva mare ja està, o sigui...
1: Sí.
0: O del meu pare o de qui sigui, o sigui, no...
2: Però per què,
0: no
2: sé, la qüestió és per què hem de compartir dades personals amb una empresa privada.
0: Exacte.
2: Perquè verifiqui la nostra dades.
0: Per què li he de compartir el meu DNI privat a una persona res a veure que ni conec, ni he vist, ni res?
1: Sí, a vegades es queden dies verificant això i és com per què. Plan, no pot ser
0: la meva
1: automàtic.
0: Mare li donaré a una persona que no conec.
1: Sí, hauria de ser una màquina que registrés en plan la data de naixement i ja està. Res més. Però clar, és que
0: això
1: encara
0: és
1: així és com que no.
0: Et tires el compte que et demana vinga, va, la data de naixement.
1: Això ho falsifica
0: però
1: tot.
0: Però bueno, exacte. Jo vaig néixer...
1: El 2000, saps?
0: A l'any de la meva mare.
1: El 96.
0: El 88.
2: Jo us haig de dir que al final va acabar, evidentment, que m'ho vaig saltar en 0, no? Jo vaig intentar fer-ho legal. Evidentment, jo no...
0: Ho vas intentar.
2: Jo evidentment, no enviaré una foto del meu DNI a una empresa privada que, a més, té els servidors fora d'Europa. Llavors, segons, vaig enviar només el meu nom, el meu cognom i l'edat de naixement. Tot el més del DNI havia estat tapat perquè no necessita saber on visió per verificar la meva edat. Me la van rebutjar. Llavors, no diré com, però bueno, que me la vaig saltar. Llavors ara tinc no sé quants anys. Potser tinc 55 anys, no? Però,
0: o com quan et surt l'opció de 1900.
2: 1900, doncs pues, jo em vaig néixer al 1900. No, però a veure, jo ho intento fer bé. Jo, evidentment, no enviaré les meves dades personals que no hi tant per res. I, bueno, que sapigueu que m'ho vaig poder saltar en 0,1 minuts.
1: Sí.
0: Jo simplement, vinga, borron i compte, no? Perquè jo volia fer-ho de la ratxa. I, clar, no et deixa si ets menor de 16 anys. I com em van detectar això de... No, tu no tienes 16. Però doncs no, m'ho van banejar i vaig haver de crear...
2: A la propera vegada us ensenyo a saltar-ho.
0: Sí, porfa. Vaig haver de crear un altre compte on vaig posar que era del 1988 i ja està. Plan,
2: ja, fill. Però et tornin a pillar. És que m'han dit que és perquè algú m'ha denunciat.
0: Potser.
2: Però si jo no parlo, jo no penso res. Perquè
0: no,
2: m'ha denunciat.
0: No t'ho creuràs. Abans per fer un live necessitaves mil seguidors,
2: no?
0: Mil followers. Doncs... Tenia 1000 followers, vaig fer un live i em van banejar la compte, jo. Què?

0: jo no...
1: I vaig perdre el compte, que no m'ho han tornat, en plan, ni que bon per tenir... No, ni per tenir... En plan,
0: jo?
1: Res, no sé ni on està.
0: A mi no... A mi m'han dit que és perquè algú em va denunciar. No sé, que si algú ha sigut, sisplau, no ho feu.
1: No ho feu, porfa, en plan... No ha de mantenir la ratxa.
0: Ja, sisplau. De quan és la... anem a sacar...
1: No, 105 dies, no?
0: Tenen 3 minuts, 3 minuts.
1: És veritat, amb la Victòria tinc
2: 100
1: dies.
0: 100 dies,
1: no? 100 dies. Jo, 100 dies, ella jura.
0: Ui, tinc una que no me l'han activat. Ah, no, sí, me l'acaben d'activar quan he començat a gravar.
1: 103 dies.
0: 205, 218 i 292.
2: Uau.
1: Jo tinc...
0: Això és la ratxa... Ah, és que l'Eli no
1: sap. L'Eli no sap què és.
0: La ratxa de TikTok és bàsicament que tu t'envies missatges a una persona.
2: Llavors, bueno, quants dies... un grup.
0: Bueno, un grup, quants dies us heu enviat missatges?
1: Constantment, en plan, cada dia
0: cada
1: mínim
0: dia
1: un vídeo o un missatge. I clar, també hi ha l'opció perquè tens la teva mascoteta de la ratxa. I això evoluciona segons els punts.
2: Sí.
1: Vale, doncs si envies una foto, dos vídeos i un missatge, tens tants punts al dia... i va evolucionant més ràpidament.
0: La S és l'única que evoluciona la mascota.
2: És com una manera de mantenir una conversa amb vídeos.
1: La Sarai em truca a les 23:57 de la nit per dir-me la foto i els dos vídeos, Isabel! No és conya, o sigui, jo flipo, dic, no puede ser. I jo estava allà en mi quinto sueño i jo, no puede ser.
0: Però que jo no faig això.
1: Jo tampoc, però la Sarai vol i mira, ara és blava. I tenim 103 dies de ratxa.
0: Però que no, per què fa això? No, jo no ho entenc.
1: No sé. Jo agafo, només envio un vídeo
0: però
1: i
0: si,
1: dono
0: però gràcies. Si no s'activa, tens com 5 reactivacions al mes.
1: Sí,
0: i
1: però
0: jo no
1: gasto
0: tant, jo no gasto mai tant.
1: M'he esmentat una cosa i és que et treuen dies, crec.
0: Jo.
1: No? Sí.
0: Jo crec que no.
1: Perquè
0: que
1: vaig començar
0: fake
1: la ratxa...
0: Jo crec que això és una fake news,
1: I és que vaig començar la ratxa amb la Loana, igual que amb la Sara i amb la Victoria.
0: Home, et treu el dia perquè no l'has fet.
1: Ostres, no
0: però
1: sé.
0: Però no és que et resti.
1: És que amb la Loana tinc... 83, crec, i amb la Victòria 103. 20 dies, i jo no vaig trigar tant a activar la ratxa amb la Loana.
0: Jo amb la Loana tinc 200, sí.
2: Bueno, pot ser que el Nova, no la vas reactivar el mateix dia, sinó dies després. O...
1: Clar! Ah. És veritat.
2: Clar, llavors es perden els dies. Mm.
0: Però bueno, el que heu de fer vosaltres és activar la ratxa del rebombori cada mes, aquí sí que seguim. I és menys agobiant perquè és només un cop al mes, que ens heu d'escoltar aquí en directe a Ràdio Molins de Rei tots els últims divendres de cada mes aquí a les 10 de la nit. I si no, estem sempre per vosaltres sense ratxa a Spotify, a la web de radiomolinsderrei.cat, renovada i molt bonica, per cert, i a tots els llocs on ens vulgueu buscar, a la nostra web del rebombori, del rus, del que vulgueu. Llavors, que moltíssimes gràcies per escoltar-nos, per aguantar-nos fins a altres hores de la matinada. I res més a dir, fins al proper mes de juny, si és que aguantem vius amb la calor. I res, adeu.

0: benvinguts tots al Zona Metàl·lica, el programa que fem els més heavies d'arreu, Molins de Rei, aquí el 91.2 de l'FM, i salutacions també a tots aquests que ens escolteu a través de plataformes digitals, ja sigui des de la pròpia web de Ràdio Molins de Rei i tots, i de més, que és... i de més, no sé què dir ja. Gent que s'escolta a Spotify, e-books i de més, encantats de tornar aquí després de... una setmana de parón per motius diversos, però tornem a ser aquí disposats a escalfar-vos les orelles. A més, primer programa del mes de juny, sembla que no, però s'està acabant la temporada, ha sigut una temporada un pèl rara, però bueno, us assegurem que per les... què queda? 4 o 6 setmanes, més o menys, diré Mikhail Smirnov?
1: Aproximadament.
0: Aproximadament 4 o 6.
2: Fins que morim de calor... Ens evaporem.
0: Que ja, bueno, que ja ho estem fent. Jo ho estic fent
2: avui
0: ja.
2: Avui no, però...
0: No, avui no.
1: I els nostres cossos protefractes ho puguin fer ja el senyor de les banyes.
0: Ah, exacte.
1: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Hola, com estàs?
1: Molt bé.
0: Bona nit, DJ Mikhail Smirnov. Com estàs?
1: Amb els peus mullats.
0: Sí, tio.
1: Sí, perquè venir cap aquí ha caigut la de Déu i, sí. I pillat.
0: No et servia de res un paraigües, eh?
1: No. Vull dir, pillat catxo i, bueno, diguem que de cintura cap a baix estic mullat. Pluja.
0: Yummy.
1: Mal pensat.
0: Has anat a la Primavera Sound?
1: No.
0: Vale,
1: no.
0: Pots seguir el programa, gràcies. I un altre que crec que no anirà mai, jo no anem mai a la Primavera Sound.
2: No. El més a prop que vaig anar va ser l'any que... Crec que va ser el primer que va venir Motorhead?
0: No, el primer no. Motorhead va venir farà més de 16 anys.
2: Conya, pues això.
0: Bueno, però ja era el fòrum, no era el poble espanyol. Era...
2: Bueno, total, que és igual, que ni por esas, que no vaig anar.
0: Que es fotin.
2: Que els hi creïn meteorit.
0: Que sempre s'ha dit, han portat a Motorhead, han portat a Slayer, han portat a Mayhem.
2: Agost.
1: Agost, sí, han portat cosetes.
0: Sí, però agost és aquell impàs de...
1: Bueno, sí, entre dos tierras, no? Com diria un burí.
0: Estàs i nunca dejas de...
2: No, el que sí que aniré demà, si el temps ho permet, si el temps, la família...
0: Ojo, que és la ciutat del Llobregat, amb permís de Molins de Rei, que a més mateix estan programant amb molt poc temps, eh?
2: Fa una miqueta d'enveja i tot. Sí. És a les festes del Corpus, al concert de Barón Rojo,
0: sí.
2: Perquè jo sóc...
0: A Cornellà de Llobregat, tio.
1: Ostres.
0: Demà, avui divendres...
2: Que és avui, representa que fa mitja hora que ha començat el concert.
0: Sí. A 2:15 a la plaça Sant Ildefons, totalment gratuït.
1: Molt bé.
0: Els Germans de Castro.
1: Bé.
2: Que no necessitem res més, la veritat ja és que no, ja està, suficient.
0: I després, més endavant, és el Camp Mercader, que a més, després en parlarem.
1: Sí, dos dies,
0: tio, i segueix sent gratis, vull dir que això és un cop sobre la taula.
1: No, aquest estiu pinta...
2: Pitxarem a Cornellà, sí.
1: També dic que Sant Andreu de la Barca, per la Festa Major, beu bus, gratis.
0: Ah, sí? No el tenia controlat, aquest.
2: Pues jo he fet tantes vegades rebotar d'una a l'altra, en festes de fa molt de temps, a Barcelona i als pobles del voltant, bus, baron, o sigui, els he vist incontables vegades, però ja feia molt de temps que no els veia.
0: Era també que venien, bueno, fa molts anys d'això, havien vingut Lujuria, Rick Wine, tots aquests en el seu moment.
1: Sí, Sotagar, Saratoga, etcètera. Sí. Bueno, sí, aquest estiu sembla que pinta bé. Quan a festivals gratuïts, pinta molt bé.
0: I això ens agrada.
1: I això ens agrada.
0: Ens agrada
1: això
0: és bien. Ja no és que sigui gratuït, sinó que hi ha ajuntaments, organitzacions que aposten, que diuen, això funciona, porta gent, la gent està en comunitat, s'ho passa bé, i a més és... a mi em diu Ripollet, només conec Ripollet, per dues coses. Una, perquè estava davant de l'Autònoma, i segona, pel Ripollet Rock.
2: I, bueno, això és la teva interpretació més optimista. La pessimista seria que de la nostra generació ja hi ha gent que s'està començant a colar a les institucions, a llocs de poder, i s'està fent una mica l'agenda cultural al seu gust, que també podria ser. Que també podria ser.
0: Sí.
2: Que no estiguin atenent el possible èxit de convocatòria, perquè les coses com són, no? La gent està en aquest mateix esdeveniment tocant els tallets en paral·lel amb una altra plaça. I és altament probable que el gruix de gent, sobretot la gent jove, se'n vagi cap allà, però...
1: Bueno, això, a Ripollet,
2: ja... bufa.
0: No, a Ripollet, a Cornellà,
2: també se la bufa i està molt bé. T'aplaudeixo, noi, sí, o noia.
0: Sí. Però, de fet, a Ripollet és conegut que el divendres es fa el Ripollet Rock i el dissabte es feien els concerts de Festa Major, que portaven a Estopa, però clar, la gràcia és que aprofitaven aquell mega escenari per fer concert de Festa
1: Bueno,
0: Major.
1: Bueno, és una mica com el que passa a Igualada, no?, també.
0: Exacte, l'Igualada Rock City
1: també.
0: Hòstia, és veritat, ara ho has dit, un pedazo de cartell. O sigui, ja, per mi ja em porten el Lucifer, jo ja estic content, però a partir d'aquí...
1: Defcon 2 gratis, o sigui...
0: Defcon 2 gratis.
1: Ojo,
0: Molt bé, molt bé.
1: Molt bé, no? Aquest estiu, hòsties... Tenim agenda.
0: Sí. Doncs mira, parlant de...
1: D'Igualada.
0: Una cosa que va sortir per sorpresa farà 2 setmanes, més o menys, i és el retorn de la banda de la Conca d'Òdena, que ens ha...
1: Els Gualdis.
0: Els Gualdis.
1: Els nois d'Igualada.
0: I és que Crísics han tornat amb un tema nou, ja direm que tornen, afirmen que tornen, han sigut quasi 2 anys entre cometes de silenci, perquè sí que van anar el 2025, si no recordo malament, a l'Euskal Metal Fest.
1: Correcte, correcte.
0: Però, bueno, jo celebro molt el retorn de la banda, perquè, com aquell qui diu, he crescut una mica més en el sentit de que ells sortien, jo començava a anar a concerts, els he vist, entre cometes hem sortit a més de festa.
1: Ha sigut un retorn una mica por todo lo alto, és a dir, fet aquesta petita minigira ibèrica fent de taloners de la gira de Megadeth.
0: El comiat de Megadeth va començar a València, va pujar fins a Corunya i va acabar al País Basc.
1: Bilbao.
0: Era el concert... Sí que era curiós perquè el concert de València, que era el Roig Arena, nou de trinca, un pavelló nou de trinca, i que té pinta que està molt guapo, no era amb Angelus a Pàtria, que és amb qui han fet la resta de gires, sinó era amb una banda que es diu The Cost, que quan et digui qui és la bateria, és la banda del bateria de l'Estepario Siberiano.
1: Ostres!
0: Aleshores, clar, és el tio jugava a casa, que això em sembla perfecte, i els vídeos que he vist, ostres... Aquí ja entra el debat de que si els han escollit o, entre cometes, han comprat l'slot, ¿vale? Però ha sortit molt bé la jugada en el sentit de que Angelus a Pàtria ja estan treballant en el nou disc, estan girant ara, i més ha començat la temporada de festivals. Crísics, que han tornat, entre cometes, de la foscor amb el tema que us punxarem avui, i The Cost, que és una banda emergent al sentit que sí que té una persona molt coneguda a nivell mediàtic de xarxes, però que està molt bé. Però anem a parlar del tema.
1: Del tema.
0: Perquè ha generat certa convulsió dins de la metalera gent de tot arreu. És un tema que és... Anem a parlar, ho dic ràpid, ¿vale? Barreja, entre moltes cometes, Haken, que diu, què és Haken? Els dels 90 entendreu que és bacalao, que és així, i el metall de Crísics, que tiraria més cap al thrash metal que no cap al power metal. A mi, al principi, a la primera escolta em va generar una mica de congoja, saps? De què acabo d'escoltar, d'on ve això i tal. A partir de la segona escolta ja ha sigut el meu tema durant 2 setmanes.
1: Yeah. Flueix ja.
0: Flueix. A mi m'ha agradat, em mola molt la idea. Està molt bé el videoclip, si teniu oportunitat de veure'l, està molt guapo. Aquí ja no sé si ve de la mà de Cultural Dogs, que és Crísics i companyia, fent el videoclip o no. Jo ja no he investigat tant. Però està molt guapo i la col·laboració està molt bé. I a més és el fet de que fer alguna cosa nou. En fi, la frase és, he estat 2 anys treballant, no treballant, està fent les meves coses, però torno amb una cosa nova que per lo menos dona que parla de tu.
1: Sí.
0: A veure, que no hagués passat res tornar a tocar una altra vegada Ultratrash, i que la gent vol seguir escoltant Ultratrash. Però la veritat és que molt bé. Ara, jo us l'escoltarem, jo sé que tu l'has escoltat, jo sé que la teacher no l'ha escoltat.
2: Com no sigui això que ha sonat 3 segons abans, que m'ha arrufat tota. És això? Pues jo me quedaré amb la congoja, vale. Que va del principi, segurament.
0: En fi, després d'això de quasi 2 anys de silenci de Crísics, tornen amb aquest tema que es diu Fast Music, en què també sentim per una altra vegada la veu del Javi, el bateria té presència aquí cantant el tema, i no esplanyo molt més. Fast Music de Crísics, fort i fort.
1: Som-hi.

0: Doncs això és Fast Musics de Chris X amb col·laboració.
1: ¿Cómo se te queda el cuerpo? ¿Cómo se te queda el cuerpo?
0: Queda el cuerpo raro. O sigui, a mi em va quedar raro. Va ser un divendres que va sortir el tema. A més, va ser la publicació del tema nou a les 2 de la tarda, que era jo sortint de la feina, agafant el cotxe i posant això dins el cotxe, i va ser un... What? Digue un moment abans que se m'oblidi, és Chris X en col·laboració amb Flymion i Downterra. Vale.
1: Val. Algun d'ells són els que surten ballant en algun...
0: No ho sé. Jo crec que el senyor Downterra és el DJ, que surt amb una màscara.
1: Amb màscara, correcte.
0: I en el videoclip surt una altra persona cantant, que jo diria que és el senyor Flymion, però no estic segur. No he fet les taules. A veure...
1: Deixeu-nos comentaris, si algú ho sàpiga, sisplau.
0: Sí, mira, ara mateix al directe de Twitch, on surt el programa, poseu allà els vostres comentaris, que seran llegits. A veure... Jo ara la curiositat és això com ho defensen en directe, perquè, clar, a menys que tinguis el DJ allà i alguna cosa així, la resta és sampler. Sampler en el sentit de que entra per línia i es van tocant a sobre. Però a mi m'ha agradat. A mi la veritat és que m'ha sorprès gratament. I mira que no sóc gens de la música electrònica, la trago perquè, per exemple, on jo faig exercici hi ha música electrònica i no em queda més remei. No sé si és que hi ha certa tolerància o no, jo diria que no. Però celebro molt el retorn de Chris X i tant de bo.
1: I esperem a veure si aquest single que ha fet, vull dir, aquest experiment, doncs, no sé, dona pistes o alguna cosa sobre el pròxim material, o no té res a veure, o no sé.
0: A veure, també s'ha de dir que venien d'una etapa de fer experiments, perquè també el de Pizza EP, entre cometes, vale, que era tot thrash metal, era una mica espediment, perquè...
1: Bueno, sí, el que passa és que no arribava a aquests nivells.
0: No era aquest, però vull dir que a banda li agrada jugar, o li agrada experimentar per no entrar a la monotonia, que em sembla perfecte.
1: Fantàstic, fantàstic.
0: En fi, i ara la següent parada d'ells, perdona, és toquen el Hellfest a Clisson, ja oficialment el festival de heavy més gran que es fa, Bakken ja no entra en el top 2.
1: Oh.
0: Ara és Hellfest i Graspop.
1: Sí, ha passat davant, Graspop?
0: Sí.
1: Hòstia, no ho sabia.
0: Sí. Festival que també ha estat molts anys treballant i a dia d'avui és un dels grans.
1: Sí, és a Bèlgica, no? Graspop?
0: Sí. En fi.
1: Molt bé. Who's next?
2: Pues jo mateixa. No et puc dir que no m'ha entusiasmat, eh? Això és com...
0: No.
1: Això és la primera escolta. És la primera escolta.
2: No, tota la vida he estat al·lèrgica al que soni mig bacalao i no m'ha fet ni mitja gràcia. Però bueno, bé, és com si et convidessin a dinar a un restaurant car de moda on no t'agrada res i et quedes fins al final pel pa o per les postres. Hi havia ja com a 10 segons que deia, espera, se m'ha tornat a marxar. Bueno, anyway.
0: O ara, el més guai era el vi.
2: Sí, o el més guai, exactament. Estic aquí aguantant pel vi. Pues eso.
1: Gran frase.
2: En fi, el que us porto he verificat i en principi no ho heu punxat mai. És un dels grans clàssics del New Wave of British Heavy Metal. New, que a vegades sona més irònic, però sí.
0: All New British Heavy Metal.
2: All New British Heavy Metal. New Wave of British Heavy Metal, que són els Demon. Us sonen els Demon?
1: Sí,
2: home,
1: sí.
2: Pues jo diria que no, s'ha punxat.
1: A veure, t'ho dic.
0: En els anys recents segur que no.
2: Bueno, en els anys recents vol dir des del 2018, que estic jo per aquí, crec que no. Total, el que us porto és el superclàssic, el seu primer àlbum i single homònim, que es diu Night of the Demon, de 1981. I diguem que de tota la New Wave, ells representen, a diferència de l'agressivitat o, bueno, sí, fins i tot l'esportivitat, no, l'atletisme de Saxon, la sofisticació, la història d'Iron Maiden, encara que tenen un poso així heavy, també, vull dir, punky, els Demon eren més d'atmosferes inquietants, de lletres apocalíptiques, una coseta així, no? Alguna altra de les bandes que tinc avui al calaix també tiren per aquí. Una mica intel·lectual, apocalíptic, terrorífic.
0: Què passa amb Mercurio?
2: Ah, no sé, jo no he estat, vull dir. No sé per què feia Mercuri el 1981, la veritat. Pues això, Demon fan històries, lletres sobre malsons, cementiris, profecies, evidentment dimonis, apocalipsis, finals del món. I, bueno, unes melodies força interessants. Es van formar a Stafford el 1979, gran any.
0: Sí.
2: Liderats pel vocalista Dave Hill, que és l'únic membre que s'ha mantingut en actiu. Han tingut alts i baixos, però, si no m'equivoco, no han acabat de desaparèixer mai del tot. Han continuat publicant i, bàsicament, és una banda de minories, però de culte pels seus seguidors fidels. I quan vulgueu, escoltem aquest Night of the Demon de l'àlbum homònim, Night of the Demon.
1: Follet.

0: Oh, yeah.
1: No, podem parlar un moment de la veu d'aquest senyor, Dave Hill, que sona molt més antiga, o sigui, el que estava sonant, d'acord, és clàssic, new wave, whatever, però aquesta veu em retrotraeix una mica, com a mínim una dècada abans, em sona moltíssim, moltíssim a Wishbone Ash, a Uriah Heep, o sigui, a grups que són més hard.
2: Ara que ho has dit, m'ha sonat molt a Uriah Heep.
1: És això, no? O sigui, és com a teatral, però com a de western, pràcticament, aquesta manera de cantar. M'agrada molt. Diuen, tècnicament és un tenor líric, lleugerament nasal, però m'agrada molt.
0: I fins i tot, si m'estires, a Blue Stay Cool.
1: També. Pues sí, una miqueta.
2: Que és una mica d'aquest, entre cometes, blues rock o rock progressiu de coetanis d'ells, però la veritat és que el tema és una passada, el tema sona molt bé, seria un dels temes cares bé, no, perdó, cares bé, d'aquests grups de la New Bridge of Heavy Metal, que no és ni Saxon, que no són ni els Tank, per exemple, que no són a... Com es deien els de Am I Evil, també a...
0: Diamond Head.
2: És una de les bandes més que van sortir en aquell moment. I la veritat és que és molt guai. Crec que més han tocat en un... No, ara potser me la jugo, però inclús en un Metal Cova els hauran portat segur.
0: Crec que sí, que van passar per allà.
2: I, entre cometes, i que sona carinyo, és banda de Metal Cova, vull dir, d'aquest bandes de 70-80 de segona fila, tercera fila, o que són bandes de culte en el sentit que no han anat més enllà.
0: Teòricament, la novena edició del Metal Cova Fest el 19 de novembre del 2016.
2: Hòstia, que fa 10 anys.
1: El que estic veient és un senyor que encara es maquilla moltíssim d'una manera superteatral quan surt a tocar.
2: Vols dir que és aquest senyor?
1: Crec que sí. A més, d'aquesta manera camufla molt bé l'edat que deu tenir, que deu fer...
2: Hòstia, ara m'has deixat...
1: I la bona notícia és que segueix viu, que no ho he dit abans, però estic bastant en xoc, que aquest matí ens hem assabentat que s'ha mort la Marjane Satrapi, que és una de les meves autores favorites, i no crec que ella fos heavy, però el que ha fet és molt heavy a la vida, i estic bastant tocadeta, un petonet Marjane, allà on sigui. Espero que t'hagis trobat amb l'amor de la teva vida, que va morir fa un any, i sospito que té alguna cosa a veure el fet que hagis decidit marxar. Però bueno, això, llarga vida al Dave Hill, molt bonica veu, m'agrada molt els Demon. Who's next?
2: Doncs vamos a fer una mica de justa moneda, vamos a hablar de lo nuestro. I és que el Movie of Fucking Brain, 20a edició, que es presenta, perquè es presenta no, que es farà el proper 11 de juliol de 2026 a l'Avinguda Collserola, sense número, al que nosaltres diem el Death Field.
0: Clar que sí.
2: Ha anunciat noves incorporacions al cartell, que ja us aviso que no són les últimes. I hasta ahí puedo leer.
0: Bé, tenim aquí primícies, tenim primícies.
2: Tenim primícies, però... Ens agrada anar una mica enrere, vale? I anem anunciant les bandes que sí que estan confirmades. Per una banda, els barcelonins Bearded Throne, amics del programa, que és el nostre sponsor de roba nova d'aquest any,
1: sí.
2: I d'enganxines.
0: Bearded Throne, bandaza.
2: Bandaza, diríem, death metal amb Myra's Black, podríem dir, molt, molt ben portat. Després tenim els Dystopian Omen, que fan death metal i greencore des de Salamanca.
0: Que no els conec, veus?
2: Mira, pues... feina per fer la setmana que ve.
0: Em porto deures.
2: Aquests que segurament els coneixes són els Guinea Pig, venits que venen amb greencore des de Roma, Itàlia.
0: Clàssic.
2: Clàssics. Seguim a... A veure, és que... Ah, sí. Des de Mallorca, ses illes, un bomb de terror amb el seu death metal, també aterraran al Death Field.
0: Veterana banda, eh?
2: Veterana banda.
0: Des del principi dels 90, vull dir, el 91, em sembla.
2: Seguim amb... més metall dels Països Catalans, amb Morfina des de Castelló, proposta de black metal.
1: Gran nom.
2: Ara sí ja és més enllà de... No, Península Ibèrica, deixem-ho així. Serra Buló. Happy Green / Death Green des de Portugal.
0: És d'aquelles bandes que pot ser la festa, eh?
1: Lots
0: of
1: fans.
0: La festa major.
2: Jo és que dir... és banda que he vist sempre en vídeo, saps? Vull dir, no els he vist mai en directe, dir... no els he seguit.
0: Ja només la foto que tenen a... Em sembla que és a Metal Archive, ja és la festa.
2: La tens davant? La tens aquí?
0: La tinc davant, correcte.
2: I ara sí, ens anem al capítol de les bandes que han estat confirmades aquesta setmana. I que ja us dic que no tanquen el cartell.
0: Vale.
2: Per una banda, són els alemanys Profanity.
0: Bandaza,
2: tenir que el death metal vinguts des d'Alemanya.
0: I a més, banda, bueno, ja en parlarem d'aquesta.
2: Ja en parlarem?
0: Ja en parlarem. Vale. Sí.
2: I crec que... l'altra confirmació és... És la festa. A més, són les bandes que a mi m'agrada veure en el MUF, a part de que estic al Fosso, llavors estic a primeríssima fila i us veig, són els grans escocesos Party Cannon. Party Slam, Slated Metal, Greencore, Brutal Death... Tenen moltes etiquetes i la veritat és que, hòstia, és molt divertit. Ja el logo és la festa. Són les lletres del Toys R Us.
0: Del Party Fiesta.
2: Del Party Fiesta.
0: Sí, sí.
2: Exacte. I fins aquí podem dir a les bandes que ja us dic que no està tot. Vale? Estigueu atents a les xarxes. Queda encara un mes una mica llarg fins al MUF. Poneu-vos preparant, vale? Qui pugui, per evitar que la gent es cremi, aneu posant-vos el sol una mica, hidrateu-vos,
0: feu estiraments,
2: feu una mica de cardio, saps? Perquè, òbviament. Com us dic, el proper dissabte 11 de juliol a Molins de Rei, a l'Avinguda Costa Rala sense número, pels del poble, allà on està la Loto, o ara es diu Molivers, allò.
0: Ah, sí?
2: Ara es diu Molivers.
0: Molt bé.
2: L'empresa pública del poble.
0: Fantàstic.
2: I què fem, DJ Mijail Smirnov?
0: Doncs punxarem la banda, justament, bavaresa Profanity,
2: sí.
0: Banda de technical death metal, banda veterana, formada el 1993, i que realment, ostres, jo he sigut una troballa, vull dir, fa poc que l'he escoltat, fa poc que l'he descobert, i sincerament, i m'ha agradat molt. Us porto un tema del seu últim àlbum, el Fragments of Solace, que va sortir el desembre del 2020, vull dir, ja fa 6 anyets, vull dir, ja va tocant material nou. Té una portada que flipareu, és molt xula, molt xula. I us porto el tema que van treure com a single, que és aquest Towards the Sun. I, bueno, teniu tot el que m'agrada a mi. O sigui... Lo tiene todo bien puesto. Maravilloso. Vull dir, anava escoltant i anava dient, vale, sí.
2: M'agrada, check, ho té tot.
0: Sí, venga.
2: I amb extra, si pot ser, no?
0: I trampolín al Zona Metall, sí, clarament.
2: Doncs, si us agraden després d'aquesta escolta aquí al Zona, recordeu, el proper dissabte, ho torno a dir, 20è move del... 20è aniversari del Mojo Fucking Brain, dels Metal Defenders,
0: 11 de juliol,
2: dissabte, a partir de, diguem, més o menys a les 5 i mitja, ja es confirmarà l'horari. Towards of Sand, de Profanity.
0: I recordeu, ho podreu veure gratis, sí, en directe.
2: És veritat, és el més important. El festival és gratis.
0: Ens veiem allà.
2: No el botellón.

0: A veure.
1: Una mica massa matemàtiques, pel meu gust.
0: Més que matemàtiques és tota l'estona. I subo l'aposta. I puso, sí, puso l'aposta.
2: Puc fer això dues voltes més.
0: I dues voltes més.
2: Espectacular.
0: A mi s'ha de dir que no estic avesat a escoltar aquest tipus de música. I quan l'escolto que el sona és una festa, en el sentit de... Jo, això es pot fer, això...
2: No tinc mai cap of tea, no, però hòstia, no?
0: Exacte, no, no, molt guai. I ara, després d'escoltar-ho, ganes de veure-ho en directe.
2: Exacte,
0: veritat,
2: tinc perquè... ganes de veure això com ho defensa en directe.
0: Defensa en directe i la reacció del públic, en el sentit de... I això? I això? Sí, i ara sí, que sí, canvi sí, i tal? Sí, sí. Perquè o els agafa de nou o es coneixen el tema.
2: No, no, no, és espectacular. Avui em sembla... Vamos, sobrem.
0: De 10. Sí, sí. Doncs això els podeu a Profanity, els podreu veure gratis al Move Your Fucking Brain, 20a edició, 20 anys del Move, com sempre apostant pel metall, per la canya, per l'extrem, per l'underground, perdó, no ens ho diria la paraula, i completament gratuït.
2: A Molins de Rei, 11 de juliol.
0: Sí.
2: Us esperem.
0: Ho tornarem a dir, eh?
2: Sí,
0: vull dir,
2: sí, sí.
0: Ara,
2: som així de pesats.
0: Cada programa anirem dient.
2: Som tan pesats com bona gent.
0: Exacte.
2: Okay.
0: I millors persones.
2: I millors persones, clar.
0: Exacte.
2: Que sí.
0: Doncs parlant de... Agafo el relleu, vale? Segueixo amb thrash metal, d'abans haver punxat thrash metal, direm, Chris. Sí. Sí, afirmatiu, sí. Una gent que portava 8 anys de silenci, no sé si forçat, si és que no els ha vingut la vena o què, us parlo d'Anthrax, una de les 4 bandes del Big Four americans del thrash metal.
1: Oh, yeah. Tens tota la meva atenció.
0: Sí, no? Acabes de fer un suricato ara de... Ui, això sí m'interessa. Sí, Anthrax han tret nou tema d'un disc que sortirà al setembre, que, com deia, porten 8 anys de silenci, pel mig ha passat la pandèmia, pel mig també el seu bateria Charlie Benante ha estat durant més de 2 anys girant en Pantera amb aquesta gira... No ho sé, digue-li, d'aquesta gira Pantera, que fins i tot va passar per aquí al Rockfest.
2: Correcte.
0: I ara, doncs, han tret un tema nou que es diu Do It For The Kids. A mi el nom era molt estrany i la portada, si la veieu, encara és més estrany.
2: No l'he vist encara.
0: Doncs ara veuràs que estàs fent de DJ. És estrany. El tema m'ha embolat. Em recorda molt a Anthrax. I jo t'haig de dir que és una de les bandes que més m'agrada, en el sentit de que té un gran vocalista, que és el Belladonna. Té un gran bateria que... per mi és dels millors bateries del gènere, que és el Charlie Benante.
2: Correcte.
0: Un tio que té 60 i tants anys i no ho sembla.
2: Hòstia, doncs no.
0: I després un tio molt carismàtic com és l'Scott Ayan.
2: Scott Ayan.
0: Que, la veritat, ara estan girant per Europa. No sé si van acompanyats amb la gira que està fent ara Metallica. Crec que no, sinó que estan fent la seva, però, bueno, que no m'estranyaria que coincidissin en algun lloc, perquè no seria la primera vegada que Anthrax i Iron Maiden coincideixen amb gira.
2: No, no, ni molt menys.
0: Aquí a Barcelona van venir fa ja uns quants anys.
2: Mm-hmm. El 2013.
0: Sí, al Sant Jordi.
2: No, Fòrum. Fòrum.
0: Vale, Fòrum, jo et dic ahir un temps ençà al Sant Jordi.
2: També, correcte.
0: Sí, sí, que jo, sí, aquest sí. Record sí que el tinc. I a l'altre també, perquè també hi era, però bueno... En fi, un tema molt guai, la veritat. Sí que s'han, entre cometes, s'han modernitzat una mica, vale? En el sentit que pues, ja no és... Ja sé, no busquis uns indians, no busquis un coach i demós, busquis algú més modern. Però, en fi, no m'enrotllo més. El tema és d'Anthrax, It's for the Kids, i és el primer single que treuen en 8 anys. Fot-li, DJ Mijares Smirnoff.

0: Tutun. Doncs, Antrax, la veritat és que...
1: Meravella,
0: senyora. La veritat és que Joe Belladonna és un tros de vocalista, tot s'ha de dir. També és de recordar que és l'única banda del Big Four que no és de Califòrnia. Ells són de Queens, Nova York, estat de Jersey, o New Jersey, ara no recordo. I la veritat, està molt bé, m'ha agradat. Sí que no té res nou, no impressiona, però...
1: Però és amena, canvia, sí. És divertida, és, sí. No sé, està guapo. I no és... està tocant les palmes aquí en plan flamenco.
2: I és Antrax per als quatre cantons.
0: Exacte,
2: vull dir que,
0: sí. Que és una banda que tenen la seva fórmula, l'han explotat molt de temps. I la veritat, qui tingui oportunitat de veure'ls en directe hi vagi, perquè veurà un senyor concert. I tant de bo el passi, bueno, sí, que passi ràpid l'estiu, més que res per evitar-nos la calor, i que el podem escoltar el dissabte al setembre. En fi, teachers,
1: jo,
0: sisplau.
1: Sí. Jo il·lustra'ns. Porto una cosa que no m'ha recomanat un algoritme, sinó una persona. Una persona excepcional que es diu Octopalomo.
0: Sí.
1: Que alguna vegada el reclutarem oficialment,
0: sí,
1: perquè vingui aquí.
0: És un dels...
1: informants.
0: Dels informants, dels escutxes habituals del programa. Sí,
2: és l'entorn dels Ometall.
0: És l'entorn.
1: Cada... Sí. L'únic oient, de vegades, en directe, és possible, també.
0: Sí, és dels oients fidels dels Ometall. Sí, des d'aquí, bueno, senyor Octopalomo...
1: I procurador de cervell. En fi, persona excepcional on les existeixin i amb un molt bon gust musical.
0: Sí.
1: La cosa que m'ha recomanat es diu Green King.
0: Green King.
1: Amb aquest nom, el primer que m'ha fet pensar és en Green King, la cervesa anglesa.
2: Jo en Drinking.
1: En Drinking.
0: A mi em hago de Doom, però bueno.
1: Per què t'ha fet pensar en Doom? A veure, una mica
0: Green
1: això.
0: Green King, no sé, conec una banda de Doom que es diu Green Lang. No sé d'on són, però em puc imaginar que tenen que són anglesos o Reino Unit.
1: No, fins ara
0: anava bé, no?
1: Muñeca xochona per al caballero. Molt bé, gràcies. Sí, senyor.
0: El detector de Doom encara està funcionant.
1: Sí. Llavors, bueno, Green King no se sap molt bé, però pot ser referència a un personatge de llegenda i de les sagues arturianes, escrita per un tal Sir Gawain. On aquest personatge, el Green King, seria un rival del rei Artur, que el va raptar així com en un joc de
0: màgia.
1: No, d'ingeni. No m'he llegit la novel·la, evidentment, però bueno, va per aquí la cosa, no? Llavors, qui són aquesta gent? Són una banda de Doom, evidentment, psicodèlic i progressiu. Em trobem a faltar...
0: Des d'aquí...

0: se m'ha agripat perquè hi ha alguna altra banda que es diu igual i no són ells, jo, vale? Heu de buscar pels finlandesos.
1: Jo amb tota aquesta estètica i tot això que has dit, havies dit que eren britànics.
2: Pues és el no. mateix que he dit jo.
1: Sí.
0: Bueno, ara mentre sona el tornaré a comprovar perquè us dic que a més d'una banda que es diu igual, però en principi són finlandesos, ah, això és el seu àlbum debut.
1: Ah.
0: I res, i bueno, pues això, Doom, que en comptes de mirar cap a la Terra, mira cap a les estrelles, cap a l'horror còsmic, misteri, en fi, exploració dels límits, del terror.
2: És el Doom de Quarto Mil·lenni.
0: Sort of, sí. Sí, bueno, amb permís del Licker, que també composa música, no t'ho perdis. Hòstia. I, bueno, qui diu música, diu... I res, doncs, fiquem-nos en aquestes biblioteques prohibides, ciutats submergides, déus adormits al fons del mar i més enllà del temps. Mare. I, com vulgueu, escoltem els Green King amb la seva cançó Where Spidian Dwells.
1: Fondi.

0: puta.
1: Molt guai.
0: Són boníssims.
1: Són molt bons.
0: Ni rastre de Doom, eh?
1: O per més aquest tema, no té Doom, la veritat. Sí que em recorda aquest heavy metal clàssic.
0: I el Rio

0: Revivals, a l'onada dels Revivals, que ens agrada a nosaltres, Suecos Bigotudos...
1: Més aquests.
0: Nil i coses de... Bueno, no sé, fins i tot una mica Witchfinder General. Diuen que inicialment era una banda d'Stoner que ha anat agafant manyes de New Wave o British Heavy Metal, i us puc garantir que dintre d'aquest àlbum hi ha cançons de 9 minuts que sospito que deuen ser més doomers, però això, amb aquestes twin guitars que em posen la pell de gallina,
1: és heavy, tio, però és heavy clàssic d'aquestes bandes sueques que hem anat punxant per aquí.
0: Meravellós. Moltes gràcies, Octo Paloma. Efectivament, m'ha trobat a flipar.
1: Doncs abans d'acabar amb el Cares i Calbes, un tema ràpid, una novetat, és ràpid. Que una banda que també està d'aniversari són els Acep, amb 50 anys de carrera, i van treure una versió, entre cometes, amb col·laboracions i de més, de Fast as a Shark. Tema clàssic, on trobarem col·laboracions de Phil Anselmo, Kirk Hammett, Mickey D, i Billy Sheehan als baix, i una filarmònica que els hi fa l'entrada. És un tema posat en calçador, però anirà molt bé els del Canes i Calbes. Fot-li!

0: Visca Udo, visca els Accept. A mi m'han vingut memòries...
1: Visca Udo, però aquí Udo poc, eh?
0: Ja,
1: bueno. Visca Accept, sí, a més fa molta gràcia perquè jo dic, hi ha molta col·laboració i els hi veus. Miqui Díaz, per la manera de tocar el, la manera que té que tocar el Raid es nota. Billy Sheehan, en un moment on el baix s'ha percebit també. Kirchhammer potser és el que queda més amagat, o potser perquè no he detectat molt de guagua.
0: No.
1: I al Phil Anselmo sí que se li nota a la vegada aquesta cridòria black metalera que ell diu que té.
0: Que guai, m'ha agradat molt i m'ha recordat molt dels meus temps de Wallbreaker. Una salutació on estiguis, José, bueno, que et vagi tot molt bé. I d'un bar del darrer que queda metaler a Tarragona, que es diu Metal Heart, que són uberfans de Acer.
1: Encara hi són, no? Sí, jo només he anat una vegada.
0: Tenen el letrero aquest infame de Estraspassa, però bueno, aneu-hi, si us plau, aneu-hi i consumiu.
1: Caras i Calbes, acabem el programa, DJ Mijail Smirnov. Què toca?
2: Acabem en calçador. Corrents, corrents, corrents.
1: Vinga, va.
2: Doncs res, sense intro ni merda.
1: Històries.
2: Vull dir, avui parlarem del 30 aniversari del Swan Song de Carcass.
1: Joder, hòstia puta, tio.
2: L'últim àlbum que van treure abans del seu peron, de quasi 20 anys, que sortia tal dia com avui, bueno, l'1 de juny del 96.
1: Entra dins la setmana.
2: Com a curiositat, es va publicar el mateix dia que Metallica traien el Load.
1: I mira on està un i mira on està.
2: I res, l'àlbum començava amb aquest tema amb un titutal canxondo que fa, no sé si és expressament o no, però recorda el tema de Neil Young,
1: sí,
2: aquest Rockin' on a Free Wall. Aquest es diu Keep on Rotting in a Free Wall.
0: Vamos, qualsevol
2: semblança
0: és pura coincidència.
2: És clar que sí, és curiositat. I res, tema molt fiestero amb el que tanquem el programa d'avui.
1: Doncs res, ens veiem la setmana que ve aquí al Ràdio Molins de Rei, Carcass, 30 anys del Rotting in the Free World.

0: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
1: El mundo ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Y la música también.
2: Però Estereopop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
3: Estereopop, amb Christian Vela. Els dissabtes, de 10 del matí a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
4: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar, se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
5: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
4: Un kit d'emergències?
5: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
6: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
7: Garcia.
8: Què?
7: Diumenge fem programa.
8: Clar, com tots.
7: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
8: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
7: Ah, sí?
8: Sí.
7: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
8: Ai, Follet.
7: Ai, Garcia.
8: Mare de Déu, Senyor.
3: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: Cançó del dia, amb Sandra Tangerina.
2: Bon dia i bona hora, família. Aquí Sandra Tangerina a la cançó del dia. La meva recomanació d'avui és It's a Man's Man's World, una de les cançons més icòniques de l'artista estadounidens James Brown, una obra mestra del soul i l'R&B que es va publicar el 1966. El missatge va generar molt de debat, ja que parla d'un món construït per l'home. Però el seu missatge central és una crítica social que reivindica el valor de la dona. Un temazo que després van interpretar un munt d'artistes. Així que et recomano música a tope i bon cap de setmana!

0: La tertúlia del bon dia i bona hora d'aquest divendres 5 de juny la compartim amb Miquel Casas.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Hola, bon dia, Miquel Vinyas.
2: Molt bon dia.
0: Miquel Pallissa, bon dia.
3: Bon dia, bona hora.
0: Miquel Díaz, bon dia.
4: Molt bon dia.
0: Miquel Vallès, bon dia.
5: Bon dia, família.
0: I records al Miquel Canut, que avui no ens pot acompanyar. Som-hi. Molt bé. Esteu bé?
2: Molt bé.
1: El Miquel Canut no es pot acompanyar, però segur que ens escolta.
0: Sí, per tant, endavant.
1: I un altre que possiblement també ens estigui escoltant, sí. I avui és el seu cumpleanys, és el Miquel de l'any 2021, el Miquel Puig. Avui.
0: Ah, molt bé. Felicitats, Miquel.
2: Felicitats, Puig. Ja m'estranyava a mi que no sortís la música.
0: Ah, sí, oi?
1: I espera, xaval.
0: I espera, eh?
2: El Miquel Canut no patiu per ell, perquè Mava Herba mai no es mor. O sigui, no.
0: Ah, va aquí, sisplau.
2: No patiu per ell.
5: Ja comença a tocar la barra.
0: Quins companys, quins companys de colla.
1: A més, al barri, del Canal hi ha un microclima que és molt bo per la salut.
0: Clar. Sí. I en canvi el Miquel Vinyas no ho entén, perquè ell viu als barris alts.
1: Ell viu a Falcon Crest, sí. I els que vivim per allà baix ho entenem.
2: Falcon Crest és allà a la piscina. Ah, sí, jo dic allà al cementiri.
0: Ui, sí, al cementiri, sí.
1: A Hollywood.
0: Tu vius a
1: Beverly Hills.
2: Bueno, i com ho tenim, això?
5: No, avui hem d'anar al tanto, perquè el senyor Vinyas ha vingut amb un pan bèl·lic.
0: Sí,
5: sí, que avui ha matat tots, vull dir, ja estava tots morts.
0: Més barat, avui.
5: Morts, sí, és barat.
0: I ens trobarà més esbarats a nosaltres.
5: Sí, està molt esbarat.
0: El Vinyas se l'ha de combatre.
5: Tranquil, eh? Vinyas, avui,
2: després
5: tranquil.
2: Després de la Patum...
0: Sí, oi?
5: La Patum va funcionar, eh?
3: I el Parisien.
2: també.
1: La Patum, que va anar la Sílvia Orriols...
0: No,
1: em va semblar sentir algú per les poques notícies que veig. Aquesta la vaig enganxar una mica a l'aire,
0: sí.
1: Que la van xiular, la van...
2: Sí, sí, sí. Però a veure,
0: no és que ara li serveixis, sí. En safat amb el Vinyas, sí, que té el problema. No pateixis.
2: Jo no és que sigui fan d'aquesta mossa, però...
0: Sí que ho ets, no passa res.
2: No ho soc fan, el que passa que em cau més bé que altres. Però el que tampoc no veig lògic és que, a pesar de que el convidi la representant d'aquell poble amb ella, que la xiuïn amb ella i no xiuïn a altra gent. Vull dir, no és normal. Si som demòcrates hem d'aguantar-nos una mica. Que fa coses que no ens agraden, bueno, però també em fa que ens agraden, això és el que jo vull dir. Llavors tot això que fa contra aquesta gent...
1: S'ha posat sèrio, eh?
2: Sí, és que vosaltres fèieu broma, però jo he estat 3 dies a París, i vaig venir
0: ahir.
2: Què
0: feies a París? Buscar cigonyes?
2: De juerga. I m'hi vaig fixar que en els hotels aquells que teníem allà, a cap donaven porc. I dius, ostres...
0: No comencem.
2: Per una gent...
0: No comencem, Vinyas, sisplau.
2: Per una gent que són uns quants... Hem d'aguantar-nos a tots els altres.
0: De veritat, no... Vinyas, tu no parles en fonament de causa. No ho saps, perquè no et servia en porc.
2: I no hi havia porc.
0: I tu vas preguntar a cada lloc, no? Perquè no et servien.
2: En els hotels sempre hi ha porc per esmorzar. I allà no en teníem.
0: Bé, doncs obeix potser altres coses, potser més saludables.
5: Ja ens hi m'has equivocat, hotel.
2: Un salmó que aquí és caríssim i allà ens el donaven a dojo.
0: Sí.
1: Mira, una cosa
2: per l'altre.
0: Doncs et quedes amb això i ja està. Però no atribueixis altres coses.
5: No comencis a tocar vora viu.
0: No, perquè és d'un bastó bastant important.
5: Aviam si vindran els de parellar dalt.
2: Bueno, però també vindran les eleccions.
5: Això també.
0: I què?
2: No sé, ja veurem, quan siguin...
0: Sí,
3: de totes maneres, a veure, ell té una mica de raó.
0: Ep.
3: Perquè, és veritat, per què no es pot posar porc amb els restaurants o amb els, com sigui, amb els hotels? Per què? Hem d'estar supeditats a un...
0: Però és que vosaltres ho diu això i potser no era per això.
3: A una determinada religió. No,
0: però és que tu no saps per què em posaven. És que tu ja ho estàs atribuint a una cosa.
2: Una altra cosa no em podreu dir, però he viatjat més que tots vosaltres. Vull dir, no hi ha problema, no?
0: Sí, perquè has tingut més recursos econòmics que la resta de...
2: En vez d'una altra cosa, m'has dit que he estat amb això.
0: Molt bé.
2: Molt bé.
0: Però
2: quan vaig por ahí, inclús a països musulmans... hi ha porc, i llavors hi ha un lletraret que diu ben clar porc,
3: sí.
2: I podem menjar-ne.
3: Sí,
2: i aquí són tan papistes, sí. que aquí el traiem del tot, ja no el posem. Home, no el fotem, tu.
0: Però tu saps per què no el posen?
2: No.
0: Doncs
2: no sé per
0: llavors
2: què.
0: No ho pots atribuir.
2: Però sí que sé que a països musulmans n'hi menjat, i aquí no ho puc menjar. O sigui, és el que no entenc gaire, això.
5: Aviam si és per la... peste porcina.
2: Sí,
0: exacte.
5: Podria ser,
3: però a veure, de fet, això és un punt que té molta polèmica i es pot discutir de moltes coses, sí, de moltes maneres. I depèn de la interpretació que facis. Però jo sé que últimament a França hi han hotels més al centre de les grans ciutats que redueixen el consum del porc. Sí. Això és un fet. Per què es fa? Potser per la quantitat de gent, de musulmans, que també visiten París, que són molts, i per això els hi tenen una deferència, crec jo. Que no hauria de ser així, perquè si tu vas a països musulmans, com ell jo també hi he estat, posen allà el plat on tu agafes el menjar, si tens un bufet lliure, et posen una etiqueta que diu porc, perquè el que és musulmà no mengi d'allò.
2: No s'equivoqui.
3: I els demés, el que vulgui, ho pugui menjar. Això és d'entrada.
1: De tota manera,
0: Miquel Casas venia de la Patum i de
3: la Patum,
0: que s'ha vist la notícia. Sí. Mira, ve d'això.
1: Pagès. Bueno, no, em refereixo que igual era a l'hotel que estava el Miquel Vinyes.
3: No.
0: Exacte.
3: No.
0: És que no ho sabem.
1: Si jo dubto moltíssim. Jo el mes que ve vaig a Lyon, m'entenc que estem en el mateix estat, no?
0: Sí.
1: No, al final hi ha una cosa que es diu oferta i demanda, i a mi si em demanen peix, poso peix, i si em demanen bé, poso bé, i si em demanen porc, poso porc.
2: Però els hotels de Disney deuen tenir ja per norma, hi ha molt de mocador.
3: Sí.
2: Llavors deuen tenir per norma no tenir problemes, doncs treure-ho.
1: Em sembla molt estrany. Em sembla molt estrany, perquè al final, que podem fer és reduir a la carta o reduir l'oferta de menjar de porc perquè hi ha poca demanda, i l'altra cosa és treure-la. A mi em sembla, no sé...
2: No ho entenc. Com està Budaberga, doncs?
0: No ho sap, perquè li ha sortit una notícia.
1: Jo vaig anar per la tele, jo vaig fotre un zapping entre...
5: Que van poder fer la Patum. Que
2: sí, perquè no, no hi va haver prou aigua.
5: L'aigua va marxar i sí, es va poder fer la festa grossa, que no sé com se diu, té un nom, l'última, i
4: no és un nom que no em va començar més tard, no?
5: Va ser més tard, i va sortir perfecte, home.
0: A veure, valoració de la nit de comerç del passat cap de setmana. Comencem a ordenar-ho tot, perquè és que...
5: Comencem.
0: Això és un desordre, sí.
3: Molt bé.
0: Molt bé, Miquel Paisa.
3: Jo crec que anava molt bé.
5: Jo vaig començar...
0: Miquel Díaz, molt bé.
5: Sí, jo a les 8 vaig sortir.
0: Tu a les 8 vas sortir.
5: Sí. Vaig sortir tranquil·lament, vaig passejar-me pel carrer Major, pel carrer de Baix i després pel carrer Major, sí, tornar cap a casa.
0: Val, la
5: mella. Em vaig parar dintre de la plaça del mercat.
0: Sí.
5: Vaig comprar 4 dotteries, 4 coses, me'ls vaig emportar a casa perquè teníem una altra història, i me'ls vaig emportar a casa, però jo vaig veure un bon ambient, eh?
3: Hi ha molta gent.
4: Sí, molta gent. El mercat està
5: a propòsit. Sí. No sé si feia més calor o no menys calor, però la posta al mercat feia calor també dintre, eh?
2: S'aguantava millor altres anys, ha sigut molt pitjor.
5: Ja, ja. Sí.
4: La plaça de mercat estava plena, no trobaves lloc a taules.
3: No hi havia lloc a taula, eh? Nosaltres vam baixar amb la meva dona per anar per sopar, i diuen, calla, menjarem aquí tapes aquí a la plaça i vam buscar lloc per seure.
5: Rodones, hi havia molt poc, estava rodones.
3: No, i a fora, a l'exterior, tota la plaça del mercat, estava planíssim. Sí, sí.
4: Per tant,
3: vam fer pam, pam, cap a cal pitxa, i a dins estàvem fresquets, perquè fotia molta calor a fora, a dins va aire condicionat.
5: Sí, senyor.
3: Podem menjar una pizza.
1: El tema hostaleria, molt bé.
4: Tot va rebentar, no? Referent a les botigues, hi havia botigues que sí, que hi havia moltíssima activitat, sabateries, això a tope, i alguna que no tant, no? Però, bueno, la gent aprofitava per... Molta gent aprofitava per comprar, no? Els descomptes no eren gaire importants, però, bueno, era un 10%, així, aprofitava, si necessitaves alguna cosa i tal, pues entraves i ja està.
2: A mi el que em va cridar l'atenció va ser que, potser és la meva manera de veure-ho, eh?
5: Sí, que
2: les botigues, per exemple, de sabates, que vaig entrar a 4 o 5, el 90% estava dedicat a la dona.
4: Sí.
2: O sigui, jo buscava una sabata allò de mà, ja que estem aquí... Per home, hi trobaves 4 sabates, 4.
1: Estaries
2: la dona, un 90% i
4: escaig. Ja...
2: Però no que amb un neu, a batre o batre, no. Sí. Totes les que vaig entrar, estava quasi tot... Suposo que són les que gasten més.
4: Això, com
2: i tal,
4: que es trobaven els veïns i veïnes i parlaven, i molt interessant, molt interessant, ho van comentar. Em vas trobar amb el senyor Vinyes.
5: Així no fotis.
4: Sí. Sí.
1: I van estar... Quina putada, tio.
4: I van estar xerrant una estona i tal. I és veritat que l'oferta, diguéssim, d'articles, tant de sabates com de, diguéssim, de vestits i tal, perdona, no té a veure amb l'oferta per a home. Tu entres a la sabateria, si hi havia... és un exemple, no? Si hi havia 1.000 models de sabates, vale? 1.900 models eren de dona i 100.
3: Sí, però això vol dir que les dones compren més.
0: Això és així, sí.
3: Vol dir que les dones compren més que els homes.
2: Sí, sempre. Això té una... La part de dones és molt gran i la d'home ens posen allà, però en 10 minuts acabem.
5: Sí.
2: I és més...
0: Digues país. Ai, cases...
2: Tant de gust i tant de...
0: Té una explicació, això?
1: Jo...
0: Compte, eh?
1: Hòstia, el que passa que és complex dir-ho perquè a vegades es pot prendre malament.
0: I t'escolta la teva dona.
1: Bueno, em podran escoltar moltes dones, però és evident que en moltes coses la vida de dones som iguals, però moltes coses són molt diferents.
3: I tant.
1: Correcte. És a dir, jo ho he explicat sempre, jo he vingut a aquest món a vendre i la meva dona a comprar. O sigui...
0: No,
1: compren tot. Jo no sé què, jo no sé comprar. Jo no tinc el valor de les coses. No sé què valen.
0: No et saps comprar uns texans.
1: Jo vaig anar una vegada a comprar ous. A comprar ous.
0: Ai, mare.
1: I em van demanar 200 pessetes. I vaig pensar, pues no està malament. 200 pessetes per un ou. No, era la dotzena. Jo pensava que no valia un ou. 200... I jo ho hauria pagat, perquè és que no tinc... Vaig anar amb el meu fillol a mirar una mona que pel dia d'allò. I vam anar a la pastisseria Roca. Dic, quina t'agrada, Pol? Diu, aquesta, que val 35.000 pessetes. Diu, bueno, pues prepara'm la cala, vinga a buscar. I dic, em diu la Rosa Maria, aquella, sí, hem trobat una molt xula, què val? Tant, diu, tu estàs boig o què? Si una mona val 1.000 pessetes. I la vam anar anul·lada. Sí, jo l'hauria pagat, llavors entenc que... Llavors, què passa? És normal que si el públic femení, en general, és més comprador, que tingui més oferta, carai. Sí, jo trobo normalíssim. No vull que ningú em malentengui, però això és cert. Generalment, evidentment, hi ha 1.000 excepcions, però jo records de comprar, només tinc records de comprar discos.
0: Sí,
1: és l'únic. No tinc jo records.
5: Està clar, cases.
1: Deixa'm acabar, dir-ne més. Jo gasto, des que soc jovenet, el Levi 501.
0: Sí.
1: I sé quina talla tinc. Jo vaig a una botiga i dic, posa'm aquests, i ni me'ls provo, perquè són els que jo vull. Per què me'ls tinc que provar? O les Converse. Tinc un 40 o un 41 de peu. Unes Converse, aquestes. L'última compra que vaig fer a l'Outlet de Viladecans, vaig estar exactament 10 minuts a la botiga, el temps de fer un vistazo, aquestes. I al final, mira, també m'agrada aquella camisa. Què val? Tant. Pagar i ja està.
0: Però també vas a buscar el pa i altres elements més quotidians, no?
1: El tema, podríem dir que el tema menjar,
0: sí?
1: Podria ser una altra història.
0: Val,
1: al final entres a un lloc i aquí sí que et diria que la cosa potser estaria més igualada, però normalment, insisteixo, a casa meva, jo puntualment puc anar a comprar el pa i quatre coses més, però sí, no sé ni què val.
3: Sí, sí. No, sí. És molt diferent, és molt diferent. Tu vas a comprar el pa i vas amb un forn, amb una fleca, i ja saps el que et duraran, i no has de triar. No has d'escollir, sí, sinó que la barra de pa, una barra d'aquesta...
1: No té
3: cap secret.
4: Sí. Allà anava jo. No estàvem parlant de, diguéssim, que si compren més les dones o els homes. Estàvem parlant de la varietat de l'oferta. La varietat de l'oferta, l'oferta que hi ha per el sector, per la dona, és molt més àmplia que l'oferta que...
0: Parlant en clau local, ara,
2: Sí, però té lògica. Perquè les dones triguen molt a decidir-se i a fer...
0: Avui fas amics de tots els col·lectius.
2: No m'enfado jo com ell. Jo dic que triguen més... Jo vaig a comprar una camisa i entro...
1: Aquella.
2: Si em va bé, ja està. I, en canvi, les dones, per agafar una camisa, se'n proven 10.
1: Bueno, però això és totalment acceptable,
2: però vull dir que és normal.
1: Mira, perdona un segon, amb el meu cas, jo em dedico a muntar festes d'aniversari, no? I normalment la més majoritària és la dels 18 anys, i venen al matrimoni.
0: Els pares.
1: Els pares de la criatura. I els hi explico tal i qual, i veus que la mare... et pregunta, s'interessa, va fer la cara del pare, va mirar amb una cara, va dir, acaba ja, xaval, que t'estàs enrotllant molt. I en canvi, la dona, i això és fantàstic, és curiosa, vol saber, pregunta, i podem fer això, podem fer l'altre. I al final el pare diu, va, no t'enrotllis tant i digue'm què em costarà.
0: Correcte.
1: I això és així, sí. Ja, almenys ha sigut així els últims 26 anys a casa meva. No sé si una altra banda la cosa canvia, però és general. Llavors, llavors, per aquest motiu, suposo que quan hi ha una història de comerç, està més enfocat a la dona clava. Suposo que és l'única explicació.
5: Això teniu tota la raó del món mundial. Jo, quan vaig a comprar-me alguna cosa, de les poques que en compro, perquè a vegades me les compren, quan vaig a comprar una cosa, mira, aquest, home, mira un altre d'allò, mira, aquest coi, això ja m'està bé. Me'n provo i si està, pum, pum. És veritat el que dieu.
2: Els pares són més passats.
5: Evidentment.
2: Mira, l'altre dia ens vam trobar el pare, ai, pare no, el Vilaseca, amb el Miquel, ens el vam trobar.
0: Una fent amics.
2: El vam trobar i ens va dir, és que tu...
0: El Joan Vilaseca, eh?
2: El Joan Vilaseca. Era el professor de les meves filles, de jove. I em deia, és que tu no et veia mai a cap reunió i no sé què, i no sé quantos. I deia, bueno, és que jo estava treballant. Jo treballava.
0: Ah, mira. I això ho justifica tot.
2: No. Llavors, i anava amb la meva dona i era el que tractaven amb tot això. I reconec que els homes són més passotes, però, bueno, mentre no et falti almenys el... El menjar a casa és una mica la feina del mascle.
0: Ah, Déu meu. Sortim d'aquí perquè...
5: Anem molt bé, anem molt bé.
1: Amb la paraula mascle ho ha deixat ja.
0: Ja en tinc prou, ja, de...
1: És un macho alfa.
0: Avui molt malament, eh?
5: Jo quan he arribat aquí i el primer que he dit, anem al tàndem amb el Vinyes, perquè avui ve... Bueno, avui...
0: Avui ve...
5: Ja matava tothom, eh? Vull dir, quan he entrat aquí ha matat a tothom. Vull dir, així és de
0: clar. Digues.
4: No... Tornant una mica...
1: Fent un punt
4: a part i ara s'introduirien una mica en la música. Val? Ahir a l'aula d'Estació Universitària de Molins de Rei va haver una masterclass de l'obra que va tractar sobre la vida i l'obra del Giacomo Puccini.
1: Puccini.
4: Vale? Jo no estic gaire introduït en el món de l'òpera, però he de reconèixer que ahir va pujar molt, molt, molts enteros el meu interès per introduir-me en aquest món. La classe magistral del professor de música i músic, el Joan Vives, vale? I, professor d'història de la música, va ser magistral. Va introduir, va explicant la història de Puccini, la història de Puccini a través de les seves obres, introduint també part de molt interessant de parts de fragments de musicals de la seva obra. Era una cosa que t'arribava, de veritat, t'arribava dintre. I per això vull felicitar a l'aula de Ciència Universitària per despertar, diguéssim, l'interès en coses que, bueno, que fins que tu no l'escoltes, ho veus, no...
5: Sentiments.
2: Ell ve a dir que l'home explicava que fragments d'òperes de fa 150 anys, fragments, després van inspirar la música doncs, de la Guerra de les Galàxies, sí, de no sé què, d'aquella de les princeses de Disney, hi ha uns rinocerontes que van per allà, vull dir, coses així que tu no haguessis dit mai, i clar, quan tancaves els ulls i senties la tonada, deies, ostres, però si és veritat, és aquesta o és aquella.
4: Sí, molt interessant. Molt interessant, sí.
1: Però això és així en general, eh?
2: Està tot inventat, diguéssim.
3: Pensem una cosa, aquests mestres, com estem ja amb Puccini, amb Wagner, aquesta gent, són els mestres de la composició. La composició, l'harmonització, etcètera. Els altres que han anat venint, inclús músics moderns copien acords que es feien aquests grans músics. Sí. Això és una cosa que...
1: De tota manera, com que nosaltres no hi serem i no ho veurem, nosaltres no sabrem d'aquí 100 anys el món quina música seguirà escoltant o deixarà d'escoltar. Sí. No ho sabem. Si hi haurà música, perquè al final aquí no és un tema de música clàssica o música pop. El concepte és música culta per la complexitat de les obres i música popular. Jo vull pensar que d'aquí 150 anys hi haurà una orquestra al Liceu tocant temes de Pink Floyd, per exemple. No diré dels Sex Pistols o de Los Diablos. Sí, però ja és a pensar-ho, això. Jo estic d'acord amb el Díaz pel fet que jo la música culta no l'he seguit, ho sento molt, no l'he seguit. Reconec que he escoltat coses molt espectaculars i he estat en algun concert i... Sí, però em costa, però en canvi el que sí és cert és que jo escolto música actual i et puc dir quines influències té dels últims 20, 25, 30, 40
5: anys. Menys del requetó.
4: Al final...
1: També té influències.
5: Sí, però no. Però ja, sí, té influències.
4: Al final, jo ho veig el tema molt més fàcil. Jo entenc que la música culta, com dius tu, has d'entendre una mica i tal, però al final el més important és que t'arribi, que t'arribi.
1: Ah, no, això és la clau. Sí. Que t'expliqui el que vulguis.
4: Que t'arribi a tu.
1: Hi ha un contra no sé quants, una nota ficada aquí, o t'arriba o no
4: t'arriba.
1: O t'arriba o no t'arriba. T'emociona o no t'emociona. No hi ha més.
5: Perdoneu, això que esteu dient ara, ho he dit jo aquest dematí amb la meva senyora. He vist una obra de teatre per la teva, que fan, jo hi dic, perdoneu, això és una obra de teatre? Un tio que salta, l'altre que brinca, l'altre que no sé què, l'altre que cau, l'altre que se tira per terra, dic, perdoneu, això és una obra de teatre? Bueno, això és un espectacle del que vulgueu, però l'obra de teatre, no sé per qui, perquè jo no hi entenc d'aquestes coses. És el que diu ell, no m'arriba això a mi, no m'arriba.
1: L'art és un concepte molt abstracte, claro, que una cosa que per tu serà un bòdrio, per una altra dirà, això és una meravella, i dic a les
2: nàries.
1: Disculpa, jo, al Guggenheim, m'hi tenen que tornar a portar lligat. Lligat, jo dic, hòstia, és que vaig allà, foto una cagada, poso cagada del Miquel i Orient Havos fent-li fotos, o sigui, és igual.
2: Bueno, aquest home deia el que deia, és que abans es feia la lletra per aquella música, i adaptaven la lletra i el tros que durava aquella lletra a l'harmonia de la música. I en canvi, avui dia, els músics moderns d'ara, com que són autocompositors i no han estudiat gaire música, volen introduir tot aquell... No,
1: estàs dient una bajanada de les grosses, col·lega.
2: És el que va dir el senyor.
1: El senyor que digui el que vulgui,
2: el senyor, tio. Bueno, pues el senyor és un estudiós d'això, jo no. Vale. Però va dir que...
1: No ho va explicar així, o no ho vas entendre.
2: Que actualment volen introduir aquest tros de lletra que ja han dibuixat, que diu te quiero mucho i no sé què, amb un trosset que potser no els hi cap i és d'aquella manera que diuen... Entens el que vull dir?
3: No, totes les habaneres que es fan, la majoria, són a través d'una poesia o a través d'un escrit. Llavors, el músic posa la música, s'inspira
1: per quadrar
3: amb el sentiment que vols donar de l'escrit aquell. Val? Això és molt diferent. La música moderna, jo no ho sé, jo crec que el que toca música, sigui el que vulgui, ha d'haver estudiat música i sap música.
2: Per fer una òpera intervenien tres persones, una que és la que diu tu del llibreto, l'altra la que havia fet el llibre de la història primera, que el segon la traduïa, i el tercer que és el que posava la música. Però que moltes vegades, quan el músic era tan bo com ell, feien primer una música i adaptaven el tros de lletres aquella música.
3: Es pot fer així, sí. Però és molt més difícil.
2: Però vaig dir que aquest home és de Catalunya fer. Músiques, parla cada matí, només diu la música, i va dir això. Jo sí que no tinc ni punyeteria.
3: No, això es pot fer. Tu pots posar una música i després, més tard, li pots posar una lletra.
1: Hòstia, a mi sí que segurament algunes lletres d'algunes cançons actuals haurien d'estar prohibides, però ostres, hi han lletres de músics dels últims 50-60 anys, hi ha lletres espectaculars, aviam, hòstia, no sé, el Serrat, saps unes lletres que dius, joder, aquest tio el que ha fotut? Sí. Jo no sé si escrivia ell la lletra i després la música o li feia... No tinc ni idea. A mi, el Serrat m'emociona molt i a lo millor Puccini no, però això és un tema de sentiment, no?
5: No, és un tema de percepcions.
1: Que sigui més difícil o menys difícil, crec que no té res que veure.
5: És un tema tot de percepcions, i això és la realitat. Allò, doncs, ho explico, sí, home, això ho he explicat jo del teatre, doncs jo estic acostumat a... Després he vist Joan Pera, que fa un monòleg també, i dic, mira, això és teatre, perquè sempre l'han vist al teatre, encara que estigui sol, però, hòstia, i quan he vist aquests altres que saltaven, ballaven, tres tios a dins d'un escenari, que tu, la percepció que tens, dic, perdona, això deu ser un espectacle, però per mi de teatre, no. M'entens? Això és la percepció. No, no. Ara, estic content perquè després del que hem parlat de la nit del comerç, ha anat a espetegar amb tot aquest Cristo.
2: De la casita de l'abuelo,
5: Sí, ha anat a espetegar amb tot això.
4: Sí. Un parèntesi per acabar. Em vas cridar l'atenció molt.
5: Què és el que va cridar l'atenció ara?
4: Sí. El tema de les partitures.
5: Ah, bé.
4: Sí. Sabem que ara aniran els drets d'autor, no?
1: Ja,
4: sí. Drets d'autor.
0: Amb aquest...
4: Els drets d'autor.
1: Sí, sí, hi ha sí. Drets d'autor i
0: drets de reproducció.
1: El segle...
4: Bueno, l'òpera es va introduir a final del segle XVI a Itàlia, a la Toscana, concretament a Florència.
5: Hosti, quina cultura.
1: Va anar-hi abans d'ahir. Va, les cultures memòria.
4: Havia una mena d'empresa, ara no recordo el nom, que, diguéssim, tenia la patent, per dir-ho d'alguna manera, de lo que són les partitures. Llavors, el músic, quan va allà i té la partitura seva per interpretar l'obra i tots els músics han de pagar, diguéssim, un cànon per la partitura. S'ha de pagar, no?
1: Per l'utilització.
4: Sí, i actualment, i fins i tot que facis una fotocòpia, has de pagar. Has de pagar... La partitura. Jo això no ho sabia. Ho és molt correcte,
1: La gent, desconeix el que és el dret d'autor. Sí. És a dir, vosaltres, si us recordeu, quan compraveu un vinil, a la galeta, al sell de dintre, posava, en castellano, prohibida la difusió en reproducció pública d'este ejemplar excepto permiso de l'autor. Què volia dir això? Que tu et compraves un vinil per escoltar-lo a casa teva amb la teva família, numerosa i prou. El moment en què tu aquest vinil o aquest caset el reproduïes a un lloc públic, digue-li autobús, digue-li restaurant, digue-li el que tu vulguis, ja tenies que pagar un dret d'autor. I això segueix igual. El que passa és que els drets d'autor prescriuen en 100 anys o en 3 generacions. Vol dir que els besnets de Lennon McCartney seran multimilionaris del que hauran heredat, però no cobraran drets d'autor.
0: Molt bé. Alguna cosa més de la xerrada?
5: Ara he entès perquè de la patent i de la patum. Ara he entès, ara ho he entès, Ha vingut de la patent i la patum patent.
1: Va haver una polèmica molts anys enrere perquè les emissores de ràdio no pagaven drets d'autor, perquè les emissores de ràdio, les grans, la cadena SER, per exemple, per dir una de les grans, deia, aviam, no és normal que les discogràfiques vinguin aquí a dir-me, posa les meves cançons i fes-hi promoció i que sol jo tingui que pagar. Però el discogràfic deia, escolta, jo vull vendre discos i faig una campanya publicitària o el que sigui, a mi no m'atabalis. I al final va haver un moment que ho van tallar i ni TV3 ni els 40 principals, les discogràfiques els hi portaven discos. I al final, no sé quina classe de regla van fer, però que parlàvem de milions de milions. Perquè es feu una idea, la Macarena de los del Río és una cançó que amb el Parlament haurà generat X milions, però el fet de que el Clinton la posés en un mítin electoral amb una audiència estimada de, no sé, 40, 50 o 60 milions de persones, només en aquell moment allò va generar uns drets d'autor que els del Rio es van poder comprar cada una a casa. Vale? Michael Jackson amb el videoclip Thriller, que són 15 minuts posats a tot el món occidental després de les 12 campanades d'aquell any 83-84, només amb el que va recaudar amb aquella audició al món va generar tants diners que va poder multiplicar per dos el que li havia costat la producció, que eren 100 milions de pessetes. Perquè veieu com està el moll del... I els dels Puccinis i aquests ja no cobren, com no cobran els Lennon McCartney.
4: Sí, aquests en el seu temps eren monstruos, diguéssim, de generar diners, eh? Fins que va... El va explicar. Fins que va començar a emetre una cosa que es diu la ràdio, ¿vale? Va començar a Ràdio Barcelona.
2: A veure, perquè va dir...
4: A 1924.
2: Ara, això no va dir... Va, 24 primer... es va morir ell, sí. I el 24 va començar
4: la ràdio. El 24 va començar la primera emissió de la ràdio aquí a Espanya, que va ser a Ràdio Barcelona. I llavors va ser un punt d'inflexió, diguéssim, de generar els diners que generava l'òpera. Però aquests homes eren multimilionaris. Eren multimilionaris.
1: També és que aquesta música culta, sí, anava completament paral·lela a el que seria la música pop, la música popular. Música popular n'hi ha hagut tots els segles. La música popular ha sigut pel poble i la música culta ha sigut pels rics. Afortunadament, al segle XXI, al segle XX, al final del XX, ja arriba tot el públic, però tu ves a mirar el concert d'Ainau, aviam qui veus allà, aviam si veus algun hippie. Clar, al final...
2: Una mica, mira.
1: Jo defenso la música popular, que és la música del poble.
2: Sí, però mira, jo tinc molts discos de pedra i quasi tots són òpera. No hi ha discos
0: sí,
2: de...
0: Clar, perquè tu perquè formes part...
1: Perquè els discos de pedra... Perquè llavors ho compraven els rics.
2: El que es podia comprar un disco... Tenia que haver...
1: El poble va començar a comprar... Va començar a tindre poder per comprar discos quan li van oferir un producte que l'entengués. I això va ser a partir, bàsicament, del blues i del rock and roll. I llavors la gent es va poder comprar tocar discos i la gent del poble, la gent normal, els obrers, la gent treballadora, comprava discos perquè li agradava aquella música. I la gent rica seguia comprant, ja no de pedra, discos de... Us diré més... El gran negoci discogràfic de les multinacionals més importants, la Philips Phonogram, era la música clàssica. Tenien el bon garatge, tenien els millors segells discogràfics. I el gran negoci, que no moria mai, perquè un artista pop ven durant 4, 5, 6 mesos i llavors ningú se n'en recorda. La clàssica es ven sempre. La companyia Philips es va vendre el 49% de la seva empresa per investigar, en fer un format on la clàssica sonés més bé, que es va dir CD. El disc compacte era només per arribar a tot aquell públic que havia gastat fortunes comprant òperes de Wagner o de Bach en vinils, per poder tindre en un format que no hi hagués soroll. Després el CD va anar tan bé que es va ampliar tot l'altre. O sigui, realment la clàssica era un negoci pensant per la gent rica.
0: Bé, parlant de diners, aquesta setmana s'ha presentat un estudi econòmic que diu que la Fira de la Candelera té un impacte de 12,3 milions d'euros.
5: ¿Cómo?
0: 12,3. L'últim estudi, recordeu, ho vam explicar, és de l'any 2013 i en aquesta ocasió s'ha realitzat amb motiu de la 175a edició de la Fira de la Candelera. 12,3 és l'impacte, diu, que ha tingut la darrera edició de la fira als expositors i al comerç local. Això vol dir que durant els 3 dies de fira es va generar una xifra de negoci d'aquesta quantitat. L'empresa encarregada de l'estudi, que ho explica doncs, en roda de premsa, va ser a la fira des de divendres fins diumenge i va fer entrevistes a passejants i a firaires i a partir d'aquí doncs, s'ha fet aquesta estimació econòmica de la fira. Tots els espais firals, els expositors, excepte l'automoció, han generat 5 milions d'euros. I a banda s'ha quantificat el sector de l'automòbil i en aquest cas són 2 milions d'euros, per tant el recinte firal d'impacte és de 7, però també té impacte al comerç local, amb les xifres que han donat els encastats extrapolables o extrapolades al total de persones que han vingut a la fira, el resultat és que gasten uns 4 milions d'euros al comerç local, botigues, bars i restaurants. I també s'ha destacat que cada euro del pressupost de l'Ajuntament que inverteix es multiplica per 10 i en bona part es recupera, per tant es considera una fira rentable. L'últim estudi és del 2013, ja s'ha explicat que era un altre context perquè s'ha de tenir en compte la inflació, la diferència, i també el context de crisi econòmica d'aleshores, però es va xifrar l'impacte amb uns 7,5 milions d'euros aleshores, i ara és de 12,3. I s'explica que a la darrera edició hi va haver 230.000 persones que van entrar al recinte firal, divendres a la tarda és el dia de menys afluència, Dissabte és el dia de màxima afluència amb 120.000 persones, dades d'aquest any, i diumenge disminueix i van ser unes 87.000. La meitat de les persones són de Molins de Rei, l'altra meitat de visitants són de fora, sobretot de poblacions del voltant de la comarca, Sant Feliu, Papiol, Sant Vicenç, Sant Boi, l'Hospitalet, etc. I un 13% venen de municipis que no són de la rodalia. Al mitjà de transport, més de la meitat venen a peu, perquè són de Molins de Rei, i la resta venen primer en vehicle privat, un 33%, i la resta en transport públic, que aquí també va afectar, sí, recordeu, va afectar la crisi de rodalies aquest any. Però, en principi, aquestes són les dades que es van donar, i en total hi van haver 644 parades, si encara segueix havent-hi llista d'espera. Sí. Però una mica s'ha quantificat i s'ha actualitzat aquestes dades.
1: És de les més importants de Catalunya, és evident, és molt evident. De fet, nosaltres hem tingut botigues i hem muntat fires a poblacions com Vilafranca, Vilanova, Sant Joan d'Espí, Sant Feliu de Llobregat, Cambrils, Lleida,
0: No ha sigut tant d'impacte com la de Molins, eh?
1: La de Molins, és
5: ja és una fira molt, molt gran.
1: Jo, com arriben a aquestes xifres, ho descobrir, perquè és un tema que jo descobrir, però realment, si em diuen 10, em diuen 15, jo m'ho crec, perquè realment és una fira molt, molt, molt, molt important. Sí,
3: sí. Hi ha aquest... hi ha un... que ven productes de Menorca, que venen aquí cada any,
5: sí,
3: i diu, només venim a tres fires, que són les tres...
0: El Principat.
3: Exacte. Venen de Menorca, venen cap aquí, diu, només venim a tres fires, perquè les demés no fas calés per poder...
5: Que jo vaig dir-ho també, el divendres següent de la fira, vaig dir que els de Vall d'en Bas em van dir exactament igual que el que m'estàs dient tu ara.
3: Però aquests són
5: de...
3: Aquests,
5: de Vall d'en Bas. De Vall d'en Bas...
1: Els gallegos... Jo aquest any vaig preguntar per curiositat. Sí, vaig pensar, bueno, productor gallec, aquests són d'aquí de Cornellà, o són d'aquí de Sant Joan d'Espí. Sí. Que no, que venien, dic, però veniu, i aprofito per fer diverses fires. Diu, no, venim a fer aquesta fira i ens tornem cap a Galícia.
5: Sí.
1: O sigui, imagina't tu el que han de vendre aquesta tio. Sí, que, no, són dos o tres parades.
5: Cases, perdona, és que el de Vall d'en Bas em va dir que aquesta fira és... Venien a aquesta fira, que venien, eh?
1: Hòstia,
5: que...
1: d'all d'en Bas, me cago en Déu, estàs a mitja hora. Bona
0: hora.
1: Aquesta, parlo de són 900 quilòmetres.
5: Ja ho sé, però que et diguin d'aquesta manera, que t'ho diguin tan clar, passa que som amics, eh? Però que t'ho diguin tan clar, diu Miquel, aquesta fira venim i venem. Les altres fires anem i no venem. Vull dir que així és de clar.
0: La diferència és que aquí venim i venem.
5: Exacte, sí senyor. Sí, senyor.
1: Parlant de la fira,
5: sempre vull destacar el passeig del Terra Ple, el famós passeig del Terra Ple, ara vaig per aquí, que quan nosaltres posàvem els cotxes, tots alineados i ben posats, vam demanar permís per posar les rodes de darrere. Ja ho he dit més d'una vegada.
0: Ja ho has dit moltes vegades.
5: Moltes vegades, però ara encara més. Ara encara més, perquè si vull passar pel passeig de Terra Ple, veureu que hi ha camions, camionetes, furgonetes a sobre el Terra Ple. Val? I a nosaltres, pobrets, que no ens deixaven posar les dues rodes darrere sobre el bordillo, es diu? O com ho diria?
3: La vorera.
5: La vorera, va? Sobre la vorera, pena de muerte. Això no podia ser. Pues aneu passeig, avui pels passeig de Terra Ple.
1: Estàs fent un vinyes.
5: No, estic fent...
0: Vols dir que el criteri no és el mateix?
5: El criteri no és el mateix.
0: I tu vols el criteri igual per tothom?
5: Sí, senyor. O sopem tots o no sopa ningú, va?
2: A mi em deia l'altre dia un senyor d'allà de França que vindria a Espanya a treballar, perquè va veure com tracten els policies dels manifestants, diu, i allà no et passa res. Diu, aquí a França els hem de tractar amb molt de cuidado, demanen 1,80 m, que ja el tinc, deia l'home, demanen poca cultura, que ja la tinc, i tot això, diu, potser m'aniré a treballar a Espanya. I jo vaig dir, home, si fos més jove, hasta jo m'hi posaria, perquè jo també reuneixo totes les condicions, poca cultura, alçada, mala llet... Jo ho tinc tot. Podria ser perfectament,
5: és més raro, tu,
2: que perfectament ara... un antidisturbis, que diuen. Ja.
0: Per tant, la persona que vas parlar era un policia.
2: Era un policia d'allà, sí. És que hi ha molts policies que parlen espanyol, eh?
5: I que no... Els que vagis, els postos que vagis, parlen molts espanyols. I en català també, eh? I a París, més encara. Català, nosaltres, quan català, vam anar a Botomuix...
0: A Botomuix.
5: A Botomuix, no?
3: Bató.
5: Exacte.
0: Bató.

0: temes, perquè és que si no anem d'un tema a l'altre, que l'impacte de la fira doncs és important. Tot i que aquest any, doncs, per les raons que m'ha explicat del tren, doncs potser no va venir tanta gent com altres vegades,
1: és veritat, això,
0: però tot i així, doncs té un bon impacte.
1: Més va ser la gent de Barcelona. La gent de Barcelona, que acostumaven a venir amb tren, perquè és molt més fàcil per ells haver-hi aquests problemes de la Renfe, o de la DIF, que diuen ara, doncs van decidir no venir.
2: Sí, no, van fallar molta gent, sí. Ara, tot i amb això, l'impacte, ja has vist quin impacte hi ha.
0: Sí, sí. I el sector d'automoció, 2 milions d'euros,
2: El sector d'automoció, sí.
3: Ostres, jo no em compraria mai un cotxe a la fira.
0: Tu a la fira no te'n compraria?
3: Mai de la vida.
4: No, Miquel, comprar no. Però mirar, Portugal.
3: De fet, suposo que avalues que vas pel carrer i no hi comptaves i no, tens el concessionari al carrer.
2: Ara no.
3: Tots els concessionaris.
1: Tens un al l'altre.
2: Abans, el tema de l'automoció, podeu comprendre que hi en tinc una mica.
0: Sí, i tant.
2: Després de les fires que han fet.
0: Veu autoritzada.
2: Abans, com fèiem les fires, per exemple, a la plaça del mercat, anàvem a un taonari i a fer comandes. Amb aquest plan, Ara, més cap aquí, tot és el que dius tu, ja ha variat. Tot això ha variat.
3: Venen
2: a veure aquest...
5: Per informar-se. S'informen.
2: Exacte.
5: I després, si després hi surt bé, van al concessionari...
2: Sí, senyor, i pim-pam, i mira...
5: I fa l'operació.
4: Un dia normal vas al concessionari i et demanen el número de la sabata. Vull dir, tot. I en canvi hi ha tanta gent que pots entrar al cotxe, mirar-te, tal, em mires 10 marques... i al final tu vas la setmana que ve en el que vols. I en canvi, quan entres en un concessionari normal, et demanen de tot.
0: Atenció, perquè ens queden 6 minuts de programa, però el senyor Vallès s'ha de marxar.
2: Sí, vaig marxar, que tinc de fer una gestió.
0: Ha de fer una gestió a les 10 en punt.
2: Què vull dir? I com sempre vull ja que vos dic a vosaltres que tinguem tots molta salut i molta sort. Vosaltres ja despediu el programa, va?
4: Tots menys tu.
2: Ens veiem després.
0: Ui, perill.
2: Sí, no, ens veiem després.
0: D'acord, amb un altre evento.
2: Sí, no, eventos no.
4: Marxa ja.
0: Sí, aviam. Fuig més. Sí, sí, que estem en directe. Ara aquí, Vallès, ja l'estàs parlant fora de micro.
3: Et passarà el turno de l'ambulatori.
4: Jo no sé on te va el dret aquest.
0: No, jo també em pregunto d'altres també on te n'han sortit. Passes a Vallès?
2: Sí.
0: Gràcies, Díaz, per facilitar la sortida. Bé, ara va sortint a tot. És que, de veritat... En casa s'has agafat la portada de Punt Avui, no sé per què.
3: Hòstia, dels Rollins, tu.
0: Hòstia, més música.
3: No, ja està.
0: Ja
3: ho comentaré dilluns.
4: Quina greu,
3: Ja ho comentaré dilluns a la màquina de la Penny.
0: Ara em fa la falca, perquè ell és bon venedor.
3: Avui el tema música ja l'hem tocat prou bé.
0: Però què feia? Què deia el titular, que ara no me'n recordo?
3: Bueno, dels Rollins, que fa 50 anys d'aquell concert mític a la plaça, al Monumental, el dilluns. A més, és dilluns, parlem dels Rollins, també.
5: 50 anys només.
0: Només diu.
4: Ja fa 50 anys.
0: Del 76, per tant.
3: Tio senyor.
0: Sí, bones efemèrides.
4: És un any important, em vaig casar jo.
0: Tu et vas casar al 76?
4: Sí, clar. Per això ara vaig fer 50 anys.
3: Per compensar una bona i una dolenta. El Rollins i es casa el vint.
5: No, realment, és que són efemèrides aquestes que penses i ja ha passat tant de temps, perquè em sembla que realment hagi sigut ahir, per dir alguna cosa, no? Perquè avui he sentit també que fa 45 anys que es va estrenar la primera pel·lícula d'Indiana Jones. I
3: sembla que sigui de sempre.
4: Sembla que sigui ahir,
5: No sembla, 45 anys.
4: L'altre dia es va morir el capellà que em va casar. I li vaig dir jo a la meva dona, dic, mira, el que la fa la paga.
0: Déu meu senyor. Disculpin, oients... perquè això és ingovernable.
4: El que la fa la paga, diu.
3: El favor que em va fer. El favor que em va fer.
0: És ingovernable, és com un nen petit.
4: I la teva dona què va dir? Em va fotre dues bufetades?
3: Aquell capellà li va fotre una putada a la teva dona i un favor a tu. Pobre.
0: Us agraden les cireres? A vosaltres us agraden les cireres?
3: Sí, tant.
4: Sí? Demà anirem a Papiol.
5: És la fira de la cirera.
0: Sí, a Papiol i a Torrelles.
4: Ah, i més de la vora a Papiol.
3: I a Sant Climent, suposo.
0: Ja va ser
3: Sant Climent.
0: Sí, l'any
5: passat crec que va ser a Santa Coloma.
0: Santa Coloma i Sant Climent ja l'han fet.
4: Però a Torrelles no se pot anar, perquè està així de ple de gent.
0: Sí, és veritat.
3: les millors,
1: alguna vegada he anat i no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: Pots deixar, no pots deixar el cotxe enlloc.
1: El vaig tenint de tot. Tenim de tot.
2: Cirera.
0: O Baix Llobregat. Sí, sí,
3: sí. Però en aquest cas, bastants pobles que celebren la sí, festa. Sí, sí,
0: sí. De la cirera.
3: Sí. La cirera. Tu aniràs al Papiol, doncs, a Vinyes?
4: Bueno, per proximitat i perquè tinc el gendre del Papiol.
3: Jo. Tens el gendre.
4: I els consogres i tal, doncs, bueno.
0: Clar.
4: Hem de fer país.
3: Sí.
4: No és la més maca, segurament, però... Bueno.
0: És més petiteta.
3: És petitona.
4: No? Jo obro el castell i... Bueno,
3: sí, està això bé. Està bé. El castell, sí, sí. Castell de Papiol és interessant.
0: Jo no he estat mai a dins.
3: No?
5: Jo amb una boda.
3: Ep.
0: Sí,
5: una boda, sí.
0: Ja no
5: es, va casar, es va casar un hereu d'allà.
4: I hem matat el capellà també.
3: Sisplau.
5: Ja està amb una boda allà.
3: Sí. Doncs, situació privilegiada, molt bé.
5: Sí, sí, realment és, bueno, és un castell, sí, sí. Sí. Tampoc tinc massa records, massa concrets, però realment és un
4: castell. La veritat és que quan vens per l'autopista veus el castell i dius, ostres, fa petxoca, eh?
3: Sí, sí. Molt bé.
5: Allà dalt, sí.
3: Molt bé, doncs bueno, ens queden 2 minutets i mig. Alguna cosa més que vulgueu afegir?
0: No, què?
3: Res més?
0: Hem parlat. Ha parat el Mercuri.
1: El Mercuri, ja ens hem quedat sense. Sembla que tindrem millor temps ja, no? De cara al cap de setmana.
5: Hòstia, això és molt clàssic, el temps.
1: Bueno, però per a mi és molt important, això.
5: A mi no m'ha preguntat què tal la nit del Shopping Night.
3: Home, ho hem preguntat a tothom.
4: Sí, no?
5: És que hem arribat aquí al Villas, que és fa l'estòping, sí. canvia la torna i s'endorna.
3: Doncs
5: i
3: vinga, endavant.
1: Nit de comerç.
5: Nit de comerç. A mi m'agrada molt Shopping Night.
1: Nit de comerç.
3: Jo que t'agrada l'anglicisme?
5: Sí, no l'anglicisme, el donant-li noms a les coses que diguin, no sé, un punt de màrqueting. A mi no em deixa, així com hi ha expressions angleses, tots aquests finals de frase a la venda de cotxes... Amazing you experience i amb les colònies our scrolls amb aquest billboard, però Gabby Shopping Night em dona
3: ha fet aquesta introducció en mig minut.
5: És que tinc el rellotge aquí i ho hem de quadrar.
4: Tu parles anglès, veritat?
5: No,
3: sisplau,
5: jo parlo l'anglès dels discos,
3: però més enllà d'això,
5: aglomeracions tipus Candelera, jo hi volia anar-hi, us ho juro que hi volia anar-hi, però aquell dissabte vaig tindre una sortida motera.
3: Per tant, no hi ha hagut. No cal la valoració.
4: Jo perquè pugués que preguntessis.
5: Vaig arribar cap per dir que no vaig estar-hi.
3: Una sortida motera?
5: Sí, una sortida
3: motera. Encara ho feu, això?
5: Sí, encara tant. Vam anar a dinar a un lloc espectacular que recomano, que és Cala Morisca, a les costes de la Garraf, i vaig arribar a casa a les 6 de la tarda.
4: Vas anar-hi amb pilotes.
3: No.
5: Jo vaig anar, vaig anar amb moto, amb pilotes no, vaig anar amb moto, és diferent. I llavors a les... Dic, va, després sortiré a fer una volta i em va fotre una mandra d'aquelles de caldeu. I dic, sí, ja m'ho explicaran els Miquels el divendres.
3: Molt bé, i així ho han fet. Ara sí, eh?
5: Apoio, per descomptat, faltaria més.
3: Fantàstic, molt bé. Bon cap de setmana, gràcies. Punt final, gràcies. Adéu-siau.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best!
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: iCat.